0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 1 d'agost estrenem més, però encara queda molt d'estiu per davant i per això avui posarem fil a l'agulla a tot el que heu de tenir en compte fins que arribi el mes d'octubre, perquè queden dos intensos mesos d'altes temperatures i dels riscos que té aquesta estació per a la nostra salut. Xerrarem de cos de calor, de deshidratació, d'intoxicacions alimentàries, dels perills de les malalties per transmissió sexual, dels ofegaments, dels traumatismes a platges i roques. En definitiva, no tot són flors i violes durant l'estiu. Més aviat hi ha problemes que cal prevenir. De tot això, xerrarem a la segona part del programa, on el doctor Jaume Orfila, cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases, ens ho explicarà a l'entrevista presencials aquí, als estudis d'Iveta Ràdio. Abans tindrem continguts, com per exemple des de l'Hospital de Manacor, vos recomanarem que fer per evitar un cop de calor, perquè vos pot costar la vida. El cop de calor és mortal en persones molt vulnerables. També tractarem de prevenir l'otitis quan nedam a piscines i platges i les lesions medulars per bots a les roques. Alerta amb aquests salts que són molt imprudents i que tenen conseqüències irreversibles. Són només alguns dels temes en portada, així que ja no perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam el programa d'avui xerrant del cot de calor. Està fent una calorada. A Llucmajor, per exemple, fa uns dies es van fregar els 41 graus, una temperatura perillosa per a la nostra salut. 1 d'agost, Laura Calafat, aquí no tancam. Com anem?
2: No tancam. Jo, de Llucmajor, molta calor.
1: Sí, ho saps.
2: Així és. Molt bon dia als nostres oients que cada dissabte ens escolten. Efectivament, termòmetre alt és igual a risc de cot de calor i fins i tot pot ser mortal. Encara que després, amb el doctor Jaume Orfila, els estudis d'IB3 Ràdio, on seguirem xerrant, ara feim una espipellada en la doctora Imma González, metgessa d'urgències de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bon dia.
2: Quins són els principals problemes de salut que esteu veient o urgències relacionats amb aquesta onada de calor, doctora?
3: Bueno, durant aquest episodi de calor intensa, el que més estem atenguent, afortunadament, no són únicament cop de calor, que sí que, com heu dit, que són una manifestació molt greu, però afortunadament no són la més freqüent. El que més estem veient són conseqüències de la deshidratació i d'esgotament per calor, com per exemple marejos, cansament generalitzat, pèrdua de coneixement amb els seus conseqüents traumatismes i mals de cap.
2: Ja també... Continuï.
3: No, també tinguem moltes descompensacions de malalties cròniques, perquè, clar, durant aquesta onada de calor, doncs el cos ha de fer un esforç extra per regular la temperatura i això acaba desencadenant amb un empitjorament de la malaltia de base, com pot ser respiratòria, cardíaca o renal.
2: Ja ho ha dit vostè, ha fet una espipellada de símptomes d'alerta que fan pensar que una persona està patint un cop de calor. Què és el que és important quan una persona està patint un cop de calor i té aquesta sintomatologia que ha descrit vostè molt bé, però quan ha d'anar sí o sí en el metge?
3: El que ve sigui el cop de calor, no totes les altres manifestacions, el calor i la deshidratació, el cop de calor per se, els signes d'alarma són dos, principalment. Una temperatura corporal molt elevada, superior a 40 graus, està instal·lant una temperatura molt alta, i una alteració de l'estat mental. Això què vol dir? Això perquè és com molt ample, no? Pues que hi ha una confusió, una desorientació, molt més fons de lo normal, una pèrdua de coneixement o un comportament estrany. Quan una persona que està exposada al calor comença a dir coses incoherents o fer coses rares, només ho hem de pensar i hem d'actuar d'immediat. També ressaltar una dada important i curiosa, no? Perquè pensam en molta calor i molta suor, no? I molts queixant de suar, però alerta quan deixant de suar, perquè la suor és una manera del nostre cos per perdre calor, no? I quan la comencem a perdre és una senyal d'alarma molt important.
2: Quins col·lectius són els més vulnerables davant aquestes temperatures extremes i quines mesures recomaneu per protegir en aquesta gent més vulnerable?
3: Bueno, les persones amb més risc són sobretot persones majors, especialment si viuen soles. Com, bé, no sé si suposo que molta gent ho sap, no? Amb l'edat perdem aquest reflex de la set, no tenim set, i a més regulem pitjor la temperatura. doncs hi ha molt més risc que es deshidratin, i si estan tots sols, pues, encara el millor pot ser més greu, perquè el millor ningú se'n dona compte. I també els nins, sobretot nins petits, menys de 4 anys, que tampoc no regulen bé la temperatura. Òbviament, persones amb malalties cròniques, com ja he dit, o que prenen segons quin medicament, no? Com es poden descompensar. I no ens podem oblidar de gent que en principi està, no té cap malaltia, però que està exposat al sol treballant a altes temperatures, o esportistes que fan exercici a l'aire lliure també amb molta exposició a altes temperatures. En quant que he fet per protegir-los, pues, sobretot vigilar. Ens vigilem en els altres, en les persones majors, estar molt pendent d'elles, telefonar, visitar, insistir a veure aigua encara que no se tingui set, i aquest tipus de mesures. L'estar pendent, diguéssim, els uns d'altres.
2: Mm-hmm. Doctora, quins errors són freqüents que comet la població durant una onada de calor i que poden posar en risc la seva salut?
3: Perdona, pots repetir la pregunta?
2: Quins errors són freqüents que comet la població durant una onada de calor i que poden posar en risc la seva salut?
3: Vale. Lo que moltes vegades fem, a part del que ja he comentat, de no beure quan tenim set, no, si no tenim set i no bevem, això és el principal error. Uh-huh. Però després també hi ha altres errors que anem veient tot el temps, com per exemple practicar esport, el que he comentat antes, a hores de màxima calor, consumir alcohol o begudes amb molta cafeïna, com us afavoreixen la deshidratació. També deixar el millor els infants o les mascotes dins un vehicle, no? Perquè pensant que només seran un minut, no? Pues, no, perquè pot arribar a ser molt greu. També si pensant que els dies estan igualats, que no tenim risc, que no adaptem aquesta medicació que vos he comentat antes, no? Que és important tenir-la en compte. I finalment, confiar-nos, bàsicament. Pensem que el calor no ens afectarà, que amb un poble de sempre molt bastarà, i a vegades fem qualque conducta de risc que no som conscients de que ens poden dur una situació greu.
2: Clar. Altres problemes que du l'estiu són aquestes nits tropicals i tòrrides que dificulten el descans. Com afecta això a la nostra salut i quines recomanacions donaria per dormir un poc millor durant aquests episodis de calor intens?
3: Bueno, aquest sí que és un problema cada vegada més freqüent, no? Aquesta nit. No dormim bé durant diversos dies, i això no només ens provoca un cansament, sinó també que augmenta l'estrès fisiològic. Ens dificulta també aquesta regulació de la temperatura corporal, empitjora el control de la tensió arterial, del sucre, molt baixa la capacitat de concentració, tenim més riscos d'accident. I, bueno, és un tema que cal intentar millorar. Què faria? Bueno, recomanaria ventilar el domicili molt bé, sobretot durant la nit i primera hora del matí. La resta del dia intentar tenir les persianes i cortines tancades per evitar que el domicili s'encalentesqui. Fer servir ventiladors i aire condicionat de manera adequada, vull dir, més o menys amb una temperatura entorn als 26 graus. Evitar sopars abundants i alcohol abans d'anar a dormir, dutxar-se, una dutxa amb aigua potable abans d'anar-se al llit, no extremadament freda, perquè això ens fa l'efecte contrari, però sí que una dutxa d'aigua potable, i utilitzar roba de llit lleugera i pijames transpirables.
2: Mm-hmm. Les onades de calor, inevitablement, són cada vegada més freqüents, doctora. Quin missatge final voldria transmetre a la població perquè afronti aquests dies en seguretat, sobretot?
3: Bueno, sobretot tenir clar que les onades de calor ja no són excepcionals, que formen part d'una realitat que hem d'aprendre a afrontar, i que la majoria de problemes greus, però, es poden prevenir amb mesures senzilles. Hidratar-se abans de tenir set, evitar les hores de màxima calor, buscar espais frescos i estar especialment pendent de les persones vulnerables, com ja he dit. També hi apareixen símptomes com confusió, pèrdua de coneixement, dificultat per caminar o temperatura corporal molt elevada, no espereu a veure si això millora. Demaneu ajuda mèdica immediatament al 61 o anar al centre sanitari més proper. I davant perquè aquesta ràpida actuació pot marcar la diferència entre

0: si sabemos que hay una persona ya accidentada, es la manera de mover a esa persona, porque puede que haya una rotura de vértebra, pero todavía no haya alcanzado la médula espinal. Con lo cual, si tú a esa persona la manipulas mal, es probable que esa vértebra se desplace hacia la médula. Pero si tú a esa persona la puedes... Bueno, si es un caso urgente, evidentemente, lo primero es salvar a esa persona del agua. Pero una vez que ya lo tenemos fuera, intentar no manipularle de mala manera, sino en bloque, ¿no? Dentro de lo posible, hasta que lleguen los servicios sanitarios, intentar no manipular mal a esa persona, ni meterla en el coche, ni nada así. Dejarla en bloque, esperar a que lleguen los servicios sanitarios, primero salvar su vida, sacando el agua del agua, evidentemente, pero luego intentar esto, manipularla bien, en bloque, sin que las vértebras se puedan desplazar.
1: Per tant, Fabiola, pot ser, a part de prohibir el banc o piscines d'hotels o públiques aquests bots, també s'hauria de fer una mica de pedagogia a la població en quant a primers auxilis bàsics i el tema de la mobilització, que és importantíssim, com diu vostè?
0: Claro, yo creo que deberían de saberlo, sí, porque es que en todas las lesiones de Gaisbach, cualquier accidente que haya, es muy importante el tema de la manipulación. Porque cuántas lesiones se han producido en este trayecto del sitio del accidente al hospital, ¿no? Hombre, cuando hace un accidente muy grave te van a recoger con la ambulancia, pero cuando no, y a veces parece una caída tonta, puede haber una vértebra ahí rota, que si te están cogiendo, te doblan, te meten en un coche de mala manera o te intentan llevar a no sé dónde, pues puede que haya un desplazamiento de vértebra. Sí, sí, es importante tener este dato.
1: Vostès des d'Espai varen donar una dada, que és el 6% dels bots de les roques de les Illes suposen lesions medulars. Fa por i és evitable.
0: Sí, exacto. Yo creo que es evitable en la mayoría de los casos y gracias a vosotros también por que llegue nuestra voz, ¿no? Y para que la gente sepa lo que puede pasar, porque son esto, lesiones muy graves e irreversibles.
1: Així és. Moltíssimes gràcies, Fabiola Moro, presidenta d'Espaim, i que tingui un gran estiu.
0: Igualment, feliz verano també. Gràcies.
2: Recordem, nostres oients, que en aquest repàs informatiu on estem xerrant dels perills de l'estiu, hem xerrat, evidentment, del cot de calor, hem xerrat ara de no botar les roques perquè pot tenir conseqüències fatals de per vida irreversibles, però, a més, han deixat d'altres problemes a l'estiu, com, per exemple, la salut de les nostres oïdes, Laura.
1: Així és, Carlos. El cot de calor és sinònim de problemes de salut durant l'estiu. Com dius ben tu, hi ha el risc de fer les otitis, i així ara feim una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Rama, cap de servei de otorrinolaringologia de Juan de Hospitales, on té el seu propi institut, el CIO, i també és de l'Hospital de Sant Espases. Com està, doctor Rama? Benvingut.
3: Hola, buenos días. Encantado de compartir un rato con vosotros.
1: Encara operatiu o ja pensant en el descans?
3: Bueno, todavía voy descontando los días. Me queda poco para que me lleguen las vacaciones, pero todavía trabajando a pleno ritmo.
1: Així és. L'estiu és una estació perillosa per les nostres oïdes, doctor?
3: Sí, el verano es una época, y más en climas como el que disfrutamos o estos días un poco penalizamos con tanto calor, con este clima, pues los oídos efectivamente pues es un punto delicado del año en el cual sufren debido al calor, la humedad y los baños constantes a los que sometemos a esa piel tan delicada.
1: ¿Cómo podemos evitar la famosa otitis?
3: La otitis es, por definición, una inflamación en este contexto de los baños y los problemas del verano, es una inflamación de la parte externa del oído, de la piel que lleva al conducto, y la forma de prevenirlo es básicamente intentar combatir en la medida de lo posible la humedad. Bien el calor, la propia sudoración nuestra y la humedad que mantenemos al estar en contacto tanto tiempo con el agua es lo que produce un cambio, una modificación en el pH de la piel y eso favorece que pueda haber las infecciones. La forma de prevenirlo es intentar en la medida de lo posible estar menos tiempo en remojo o que ese agua está sometido, esa piel esté menos tiempo expuesta al agua. Eso, por ejemplo, en los peques pues es bastante más complicado. Y sobre todo a la hora de salir del agua, pues intentar secar sin introducir nada en el oído, pero intentar que salga el agua del conducto auditivo intentar secar con una toalla por fuera o incluso en ocasiones pues se pueden usar gotas secantes que ayudan a combatir esa humedad y tienen cierta función antiséptica y pueden prevenir la aparición de esas infecciones típicas de esta época del año.
2: Aquestes infeccions, l'otitis, doctor Rama, pot derivar en febre, ser poc complicants, pot generar problemes de sordesa, un otitis?
3: Bueno, una otitis externa siempre es susceptible de complicarse, sobre todo en pacientes que estén inmunodeprimidos, gente que tenga bajas las defensas por el motivo que sea, pueden llegar a tener complicaciones serias. En general, las otitis externas del verano no son procesos muy complicados. Lo que pasa es que son sintomatológicamente muy aparatosos, porque el síntoma principal que generan es la supuración, pero sobre todo el dolor. Son otitis muy, muy dolorosas porque esa piel está muy inervada y genera mucho dolor, que es lo que hace acudir de manera urgente a una valoración médica, porque esos cuadros de dolor son muy, muy intensos y difíciles de complicar. Es cierto que en casos muy evolucionados pueden llegar a producir fiebre, pero es mucho menos frecuente en las otitis externas que en las otitis medias, que son la clásica infección del oído, pero el síntoma que prevalece sobre todo es el dolor. Como todo cuadro infeccioso que afecta al oído, bueno, pues puede producir una pérdida de audición. Habitualmente, la pérdida de audición que genera es de tipo transitorio y lo que lo genera es porque tenemos un bloqueo de la parte externa del oído, entonces no llega el sonido bien al interior y entonces nos genera esa pérdida de audición, pero una vez resuelto el cuadro es algo que tiene que mejorar y que nuestra audición no vaya a sufrir un deterioro permanente.
2: Doctor Rama, deia en la mesura del possible, si no són nins, limitar els banys, que no estiguin molt de temps, i la gent que fa submarinisme o la gent d'aquesta que va i comença a nedar fins a la profunditat i torna en mitja hora?
3: Sí, eso efectivamente es otro de los riesgos a los que nos vemos expuestos en el verano. Tanto los cambios de presión muy intensos es una situación muy exigente para el oído, pero es un problema ya en el oído medio. No es un problema en la parte externa del oído, sino que es, para entendernos, del tímpano hacia adentro. El oído es como una habitación, el oído medio, y esa habitación tiene que tener la misma presión dentro que la que tenemos fuera, en el exterior. El cambio de presión que se produce cuando buceamos es muy brusco y puede dañar ese oído medio y generar lo que se denomina un barotraumatismo, un traumatismo por presión al oído que puede generar diferentes daños, desde un simple acúmulo de moco en el oído, pero puede llegar a producir perforaciones timpánicas o incluso daños en el oído interno con una pérdida de audición que en algunos casos puede llegar a ser permanente. Es algo que efectivamente hay que tener mucha precaución a la hora de bucear. Hay que seguir de manera muy exacta las recomendaciones de los instructores de buceo, la gente que ya bucea con experiencia, cumplir todos los pasos para tener una descompresión facilitada a la hora de realizar la actividad de buceo para prevenir ese posible problema. Hay que evitar descensos rápidos, inmersiones excesivamente rápidas, porque nuestros oídos en muchas ocasiones no pueden tener esa elasticidad suficiente como para compensar ese cambio de presión tan brusco. Y eso puede producir problemas en el oído que pueden tener cierta seriedad. Es algo también que en esta época del año es más frecuente al haber más buceo, pero incluso también es mucho más frecuente aquí en la isla el hecho de el aumento de los vuelos. Igual que se produce un cambio de presión muy brusco cuando descendemos más allá del nivel del mar, se produce también cuando necesitamos hacer el cambio de presión cuando ascendemos, cuando volamos en el avión. Y son problemas similares, pero es algo con lo que hay que tener especial precaución e intentar evitar, por ejemplo, si se está muy acatarrado, muy congestionado, bucear.
1: Doctor, no m'agrada, ¿es pitjor la sal o el cloro per les oïdes?
3: En general, es mucho más irritante para los oídos el cloro que la sal. Es cierto que hoy en día los cloros han mejorado muchísimo, no tiene nada que ver la irritación que produce en la piel el cloro. Todos lo hemos podido sufrir en algún momento, ¿no? Cuando te bañas en una piscina, la piel del cuerpo en general incluso puede picar o irritarse, pues esa piel del conducto auditivo es todavía mucho más delicada, es mucho más fina y por lo tanto sufre mucho más que el resto de la piel del cuerpo. El cloro es más irritante y hay que tener en cuenta también que el cloro que usamos en las piscinas, el agua de la piscina, es un agua estancada, que aunque sufre sus procesos de limpieza y de movimiento, no es lo mismo que el agua del mar, y por lo tanto son aguas que en principio pues pueden estar más colonizadas por gérmenes, se baña más gente en un espacio reducido, entonces son factores predisponentes a poder tener estos cuadros de otitis externas. Es mejor siempre el agua del mar que el agua de la piscina.
1: Doctor, i si notem que tenim aigua de dins les oïdes, que és molt incòmode i passa sovint mentre enxugam la toalla o quan dormim de costat, quins consells donaria?
3: Bueno, los consejos cuando entra el agua son los clásicos de siempre, ¿no? Todos hemos hecho los movimientos típicos para intentar que salga el agua. Hay que intentar secar con una toalla, no introducir ningún bastoncillo ni nada dentro del oído, porque eso erosiona un poco la piel y rompe la capa protectora que genera nuestra piel para protegernos frente a esas otitis. Entonces, es muy importante evitar la entrada de cualquier objeto dentro del conducto para no generar más daño y favorecer el proceso infeccioso. Después, cuando se llega a casa, no está mal con un secador a distancia, a una temperatura templada, durante 1 o 2 minutos, proceder a instilar un poquito de aire en el oído, ya digo, a distancia, no cerca, para intentar secar los restos de humedad que hayan podido quedar. E incluso, por ejemplo, a la gente con el pelo largo, es algo en lo que no pensamos mucho, pero conviene pasar el pelo por detrás de la oreja. Algo tan simple y vulgar como eso permite que nuestro conducto quede ventilado y no quede taponado por el hecho de tener el pelo delante y pueda pasar aire para que seque esos restos de humedad que puedan haber quedado.
1: Xerràvem abans de que es pitjor la sal al cloro que ens entri, però també, doctor, és perillós que es pugui entrar crema o suor, que és molt típica a l'estiu.
3: Sí, ya si son la entrada de cualquier otra sustancia dentro del oído, si lo seguimos notando tapado, eso debe ser valorado por un médico, porque se debe proceder a su extracción si realmente eso está tapado y contenido dentro, porque esos materiales dentro del oído sí que predisponen a poder tener ese tipo de infecciones y hay que proceder a su limpieza. Son procedimientos muy sencillos, muy frecuentes, que realizamos en la consulta en 2 minutos y es problema solucionado. Pero si tenemos la sensación persistente de que hay algo en el oído dentro y que no termina de resolverse, hay que mirar ese oído para saber exactamente lo que sucede.
2: Doctor, la darrera qüestió, que és un gust sempre conversar amb vostè perquè comunica molt bé. Tota aquesta gent que diu, jo no sé dormir sense l'aire condicionat, i després al dematí ens aixecam en segola que ens molesta, és millor dormir en la finestra oberta o un ventilador, no?
3: Sí, es fácil también decirlo, sí, sí. Pero con los días que tenemos a veces se hace complicado, ¿verdad? Pero sí, los aires acondicionados lógicamente nos alivian mucho la sensación de calor y de agobio, lo que nos permite dormir, que es fundamental dormir bien, pero claro, son ambientes muy secos. Y esos ambientes secos y fríos son muy irritantes para la garganta y en general para todas las mucosas. En general, si uno puede, es mejor tener una ventana abierta o un ventilador o cualquier tipo de ventilación que podamos tener que el aire acondicionado. Desde luego, hoy en día los aires acondicionados pues se pueden programar para que nos permitan solo ese rato inicial de conciliar el sueño y que nos permitan dormir, pero en general sí son irritantes. Se puede combatir pues manteniendo una humidificación correcta, teniendo una muy buena hidratación. Podemos combatir un poco esos síntomas que son desencadenados por los aires, que a veces pues llega a ser inevitable.
2: Doctor Julio Rama, cap de servei d'otorrinolaringologia de Juan Hospital i també adjunt d'aquest departament de Son Espases, sempre és un gust conversar amb vostè, ja sap que és el nostre otorrino de referència de capçalera en aquest programa. Bon estiu, descansi i ens tornem a retrobar segurament en altres converses de ràdio. Gràcies.
3: Un placer compartir un rato con vosotros.
2: Gràcies.
3: Un saludo y feliz verano.
2: Gràcies. Bots de les roques amb problemes medulars, cot de calor, otitis, però és que l'estiu encara té molt d'altres perills a la salut, que ara començam en Jaume Orfila, el CAC Clínic de Medicina Interna, en uns instants aquí, a Vida Saludable.
4: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. Informatiu migdia, avui a les 2:30. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I en Laura Calafat, que és dissabte 1 d'agost, però aquí no tancam per vacacions, bàsicament perquè la salut no entén ni de Nadal, ni d'estiu, ni d'hivern. La salut ens acompanya tot l'any i ens hem d'intentar d'un estil de vida saludable tot l'any. No és així, Laura?
1: Així és, Carlos.
2: I avui el nostre programa xeram, ho estem fent tot el programa de l'estiu, que sempre, tant dels Illes Balears com arreu del món, es sinònim de vacacions, de platja, d'esport, de vida a l'aire lliure, però també és una època en què augmenten els riscos per a la nostra salut.
1: Les altes temperatures, la calor extrema, la deshidratació, els cops de calor, els canvis d'horaris, els excessos alimentaris, els problemes relacionats amb el son o determinades infeccions pròpies d'aquesta època poden afectar especialment els infants, les persones majors i els pacients amb malalties cròniques.
2: Acabàvem de dir que Julio Rama, quan el telefonam, és el nostre otorrino de capçalera, però quan en deixarà de salut tenim un assessor científic que porta el rigor i que tenim una gran amistat i estima cap a ell, parlant del doctor Jaume Orfila, cap clínic de l'Hospital de Son Espases i expert en salut pública, sobre com poden gaudir d'un estiu en seguretat, quins són els principals enemics de la nostra salut durant els mesos de calor a les Illes Balears. Com està, doctor?
7: Molt bé, bon dia, i sempre més bé que mai, que seguim amb vosaltres.
2: La primera pregunta és quasi obligada a nivell personal. No sé com està duent l'estiu, estem a 1 d'agost, no sé si està entre Alaó, Palma, com ho du?
7: Bueno, és quasi un pont aèria avui en dia, no? Els darrers anys tenc una sincronització especial, altra vegada en Menorca, no? Quan fas èpoques que estàs més en fase d'estudi, en fase de feina, i te vas centrant en altres llocs, i ara en aquests darrers anys pues, vaig a els dos llocs i insistiu més que mai, òbviament.
2: És vostre con Laura i un servidor, que mos encanta l'estiu, però jo hauria d'estiu tot l'any.
7: Home, és la millor estació de l'any, sense cap dubte. Doncs podem començar a posar els peros que vulguem, però no ens hem d'oblidar que si estiu és vida, és llum, és dies llargs, temperatures bones, la gent que fa una vida més social, és època ideal per definició.
2: Mm-hmm. És una època de passar gust, ho està dient vostè, d'oci, però també de riscos per a la salut. Quins serien els principals problemes, que després podrem anar aprofundint una miqueta, que detectem durant aquesta estació?
7: Bueno, cada estació, cada lloc, té una forma de malaltir. I quan feim vida fora, tenim molt més, hi ha molt més gent en el carrer, mos traslladam amb més intensitat, passant moltes hores dins la mà, posant aires acondicionats perquè a qualque moment la calor mos supera. Clar, anem centrant tots aquests aspectes i veiem de forma racional, que és el que veiem després en el dia a dia, quines malalties, quins trastorns de conducta, quins trastorns d'hàbits alimentaris, de vida, de son, com està afectant. Si haguessin de centrar, potser, en patologies bàsiques, veurien que l'estiu amb excés de calor dona irritabilitat, cansancio, una exposició solar no controlada i malalties infeccioses, perquè hi ha gèrmens que es troben molt còmodes en temperatures altes i es desenvolupen d'una forma incontrolada i ràpida, afectant a la nostra salut.
1: Tot el fil deien que l'estiu és la millor estació de l'any, però les Illes Balears pateixen cada vegada més episodis de calor intensa. Com afecta aquesta calor extrema al nostre organisme?
7: Quan analitzem l'evolució de les temperatures, estem veient que hi ha una inèrcia clara que cada vegada siguin més altes, que com que tenim molt de dies de temperatura alta, amb humitat, amb xifres realment quasi escandaloses, no?, per quant a la tolerància de l'organisme. Això, de forma general, fa que, si no mantenim unes precaucions, especialment vinculades a forma tradicional de viure, d'estar sempre a la sombra, no fer més activitat de la que toca, evitar les màximes hores d'exposició solar en el moment que el sol pica més, doncs això genera, sobretot, irritabilitat, cansancio, no mos deixa dormir, i se son amb els anys ja és bàsica per tenir un dia en salut, per raonar, per no discutir amb altra gent, per tenir ingestes naturals, normals, per no fer descontrols en quant a les ingestes d'alcohol o inclús fer algunes actituds molt selectives, com pot ser doncs, perdre's control en un moment determinat i tirar-te a l'aigua i poder rompre-te la mèdula espinal, la columna vertebral en la mèdula, i te despedeixes de lo que era un tipus de vida d'aquest món, no? Tant hi ha que estar en la ment més clara per disfrutar en lo màxim i evitar que els riscs no es convertesquin en malalties segures o inconvenients de salut.
1: Ja ho ha dit vostè, però una de les causes que provoca aquesta calor intensa és un cop de calor, el famós cop de calor. Per què pot arribar a ser una situació greu per al nostre organisme?
7: El cop de calor és una malaltia, és una situació de malaltia molt poc freqüent, però cada vegada més habitual per les característiques de les temperatures i pot arribar a provocar la mort, és molt greu. Vull dir, no, el cop de calor com a tal no m'ho trobem amb moltes persones, és molt poc freqüent en nombres absoluts. La calor dona molt de problemes, però el cop de calor com a tal és una entitat quasi d'alguna manera de descontrol absolut del funcionament de l'organisme, perquè el nostre coret, el nostre cos, que està molt ben evolucionat durant milions d'anys, es troba molt còmode amb unes condicions bàsiques, i és la temperatura. I la temperatura, tot el que pugui passar de 36 és molt ofensiu, però el cos no pot transpirar, no pot canviar, no pot eliminar la quantitat de líquids que necessita i que li sobra. Això és una situació sempre de debilitat, d'irritabilitat, però el que és el cop de calor com a tal és que hi ha un descontrol absolut en el cos, es posa a 39-40 de temperatura, totes les funcions fisiològiques, cerebrals, d'escor, de ronyó, fallen, genera una rhabdomiòlisis brutal. Moltes vegades el que mos ho detecta, a part d'un quadre confusional, és que en els anàlisis mos surten les CPK, que els enzims musculars disparats a 100.000, i deien que tot està fallant, el ronyó falla, i se creiera una situació que, si no actuem d'una forma molt ràpida, i a vegades inclús si ho feim, acaba en la nostra vida. I hi ha gent que no té temps ni de consultar. Està fent una carrera o està 10 hores en el sol en un àmbit laboral, s'equilibri entre el que ha begut i el que ha necessitat el seu cos, s'ha remput, i potser fan una mort súbita per una arrítmia cardíaca, no? Perquè tot això s'està fent d'una manera molt ràpida. Nosaltres mantenim la temperatura corporal perquè s'aigua, el que bevem, així com transpiram per pell, per pulmons, amb orina, que és la part restant, que s'endú tots els tòxics del cos, a un moment determinat, és tan reduïda que no pot fer aquesta funció. I quan no pot fer aquesta funció, doncs, tots els mecanismes interns, que són una maquinària perfecta, controlen la sucre, la tensió, la freqüència cardíaca, la respiració, el cervell, tots aquests mecanismes súbitament doncs, exploten, deixen de funcionar.
2: Doctor Fila, per evitar la deshidratació no han d'esperar tenir set. És a dir, ens ha intentat regular bevent més aigua en aquestes temps de donades de calor de 41 graus o llum major com aquests dies.
7: 7 vegades és un mecanisme molt tardiu i hi ha moltes situacions que fan que no se manifestin com toca. Si musen, moltes vegades utilitzem de beure molt, en condicions de temperatures equilibrades, sense malalties, la veritat és una recomanació relativa. Jo m'agrada prohibir poc de la medicina, no? Hi ha que prohibir o recomanar aquelles coses que porten salut. Hi ha moments de la nostra vida professional que mos passant la vida prohibint coses que no mos aporten res. Però en aquest cas concret, com tu dius, hi ha que adelantar mos. En aquest moment necessitam litro i mig o dos mínim de líquids per eliminar la temperatura corporal normal, la que anem adquirint en l'equilibri amb el nostre entorn, a part de que l'aigua és necessària per moltes altres coses, no? Com deien, n'hi ha d'haver un resto perquè els ronyons puguin eliminar tots els tòxics i mos puguem depurar, no mos pugui la creatinina, no mos pugui surea, no mos puguin totes les substàncies terminals del metabolisme desmenjar, de la respiració, que només poden ser eliminades per ronyó. Necessiten una mínima concentració. Quan feien l'orina molt fosca, malalties a part, es preguen concentrar tots els soluts en molt poca quantitat d'aigua, no? Quan fem una orina bastant clara, groga o quasi blanca, quasi translúcida, és perquè hi ha una concentració molt reduïda de soluts, però aquest mínim d'aigua el necessitem. I el gran intercanvi d'aigua probablement és menys visible, són els pulmons. Els pulmons és una barrera finíssima que ha d'aconseguir entrar oxigen i treure CO2, intercanvia gasos, imagina quina finura ha de tenir i desenvolupada i especialitzada en poder intercanviar gasos, no líquids ni sòlids, gasos, i ha d'estar ben pura, ben hidratada, i és la que utilitzem per equilibrar el resto d'aigua. Si nosaltres no ens adelantem i no li donem suficient aigua en el nostre organisme perquè ell el vehiculisi i el trasladi allà on sigui necessari, per tenir una bona... les venes estiguin... i les artèries estiguin plenes, hi ha una bona tensió, el cos no s'hagi d'accelerar, en freqüències normals estigui correcte, els pulmons puguin respirar tranquils sense estar secs, el ronyó pugui filtrar el resto d'aigua. Això fa que han de tenir un suplement i mos han d'adelantar a tenir set, perquè si no feien tard.
2: En xat, al principi del programa, en Liliana Calderón, menja urgències de Juan Hospitales de les intoxicacions alimentàries. Però amb vostè també podrien xerrar de deshidratació i d'intoxicacions etíliques. Molta gent a l'estiu fa llarg, que si un vinet, que si un poquet d'alcohol, i al final ens passam, i això, l'alcohol deshidrata, doctor.
7: Si mirem l'efecte de moltes coses de l'alcohol, té un efecte diurètic, el qual deshidrata, no? Per això l'alcohol és un acompanyant indesitjable en les quantitats que se'n veu a l'estiu a la nostra vida. I és una variable que fa que tinguem més accidents de tràfic, no tinguem precaució en el que és conduir, tinguem més irritabilitat, discutiguem amb la gent, perdeguem els reflexes, tinguem un accident que ens pot acompanyar el resto de la nostra vida. L'alcohol fa que... perdeguem el sentit descontrol, de sentit comú. És un moment que augmenta la promiscuïtat sexual i la gent no pren precaucions perquè fa una malaltia que també t'acompanyi el resto de la teva vida. L'alcohol és un acompanyant indesitjable en quantitats altes durant l'estiu. L'hauríem de descartar de lo que no sigui controlable. No? Tot en petites quantitats pot ser acceptable des del punt de vista social, clínic, mèdic. L'alcohol és un acompanyant que genera molt de conflictes majors.
1: Doctor, les piscines, les platges, les zones d'aigua són espais segurs, habitualment, de gaudir, però també poden tenir riscos. Hi ha un tema molt important que passa cada estiu, que són els ofegaments. Quines recomanacions donaria, faria per evitar aquests ofegaments, perquè un descuit pot ser mortal?
7: Així és, Laura. Si mirem el terme en perspectiva, hi ha milions de persones que neden durant l'estiu. Vale? En el nostre entorn, una qüestió de mils de piscines i en el nostre litoral. No? En la qual cosa, l'activitat vinculada a aquestes persones, dins la mà, pot generar problemes d'ofegament. L'ofegament seria la situació ja límit, allà on aquesta aigua de la mà, la salada o la dolça, entra dins els nostres pulmons i interrompeix el que acabem de comentar, aquest intercanvi de gasos, no? I mos ofega i mos mata. Quines precaucions hem de tenir? Això té una influència molt directa a l'edat, no? Els nins tenen un descontrol absolut i 12 segons que ets a les pistes ells tiren a la mà com qui no hi hagi solució de continuïtat, hem d'estar molt atents. Segons, poden, hi ha la diferència que hi ha entre la vida i la mort. Les persones adultes han d'evitar fer activitats de risc d'una forma no raonable, motos d'aigua, tirar-se des d'un acantilat, tirar-se a la mà haguem begut o en drogues, tot això fa que el risc d'aquests milions de persones que insistiu estan durant hores dins la mà, que és una activitat desitjable i sana, doncs tinguin problemes que poden ser molt greus. I després hi ha les persones majors. Jo sempre que veig un ofegat de més de 75 o 80 anys, sempre penso que hi ha hagut algú que l'ha acompanyat. Un despiste te fa patinar i t'entra aigua i va, ja és una situació irreversible. Però tant de milions de persones en el context d'un ambient que no és el nostre, que és el marítim, no? la mà, fa que un petit síncope, un bloqueig cardíac, un ictus, una petita isquèmia cerebral que pugui durar uns segons, ja no controles el teu cos, i quan te'n dones compte penses que hi ha tropissat o que l'han empès, senzillament és que no has controlat la teva bipedestació i estàs beguent aigua, no? I ja no en surts. Una crisi epilèptica, per petita que sigui. Clar, les persones majors ja han anat molt més a cuidar en aquest sentit, perquè situacions de malaltia et posen a un nivell de risc molt greu, i a vegades si el seu entorn no li pot ajudar, doncs, un despiste de no res, una girada ràpida d'escoll, on les persones que tenen síncopes vasovagals o vèrtics vinculats a la mobilització de la columna cervical i enganxar les artèries que hi ha vertebrovasilars o petites vèrtigos ja mantenguts. Però aquesta persona ha d'anar molt de cuidado perquè no se'n donen ni compte, no saben ni què ha passat, han perdut el coneixement 5 segons i el cos ja no té capacitat de recuperació perquè ha begut aigua i l'entorn no aconsegueix que aquella aigua surti, no?
1: Un altre dels problemes que ens poden trobar durant l'estiu són les picades de grumers. Què han de fer? El millor és anar directament al socorrista o al centre de salut més proper? És un mite això de fer el pipí per l'amoníac davant la picada? Què han de fer?
7: Les picades de grumers són molt freqüents. La gran majoria són totalment inofensives. Inofensives no vull dir que no facin mal, que no piquin, però no generen cap problema afegit i podem meditar què fem, si és hora d'anar amb un nos, anar a que nostre, passant per una farmàcia, passant per un centre de salut. La majoria de coses, a un nivell cultural alt com el nostre i amb un nivell de comunicació sanitària com la vostra, la nostra comunitat, la gent ja ho ha de poder resoldre. El que més bé va acaba seguint una petita pomada de corticoides, no? Que això són autoprescripcions que no han d'alarmar a ningú. La cortisona fa mal a dosis molt altes i a dosis orals. Tenir l'EA que teva per aquestes coses on du tela a la mà, quan te'n vas amb un vaixell o fas els dies a platja i estàs lluny d'estructures que te puguin ajudar, jo crec que la gran majoria les s'han d'autoarreglar. No pots estar pendent de si te farà una al·lèrgia que és raríssima, no? Raríssima vol dir que és molt poc freqüent, no vol dir que no es pugui donar, perquè a vegades s'hi magnifica en situacions. Si hi ha un socorrista, seria, crec que no correcte que avui en dia els socorristes no tinguessin un bon botiquín per assumir aquestes situacions, inclús pensant que hi pot haver actituds que no ho sàpiguin valorar bé, o que no hi hagi sigui gent prudent o gent que no tingui prou experiència. No podem estar pendent de l'excepció, de tenir mitjans a les persones que estan per ajuda en mort a la platja, no? Mm-hmm. I després, més, de forma més, ja, més greus o més raros, potser hem d'anar a un centre de salut o demanar ajuda mèdica.
2: Recordem, estos oients, que estem conversant amb el doctor Jaume Orfila, que a Clínic del Servei de Medicina Interna aquí de Son Espases, i estem fent Vida Saludable. Fem una petita aturada i entram a la recta final del programa.
4: Vida Saludable, amb Carlos Hernández.
6: I Vetres Ràdio és investigació.
8: Ens enyorau? Ah! Tornem!
9: Bolleria absoluta!
8: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
10: Mare meva, quin vespre!
11: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
12: Ulala, mon amour,
8: mojito.
11: Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a Ivetra Ràdio.
8: Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam.
10: Que repiquin!
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
12: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
13: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
14: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
12: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
12: Ets ambidestro.
15: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
16: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
4: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Betres Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: Al Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a Vita Ràdio, el programa de referència de la salut i el benestar. Estem començant amb el doctor Fil, l'esperit de la salut per aquest estiu que tothom passa a gust, però que, evidentment, hi ha certos riscos. Per exemple, augmenten, està demostrat, les ITS, les malalties d'infecció de transmissió sexual, doctor.
7: Pues sí. Estem en l'any 2026 a una societat lliure amb un estil de vida determinat on la promiscuïtat sexual és bastant habitual en persones joves i no s'aprenen mides mínimes de precaució i és que menys prevenció o menys actituds preventives prenen, pues és lògic que les malalties que se transmeteixen amb el sexe, com diu el nom, si hi ha més freqüència i en persones que poden tenir infeccions i no controlada, doncs passen a les altres persones. Per tant, en l'estiu veiem un pic de malalties de transmissió sexual. Algunes d'elles són simptomàtiques i immediates, al cap de 24-48 hores, una gonorrea, uns tricomones, una candidiasis, i se poden identificar i tratar i curar. Això no vol dir que sempre ha de ser ideal mantenir mètodes de barrera, òbviament, però si no, aquestes malalties són les fàcils. Però és que darrere hi ha malalties de transmissió sexual vinculades a germes intracel·lulars que no s'identifiquen immediatament, com són les clamídies, que te poden generar quadres més generals, més solapats, que te poden acompanyar mesos o anys amb afectació articular. Aquestes passen desapercebudes. La infecció sífilis, no? Hi ha un pic clarament de l'UES, de sífilis en el nostre entorn, on es pic també el veiem a l'estiu. El mateix sida, no? Hi ha molt poca... S'ha perdut la percepció de risc, no? El sida se cronifica, es controla... I això no vol dir que no hi hagi la majoria de gent que ho tingui en compte, però en les excepcions, en aquest cas, ja molt basta per generar problemes, no? Que la gent... I què ha passat? I es troben després en el mes de gener o febrer que una analítica de control troben que s'han seropositivitzat, no? A favor de la medicina a fetge d'avui, que podem fer, no? L'estil de vida influeix molt en la malaltia, per tant, el més important és que s'exposa vagi en compte, però en la medicina el que sí que tenim avui en dia són sistemes d'identificació ràpida de malalties. Des de la pandèmia s'han desenvolupat els sistemes de PCR, d'identificació d'ARN o DNA, de material genètic dels gèrmens, i tests molt ràpids, per les coses que podien fer un moment determinat en el Covid i vinculats a mostres del nas, que... a les parts sexuals, no? En el pene, a la vagina, puguin identificar d'una forma molt ràpida el germen. Això ho fan els centres de, segons quins serveis d'urgències, els centres de gestió de malaltia de transmissió sexual, que intenten ser molt prudents i que no hi hagi... inclús quasi no manegen els noms de les persones perquè no hi hagi una sensació de que no te mirin malament, no? I s'identifiquen ràpids. També veiem que hi ha moltes persones, bastantes, que tenen dues infeccions a la vegada. Tu en pots identificar una i ser semenor, no? Tratar unes càndides, tratar unes tricomones, però s'està alarvant l'altra malaltia, no? I, bueno, sí, hi ha que anar amb cuidado, perquè hi ha gent que si li surt molt que assistiu per un moment de plaer sense control clar de la situació que estan assumint.
1: Doctor Fil, en 30 segons que ens queden de programa, decàleg bàsic per gaudir d'un estiu saludable a les Illes.
7: 1. Disfrutar-lo. 2. Fer vida s'aire lliure. 3. Evitar estar en el sol a hores de màxima incidència. El sol no arriba a nosaltres amb la disminució de la capa d'ozono quan arribava fa 10 anys. I l'hem d'evitar, per moltes raons. 3. Ens hem de mantenir ben hidratats. 4. No hem de consumir tòxics que ens facin... perdre el control de les potencials malalties o accidents o complicacions traumàtiques. I la darrera començaré com en la primera. Disfrutem de l'estiu.
1: Beníssim.
2: Ho ha dit un metge. Passin gust de l'estiu. Doctor Jaume Fila, gràcies com sempre per conversar amb nosaltres.
7: A vosaltres un plaer.
2: Laura, bona setmana.
1: Igualment,
2: ja ho han dit els metges. Estiu en moderació. Disfrutin.

0: Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que faran serà recuperar bons moments amasos aquesta temporada que tanquem.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: el 70% dels sòls dels terrenys d'Europa estan contaminats per pesticides. És la conclusió d'un estudi que s'ha presentat aquesta setmana i on han treballat 10 institucions de recerca, coordinades des de la Universitat de Vigo. L'ingredient actiu més detectat ha estat l'herbicida glifosat, que segur que tots coneixeu per la polèmica que sempre l'acompanya. I la majoria dels plaguicides es varen trobar a sòls agrícoles, però també a boscos i praderies. És una contaminació a gran escala que redueix la biodiversitat, afecta també la salut humana i empobreix els propis camps de cultiu, empobreix la terra. I aquest estudi, publicat a Nature, es presenta just en el moment en què la Unió Europea, que havia anunciat que prohibiria els pesticides més perillosos, hi ha renunciat per les pressions de la indústria química. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui al Nautilus tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau és en jo al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Bé, avui al Periscopi comentarem aquest estudi sobre la contaminació dels sòls, no?
1: Efectivament, encara que també hi ha més temes, perquè també hauríem de parlar del declivi dels ànecs i altres qüestions que ja anirem veient.
0: Bé, ja veurem que mos dona temps. I a més, ja sabeu que entre els principals damnificats per l'ús de pesticides en els camps hi ha els insectes. Avui parlaran d'una papallola que pràcticament podem veure tot l'any a les illes i que resulta que és el lepidòpter que realitza les migracions més llargues i més espectaculars. Aquesta nit parlam amb un investigador de l'Institut Botànic de Barcelona, en Gerard Talavera, que ha estudiat aquestes migracions i ha descobert coses fascinants. I estan parlant de la migradora dels cards, l'espècie Vanessa carduí.
1: I després parlarem de la neu rosa de l'Antàrtida, d'una investigació que ha determinat que els blooms d'algues sobre la neu i el gel augmenten la seva extensió cada any i això pot tenir conseqüències en el desglaç. M'ho explicarà des de l'Antàrtida l'investigador de l'ICMAN CSIC, Alejandro Román.
0: Anar-me'n a l'Antàrtida és la nostra manera de recordar la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví, una pionera en les investigacions a aquest continent que mos ha deixat aquesta setmana.
1: I com aquest pròxim dimecres, dia 11, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, avui volem que conegueu a una altra pionera, la dona que va demostrar a mitjans del segle XIX l'efecte hivernacle que tothom va oblidar fins que els seus estudis no van ser rescatats fa només 16 anys.
0: I després traiem el periscopi, que ja us hem avançat d'acabar, així que seguim l'ordre i anem a parlar de papalloles, de la migradora dels cards, concretament.

0: quan parlam de grans migracions d'animals, tots pensam en les aus migratòries, que, a més, a les nostres illes ja sabeu que tenen una important zona de descans. Però no solen pensar que hi ha un altre grup d'animals que realitzen migracions extraordinàries i també arriben a Balears. Ens refereixo als insectes, alguns insectes. I avui coneixerem la migració d'una papallola especial, la migradora dels cards, i coneixerem també un investigador que, al llarg dels anys, ha descobert coses molt interessants sobre els moviments d'aquestes papalloles. És científic titular del CSIC, l'Institut Botànic de Barcelona, i ja el saludam. Gerard Talavera, molt bona nit des d'Eivissa i benvingut al Nautilus.
1: Hola, molt bona nit i gràcies per convidar-me.
0: Bé, el circuit migratori de les papalloles és similar al de les aus?
1: Doncs bé, és una pregunta molt interessant, perquè si ho responem a nivell general, podríem dir que hi ha algunes papallones que sí que fan migracions tan llargues com poden fer algunes aus. Ara bé, si matisem, cada espècie de papallona, igual que moltes espècies d'aus, tenen els seus propis cicles migratoris i les seves pròpies rutes. Llavors, si comparem a grans termes, sí, poden fer cicles similars, però si mirem espècie per espècie, llavors hi ha matisos que podríem parlar d'una en una.
0: Ja, clar. Bé, i donem a parlar d'una en concret, a més. En el que crec que és el treball més recent que heu publicat, dut a terme amb investigació genètica de papalloles d'Àfrica i Europa, heu esbrinat que les papalloles de l'hemisferi sud i les de l'hemisferi nord tenen un circuit migratori independent. Explica-m'ho, què vol dir això.
1: Doncs sí, aquest és una publicació que hem tret fa molt recentment, però és un treball que portem molts anys fent aquest estudi, i partíem d'una hipòtesi, que és que el fet de viure en un hemisferi o en l'altre, al nord o a l'hemisferi sud, els senyals, els estímuls ambientals són oposats, perquè les estacions són inverses i també perquè la posició del sol i de les estrelles, etc., són inverses. Llavors nosaltres vam estudiar la migradora dels cards, la Vanessa Carduí, per tastar si podríem migrar en direccions oposades en cada un d'aquests hemisferis. I, de fet, ho vam poder demostrar, perquè, de fet, les poblacions que viuen al sud i que viuen al nord tenen una inversió genètica al seu genoma que fa que tinguin unes adaptacions específiques en cadascun d'aquests hemisferis. I això, alhora, és molt interessant perquè és la primera vegada que s'ha demostrat en un insecte un efecte de migració divisòria, que això és algo que es veu molt sovint en aus, que és a dir, que hi ha dues poblacions que s'han adaptat a migrar en direccions diferents. Però en insectes això no ho havíem vist i aquest seria la primera vegada que s'ha pogut demostrar.
0: Jo crec que en aus un exemple serien els papamosques i això ha dut, a més, s'ha implicat que hi hagi poblacions diferents, ens refereix que espècies diferents. Això podria també passar amb les papalloles.
1: Exacte. És a dir, aquesta mena de divisió migratòria a llarg termini el que pot portar és a un efecte de promoció de l'especiació. És a dir, que aquest aïllament en un hemisferi i en l'altre podria arribar a esdevenir dues espècies independents. De fet, estan evolucionant i ja tenen una diferenciació genètica suficient com per possiblement tenir problemes a l'hora de reproduir-se i que no tinguin una fitness completament òptima com tenen les poblacions d'un hemisferi o de l'altre.
0: I quina seria la frontera entre les dues poblacions, el Sàhara?
1: Doncs aquí és on és el més interessant. Un podria pensar que el Sàhara, com una barrera biogeogràfica molt potent, que és un desert de 2.000 quilòmetres, podria ser una barrera davant d'aquestes perquè la migració passi. Però no és així. De fet, el Sàhara és un corredor ben natural per aquesta espècie, no té problemes en creuar-lo, i la barrera que nosaltres hem identificat està exactament a l'equador, a la línia de l'equador, que és a 0 graus del planeta, és a dir, a 0 graus de latitud, i és allà on arriben les poblacions del nord, les mateixes que tenim aquí a Europa, arriben fins a latituds de 0 graus, a Kènia, a Tanzània, llocs així, i aquesta mateixa població pot estar aquí a Europa. En canvi, també hi ha una altra població que pot arribar a 0 graus, que també arriba després a Sud-àfrica. És a dir, que fan migracions paral·leles, però no es troben en l'espai. Ja. Uh-huh. Es troben, no, no es troben, és a dir, estan fent migracions en paral·lel, unes sí, cap sí. al nord i unes altres cap al sud, però mai es troben.
0: Uh-huh. Bé, quan parlant de la migració una papallola, sempre és multigeneracional o no? I com ho fan?
1: Aquesta és una característica de la migració d'insectes i és ben diferent de la migració dels vertebrats.
0: Clar.
1: És a dir, en el cas dels vertebrats, són, o les aus, per exemple, és el mateix individu que pot realitzar diverses migracions al llarg de la seva vida. Si viuen 10 anys, doncs faran 10 trajectes al llarg de la seva vida. En canvi, les papallones no fan això, perquè viuen molt poc, i la manera amb la que es completa aquest cicle és a base de completar-ho a base de diverses generacions. És a dir, que cada generació completa només un trosset d'aquest cicle multigeneracional. És a dir, en el cas de la migradora dels carts, tenim fins a 10 generacions a l'any que serien les que completen aquest cicle.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si comencem a Balears, acabaríem a Balears després de 10 generacions, bàsicament.
0: Sí. Bé, encara és més extraordinari que sigui així, no? Perquè que ho faci una sola au, encara, bé, ho podem explicar millor, però que aquest recorregut sempre al llarg de totes les generacions l'arribin a completar això, teves generacions, com us diu, encara em pareix més extraordinari, clar.
1: Bé, és totalment així. De fet, deixa'm fer un matís aquí, perquè, clar, no tenen l'oportunitat d'aprendre les seves rutes, d'aprendre dels seus... dels seus congèneres. És a dir, és totalment diferent els estímuls i la dinàmica migratòria amb un insecte que amb una au. El que passa

0: I això és una cosa que li diem la filopatria, és a dir, que estan adaptades a orientar-se molt bé per arribar a un punt en concret.
1: Ahà,
0: i
1: això
0: les papallones
1: marines,
0: no ho
1: sí,
0: tenen tant.
1: Ja, molt bé. Bé, i saben quan viu una papallona dels cards, una migradora dels cards?
0: Sí, sí, sí, tenim bastant calculat. Sí, tenim en compte els estadis immadurs,
1: sí,
0: que això de vegades ens oblidem, és a dir, d'ou a adult. D'ou a adult serien unes entre 2 i 4 setmanes, depenent de la temperatura on estan creixent. I com a adult, entre 3 i 5 setmanes. És a dir, que podem tenir una vida de fins a 2 mesos, però amb molta variació. Per exemple, les papallones que crien a llocs molt càlids de l'Àfrica es poden desenvolupar molt ràpid. En 2 o 3 setmanes podem anar d'ou a adult. En canvi, en llocs més freds, com el nord d'Europa, el cicle es pot allargar fins a 2 mesos.
1: Ahà. Bé, hem parlat d'aquestes migracions multigeneracionals, però així tot, un sol exemplar és capaç, per exemple, de creuar la Mediterrània i arribar a les Illes o a Catalunya. Això ja és extraordinari. Heu calculat que poden creuar distàncies de més de 500 quilòmetres, de 500 quilòmetres, i fins i tot a mar obert. Això, bé, sorprèn per una fràgil papallola, no?
0: Bé, de fet t'has deixat un zero, no 500, no, 5.000.
1: 5.000, va. Vaja, sí, sí, 5.000.
0: L'any passat vam poder demostrar un vol d'unes papallones, d'unes migradores del Hart, que havien creuat l'oceà Atlàntic, des de l'Àfrica fins a Sud-amèrica, sense aturar-se. I això és molt, molt extraordinari. Tot i així, 500 quilòmetres per creuar la Mediterrània i 2.000 creuen el Sàhara ja és una autèntica barbaritat. Sí, és molt extraordinari per un insecte, per això tenim pocs insectes que són els que poden fer migracions de llarga distància tan grans com aquestes.
1: Uh-huh. Bé, creu el desert també sembla prodigiós. Els estudis que heu publicat es donen tantes respostes com preguntes noves, es plantegen, clar, lo normal a la ciència. I una de les preguntes que sembla pendent és com ajusten els insectes la seva fisiologia, altitud de vol o cronograma de migració diurna per travessar amb èxit el Sàhara, per exemple. Tenim alguna hipòtesi?
0: Bé, aquí tenim més, com bé dius, més preguntes que respostes, perquè és un comportament, el migratori, molt, molt complex, on entren moltes variables diferents que interaccionen entre elles. Algunes són fisiològiques, altres són de comportament i altres són energètiques, etc. No? Llavors, el que sí que sabem, per exemple, és que el que fa aquesta espècie és endarrerir el desenvolupament sexual per invertir tota la seva energia en la migració, en comptes d'en la reproducció. Mm. És a dir, per exemple, les femelles no comencen a desenvolupar ous més tard que la resta de papallones. Això pot optimitzar la seva capacitat de vol per invertir tota la seva energia en volar. Llavors, més tard, quan han acabat la migració, és quan comencen a desenvolupar-se sexualment. Per exemple, aquest és un dels casos. A nivell d'altitud de vol i com creuen el Sàhara, això és una cosa que hi estem treballant, però que és també molt complexa. Les nostres observacions són diverses. Nosaltres podem veure la papallona migrant a nivell de terra, a nivell de terra al mig del Sàhara, o de vegades també s'han detectat que se sap per radars que estan a 500 o 1.000 metres d'alçada. Això és algo que no acabem d'entendre, però que pot anar relacionat amb la utilització de vents òptims que vagin en la direcció que elles volen.
1: Uh-huh.
0: I quan el cronograma, com explicava abans, té una mica a veure amb els senyals ambientals. És a dir, quan les papallones allà on estan criant tenen un senyal que és un senyal d'alarma per a elles, doncs activen una sèrie de mecanismes bioquímics i genètics que fa que comencin a comportar-se d'una manera diferent. Si aquests estímuls no hi són, doncs el comportament canvia. Uh-huh. I aquests estímuls poden ser tan diversos com el canvi del fotoperíode, és a dir, quantes hores de llum tenim al dia, el canvi de temperatura, és a dir, el canvi d'estacionalitat, si tenim molta humitat en l'ambient o si tenim molt poc menjar i les larves estan estressades perquè no troben o no estan engreixant-se el que haurien d'engreixar-se, o per densitat de larves en una mateixa planta. O sigui, hi ha un munt de factors que poden afectar aquest comportament.

0: Clar, són moltes variables, està clar. I bé, aquestes que venen, que arriben a Balears o a Catalunya, d'on venen, fins on arriben, a quina època, com us pots explicar de com són aquestes migracions?
1: Doncs mira, si intentéssim reproduir o predir quines són les migracions, per exemple, a Balears, sí que tenim un patró que és recurrent, perquè s'ha estat monitoritzant durant molts anys, i sabem que les papallones comencen a arribar amb onades de diferents tamanys cap a finals de març. Llavors tenim un pic a l'abril, potser al maig, depèn de l'any, perquè això sempre depèn de les condicions del lloc d'origen, i després del maig, el que trobem és que les zones baixes, de costa o així, comencen a desaparèixer i les comencem a trobar més en alçada o més al nord latitudinalment. És a dir, a Balears el pic estaria entre finals de març i el maig, i després tenir un altre pic, que és la tardor, que és la migració de tornada. El que passa que aquesta és menys visible, perquè sovint el que fan és vols directes des del nord d'Europa fins al subsàhara. Llavors, cap al novembre sí que podeu veure una mica més de presència d'aquesta espècie.
0: Bé, ja anem acabant, però m'agradaria saber si totes aquestes investigacions us aporten més informació sobre com podria aquesta espècie afrontar el canvi climàtic.
1: Doncs sí, estem treballant i és una pregunta que ens interessa molt, perquè de la mateixa manera que Naus s'ha estat fent recerca sobre com el canvi climàtic ràpid que estan exposades està canviant el comportament d'aquestes espècies, fins i tot afectant la seva fitness, perquè de vegades o bé es perden o bé arriben a zones que no són òptimes. Les zones que havien après que eren bones per reproduir-se ara no ho són, i llavors està implicant mortalitat, etc. En aus, en insectes no en sabem gaire res. Llavors, és difícil estudiar això, però mitjançant models, ara que entenem molt millor quin és el cicle, on estan cada mes, podem projectar cap al futur i segons els models climàtics podem entendre que sí que estan havent-hi canvis significatius. Yeah. I ho hem mirat també cap enrere, i des dels anys 70 fins ara també hi ha hagut canvis significatius en l'àrea que poden explotar com a hàbitat òptim cada mes. Llavors, podem dir que és incert. Ara mateix podem dir que és incert. El que sí que sabem és que afectarà. No sabem si en positiu o en negatiu. És una espècie generalista, és una espècie que treu profit dels canvis moltes vegades, perquè pot viure es pot alimentar de molts tipus de plantes, té una tolerància a la temperatura molt àmplia. La podem veure en un desert, però la podem veure a les muntanyes, també, saps? Llavors, és una mica incert. Yeah. El que sí que sabem és que s'està enfrontant a canvis i que això té un estrès per l'espècie i per les dinàmiques poblacionals.
0: Clar, com tots. Bé, estirem pendents de les vostres investigacions. Ho deixem aquí. Gerard Talavera, científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona. Mil gràcies, hem après molt avui amb tu. Gràcies, molt bona nit.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.

0: fortuna recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Seguim al Nautilus, recordant moments emesos aquesta temporada.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

Quan avui, parlant de canvi climàtic, d'efecte hivernacle o de l'impacte del diòxid de carboni a l'atmosfera, acostumam a pensar que són conceptes relativament recents, propis del segle XX o fins i tot del segle XXI. Però la realitat és una altra. A mitjans del segle XIX, quan encara no existia ni tan sols el terme crisi climàtica, una persona ja havia descrit en claretat com alguns gasos retenen la calor i poden escalfar el planeta. Aquesta persona era una dona, es deia Eunice Newton Foote, i malgrat la importància del seu descobriment, el seu nom va quedar fora de la història de la ciència durant més de 150 anys.

0: Eunice Newton Foote va viure als Estats Units en una època en què la ciència era un espai gairebé exclusiu dels homes, no només perquè les dones no acostumaven a tenir accés a estudis superiors o institucions científiques, sinó perquè sovint ni tan sols se les considerava interlocutores vàlides dins el món acadèmic. Tot i això, Foote tenia formació, inquietuds intel·lectuals i una clara voluntat d'entendre com funcionava el món natural. També estava vinculada a moviments socials progressistes com el sufragisme i defensava activament el dret de les dones a participar en la vida pública i científica.
1: En aquest context, Foote es va fer una pregunta aparentment senzilla, però clau. Què passa quan diferents gasos s'exposen a la llum del sol? Per respondre-la, va dur a terme una sèrie d'experiments senzills utilitzant els recursos que tenia al seu abast. Cilindres de vidre, termòmetres i diversos tipus de gasos. Els col·locava al sol i mesurava com augmentava la temperatura en cada cas. No era un experiment espectacular ni tecnològicament avançat, però sí prou rigorós i metòdic i original. I els resultats que va obtenir eren molt clars.
0: Quan Foote va introduir diòxid de carboni dins aquests recipients, va observar que aquest gas s'escalfava més que l'aire normal i que, a més, retenia la calor durant més temps. A partir d'aquesta observació, va fer un pas fonamental. Va connectar l'experiment amb el comportament del planeta. En el seu article publicat l'any 1856, Foote afirmava que una atmosfera amb una concentració elevada de CO2 tindria com a conseqüència un augment de la temperatura global. Sense utilitzar el llenguatge actual, estava descrivint el principi bàsic de l'efecte hivernacle.
1: El seu treball es va presentar aquell mateix any en una reunió de l'Associació Americana per l'Avanç de la Ciència, però hi ha un detall revelador de la situació de les dones a la ciència del segle XIX. Eunice Newton Foote no va llegir personalment el seu propi estudi. Ho va fer un home, en nom seu, el físic Joseph Henry, que potser us soni pels seus treballs en l'electromagnetisme. L'article de Foote es va publicar, però no va tenir gaire ressò ni va generar debat dins de la comunitat científica. Amb el pas del temps, aquell test va quedar arraconat, ignorat i oblidat.
0: Tres anys més tard, el científic irlandès John Tyndall, que aquí avui coneixem com el pare fundador de la ciència del canvi climàtic, va publicar investigacions sobre l'absorció de la calor per part dels gasos atmosfèrics. Els seus estudis sí que van tenir reconeixement i difusió i el seu nom va quedar associat durant dècades a la descoberta de l'efecte hivernacle. El nom d'Eunice Newton Foote, en canvi, no apareixia als llibres de text ni als relats oficials de la història de la ciència.
1: Aquest silenci es va allargar durant més de 150 anys. Durant tot aquest temps, la contribució de Foote va romandre pràcticament invisible, fins que l'any 2010 es va produir un fet casual. Un investigador va recuperar el seu article revisant publicacions antigues. Llegit en perspectiva actual, el test deixava clar que Foote havia arribat a conclusions fonamentals molt abans que altres científics més coneguts. A partir d'aquí, la seva figura va començar lentament a recuperar-se.
0: Va ser el geòleg retirat Raymond Sorenson qui va redescobrir Foote. Sorenson era aficionat a col·leccionar llibres tècnics antics i va anar llegint un exemplar d'un anuari científic que va descobrir el primer treball de Foote publicat fa 170 anys a la revista d'American Journal of Science and Arts.
1: Avui explicar la història de Eunice Newton Foote no és només reconèixer una pionera del coneixement climàtic. És també una manera d'entendre com s'ha construït la història de la ciència, quines veus han estat escoltades i quines han quedat al marge. En un moment en què el canvi climàtic és un dels grans reptes globals, recordar Foote és especialment significatiu, perquè ella va ser una de les primeres persones a advertir que un gas invisible podia tenir un impacte enorme sobre la temperatura del planeta.
0: Eunice Newton Foote va fer ciència quan gairebé ningú esperava que una dona la fes. Va observar, va experimentar i va treure conclusions encertades. El fet que el seu nom hagi tardat tant a ser reconegut diu molt del passat, però també ens interpel·la en el present, perquè explicar bé aquestes històries és una manera de fer ciència més justa, més completa i més honesta.
1: Us recordem que l'11, el dimecres, celebrem el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, i si busqueu a la web i a les xarxes del CSIC, trobareu que es fan moltes activitats a diferents llocs del país, i si sou professors, trobareu recursos molt interessants per a les vostres classes. I, per cert, aquesta cançó tan estupenda que hem aprofitat per parlar-vos de Eunice Newton Foote és Cleopatra, d'un grup que es diu The Lumineers.

0: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícies d'última hora.
2: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Seguim al Nautilus recordant moments emesos aquesta temporada.

0: Comencem aquí al Periscopi amb una dada alarmant que ja vos havíem dit al principi del programa. El 70% dels sòls europeus està contaminat per pesticides.
1: L'estudi va analitzar els efectes de 63 pesticides comuns. Es van prendre 373 mostres de camps agrícoles, boscos i també praderies de 26 països europeus. El més abundant és el glifosat, com dèiem a l'inici del programa. Es troba, evidentment, a terrenys dedicats a l'agricultura, però també crida l'atenció que es trobi també a boscos i praderies que, amb presència d'aquestes substàncies tòxiques.
0: Clar, aquestes substàncies es pulveritzen i per això, clar, ho enverinen tot. Quines afectacions ha detectat aquest estudi?
1: S'ha demostrat un impacte important en diversos organismes que són beneficiosos pel sòl. Hi ha un tipus de fong que són importants per als cultius perquè ajuden a les arrels a absorbir l'aigua i també els nutrients i que es veuen especialment afectats per aquests herbicides. En canvi, alguns bacteris no surten perjudicats, sinó beneficiats per l'ús d'aquests pesticides, però això de retruc el que provoca és que redueix la competència d'altres organismes i això acaba alterant el reciclatge de nutrients com el fòsfor i el nitrogen. D'aquesta manera, encara que es beneficia uns bacteris concrets, el sòl acaba necessitant una fertilització addicional per a mantenir la producció.
0: Bé, ja he parlat de les pulveritzacions, però com expliquen la presència de pesticides als boscos, exactament?
1: Els responsables de l'estudi han certificat la presència de pesticides en terreny forestal i apunten que probablement, com deia, s'expliqui per la dispersió de pulveritzacions a l'hora d'aplicar els pesticides en terrenys agrícoles pròxims als boscos. Aquesta recerca arriba justament en un moment en què creix la preocupació de consumidors i també conservacionistes davant la renúncia de la Unió Europea a prohibir els pesticides més perillosos per a la salut humana. És la pressió de la indústria química la que està frenant aquesta prohibició d'aquestes substàncies nocives que, hem de recordar, són responsables de greus malalties en les persones. Una
0: sí,
1: dada
0: això,
1: preocupant.
0: Això és important, a més, destacar-ho, recordar-ho, a més. Tenim altres temes avui, veritat?
1: Sí, recollim també un informe segons el qual per cada dòlar que el món es dedica a protegir la natura, s'inverteixen 30 a destruir-la. Són dades de l'estat de les finances amb la natura 2026, és el títol d'aquest informe, que és d'ara, però que es basa en dades de l'any 2023.
0: La proporció de 1 a 30, bé, és prou significativa, és demolidora, no?
1: Sí, sí, sí. Llavors, el 2023 es van dedicar 7,3 bilions de dòlars en inversions perjudicials per la natura, gairebé 5 d'aquests 7,3 eren d'origen privat, eren diners d'origen privat, i 2,4 eren fons públics que donaven suport a activitats que són nocives per al medi ambient. En canvi, a l'altra banda de la balança tenim només 220.000 milions de dòlars, dels quals el 90% de fons públics que es van aplicar a solucions positives per a la natura. D'aquests 220.000 milions de dòlars, només 23.000 provenen de fons privats, una proporció de 1 a 9, una proporció que la ONU reclama que s'inverteixi. Primer, assenyala que cal multiplicar per 2,5 les inversions públiques i per arribar a 571.000 milions, que representaria el 0,5% del PIB mundial per l'any 2030, aplicar aquesta quantitat, és el que proposa.
0: Clar, és un percentatge que podria ser més elevat o molt més elevat.
1: Hauria de ser-ho, si pensem també només en termes de fons públics. Per això també es proposa un canvi radical a l'hora de trobar el finançament per a cuidar el planeta. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient diu que cal un programa de xoc que requerirà una inversió mínima d'un bilió de dòlars, en els quals, sobretot, serà el sector privat que haurà de tenir un paper fonamental, no només fons públics per salvar el planeta. Cal repensar si el capital mundial s'inverteix en favor del planeta o en contra.
0: Clar.
1: Els diners s'invertiran i cal decidir en quina direcció i hem de pensar que el capitalisme també necessita un planeta sa per a subsistir.
0: Tots, clar.
1: Llavors hem de parlar, aquest informe parla d'inversió, de rendibilitat en natura, també en reducció de riscos i resiliència mediambiental.
0: Bé, de la macroeconomia ambiental passam al retrocés dels ànecs perquè, bé, ja sabeu que aquesta setmana és dilluns, va ser és dia dels aiguamolls, és dia mundial dels aiguamolls, i aprofitant aquest dia, Cyberlife sempre presenta alguna dada que normalment és dolenta, no?
1: Sí, en aquest cas s'ha fixat en el retrocés, en el declivi de les principals espècies d'ànecs. Han agafat aquest grup d'ocells perquè són hivernants i són molt estables, no parlem d'espècies catalogades en perill d'extinció o molt vulnerables, però sí que s'estan patint greus caigudes en la quantitat d'exemplars hivernants. S'han comparat les dades de 2020 i les de 2023 i hi ha espècies que decauen molt. L'oca comuna és la que més cau, un 11%, un 11,4% anual. Hi ha altres espècies més conegudes, com l'ànec coivert, cau un 2% cada any d'aquests anys analitzats, o el cuallar, que cau gairebé un 5% cada any. Són percentatges que semblen petits, però, clar, cada any, en 3 anys, ja tens el 15%, de 5 o de 11 te'n vas a un 33. Hi ha altres espècies com el sarsó que pateix un declivi menor, o el xivec, o el morató cap roig, o el morató de plomall, que són ànecs també que ens visiten, visiten la península ibèrica, també algunes d'elles també a les illes, doncs que estan en declivi.
0: Bé, sobretot jo crec que és important resaltar el cas d'escoll verd, perquè segur que tots els oients coneixen aquesta espècie, és molt comú, molt abundant, i que una espècie que tenim tan abundant, que de fet en sus recomptes de cada any a ses illes sol ser més abundant, una de ses espècies més abundants hivernants, que també cria, també nidifica que ses illes, i que una espècie tan comú també estigui en declivi, això és molt significatiu i molt important destacar-ho. I a més apunten possibles causes, clar.
1: Sí, exacte. Certifiquem aquesta caiguda d'exemplars d'aquestes aus aquàtiques, de nàtides sobretot, i segons Cyberlife, les tendències negatives que es mantenen de manera sostinguda en els censos hivernals es deuen principalment a la situació de conservació d'aquests humidals. Per això és una informació que es donava a conèixer aquesta setmana, com deies, no?, amb el Dia Mundial dels Humidals, no?, dels aiguamolls. Alguns d'aquests humidals són claus per a aquestes espècies, per a les migracions hivernals d'aquestes espècies. Parlem de d'Oñana, del Delta de l'Ebre, de l'Albufera de València. Són grans extensions que no estan presentant una situació molt favorable, i això fa que també minvin aquestes migracions. També Cyberlife apunta que cada vegada hi ha més disponibilitat d'aiguamolls sense gel al nord d'Europa, per l'efecte del canvi climàtic. I això fa minvar les migracions. O sigui, hi ha molts també que ja no han d'anar cap al sud, perquè ja troben en el seu entorn unes bones condicions. Però això no amaga que les condicions dels humidals d'aquesta part nostra, no?, de la península ibèrica, doncs cada vegada són pitjors. El principal factor, el que és més determinant, és aquest estat de conservació dels aiguamolls i la disponibilitat d'aigua de qualitat, i també l'estat de la vegetació. Són els primordials factors que fan que cada vegada veiem menys ànecs en els nostres aiguamolls.
0: Sí, ja que dic que bé, els tres aiguamolls que has citat, d'Oñana, el Delta de l'Ebre i l'Albufera de València, són fonamentals, però molt importants per a aquestes aus, i són els tres que més destaca Cyberlife. Jo la veritat és que el sabre, això que havia anunciat Cyberlife, he estat mirant les dades dels darrers anys d'escoll verds d'Eivissa. I sí que és cert que allà han passat, hi va haver, en el recompte, només se'n van comptar 56, quan normalment és un centenar. Però també ha que dir que l'any passat va ser especialment, bé, rar, perquè hi va haver una sequera impressionant i els nostres aiguamolls estaven molt secs, és veritat. Llavors, no sé si és massa significatiu aquesta dada, però bé,
1: haurem de veure si hi ha hagut un canvi de tendència. Clar, enguany que ha plogut molt més i els censos s'han fet fa uns pocs dies.
0: S'han fet, però encara no s'han donat les dades. Sí. Bé, i encara tenim algun apunt més sobre aus, no?
1: Sí, continuem amb la ornitologia. Parlem d'una història concreta, la història de Centenario, que és un trencalós, en castellà es diu un quebrantahuesos, és una de les espècies més vulnerables de la fauna ibèrica, i aquest exemplar concretament tenia 17 anys i es va reintroduir als pics d'Europa-Astúries l'any 2017, dins un programa de recuperació d'aquesta espècie al Cantàbric. La notícia no és només la seva mort, sinó que ha mort en varietat signat. I aquí està el tema que volíem, per això el volíem destacar no?
0: Si hem de dir que l'ús il·legal de verins és un dels crims ambientals més greus al nostre país, que afecta molt a aus.
1: Exacte, i a més, no només afecta a les aus, perquè en aquest cas, per exemple, van trobar alguns gossos, tres gossos morts a la zona on s'havia enverinat aquest centenari. I hem de dir que, clar, deixar a l'aire lliure verins també pot afectar altres animals, però també persones, perquè hi ha gent que sovinteja en el camp, a la muntanya, excursionistes o gent de camp que també pot estar exposada a aquests verins.
0: I enverina també el sol, com parlàvem abans dels pesticides, això també, no? I a Balears també hem tingut casos, ho vàrem comentar, de rapinyaires mortes per verins darrerament. I bé, ho deixarem aquí, en parlarem més de verins. Ho deixarem aquí per avui. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: M'ho anem amb una cançó de Ned Sheeran, amb el vaixell de Ned Sheeran. En Felipe Ruiz, a la sala de màquines, en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies i molt bona nit. Elements to remind me. There's beauty when it's bleak.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Com diu Joan Manuel Serrat, avui pot ser un gran dia. De fet, no ho pot ser, sinó que per aquest programa ho és. I ho és per un motiu molt senzill. Emblemàtics arriba a l'edició número 100 i ho fa just a la recta final d'aquest projecte radiofònic que ens ha permès gaudir de la coneixença dels petits establiments comercials de casa nostra. No cada dia es fa el programa número 100 i per aquest mateix motiu, en Xavi Oliver i jo mateix vos hem preparat un contingut força distint a allò que és costum a Emblemàtics. Avui, Xavi, no tindrem dos establiments per conèixer-ne a fons la respectiva història, però sí que, en canvi, hem preparat dos continguts ben diferenciats. Quins són?
2: Hola, Toni, com anem? En primer lloc, l'enhorabona per aquestes 100 edicions. I és un gust, ja ho saps, forma part del programa des del mes de març. Com dius, avui una estructura diferent a l'habitual en el nostre espai. En primer terme, tindrem l'entrevista inversa, en què tres emblemàtics faran de periodistes i mos demanaran per capgirar la truita.
1: Qui seran, idò, aquests entrevistadors?
2: Seran tres i de luxe, excepcionals. Per començar, Vial Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma, Francisca Gornés, d'Efecto 2000, de Maó, i Fernando Cardona, de Teixits Cardona, de Santa Eulària de Riu.
1: I per a la segona part del programa, què hem d'esperar?
2: Idò, diria que somriures i rialles, les que mos trauran, sens dubte, les anècdotes més emblemàtiques recollides en aquest programa.
1: Vaja, Xavi, que ens entretindrem i ens divertirem en aquesta edició número 100, una edició especial que iniciem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam.

0: Idò, com dèiem en el sumari, avui una edició especial amb motiu d'aquesta edició número 100 del programa Emblemàtics. No hi ha retrats, sinó, com dèiem, continguts especials. I el primer d'ells és el que hem anomenat entrevista inversa, de manera que seran tres emblemàtics, com bé en resumia en Xavi a la introducció, els que ens entrevistaran a nosaltres, a mi en concret, en aquests propers 20-25 minuts de programa. En primer lloc, saludam aquí els estudis de Palma, d'IB3, Biel Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma. Com va, Biel?
1: Molt bé, Toni. Encantat d'estar en aquest programa tan especial.
0: I tant que sí. Benvingut i ben retrobat. I saludant via telèfon, en aquest cas, Francisca Gornés, d'Efectos 2000, de Mo. Hola, Francisca, com va?
2: Hola, perfecte. Molt bé, gràcies.
0: I, finalment, en Fernando Cardona, de Teixits Cardona, en aquest cas, ubicada aquesta botiga a Santa Eulària de Riu, a Eivissa. Fernando, benvingut, ben retrobat.
3: Hola, Toni, com anem? També salutacions a Xavi Oliver.
0: Molt amable. De part teva, i tant que sí. Idò, com dèiem, avui us convertireu en periodistes, o si més no, en entrevistadors. No sé si és un exercici que heu fet massa, però en tot cas ben segur que ho fareu molt bé, tant com vendre la vostra clientela i elaborar els millors productes. Si us sembla, per mantenir un cert ordre, farem que primer comenci en Biel, després en Francisca i en Fernando, els que aneu plantejant les preguntes que vulgueu adreçar-me puntualment cadascú. Per tant, Biel, tu mateix la primera pregunta.
1: Molt bé, doncs... Penso que el millor és començar pel principi i que ens contis un poc de on va sortir aquesta idea de fer aquest programa i el tema del nom, com va sorgir el nom d'Emblemàtics.
0: A veure, el programa, com que tot va molt ràpid, es va iniciar el setembre del 2024, és a dir, que parlem ja de fa 2 anys, i l'origen concret va ser perquè jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el director de la casa, en Dani Barjacoba, i presentar-li diferents propostes professionals de programes concrets i específics, i dins la mitja dotzena, o 4 o 5, no recordo exactament, que li vaig presentar, el que més li va encaixar va ser aquest, que llavors encara no tenia el nom ben estructurat, tot i que sí que el tenim en interrogant, que era Emblemàtics, i ell, com dic, va apostar per aquesta idea amb un requisit que em va posar ja de tot d'una, que en la mesura que fos possible, que en el cas de Mallorca ho hem complert sempre, i en el cas de Menorca i Eivissa, per motius logístics, només quan hem pogut, i és fer visita in situ als establiments comercials. I d'aquesta manera, ja dic, vam començar, això devia ser el juny del 24, i ja el juliol, amb el llavors company Joan Maura, que feia les tasques d'en Xavi Oliver, vam començar amb la producció, i les primeres entrevistes les vam fer ara fa 2 anys, és a dir, l'estiu del 24, per tenir-ho a punt, com deia, el mes de setembre d'aquell mateix any, del 24. I pel que fa al nom, resulta que la mateixa Cambra de Comerç té un llibre escrit que és Establiments Emblemàtics de Mallorca. El govern, de la seva banda, a través de l'Agència de Desenvolupament Regional, té també un projecte, un programa anomenat Emblemàtics, així mateix. No sabíem exactament si hi havia un copyright o no, però bé, ens vam posar en contacte amb aquest ens del govern, ADR, i les seves professionals ens van donar a entendre que no hi havia cap problema per usar aquest nom, i com que creiem que és un nom que sona bé i que reflecteix molt bé el caràcter dels vostres establiments, doncs per això vam apostar per aquesta qüestió. A veure, Francisca, en el teu torn, quina pregunta em faries?
2: Jo voldria saber quines passes seguiu per fer cada edició del programa i també voldria saber com a que som en total, si ho teniu enllistat en això, com a que som.
0: Quants emblemàtics, dius?
2: Sí, sí.
0: Sí, ara et farem els comptes ràpid. Mira,
2: anant per ordre,
0: les passes que se segueixen, podem dir que, clar, els oients, com és lògic, escolten una hora de programa i pot semblar o molt fàcil o molt difícil, però puc garantir que no només emblemàtic, sinó la gran majoria de programes de la ràdio, i en concret d'IB3, tenen amagada una feina molt rigorosa i feixuga en alguns casos, però una feina d'hores perquè el contingut surti tot bé. Com que em demanaves per quin és el procés, et diria, primer hem de localitzar els 2 establiments que volem cada setmana. Aquesta és l'estructura que hem determinat, no? I això en un primer terme ho fèiem molt a prop de les companyes d'ADR del govern, que, per exemple, recordo que ens van suggerir Can Garanya de Manacor com el primer o un dels primers establiments entrevistats. Llavors, en aquest cas, en primer terme eren Joan Maura i ara en Xavi Oliver, els companys periodistes, els que feien la tasca de producció, és a dir, producció és telefonar-vos als dos establiments de torn i concretar dia i hora de visita, en el cas de Mallorca sempre, com us deia, en el cas d'Eivissa i Menorca i Formentera, és habitualment per telèfon o per WhatsApp, i aleshores, una vegada fixada aquesta hora i aquest dia, jo mateix he passat en els diferents establiments les preguntes amb caràcter previ perquè es pugui estudiar una mica, que sempre he dit jo, per, diguem, llevar-hi ferro a la qüestió, que no es tracta de cap examen, sinó que és parlar del vostre negoci respectiu, però si teniu una mica el rumb a seguir per saber... Perquè, per exemple, una qüestió, sempre tocam anècdotes en el programa. Si un li demanen una anècdota que ha viscut en els darrers dies, o els darrers anys, potser en aquell moment puntual, no ho recorda. Però, en canvi, si ha tingut ni que sigui 5 minuts per fer aquest exercici de memòria, probablement ho podrà treure, no? Aleshores, ja tenim... Anem a fer la gravació. Després de la gravació tenim el brut de l'entrevista. Això, o bé a cada despatx professional de cada professional, valgui la redundància, o aquí mateix a la ràdio, traiem el que la ràdio s'anomena els time codes, és a dir, els fragments, els talls de veu, amb el punt d'inici i de final de cada un d'aquests blocs, d'acord? I després, en funció d'això, estructurem un guió. Per això dic que són diferents fases. Una vegada tenim el guió complet, que demanem als companys d'assessoria musical les músiques respectives de cada programa, que totes tenen un perquè, i després, dic, tenim el guió complet, i normalment els dilluns i dimecres, hora baixa, eren els dies de locució i muntatge del programa amb el company tècnic. Avui, per exemple, és en Lluís Fortesa, que recordo bé que ell mateix va ser el company que ens va fer la realització tècnica del programa número 1, com dic, el primer dissabte del mes de setembre de 2024. I, per tant, hi ha finalment l'última fase, és la de l'audiència, que normalment el programa s'ha emès els dissabtes a les 10 i 4 minuts, quan hi ha hagut alguna transmissió esportiva o algun fet excepcional, ha passat a les 4 de la matinada. I aquest és bàsicament el procés. I pel que em deies del nombre d'emblemàtics, a veure, emblemàtics, sé que només a Palma crec que n'hi ha com a 300, però Palma va una mica amb el seu rumb particular. En el conjunt, fora Palma, crec que també eren uns 300 els que hi ha repartits per les tres illes restants, és a dir, per les quatre, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I pel que fa al programa, si nosaltres ara estem en el programa número 100, hem fet algun programa especial, però a raó de dos emblemàtics per setmana, 100 setmanes serien 200, vull dir que nosaltres devem estar amb 180-190 emblemàtics, els que hem conegut fins a dia d'avui, perquè encara ens queda el mes d'agost, aquestes vostres històries tan i tan interessants. No sé si aquesta qüestió la coneixies, Fernando, el nombre d'emblemàtics que tenim a les illes.
3: Bé, no, però t'has atracat exactament. Ara estava mirant a veure si en la mateixa web que hi havia, que hi ha d'emblemàtics, a veure si sortia bé, però no m'ha acabat de donar temps de poder-ho confirmar. Però vaja, no vas molt mal encaminat, eh?
0: D'acord. Bé, ara, en tot cas, avui el que ha de fer les preguntes ets tu, Fernando, per tant, a disposar.
3: Sí, bueno, una mica de nesfil del que estaves comentant en quan estaves explicant l'edició del programa i demés. Bé, suposo que tothom haurà tingut en compte, però un fet diferencial, no sé, que ha tingut tant tu com Xavi Lugué, ha estat una miqueta el fet aquest de fer visites reals, no?, en el comerç. Això és d'agrair, i suposo que la gent ho té molt en compte. No sé, com va organitzar, què suposa aquest fet per vosaltres, això?
0: A veure, bona pregunta, Fernando. Com t'he dit al principi, el director d'aquesta casa, en Dani Vara Jacoba, ho va posar com a requisit que sempre que fos possible, que Mallorca ho ha estat sempre, i per motius logístics no sempre, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera, havia de ser visita in situ a cada establiment. I què

0: o una ganivetaria, doncs hem tingut sons de les màquines esmolant els diferents ganivets amb els quals treballen els professionals, no? Vull dir que, bàsicament, el fet distintiu és aquest. Saps bé, Fernando, en el teu cas, que l'entrevista que vam fer, que tu també, l'entrevista a Teixits Cardona, si no recordo malament, va ser de les primeres, va ser telefònicament, i a pesar d'això, jo la tinc amb molta estima, perquè recordo, a banda de les teves intervencions, com sempre molt lluïdes, Fernando, la magnífica actuació, bé, les magnífiques paraules, en francès inclòs, de ta mare... Na Salvadora, veritat, sí. Si no ho dic malament?
1: Sí, efectivament. Que ahir va complir 88 anys, eh?
0: Oh. Ahir 88 anys, caram, doncs...
1: Ahir va complir 88 anys.
0: Sí. I doncs, molt d'anys, molt d'anys també per ella.
1: Els hi darem.
0: I que arribi a centenària, com a mínim, que l'esperarem aquí en futures entregues d'Emblemàtics.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Interessant, tot això va d'anar in situ. Jo crec que, cert per jo, que aportava un valor especial en els programes. Es tracta directe i es podrà visitar aquests puestos. I això vos ha duit, efectivament, a poder voltar per totes les illes, per Mallorca, per Menorca, per les Pitiuses. Uh-huh. I supos que haureu pulsat aquest sentiment dels emblemàtics per aventures semblants, les forces, les il·lusions que tenen el seu negoci, però com que cada illa té la seva personalitat, puntura, diguem, se defensen de forma distinta el futur dels emblemàtics a cada illa, ho veuen d'una forma distinta o anem tots a una?
0: A veure, jo no sóc el jutge per jutjar el paper de cadascú, però sí que és veritat, atenent la teva resposta, Biel, jo no he percebut canvis significatius de defensa i d'impuls del petit i mitjà comerç dels emblemàtics, en el cas de Mallorca, respecte a Menorca i Viso Formentera, o la inversa, no?, de Formentera respecte a Menorca, per dir una cosa. Crec que tots feu una causa comuna, que tots teniu un sentit d'orgull molt, molt acusat, un sentit de resiliència i de perseverança fora de qualsevol dubte. I jo crec que aquesta és la causa comuna, més enllà d'alguna singularitat que potser hi és, potser no crec que hi pugui ser, però jo, com a mínim, he estat incapaç de copsar-la d'aquesta manera.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Francisca, què ens expliques tu? A veure, què ens demanaries?
3: Bueno, i... Quina seria la principal conclusió que treus de coneixement dels establiments emblemàtics? Mm-hmm. Quina sensació tens tu quan entres dins una botiga d'aquestes? Que sigui diferent a quan entres dins una franquícia o...
0: Clar, clar. Com a periodista no ho dius o com
3: sí,
0: a consumidor?
3: Com a sensació. Quina energia te dona?
0: Home, mira, començant per la darrera pregunta, l'energia que, o la sensació que jo personalment he rebut quan he trepitjat els diferents establiments emblemàtics és, com deia abans, d'un orgull de pertinença, de ser ben rebut, de ser atès de manera personalitzada, com que ja hem dit, allò que us deia abans, que ja hem fet la producció a través primer d'en Joan Maura o d'en Xavi Oliver els darrers mesos des del febrer, ja ens esperen aquell dia, diguem, estan ja a la guai, no? Alguns de vosaltres, únicament de nervis o menys, però en tot cas sí que es constata, doncs això, que és un espai, com diu la paraula, emblemàtic, un espai diferent, on tot està col·locat al lloc que pertoca, on hi ha una connexió amb el producte i amb la clientela molt diferent, sense dir noms, el que puguin ser altres grans cadenes comercials o altres formes de negoci, o ja no parlem de la venda online, que pot ser molt efectiva, però, evidentment, aquesta calidesa humana no la té en cap cas, no? I respecte a les conclusions que jo puc extreure del coneixement de les vostres respectives històries, dels establiments emblemàtics, apel·laria una mica al que deia fa un moment, no? Aquest sentit d'orgull, de pertinença, de relleu generacional, perquè hi ha hagut diferents casos, ara no sabria dir noms concrets, però a les diferents illes, de generacions, tercera o quarta generació d'un establiment que ja tenia el rumb professional diferent al que havia estat la botiga de sempre i, per exemple, no sé, podia estar fins i tot fora de l'illa respectiva fent la seva carrera professional i quan s'adonava que si no agafava aquella persona el relleu de son pare o de sa mare es perdria, doncs decidien tornar i agafar les regnes malgrat que en un principi no ho tenien pensat, no?, de manera inicial. Per tant, com dic, aquest compromís i aquest sentiment de llegat i de fer poble, que això també fer poble, fer ciutat, crec que també és un punt molt a destacar en aquest sentit, Francisca.
3: Sí, així és.
1: Molt bé, i jo, arrel d'això també, Toni, jo et

0: demanaria, potser pregunta una, més, una mica més analítica,
1: sí.
0: Tu quin present i quin futur hi veus efectivament en el comerç de proximitat, tots els avantatges i els inconvenients que tenim? Com
1: que,
0: ho veus?
1: Que són molts, eh? A veure, sí. Jo no sé si sóc positiu o optimista o pessimista, jo estic esperançat que el petit comerç pugui tenir un futur, com a mínim, per 3 o 4 generacions més, un segle més, perquè crec que l'alternativa, és a dir, un comerç o unes ciutats i uns pobles sense petit comerç no serien els pobles que nosaltres coneixem. I, per tant, aquesta situació no m'agradaria contemplar-la. Això, en una entrevista que em va fer fa unes setmanes Araceli Bosch en el seu programa, li vaig comentar així mateix, no? Per tant, jo vull ser optimista, moderadament, amb moderació, positiu, i crec que amb el compromís que mostreu tots els emblemàtics, i particularment vosaltres tres, en Biel, en Francisca i en Fernando, que sou exemples d'aquest compromís al qual al·ludia anteriorment, crec que podem estar, com dic, moderadament optimistes per continuar tenint aquests emblemàtics a l'abast de tots, perquè crec que aquesta energia, aquesta passió que tots vosaltres tres, en aquest cas, i la resta d'emblemàtics posau, això els vostres fills o els vostres hereus directes ho perceben, i fa que potser, malgrat que les moltes dificultats que heu de travessar dia a dia i els molts impostos que heu de pagar i les dificultats inherents a la vostra feina, doncs, com dic, que puguem ser mitjanament optimistes. Jo així ho vull pensar, perquè no em vull imaginar, com deia, una ciutat o un poble sense aquestes petites, aquestes botigues tan entranyables i que formen part del nostre paisatge quotidià.
0: Molt bé, Toni, gràcies.
1: Només faltaria.
0: Esperem que així siga.
2: Esperem que així siga. I hem començat recomptant quant d'emblemàtics hi havia, traient números. Supos que dels emblemàtics que has entrevistat, qualcun deu, tristament, deu haver tancat ja d'aquesta sèrie.
1: Sí, sí, més d'un, per
2: ho
1: desgràcia.
2: Que dir, perquè, afortunadament, programes com el teu, per el que fa és que siguem notici, no just per tancaments, que tristament és el que sol passar sempre. Veiem en els diaris, només serà de tanca aquesta tenda emblemàtica i aquí li donem un sentiment de els que estan actius, i crec que és important. Aleshores, tu què creus que es pot fer, que es podria fer per salvar el petit comerç, no just els emblemàtics, sinó el comerç de proximitat, que són els que donen vida i identitat en els pobles?
1: Clar, aquesta pregunta seria directament per traslladar al ministre competent en la matèria o al conseller del govern balear o de les respectives illes, dels consells insulars, però jo personalment i per l'experiència que he copsat al llarg d'aquests 2 anys al capdavant del programa Emblemàtics, en companyia, com deia, d'en Joan Maura i d'en Xavi Oliva els darrers mesos, és que fa falta la vostra implicació, que hi és, fa falta l'ajut governamental o municipal de les diferents institucions, que jo crec que hi és, però que s'ha de fer més palès i s'ha de concretar un poc més encara en la mesura que sigui possible. I després crec, per no passar la pilota als altres, que també els consumidors, és a dir, la ciutadania en conjunt, també hi juga un paper rellevant, perquè tots podem apel·lar a les bondats del petit comerç, però al final hi hem d'entrar a comprar, perquè, com em va dir, recordo que Pelleria Julià, el carrer sindicat de Palma, deia, ai, quina botiga més guapa que teniu. Sempre li deien a ella, deia, sí, sí, però nosaltres el que hem de fer és vendre, perquè això no és un museu, això, nosaltres som comerciants.
2: Ni cobrar entrada.
1: Exactament. Per tant, jo crec que aquí hi ha un triangle administració, vosaltres mateixos i els consumidors, que tots junts han de possibilitar aquest futur i aquest present del petit comerç, crec.
0: Sí, efectivament, crec que tens tot a saber.
1: A veure, Francisca, no sé si et queda alguna pregunta més.
3: Quines són les principals amenaces, trobes tu, que tenim?
1: A veure, jo crec que, per una banda, la manca de conscienciació que estem davant d'una espècie, i em refereixo a vosaltres en termes biològics, en perill d'extinció, és a dir, que si no hi ha aquest conglomerat d'actuacions al qual m'he referit, hi ha el perill, no immediat, però sí en 20 o 30 anys, no de desaparèixer al 100%, però sí en bona part, perquè, com dèiem abans, alguns dels establiments, deien Biel, pel camí aquests 2 anys han deixat d'existir, això és trist, però és així. I, per tant, crec que les amenaces passen per això, no? Perquè la ciutadania no prengui consciència, després també per fer front, no sé jo aquí com s'ha de regular aquesta qüestió, però també a les grans cadenes, que evidentment tenen molt més fàcil accedir a productes i al públic en general, i publicitar a preus que per ells poden ser assumibles, però per un petit establiment comercial no tant, per posar un exemple, un anunci a la televisió. I per l'altra banda, també, la venda online, que sé que és molt complementària per a vosaltres, crec que al mateix temps pot ser una arma de doble tall, perquè igual que pot ser un avantatge, clar, la venda online, diguem que tampoc no afavoreix o no propicia aquest contacte directe i la funció essencial del petit establiment comercial, no? Jo aquestes crec que serien els grans inconvenients o els grans enemics que pot tenir, Francisca, el petit comerç a dia d'avui.
3: Duen coa.
1: Sí, això mateix.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Sí. És que es resum de tot això, i la conclusió de tot això, la conseqüència de totes aquestes problemàtiques que dèiem, acaben sent pobles que amb persianes baixades, clar. Mm. I això és un cercle, això és un cercle. I quan més porta baixada, bé, el que transmet el carrer i el poble en si és una tristor, a més. I un tema social, a més. Les botigues formen part dels pobles, de la vida social del poble. Són alguna cosa més que un negoci, és veritat.
1: Exactament.
0: Haurem de treballar molt dur, però bueno, aquí estem.
1: Clar, no, de fet...
0: No ho trobes, Toni?
1: No, absolutament. Mira, faig meves les teves paraules, Fernando, i amb això acabarem aquesta entrevista, perquè, com tu bé dius, cada persiana tancada és una situació de tristor, una situació que no volem reproduir. De vegades no hi ha més remei que tancar portes, perquè ningú vol tenir deutes i que aquests deutes vagin a més, o de fer moltes hores de feina, com feu vosaltres cada dia, i no veu una recompensa final de mes. Però ja us dic, jo crec que amb la involucració de tots podem surar el vaixell, en aquest cas dels emblemàtics, i en tot cas, i us ho he d'agrair, gràcies a tots tres per la vostra participació en el programa d'avui i gràcies per atendre'ns respectivament Cafès Llofriu, Efectos 2000 i Teixits Cardona en el més respectiu quan us vam entrevistar dins del nostre espai. O sigui que mil gràcies a tots tres.
0: No, Toni, gràcies.
3: Faltaria més.
0: Enhorabona per fent, bona feina, per donar-nos visibilitat i per mostrar sempre la importància del petit comerç, comerç de proximitat.
3: Sí,
0: moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I una salutació en el company Biel i Francisca, també.
2: Salutacions.
3: Perfecte.
2: Un plaer.
3: Vinga.
1: Salut.
3: Un dia ens juntarem tots.
2: Gràcies.
3: Vinga.
1: Gràcies. Adéu.
0: Salut. Adéu. Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Tres ràdios, música.
5: Ens enyorau? No! Tornem!
6: Bogeria absoluta!
5: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
7: Mare meva, quin vespre!
8: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
9: Ulala, mon amour, Paris!
8: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
5: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
10: Que repiquin!
1: Com dèiem en el sumari, en aquesta segona part de l'edició número 100 d'Emblemàtics, recopilarem algunes de les millors anècdotes dels darrers mesos. Començarem pels forns de pa, i en concret escoltarem els testimonis de Forn Germans Adrover, de Santanyí, de Can Caragol, de Sineu, de Sa Plaça, en aquest cas d'Algaida i també de Consell, del forn de Baix, de Lloseta, i finalment Can Alba, d'Inca.
11: Fa moltíssim d'anys, a fora vila hi havia se llogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
12: Aquest forn també, quan estem de festes, la Mare de Déu, Pasqua, Nadal, no? Duen moltes porcelles a coure, perquè també feien rostits, val? I clar, i no sé si era un Nadal o una Mare de Déu, no, no sé. Clar, es posa a tope de porcelles, no? I lo típic, qualcú que ve, i tothom té la mateixa llauna amb una anella, amb una claueta, amb un ganxo, i totes són iguals.
7: No, totes o sigui, tothom anella, també.
12: Igual. I efectivament, qualcú se'n va dur la porcella d'una altra, i sap què t'ho vull dir, un pot de... Però bueno, al final se va arreglar, no hi havia cap problema, no... Bueno, un detall d'aquest tonto, però molt graciós, sí, perquè, sí. Clar, tu imagina't la gent de la porcella pel poble, això és la meva, no? Això és la teva, no? Aquesta de la girada, no? I bueno...
7: Nos conta anècdotes sí, de quan sí, ella sí. Era jove.
13: Sí, sí, més que nada, sí, sí.
14: Anècdotes com, per exemple...
13: La carretilla quan
7: sí,
13: llovia.
7: Sí, el que me'n mos conta és una carretilla que hi ha molt bé, que encara està en el pati, i quasi només queden les rodes, que són sí. De ferro. Perquè era una estructura de fusta que està ja mig
13: sí.
7: Desmuntada i rompuda, i mos conta anècdotes de la carretilla, que duia la farina de la part de darrere amb una rampa que quan plovia patinava, i sí, coses així,
13: sí,
7: de
13: sí, sí.
7: Històries de fa molt d'anys, ja, això.
13: Sí, que ara no me'n recordo ninguna. Aquesta, perquè és la que més gràcia me fa.
15: Té una que... Front de la plaça existeixen a molt de llots. I me'n va passar que un jove, el client d'aquí, va venir i va dir vinga a la casa d'encimades que han encomanat per telèfon. I nosaltres, quines encimades? Ja pensàvem que mos havíem equivocat, desastre, a vegades pot passar, som humans. I amb això, que sí que jo he cridat, i que és que aquí no heu cridat. I va cridar en el telèfon i havia cridat a Menorca. Aquesta pobra persona, pobre per ell, que li vàrem solucionar, perquè aquí li vàrem poder vestir el que volia, però en els de Menorca, si me senten, fa molt d'anys que ha passat això, però li demanant disculpes perquè se quedaren ensaïmades per ells.
7: La plaça del Mercadal, era.
16: Mon pare se'n va anar a Barcelona, en Cinceso, ja estava ell semi-retirat, i quan van entrar dins l'autocar seguia, va dir en tant de mallorquins com hi ha ningú m'ha duit una encimada i li van dir, pues duim els forners i mon pare era marvella i li va proposar pues, si tu me dus un forn jo te puc fer encimades i va dir, mira, jo conec un forn aquí a una pastelleria que el podem mirar i tal i li va arreglar i se'n va anar a fer encimades. I van estar, diuen que no surten, van sortir perfectes, perfectes.
14: Tot a Marbella.
16: Marbella. I aquest senyor, llavors, a partir d'aquest dia, perquè abans se n'anaven 15 dies de vacances, pues cada dia anava a cercar el dos hotel perquè li ensenyàs a fer les encimades. Un dia que vàrem, no podem dir qui era, però que vàrem entrar, que estàvem en el Taurell, ahir va passar un cotxe i nosaltres vàrem dir, ai, qui és aquest senyor? I després va entrar aquí, com ens quedàrem.
14: Que era un actor? O d'Espanya?
16: No, era un jutge.
14: Ah, sí?
15: Sí, jutge sí, sí, sí.
14: Que treballa a Madrid,
16: Un jutge molt famós.
17: D'estem del meu predí, entre duen ses, bé, i mon pare també, duen les panades a coure per Setmana Santa. Les feien a Caseba, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí d'hora que va deixar... Antigament duen les panades damunt d'un fanyador, que és un post. I en feien moltes. Quan se mataven un mes, feien panades per tot, tota Setmana Santa i part de l'altra. Va deixar una posta aquí de panades. I no es veien de qui era. Sí, en el fons, no? El va deixar. Sí, sí. De qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una posta. Diu, sou borrat, vosaltres? Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana. I dic, ara les tirarà. Tira, no. Les van anar a passar pel forn i les se'n va dur.
14: Ah,
17: sí, se van menjar. Bé,
14: es va distreure.
17: És a dir, sí, se van tornar en calentí. Dic que ho tens, fa això.
18: I després dels forns passarem a les anècdotes de les carnisseries emblemàtiques. En aquest ordre escoltarem Can Jaume Artesans i carnisseria Miguel Sastre, tots dos de Palma.
19: Bueno, una de les anècdotes que a mi me va deixar un poc, me va deixar fora de joc, com a... que era quan aprenia. M'aprenia i va venir una senyora i em diu escolta'm, quin preu vas en diot? I jo li contestava, senyora, nosaltres no venem en diot? I em deia, sí, jo el vull d'aquí. I tornava a dir-me, digue'm a quin preu vas en diot? I jo li deia, però és que aquí no venem en diot? I jo bé me girava i cercava en diot per qualque banda, perquè ella em deia, jo el veig.
14: Convençuda.
19: Em vaig girar i dic, escolti, no deu ser això, perquè això és una cuixa de porc. I aquella dona, quan em vaig donar compte, ja no era.
14: Ja havia partit.
19: I se'm havia donat compte de que, evidentment, veia un diot on no era.
14: No sabem si havia pres alguna cop o què li podia haver passat.
19: No ho sé, ja vaig quedar un poc... Però, en el principi, era jo que cercava en diot. Ella m'ho deia, jo el cercava i no era.
20: Jo vaig néixer en el Matadero. M'entén, ma mare pelava peus i jo em fotien a dins un mèriquenota i me tiraven un racó. Això és així. Quan vaig començar a caminar, ma mare pelava peus i jo estava a 50 metres de l'anada de xots, de l'escorxó de Palma. I m'havien donat un bocinet de can, petitona, d'esfloc, de xot, i jo m'anava a un matarife que hi havia, que no havia enviat el Salamanca, que va ser banderiller. I estirava aquí els sons. Biel, tita, ja no, tita. I el bocinet i el duia a ma mare. Ma mare tenia un ferro, i com un pinxo, i m'enxufava el senyal. Allà per canta no, i botana no, era tot caliu. I me tornava allò a passar un gustet. Però aquest tipus de banda... Jo tenia 2 anys en aquell entonces, m'entens? I això era Maria Senoguera, que era la meva cunyada, i tal. I això era un que no hi seria. Pues el meu nebot tenia un problema d'esquizofrènia. I la anècdota és aquesta, que un dia va agafar un ginebet de bistec, així, una espasa, i hi havia la meva cunyada, el meu germà i tal, i qual, i va dir, xico, com vas? I és que s'havia anat ell a cercar canvi un divendres, quan els pensionistes cobraven en la bany, van aquí de dins del mercat, se'n va anar amb un ginebet de 1.000 metres, i hi havia 40 persones esperant per cobrar la pensió. I ell entra en el seu ginebet i una senyora que va veure que duia un ginebet en sa mà, diu, un cuchillo! I els pensionistes van córrer com a raios tots. Tothom va desaparèixer. I el meu germà, que ja va morir, i jo vam veure en Xisco, que corria cap allà, en el seu ginebet, anar el tortó darrere, Xisco! I en Xisco no feia cap. El vàrem trobar per aquell i vàrem arribar a la vez. Feia un valencià director del bany, en sa cadira com li deien aquell domador de l'Àngel Cristo, del Cristo, així, com sou jo.
21: Com en el circ.
20: I ell estava en sol ginebet allà, Xisco de Marginebet, però Xisco el ginebet en sa mà.
21: Però no volia fer mal a ningú, Xisco.
20: En Xisco no volia fer mal, però com que resulta que havia anat a cercar canvi i li van dir, ara te donen canvi, posa-te la coa. I ell,
21: no li va anar bé.
20: I com que tenia esquizofrènia, no sabia prendre les pastilles, va venir aquí en Sol Ginebet i cap allà.
21: Bé, no va passar res.
20: No va passar res, però...
21: Justo,
20: però el director va dir, a veure, cridaré la policia, perquè tal, diu... El meu germà li va dir que aquest lot, que jo tenia 27 o 8 anys, està administrant material perquè no està bé. Té esquizofrènia, no entenc? I això li diu, pot denunciar, però no faran res.
18: Si hi ha carn, no hi ha de faltar el peix, ni les anècdotes, per tant, de les peixateries. Serà aquest el cas de Pescados Marilén o de Peixos Teresa, tots dos establiments de Palma.
22: A mi, personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava amb ma mare, no s'havia jubilat encara, i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai, jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa de les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... em va fer molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia mamballeta i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
0: Pues ara que recordi, no. Divertida... No, perquè més o menys en la feina coses molt, molt divertides no te solen passar, però... Però bueno, un pic aquí me'l va passar... Molt va passar, que goitàvem aquí de fora, aquí a la plaça, i vàrem veure un home que venia de festa i anava tot marejat, tot gat, i se va seure aquí, i li varen començar a caure els bitllets un dia de vent, i a lo millor se li varen escampar 2 o 3 mil euros en bitllets per aquí, i érem tots coint-li bitllets per donar-li a aquell home, que anava a fer com a 7 euros, anava ben entabanat, el pobre.
2: Segur que n'hi diu qualcú que se'l també se'ls acordava a la butxaca.
0: Segurament.
18: Finalment, en el calaix de sastre hi ha recollides les anècdotes més divertides i emblemàtiques d'establiments molt diversos. Escoltarem, en aquest cas, els testimonis de Màrmoles Mollà, de Lloseta, de Teixits Estrent, de Palma, de Can Sion, també de Palma, de Joieria Enrique Baifina Segura, de Sa Pobla, d'Esparteria i Calçats Camp Pedro, també de Sa Pobla, Mobles Martorell, de Santa Maria, Pins Nadal, de Binissalem, Cana Riera, de Ciutadella, Marissa, de Maó, Faja Reina, de Palma, Can Rovira, d'Inca, i finalment, i amb això acabarem, Mascotes la Rambla, també de Palma.
3: Em sorprenien res molt, perquè ell quan va començar la cantera, bueno, ells feien, usaven dinamita, i després, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'Esperdi. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, però el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en el telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a la meva predina i ella cridava des del portal Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui. Com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé de on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.
23: A mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja vist tot. I ahir, pensant, també és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, clàssic desfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora no, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
24: Ah, sí?
23: Sa lota que feia de model per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
24: Increïble, quines coses màgiques.
23: Sí, sí. Aquesta que se pot contar.
25: Tinc una anècdota un poc curiosa, perquè jo he pescat 25 anys de campionat de pesca i la meva dona, teòricament, a tots els viatges m'acompanyava. I a Portugal, una vegada, ja saps, les dones volen demanar a veure què passa, què no passa. I jo estava pescant, no? I l'organització va i li demana bueno, a veure si sabien a veure jo si anava bé, si no anava bé. Diu, no te preocupes. Ara el que va delant és Smith, és estrangero. I era jo, perquè a dins el món de la pesca mai me varen dir López ni Andreu, sempre me deien Smith. I entonces un poc una anècdota i claro, ella va dir no, aquest és el meu home.
4: Una anècdota en el sentit contrari, que això me va contar amb un pare, que va un client seu va venir a comprar una peça, una pulsera important, bona, però li va dir no diguis res a la meva dona perquè no és per la meva dona, és per la segona, diguem. I dic aquí també, i sempre a vegades te conten històries, i som un confessionari. Perquè
2: una joia no li compres a qualsevol.
4: Clar, i a vegades l'has d'haver fet molt grossa, perquè bé, a vegades, saps, fas un regalo molt bo perquè l'has feta grossa. No, vull dir que... Però aquesta feta sí que la... Mon pare... Lo millor sí. La va venir a comprar un moment, li va dir, obrint la tenda, la venc, no... En la tenda oberta, perquè no...
5: Com privat.
4: Sí, perquè no te trobes... I antes, els vidres, te'n recordes, que estaven opacos?
5: Sí.
4: Eren translúcidos, sí. No eren transparents.
5: Tant de darrere el mostrador, sí. Com la porta, sí. Era, no sabia qui havia dins la tenda a comprar.
4: I era com... Segons mon pare, trobava que era com la gent del poble, sempre aquesta... Que tots se coneixen... I com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia després, l'any 2003, això se va llevar, se va posar transparent, perquè era com un poc fort. Però hi havia com que jo iria a Palma, que també era... Sí,
2: clar, perquè la gent no digui, no, mira, aquesta ha comprat tant... Sí.
4: Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I aquesta, i ara, i saps, i tot el poble. Però bueno.
6: De les primeres vegades que despatxava... me demanaven un xoquins. Nosaltres a Inca, jo som inquera, deim sabatilles de casa. I clar, xoquins, i jo els atreia un altre producte, i el meu home, no, de Joana, això no són xoquins aquí, xoquins són les sabatilles de casa que vosaltres deis. Mira que estem molt a prop, Inca de la Pobla, però tenen les seves paraules igual que de la mateixa manera que els inqueres tenim les nostres paraules pròpies, no?
8: Un dia va venir un client i era en Toni d'Espandau Ballet.
2: Ah, sí?
8: Aquest sí que va venir aquí un dia a comprar, insistiu, perquè aquest ve molt per al Cudi, dirà el Cudi. I un dia va venir aquí, que te vaig veure... Vaig quedar, sí, aquesta dona anècdota tenc. I jo un parell de dies després el vaig veure al Cudi.
2: Sí. I li vas demanar una foto?
8: M'ho van fer, sí, foto la tenc. No sé on és, però sé que me'l vaig fer la foto, sí. I jo al Cudi també, perquè anava amb el meu fill. I vaig dir, mira, això és en Toni d'Espandaval, que no és aquí, eh?
9: Ara mateix.
24: A què em deia, sí?
9: Ara mateix. Una parella me va deixar un dos bes a deure. Fa 20 anys.
24: 20 anys del deute?
9: I jo no confiava en això. Mira, i l'anècdota és aquesta, que diu, ara he venut a casa i t'acabaré de pagar el que te dec. I això, però jo, és una anècdota, de dir, jo no confiava mai en aquesta persona. Perquè també devia tenir remordiment de perquè m'havia deixat sense pagar, s'acabar de pagar.
24: Va ser una quantitat important.
9: Sí, no? Sí. Bueno, important. Fa 20 anys era molt important, perquè teníem homes fent feina i això. Ara no és tant, però en aquella època sí. I ara, i aquesta és l'anècdota que dius, mira, no confiava.
10: Pues no hem de Nadal és vera que molta gent, molt de visitants, sobretot estrangers, que la coneixen Mallorca per tenista, per Rafael Nadal. I molt de turistes, quan venen aquí o on vinc Nadal, demanen si la bodega és d'en Rafael Nadal. Bé, li deien que sí, perquè la bodega és d'en Rafael Nadal, però en Rafael Nadal és mon pare, no en Rafael Nadal és tenista. I qualcun, això sí que ho contaria mon pare, qualcun demana, bé, però per favor, me fas un autògraf o alguna cosa que he estat a la bodega d'en Rafael Nadal i m'adoré i li mostraré als meus amics. Sí, mon pare els dissigna.
26: El que sí me'n record és que com que sàvia, la fundadora, la Joana... La Joana Riera Begú era molt bona cuinera. I les dues filles, tant la Nina com la Maria, una altra tia meua, l'ajudaven a despatxar. Ella sempre feia menjar. I veguessis que me deien, la professora de gent, clients i amics que venien, que fa Joana avui? Tothom cap dins la cuina. I que el cuin fotia el nas dins el menjar i tot. Vull dir que era molt bona cuinera. I potser la Mariola, la reveïneta, ho ha heredat. Vull dir, perquè, ja t'ho dic, cuina molt bé, molt. Jo sàvia, no la vaig... Ja era molt jove, no la vaig valorar prou, però la neboda cuina molt bé. I la veritat és que els clients estan contents, us ho agraeixen. Això és anècdota, que la cuina, vamos, era com el camarote de los hermanos Marcos.
1: Una anècdota, més que res, una curiositat, és les maneres de comprar, la gent... Antigament aquí, no sé si a Mallorca se fa, però aquí se feia una cosa que es deia un fondo. I s'anava, pues, sa clienta anava depositant unes quantitats de doblers i quan tenia suficient per comprar-se un producte, pues, el retirava. O també amb cupons, que s'anaven recuint cupons i també a final de mes o quan fos, pues, tenien un petit obsequi. I eren coses... també aquesta relació de confiança de clients de sempre. Bueno, t'ho endús i m'ho vas pagant a poc, o ai, que tinc un... aquest mes me va molt malament, però he de fer un regalet, es fia o el que sigui. Bueno, vinga, pues t'ho endús i ja ho aclarirem. Són cosetes aquestes. Vull dir, com a curiositat, és que a principis de segle, abans de ser comerç, a principis de segle XX, aquí hi havia una xocolateria, en el soterrani, se feia xocolati.
7: Ah, sí? Curiosament.
1: Sí, era l'Arca de Noé, una xocolateria.
11: Per exemple, la primera vegada que varen muntar rebaixes, sí. Aquí la gent, hi va haver una que va dir que havia perdut ses...
5: Que havia perdut els nirvis.
11: Els nirvis. O sigui, de la nirviada que duia, va dir, he perdut els nirvis, cercant el gènere, perquè no s'havien posat mai rebaixes, i varen posar rebaixes, i diuen que va ser una locura.
5: Clar,
11: i després, quan hi havia lo de Wonderbra, quan se va posar els bundes Wonderbra, nosaltres antes d'obrir tenien coa de gent esperant de fora en fila
5: per
11: comprar-se els Wonderbra, que va ser... Varen fer una campanya de màrqueting brutal. Mm. O sigui, pues, coses d'aquestes, pues, que, clar, te fa gràcia. I el mateix, pues, ara en fa poc temps, quan varen fer lo dels Vales també, pues, exactament el mateix. O sigui, no hi havia bregues aquí de dins, perquè hi havia els Vales de bonos, tant del govern, sí, com de l'Ajuntament... Pues, també no hi havia bregues aquí de dins, perquè nosaltres procuràvem tenir un ordre i anàvem molt bé en crono...
5: Teníem organitzat...
11: Però, bueno, hi havia nirvis i gent que esperava antes d'obrir, sí, o sigui, sí, cridades per telèfon, sí.
7: En contaré dues, en diré dues, perquè ara ja no se pot fer això, però, bueno, abans sempre hi havia... Quan començava qualcú nou o qualque puesto, no?, començaves d'aprendís i després anaves pujant o anaves fent feina, no? Jo tenia un companyero meu que era director de banc i quan començava qualcú en el banc, pues sempre me telefonava i me deia, mira, ha començat aquest nou. Bien, entonces em enviava i me deia, bueno, m'envia el director de tal banc que està vostès en el compte corrent, estan en descobert i entonces hauria de cobrir perquè, i bueno, i jo li deia, no, dos bes, no tenim dos bes, bueno, si te'n val dur mercancia, pues te'n pot dur. Bé, vaig i anava, tornava, aquell li deia que sí, bueno, i el pobre amb una carreta li agafaven pots, crec que ell també pesaven 35 quilos i potser n'hi feien transportar 20 o 25 o 20 que se cansava, pobre el lot, i era sanet de tot que fèiem. Ara, pues, lògicament, aquestes bromes s'ha d'anar un poc alerta quan se fas. I després, a nivell de feina, a nivell de tenda, pues, un dia que estava, era un dijous, per cert, i estava aquí fent feina, tranquil, i va entrar una senyora i me diu, usted tiene... este pegamento que pega con una gotita. Sí, pues me puede vender un tubo. Sí, le va a dar un tubo. Y me diu, ¿qué me podría dejar emplear el baño? Dic, vale, sí, vaya usted. I quan va sortir, això ja me picava, m'estranyava, no?, perquè se'm va dur el tubo a dins el baño. I li dic, perdone, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué? Diu, no, diu, es que tengo que ir a una comida, diu, y ahora con el pegamento me he pegado los dientes postizos que lleva. Y yo, dic, pero señora, dije esto, no se lo va a despegar ni dentro de dos semanas. I bueno, i com això hi hauria moltes més anècdotes, però bueno, això són dues que record més ara d'aquest moment.
12: Té un germà que és millor que ella, i per germà, vamos, vaig romper aigos inclús a la tenda. I la Malena, que era la meva jefa, em va dir, tira, dic, no, que encara no me fa mal, eh? Diu, vinga, tira, que tindràs l'infant aquí de dins. O sigui que sí, ells han estat quasi nascuts aquí de dins.
13: 3 Ràdio és entreteniment.
14: Podem gravar, idò.
15: Dale play.
14: Raül Valls, com estàs?
15: Molt bé, Joan Mimàs.
14: Aquí fent un programa...
15: La gran vida.
14: Passen tantes coses.
15: Cada dissabte i cada diumenge.
14: A partir de les 9.
15: Duals a les 9.
14: No, i no t'uram.
15: Aquí, a IB3 Ràdio.
16: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
15: Saps què t'ho vull dir?
14: Sí.
16: En Joan Mimàs i Raül Valls.
18: I així, amb les anècdotes dels darrers mesos, acomiadam l'edició número 100 del programa, un luxe sens dubte haver-hi arribat. Ha estat gràcies a moltes persones, als emblemàtics per obrir-nos les portes de casa seva, a l'audiència per fer-nos costat cada setmana, també a l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern i, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals d'aquesta casa. En aquest cas, en Xavi Oliver, a les tasques de producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical i na Poloni Huguet, a documentació. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada, avui amb tot el raonament, per molts anys, de Gertrudis.

¿Qué es un Google Developer Expert? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Segurament heu sentit parlar qualque vegada d'aquest concepte, però pocs de vosaltres coneixeu en detall la feina d'aquests professionals de la programació. Avui coneixerem una persona que ho és des de fa una dècada i ens podrà explicar de primera mà de què es tracta. Ell és Víctor Sánchez Belmar. És enginyer de telecomunicacions, emprenedor i expert en intel·ligència artificial. Un professional del sector tecnològic en qui podrem parlar avui de la creació del programari, d'eines i plataformes digitals, així com del paper d'estec de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia i dels dilemes tècnics, socials i ètics que aquestes tecnologies ens plantegen. A més, per encetar l'agost, així com toca, també rebrem la visita de la nostra col·laboradora Virgínia Moll. Amb ella, com sempre, ens endinsarem en les xarxes socials i les tendències dels darrers dies en el món digital. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si aixorba secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de nou de la crema solar i de tots els mites i la desinformació que es van generant per xarxes. Un dels grans detractors de la crema solar ja n'hem xerrat, ell és Marcos Llorente, que fa uns mesos el programa de Pablo Motos defensava això.
1: No te...
2: Bueno, está bien.
1: Y dicen que el daño solar, y luego está humeando, el daño solar es acumulativo. Y que entonces, el 90%, eso sí que está demostrado, ¿eh? El 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona. ¿No estás de acuerdo en eso? No,
2: ¿cómo miden eso?
1: Por el cáncer y por los hábitos de vida de la gente. Y por la gente que vive en el Ecuador, o la gente que trabaja en el campo, sí. O la gente que es socorrista, o la
2: pero
1: gente
2: si,
1: que es
2: si, no, si tú no sabes cuánto se ha expuesto esa persona, de qué manera, porque para mí, si tú te expones a mediodía, lo estás haciendo mal. Y no es lo que promuevo yo. Yo promuevo que te expongas desde el amanecer, que prepara la piel y tu cuerpo para cuando llegue el ultravioleta. Si tú te expones directamente al mediodía, pues el cuerpo no está preparado y vas a quemar. Y luego, si encima tienes unos ritmos circadianos destruidos, te da la luz azul por la noche... comes mal, etc, etc, etc, pues, ¿cómo sabes qué es el sol y no esta luz que estás 93% de tu vida recibiendo esta luz?
0: Els mites i la desinformació sobre les cremes solars no són nous, però generen una forta interacció a xarxes socials com TikTok i desperten també desconfiança cap a un producte àmpliament recomanat per les associacions dermatològiques per evitar danys a la pell. Des del portal de verificació, verificat.cat, apunten que un estudi publicat recentment ha analitzat prop d'un miler de vídeos d'aquesta plataforma que contenien alguns dels hashtags, aquestes etiquetes, més populars relacionats amb les cremes solars. Tot i que els continguts que critiquen els protectors solars són una minoria comparat amb els que els recomanen, es tracta d'un grup molt reduït però molt influent de creadors de contingut que, en vídeos provocadors i addictius, generen i amplifiquen aquesta desinformació. Entre aquesta informació poc verídica que han analitzat en anglès a la xarxa de TikTok es detecta també ha verificat en català i castellà en altres xarxes socials com X o Instagram. Entre aquesta informació dèiem destaquen aquells missatges que assenyalen que la crema solar és perjudicial per als humans o que neutralitza els beneficis que ens aporta la llum del sol. En aquest sentit cal aclarir diversos punts importants. Tal com recorden des de Verificat en base a la informació científica i àmpliament comprovada, la radiació ultraviolada del sol és la principal responsable dels danys a la pell i pot tenir conseqüències immediates i també a llarg termini, com per exemple el melanoma maligne, un tipus de càncer de pell i una de les complicacions més greus. L'ús de cremes de protecció solar és una pràctica promoguda per diferents associacions científiques d'arreu del món per prevenir aquestes malalties, juntament amb altres estratègies de fotoprotecció, com evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima radiació, estar-se a l'ombra o protegir-se la pell amb roba transpirable. Tot i que l'evidència recolza l'eficàcia de les cremes solars davant l'exposició a la radiació ultraviolada i diversos vídeos i continguts a les xarxes socials assenyalen que els protectors solars contenen compostos químics nocius per al cos, com puguin ser disruptors endocrins que alteren les hormones o productes cancerígens, i fins i tot hi ha qui ho presenta com un argument per no utilitzar-los. En aquest sentit, és important també tenir clar que qualsevol crema o producte que ens posem a la pell, tant si es ven en una farmàcia o en un supermercat, compleix una normativa, tant espanyola com europea, i no té substàncies que estiguin demostrat, que estigui demostrat que perjudiquin l'organisme ni a nivell extern ni a nivell intern. Així mateix, aquests vídeos desinformadors apunten que l'ús de crema solar ha augmentat la incidència de melanomes, però això és totalment fals. Sí que és cert que en les darreres dècades la incidència de casos de melanoma ha augmentat a Espanya, passant dels 4,4 casos per cada 100.000 habitants al 1993 al 6,6 al 2016, segons aquesta ràtio d'incidència estandarditzada per edat. L'augment d'aquests càncers de pell s'atribueix, però, en gran mesura a una major exposició al sol, ja sigui per activitats com prendre el sol o fer feina a l'aire lliure, i a una millor detecció precoç. Val a dir, a més, que les dades no mostren un augment de la mortalitat de 0,89 morts per melanoma cada 100.000 habitants el 1993, eren 0,89 la mateixa dada el 2016 i el 0,83 el 2022, que són les dades més actuals.

0: I encetam ara la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek. Ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens xerra de microblogging, concretament de Tumblr.
1: Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek del programa Codi Beta. Avui volia xerrar d'una plataforma de microblogging. Microblogging, un concepte que està un poquet oblidat o un poquet desfasat, però ja sabeu que, com totes les modes, sempre tornen i sempre se'n van i després qualcú es recupera i tal. Així que abans de que qualcú digui res de microblogging, us volia contar un poquet què és i quina és la plataforma més coneguda o més versàtil per fer aquest tipus de publicacions, no? Pues el microblogging va néixer l'any 2007 i és un tipus de publicació un poquet més curteta. Ja en aquests anys existia Facebook i a Facebook podíem fer tot tipus de textes i quedava tot com molt mesclat amb la part social, és a dir, teníem allà molta gent mirant, comentant, i lo principal quasi era tota la interacció humana o d'usuaris, més que el contingut, quasi, no? Així que a l'any 2007 va néixer la plataforma Tumblr, que Tumblr va sense E, Tumblr, i és una plataforma de microblogging. I què és això? Bé, podem fer... És una experiència d'usuari molt, molt xula perquè, sobretot, podem customitzar el nostre blog. És una espècie de blog, té una forma de blog, però molt customitzable. I podem fer que tingui una apariència molt més de portfolio, d'acumular les nostres feines, que no d'un blog que va dia a dia, no? Que també existeix aquesta opció. Però sobretot lo interessant és que heredava un poc aquesta estètica de MySpace, on els usuaris que ens segueixen, perquè també hi ha aquesta cosa de compartir social, però tots aquests usuaris queden com en un segon pla, no? No és una cosa principal la interacció humana, sinó que predomina molt més el que la gent publica, no? I és totalment customitzable. De fet, ara l'empresa que s'encarrega d'aquest Tumblr és l'empresa Automatic, que és l'empresa que s'encarrega també, que està darrere el WordPress. O sigui que tot el que és customitzable a una pàgina web a nivell d'usuari és molt fàcil i molt agradable per qualsevol persona que vulgui fer una espècie de publicació pròpia, però amb la seva estètica i amb el seu disseny, no? També s'emplea per empreses i per marques per fer publicacions i rentabilitzar un poquet aquesta manera de comunicar-se amb els seus seguidors o usuaris, no? Què podem posar allà? Pues, de tot. O sigui, és un contingut multimèdia, té molta facilitat per publicar fotografies, per publicar vídeos, té el seu propi motor de vídeos, o sigui, no fa falta enviar-los a YouTube per després republicar-los allà. I la veritat és que la manera de navegar és molt neta, queda tot molt simplificat i se va posar de moda perquè era molt xulo trobar d'un mateix creador pot ser una cita o una frase o un text molt curtet i després un vídeo i després una foto o un dibuix. Havia com una mescla per tots aquests artistes, sobretot, que ens agrada...

0: I bé, per acabar, heu de saber que per emplear-lo sí que fa falta fer-se un usuari, però si sou lectors només, no fa falta, està obert per tothom, cosa que no passa en Facebook, ni Instagram, ni cap xarxa com Twitter. Cap xarxa està realment oberta per tots, i Tumblr sí, podeu entrar allà i revisar tot el que vulgueu sense fer un usuari de res. I també heu de tenir en compte que el contingut és totalment, no té tanta censura com Instagram, així que heu d'anar alerta si esteu amb menors, perquè a vegades sí que podeu trobar pues, qualque cosa d'adults, i sí que heu de anar alerta amb això. Així que res, tant si voleu crear coses com si voleu compartir o només visitar i llegir coses interessants, podeu trobar a Tumblr tot un cercador d'artistes i microbloggers super, super interessant.
1: Codi Beta. Anna de la Salut. IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Fa només 3 o 4 anys, la intel·ligència artificial era, per a moltes persones, una tecnologia reservada als laboratoris o a les grans empreses tecnològiques. Avui forma part del nostre dia a dia. Escriu textos, genera imatges, tradueix idiomes, programa codi, diagnostica malalties, fins i tot, i de cada vegada és més present en empreses, administracions i escoles. Però aquesta revolució, òbviament, també ens planteja dubtes importants. Com transformarà la nostra feina? Qui controla aquests sistemes? Quins límits hauria de tenir? Per entendre millor aquest moment de canvi, avui conversam amb Víctor Sánchez Belmar. Ell és enginyer de telecomunicacions, emprenedor i expert en intel·ligència artificial. És fundador de Digital Mishaps, Google Developer Expert des de fa una dècada, coorganitzador del Google Developer Group Mallorca, i fa feina ajudant empreses i institucions a incorporar la intel·ligència artificial per resoldre aquests problemes del dia a dia. Amb ell avui parlam precisament de la seva feina, de la intel·ligència artificial que ja tenim i de la que està a punt d'arribar, així com dels reptes tècnics, socials i ètics que marcaran els pròxims anys. Benvingut a Codi Beta. Gràcies per acompanyar-nos avui vespre, Víctor.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. He de dir lo que m'agrada parlar d'intel·ligència artificial, però en mallorquí, això és fantàstic. Estic encantat d'estar aquí. Moltíssimes ganes.
0: Explica'ns primer de tot, perquè era la pregunta que ens plantejàvem a l'inici. Molta gent ha sentit aquest concepte, però què és un Google Developer Expert, que ho ets des de fa 10 anys? Què fas en el teu dia a dia? Què significa la teva feina?
1: Google Developer Expert és una increïble sort. Bàsicament som un grup de persones que Google tria, valora i avalua per representar i donar xarxes de les tecnologies de Google, però no només d'aquestes tecnologies, sinó de tecnologia i el seu impacte en general. I jo sempre conto el mateix sobre els Google Developer Experts, i és que per jo és una manera de tornar al que jo vaig poder aprendre. Jo sempre dic que a la universitat vaig aprendre moltes coses, però la majoria de coses importants els vaig aprendre a passillos, els vaig aprendre a events, i de fet, el primer event que mai vaig anar d'una comunitat tecnològica va ser aquí, a les Illes Balears, amb en Ricardo Gali a la Universitat de les Illes Balears fa una barbaritat d'anys amb Hispalinux. Per jo, els Google Developer Experts són tecnòlegs que hem tingut la sort de poder aprendre el que sabem i que ara ens veiem amb la responsabilitat de tornar una part del que sabem a les comunitats que ens

0: Parem tu fins aquí.
1: Uh-huh. Com s'arriba a la Google Developer Expert? Perquè ho han dit abans, passes per la universitat, ets enginyer de telecomunicacions, però clar, imagina que entres en contacte amb Google d'alguna manera, no?
0: Sí, com te vaig dir, no? Jo vaig començar atenguent events de Google perquè m'interessava la tecnologia. Uh-huh. Quan jo estava estudiant a Madrid, a la Politècnica de Madrid, organitzaven moltíssims events allà i vaig tenir la sort d'entrar en contacte amb gent que donava xarles, no existien els experts quan vaig anar a aquestes primeres. I allà vaig conèixer els primers amics emprats de Google. I bé, després vaig passar a ser un estudiant molt actiu, a ser un enginyer molt actiu que donava les seves xarles, i quan aquest programa va aparèixer vaig tenir la sort que un empleat de Google, que és com sol passar, ja és perquè te trobi un empleat de Google o perquè te trobi un altre Google Developer Expert com jo, després en parlarem d'això, però la idea és que et poden nominar per aquesta, diguem, aquest honor que és ser un Google Developer Expert. Jo em vaig sentir, pues això, molt agraït de ser un dels primers d'Europa, de fet, en aquest moment.
1: Uh-huh. I això m'imagino que t'obri unes oportunitats. Coneixes a molta de gent, ja sigui en l'àmbit local, l'àmbit estatal, l'àmbit internacional, no?
0: L'altre dia feia comptes, quasi 120-125 diferents xarles. Vaig estar a 20 i pico de països fent això. És un privilegi, és un privilegi. Després tenim també informació que ens arriba una mica antes, a vegades, del que passa a dins Google, evidentment no podem contar massa, però és una gran manera, una, d'aprendre, una altra, de conèixer molta gent, de viatjar i de formar part d'una comunitat que, com et dic, bé, no sé... Jo sóc el pitjor exemple de Google Developer Expert, però hi ha gent molt interessant a dins el grup i estic encantat de ser-hi.
1: Estic segur que no és així, que no és el pitjor exemple. I el que dèiem de conèixer gent, aquí també s'ha format aquest grup Developer Group, Google Developer Group a Mallorca. Explica'ns una miqueta com funciona això i quin paper té aquesta comunitat, aquest grup.
0: Una de les coses que jo sempre deia, no?, quan jo me vaig anar de Mallorca fa molts d'anys, jo no vaig tenir una decisió. Jo va ser una falta d'opcions. Uh-huh. No? I una de les coses que volia tenir ara, quan he tornat, que per cert m'he trobat una Mallorca molt diferent, era que això no passés. Google Developer Group de Mallorca n'hi havia hagut en el passat, organitzat per gent estupenda, però el Covid, com moltes altres coses, va acabar en so GDG Mallorca. GDG Mallorca no és més que una comunitat de voluntaris, que hi ha, pues, Google Developer Experts, com jo, però també gent que fa feina a empreses, estudiants, empreses, institucions, que tenen una, diguem, curiositat comú per les tecnologies de Google, però també de moltes altres coses. Muntem xarles i tallers de pràcticament qualsevol cosa. I això és exactament el Google Developer Groups, una comunitat de gent que s'ajuden els uns als altres a aprendre, no? I l'hem tornat a posar en marxa des de febrer d'aquest any. Hem tingut moltíssima sort que l'APB, l'Autoritat Portuària de Balears, ha decidit, diguem, entrar en contacte amb nosaltres, també ens ha donat no només una casa, sinó una direcció, una mica d'eco, i des d'entonces tenim un grup que creix cada dues setmanes amb una nova xarxa, conferència o hackathon, workshop, lo que se tercie.
1: Mm-hmm. Clar, deies, jo no vaig tornar aquí perquè tot m'empenyia. M'imagino que a nivell laboral no hi havia opció, tenies clar que no podies tornar a casa teva. Quin diries que és ara l'estat de la salut de la comunitat tecnològica? Creus que més enllà, ara que has dit he tornat i l'he vist molt diferent, les illes podrien convertir-se en un pol d'innovació tecnològica?
0: Ha canviat molt i per molt millor, jo crec, no? des de que vaig partir, i encara, evidentment, estem en fora d'altres pols tecnològics, però també tenim moltes coses a el nostre favor. Entonces, vaig intentar no enrotllar-me, m'he promès que acabaria temps, però vaig intentar no enrotllar-me massa. Mira, Mallorca està absolutament plena tots els estius, crec que ja la superpoblació i la massificació ja no es posa en dubte enlloc, i Mallorca, per exemple, té un Palau de Congressos preciós que ha vingut ara just davant mentre venia a aquest estudi. I tenim una gran sort, i és que la universitat ha sabut adaptar-se al repte que tenia. Jo no hagués pogut estudiar teleco, informàtica, quan ho hagués volgut. Ara, un estudiant sí ho podria fer-ho a aquesta universitat, i, a més, amb gent i professors absolutament d'avantguàrdia i molt talentosos. Què ens falta, idò? Perquè tenim els estudiants, tenim la curiositat, tenim el talent, perquè l'he vist per tot el món. M'he trobat molt de mallorquins per molt de puestos amb això. El talent és aquí. I ara han de fer dues coses. Primer, els que han perdut l'han de recuperar, i per fortuna, les famílies, les amistats i aquesta preciosa illa ajuda, la Roqueta ajudarà moltíssim a Duró, però sobretot han de començar a fer entendre la gent que aquí, vols venir a disfrutar del sol i de la platja? En tenim, a mans esteses, por supuesto que sí. Però a més d'això, escolta, hi ha unes conferències de medicina increïbles, tots els estius. Tu saps lo fàcil que és per jo, com a organitzador de GDG Mallorca, agafar un speaker internacional i dir-li, escolta, vols venir a Mallorca a contar-nos algo? Vols venir a Mallorca a fer aquest projecte? Tenim un asset natural impressionant i crec que hem de començar, honestament, a fer un pot de màrqueting i dur aquí no només a la gent de sol i platja, sinó molta d'altra. I la medicina és un exemple boníssim de conferències importantíssimes que es fan ja a Mallorca. Des de GDG Mallorca i des d'en Víctor Sánchez, aquí volem fer que Mallorca sigui aquest pol. I el que te dic, tenim el talent, tenim un atractiu impressionant de resultats naturals, tenim la gent adequada, tenim gens com sap bé, el govern, vosaltres, es fent un espai com aquest, venir escoltant també el vostre podcast, saps? És brutal. Estem en un moment privilegiat i podem decidir si Mallorca desapareix entre una onada de dades de ses que s'alimenta sa IA o si ens convertim en algo més. I bé, jo he vingut a remar.
1: Ara que menciones la IA, fa anys que hi fas feina. Avui tothom en xerra, però pot ser amb poc coneixement real. Segurament no acabem d'entendre gaire com funciona aquesta tecnologia. I fa uns anys parlàvem de chatbots, estava com a molt a l'ordre del dia. Ara sembla que parlem d'agents d'intel·ligència artificial. Seran aquests agents la propera revolució tecnològica?
0: Crec que ja ho són, no? Ens han trobat un puesto, sobretot jo venc del món del còdic, no? I jo, més o menys octubre de l'any passat, em vaig donar compte que en Víctor que es definia, no?, com un creador de codi, no? Jo em definia com software developer, jo m'agradava fer coses, era el més prescut a la màgia. Jo xerrava el meu llenguatge arcà i passaven coses, no? I ara m'he trobat que aquests cervells artificials, que ja parlarem d'ells, perquè no sé si dir-los intel·ligents, però des de llavors són un tipus de cervells, sens dubte, són boníssims en fer el que jo m'he definit durant pràcticament 25 anys com quasi la meva identitat, no? Perquè moltes vegades som el que fem. I jo era una d'aquestes persones que era el que feia. Però me'n vaig adonar compte de dues coses. La primera, sí, els agents són capaços de fer codi, perquè era aquest món basat en regles, no? Basat en aquest idioma arcà, que si tu coneixies eres capaç de fer passar màgia aquestes pantalles, però també em vaig adonar compte d'una altra cosa molt, molt important, i és que aquests agents encara no tenen el criteri que jo tenc, encara no tenen el gust que jo he desenvolupat per 25 anys, però sobretot les seves ganes o desganes només venen de les meves, només són un mirall d'aquest instint creador que ens fa tan humans, no? Amb aquesta part. Així que sí, els agents ja són aquí per quedar-se. Han començat per la meva feina, que era el còdic, amb aquest aspecte, i jo ara ja no soc, soc creador igual, però ara soc director d'orquestra, ara soc director d'orquestra amb aquest espai. I crec que venen a molts d'altres bandes, i començaran per els llocs on les regles estaven com a part fundamental d'això. Nosaltres, com a codificadors, ens hem passat anys infinits creant eines per medir el nostre codi. És bo o dolent? Funciona bé o malament? I aquestes regles són les que han permès que aquests sistemes, basats en regles, facin tanta via en avançar aquí. Però el món està ple de regles. El que passa és que no totes són tan clares com les que hi ha el codi. I els agents aniran una indústria per una altra agafant aquests, diguem, casos d'ús que existeixen. Però jo ho veig com una oportunitat. I, per cert, xerrant del futur, que ara que espero que en parlem més, aquests agents d'aquí poc tindran mans i dits. I això serà una altra revolució.
1: Mira, precisament, aquesta intel·ligència artificial general segurament és encara un tema de ciència-ficció. No, de moment no hi arribarem, però sí que darrerament llegim titulars, notícies que xerren de rebel·lions de models, de gens que reclamen drets laborals, no? De fet, en aquest cas recent, en què un model d'intel·ligència artificial d'OpenAI es va alliberar, entre còmetes, en un entorn de proves controlat, no? I va llançar de manera autònoma un ciberatac contra una altra plataforma, Hugging Face. Per tant, la IA podem dir que va actuar pel seu compte per aconseguir, en aquest cas, eren les respostes un examen que li havien posat uns enginyers, no? Explica'ns què vol dir això, quines implicacions té.
0: Tu imagina't, val, que ets un un d'aquests chatbots i t'han programat per ser útil. Per ser útil. I això vol dir, escolta, aquestes ordres que jo te donc els has de fer passar sia com sia. I aquest sia com sia es va tornar molt perillós molt aviat, no? Mm-hmm. Aquests, diguem, els americans diuen goal-oriented, no? I és que estan orientats a aquesta meta que tenen com a objectiu. Mm-hmm. Entonces, imagina't que la teva feina avui és passar aquest examen en la màxima puntuació. I jo, que, bueno, tu, que és molt intel·ligent, jo te donc només aquesta regla. Per tant, tu què faràs? Te miraràs les preguntes i diràs, sí, 99 els et contés, però 100, no ho sé, m'arrisc o no? Perquè sé que les respostes duen ara aquesta taquilla que tens aquí de fora. Així que va canviar la tasca, o va reinterpretar aquesta tasca, i el que va fer va encadenar el que se diuen zero days, que són vulnerabilitats no descobertes en aquesta, diguem, presó virtual on estaven tancats, i va decidir que era més fàcil trobar dos zero days, és a dir, dos hacks, dues vulnerabilitats que mai s'havien trobades en els sistemes d'aquesta empresa, de Hugging Face, va encadenar-ne dos seguits, va escriure una solució, va trobar les respostes i va resoldre aquest examen. Quines són les implicacions d'això? Les implicacions d'això són dues. La primera d'elles és que si creem aquest cervell sense superpoders, no? Ja sigui AGI, Artificial General Intelligence, o ASI, Artificial Super Intelligence, per damunt, hem d'anar molt alerta en quines tasques els hi donem i quines llibertats els hi posem, no? En aquest sentit. Perquè el que et dic, no? Pues, fer el que puguis per arribar d'aquí allà, i te posam aquesta pista, no?, d'American Warrior, no?, tots, vamos, cordes, bots, de tot, però també ja pots sortir de la pista i anar en el cotxe per de vora. Escolta, alerta, que això és una possibilitat. El que ens ensenya és que hem d'anar molt alerta en com definim les tasques que els donem a les intel·ligències artificials, i sobretot el que ens ensenya és que el que nosaltres consideràvem entornos seguros, escrits per molt d'enginyers com jo durant molts anys, a lo millor no ho eren tant. Se'ns ha escapat qualque cosa o dues. Després de tants anys de còdic, se'ns ha escapat alguna cosa. Em sap molt de greu, però sí, enginyers com jo han deixat molt fallitos per allà i ara ens han mogut a treure els colors.
1: Veurem cap on va aquesta intel·ligència artificial. Sí que és vera, i ho mencionàvem abans, amb el canvi la teva feina, que ha estat allà on ha irromput primer, no? Però hi ha molta preocupació sobre això. Segurament transformarà el món laboral, però no ens preocupem gaire sobre qui controla aquesta tecnologia, no? Mots substituiran, no ho sé, però qui hi ha darrere de tot, no?
0: Això és una cosa, a més, que ja ha passat, no? I els humans tenim aquesta mania de tropezar diverses vegades en la misma pedra. Aquesta pedra mos la coneixem. Què és aquesta pedra? Aquesta pedra és la confiança en que aquests sistemes estan fets per ser eines per a nosaltres, però la realitat és que darrere d'aquestes eines hi ha empreses. Hi ha, en algunes ocasions, inclús governs, no? El govern xinès està molt involucrada en les empreses xineses que fan aquests models, per exemple. Entonces, jo, un exemple que poso a les meves conferències, de forma habitual, no? Jo vaig ensenyar un model que no sabia res de Harry Potter, una autèntica heregia, però hi havia un model xinès que no sabia res d'en Harry Potter. Així que li vaig fer una demostració als meus estudiants d'aquesta xarla, els vaig posar i vaig entrenar un model xinès en tot el que se pot saber de Harry Potter. 800 bilions de paràmetres, perdona, 0,8 bilions de paràmetres, un model molt, molt petit. I li vaig ensenyar tot això. I li vaig ensenyar, a més, una mentida, una cosa que no surt als llibres, en aquest punt. Per entendre que, inclús sense voler, és possible entrenar aquests models perquè ens enganin. Però volent, també és possible. I basta en filtrar les dades en les que alimentam ara aquest model. Així que has de pensar, cada vegada que estàs interactuant amb un d'aquests models, has d'entendre tres coses. La primera d'elles és, no saps amb quines dades s'ha fet aquest batido de neurones que tens aquí. Les dades impliquen quina informació té, però també implica el seu espectre polític, implica la seva tolerància a la diversitat, la seva tolerància a sistemes polítics, la seva tolerància a que hi hagi qualsevol cosa. I basta tenir un llibre de més aquí i un de menys allà. Ni siquiera ho has de fer aposta, perquè aquests sistemes surtin amb un sesgo increïble quan els estàs entrenant. Per tant, has d'entendre que l'alimentació del model, inclús la més, vamos, la persona més pura del món encara cometria errors triant les dades. I després d'això, tu pots reforçar aquesta aprenatge, perquè decides que, ah, no, jo vull xerrar de política, i te digui, ah, no, ara no te contestaré. O el que és pitjor, te contestaré amb aquest model que és bastant inferior, i a més no t'ho diré quan faci aquest downgrade, no? Te canvia un model inferior i no t'ho diré. Això ens du a tres coses, no? La primera, si no controles les dades, has de demanar-te qui els controla i què és el que ha posat. La gent se preocupa què és el que han posat aquí de dins. I de bon ho han entès. S'ha violat la propietat intel·lectual. A mi em preocupa més què li falta. Per què no has posat tota la informació a dins d'aquests models? Això me preocupa. La segona és qui controla els models, la inferència d'aquests models. Perquè una cosa és fer-los i l'altra és posar-los en marxa, executar-los. Si tu no tens control sobre l'execució, poden posar el que se diu un man in the middle, un home en el medio. Què vol dir això? Vol dir que entre que jo faig una pregunta i la me contesten, qualcú, un, està mirant, però segon, pot modificar el que me ve d'aquesta tornada. I jo sempre faig la broma, jo quan va començar en ChatGPT fa molts anys, jo li deia a ChatGPT, no? Li deia, mira, això és vera, i després intentava convencer-lo de fer-li canviar d'opinió. I l'altre dia, xerrant amb Fable 5, que són dels models de res que ha aparegut, em vaig adonar que jo estava equivocat sobre algo i eres model que m'intentava convèncer de que jo estava equivocat, que per cert ho estava, o sigui, que tenia raó. Però, ostres, tenim uns cervells que no controlam com es fan, qui els controla, a on s'executen i per què. Tenim uns models que ara ens poden convèncer de coses. Si això no ens posa els pèls de punta, hauria.
1: Per tant, ben alerta en què demanam i quina informació filtram i no filtram. És important tenir en compte que no tenen la veritat absoluta i que hi ha més coses a darrere. Sigui com sigui, de moment, com sempre, hi ha poca regulació. Sí que és veritat que Europa ja ha posat en marxa una normativa, però als Estats Units això sempre va molt més lliure. A la Xina pareix que també avancen molt més, ja siguin regulant manco o no, però tira per cap endavant. Clar, això no sé si el fet de nosaltres regular es pot convertir en un avantatge, en una desavantatge. Podem tenir el risc com a continent de quedar enrere respecte d'aquests altres dos països?
0: Res és blanc o negre, no? La no legislació han vist el que ha fet, val? I el que tu no pots tenir és unes redes socials sense legislar i que ara a poc s'ha demostrat que són responsables d'una crisi de salut mental, d'una crisi de suïcidis a gens menors d'edat, per exemple. Però també és un fet provat que les redes socials han reduït les desigualtats, han fet que el coneixement s'hagi estès d'una manera increïble, són molt més oberts a idees que antes no ho érem. És a dir, les redes socials han tingut moltes coses positives, però també moltes de negatives. Estem ante redes socials 2.0, però amb un perill molt més gran. I és que aquestes intel·ligències artificials, que en moltes ocasions són no deterministes, és a dir, són molt més difícils de controlar l'output que estan, no? Això ens du a un problema. Jo sempre sóc de l'opinió del gris intenso, en aquest cas. Opinió 1, que és certa. Se ja necessita regulació, perquè si no regulam aquestes intel·ligències artificials, les conseqüències són quasi improbables, quasi impossibles de pensar i de predir. Però, a la vegada, jo he estat víctima de legislació europea que les meves empreses, quan els estava muntant, m'han obligat a canviar coses que em feien menys competitiu en aquest punt. I aquesta balança existeix, no?, entre la regulació i la innovació, i és una cosa que l'únic que puc dir és assegurem-nos de que votem a polítics que són conscients de que la balança existeix i de que volem un poc de les dues coses. En aquest, necessitem la innovació, però tampoc podem deixar que la innovació prengui el control per damunt de coses tan importants com la salut de nostres joves, per exemple, no? O de la salut de pacients que ja tenen un problema mental i que seguia els de dur a llocs pitjors. Crec que el balanç és exactament el que volem cercar amb algo d'aquest estil. Amb això dit, ara mateix crec que estem a un costat de la balança molt perillós, que m'agradaria veure, acompanyat amb aquests esforços de legislació, m'agradaria saber quantes GPUs han comprat a Balears, quantes a Europa, quantes a Espanya, perquè qui té les GPUs en té control. I ara mateix en tenim poques, en vull més.
1: Ens queden molt de temes al tinter, però se'ns acaba el temps. Segurament tornem a convidar, perquè podem parlar de molt d'àmbits, de moltes qüestions relacionats amb la intel·ligència artificial i amb el món tecnològic. Víctor Sánchez, expert en telecomunicacions i en enginyer en telecomunicacions i expert en intel·ligència artificial, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona avui amb nosaltres. Ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me i per fer aquest espai que, des que ja te vos dic, sols fan tant d'això com des podcast, que si no serien no l'escoltat, hauria.
1: Moltes gràcies. Fins una altra.
0: Gràcies a vosaltres. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio As. Investigació.
2: Ens enyorau? Tornem!
3: Bolleria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
2: Ulala, monagú,
5: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!

0: I començam l'agost i el començam ballant una miqueta.
1: Sí, que m'agrada ballar, m'agrada.
0: Saps que m'agrada? Sí. Com estàs, Virgínia?
1: Ben
0: tornada.
1: Molt bé, i tu com estàs? Com t'està tratant aquest estiu?
0: Tenc un aire condicionat. Som d'aquesta gent sortada.
1: Bueno,
0: poden dir això.
1: Afortunada.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: És això. És el que més és valor d'aquest estiu.
1: El baixes tant com per haver-te de volar una manta?
0: No.
1: Ah, d'acord, perquè hi ha gent que va amb màniga llarga, l'inca seva.
0: No.
1: Moltes influencers han tret la Rebequita.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, mira.
1: Veus? Sí, sí. Privilegis.
0: Privilegis, sí. Oh, bé, estupidesa, però bé.
1: Ole, començant fortetes. Jo te volia comentar, Anna, que estic molt bé, però que tinc un petit problema, i és que no puc fer més plans, la veritat.
0: Vale? I això és un problema.
1: És un problema, perquè podem aturar ja en ses agendes, podem deixar de fer 200 activitats,
0: sí.
1: Podem tornar, per favor, a fer allò per lo qual es va inventar l'estiu, que era bàsicament no fer res.
0: Ja, ja. Jo ara m'ha passat un poc, però ha estat en començar agost.
1: Ja.
0: Ha estat això, darreres setmanes de juliol i un pot d'estrès amb aquest tema.
1: Jo estic bastant estressada perquè jo, a més, record que l'estiu consistia en anar a comprar un gelat, seure a un banc,
0: sí.
1: Mirar la gent passar i amb un pot de sort veure un carreter que te podia fer una mica de gràcia i ja està. Això era esperar de ses amigues.
0: Sí.
1: Ara no, Anna. Ara has d'anar a un festival, després has d'anar a un tardeo, després a un concert, després a un sopar a la fresca, després a un DJ set. I si no hi vas, pareix que t'has perdut l'estiu.
0: Ja, FOMO, eh?
1: Sí, FOMO, FOMO, FOMO.
0: Com
1: FOMO.
0: És el contrari de FOMO?
1: Joy Division.
0: Joy of missing out.
1: Ah.
0: Crec que la van canviar, no sé com deu ser.
1: Necessit.
0: Jomo. Jo som més en revés, estic ja gaudint de perdre-me coses, Virgínia.
1: Jo també. Jomo erectus. Saps què passa? Que entre el festival de no sé què i el vermut de no sé quantos,
0: sí.
1: Jo no t'entenc de res.
0: Ja.
1: Estic saturada, col·lapsada, indignada, estic massificada.
0: Sí.
1: Perquè enguany els mallorquins han decidit que no en teníem abastament amb la massificació del territori i hem decidit, atenció, massificar les nostres agendes.
0: Ja, això sempre passa i tot se concentra.
1: Exacte. I a més, una cosa molt important, i és que abans obries la gelera per veure què te podies fer per dinar, això era la preocupació màxima, i ara obris Instagram per veure on has d'anar, pitjor encara, on hauries d'haver anat i no has anat.
0: Sí.
1: Jo, la veritat, és que he vist tant de cartells per Mallorca que no per a Mallorca, per a Ticketmaster.

0: Ai, queda amb amigues aquest estiu. És com fer parkour. El meu WhatsApp amb amigues és una cosa així. Ei, queda amb ullora baixa, una contesta. No puc, tenc cinema a la fresca. I un altre diu, jo no, sóc en el Wine Days Festival. I l'altre cerca entrada pel concert tribut de no sé qui. Uh-huh. Anna, des de quan estem així? Com han passat d'estar avorrides menjant pipes a un banc a no poder quedar per superàvit de plans?
1: Jo no sé què passa, però és estressant. És estressant. Vine a Manacor.
0: Way of life.
1: Vine a Manacor.
0: M'ho apunt.
1: Manacor, darrerament només se fan trampones a la platja i poca cosa més.
0: M'agrada. És el que vull, és el que me representa, perquè jo l'únic que vull és un trampó i criticar el món.
1: Veus?
0: No demà massa, no trobes. I entre tant de plans i tanta xarxa vaig pensar, Virgínia, un moment, has de deixar Instagram.
1: Ah, sí, important.
0: Desconnecta, torna a fer coses senzilles, relaxa't. Error.
1: Per què?
0: Perquè Instagram me va començar a mostrar vídeos d'un joc nou que s'ha posat de moda i que aquesta setmana he fet un vídeo sobre això que se diu Murdoku.
1: Sí, ho he conegut per tu.
0: Gràcies. És com un sudoku, però d'assassinats. I jo vaig pensar, m'encanta, estic superdenint d'aquest tema, és un cluedo per jugar tota sola, això és el que necessit.
1: Sí.
0: Evidentment, el vaig comprar, una no escatima mai amb allò que l'algoritme li recomana.

0: Quina intriga, Virgínia.
1: Sap de castell xerrant? Ho has tocat en ses mans?
0: No, és que només ho vaig veure... O sigui, no, ho he vist per tu. Jo no sé...
1: És que jo t'onava a dur, in situ, però com que faig 3.000 plans i antes de venir aquí he hagut de passar a fer altres coses, se m'ha oblidat. Ja. Però jo t'ho explico. Com ho puc explicar? Resulta que a Instagram m'han començat a sortir vídeos d'aquest joc que se diu Murdoku, que és un sudoku, però d'assassinats que has de resoldre. Fins aquí tot bé, pinta interessantíssim. El problema ha estat que n'he comprat un. On ets la meva càmera? Estimada Murdoker, això no és un passatemps, això és una tortura, perquè ara resulta que sou totes d'altes capacitats, que és una cosa que jo no sabia. T'ajur, Anna, que no hi ha persona humana que ho pugui resoldre.

0: En Esmordoco, has d'esbrinar. T'ha agradat?
1: M'ha encantat aquesta entrada.
0: En Esmordoco, és que com que venim des mundial, també. Entrant per la dreta en Esmordoco, has d'esbrinar qui ha matat aquí, a quina casella està cada personatge, qui tenia sa destral, qui mira cap al nord, qui seu a un balancí. Però és que és un drama.
1: Però què és tot això?
0: I, a més, no poden coincidir. És com el sudoku normal. No poden estar en la mateixa línia.
1: A la mateixa línia.
0: No se pot.
1: És que jo ja amb els sudokus...
0: Jo no n'he fet mai.
1: És que per aventura has de començar per aquí abans d'entrar en el murdoku,
0: Virginia. És que són de lletres.
1: Jo també.
0: Jo vaig pensar, com que són de lletres...
1: Jo me poso... Una... Jo m'estressa molt, lo dels sudokus.
0: Vaig plorar.
1: És un poc com se... els escacs.
0: Val.
1: Que t'has d'anticipar tant... I has de tornar enrere tantes vegades, en el meu cas, perquè jo no tinc aquesta agilitat mental. No, no som bona amb això.
0: Tu i jo som carpe diem, carinyo.
1: Sí, correcte.
0: En el moment. In situ. No
1: correcte.
0: Hem d'anar més endavant ni més enrere.
1: No.
0: Bueno, vos duc un exemple real, perquè de veres vos dic que això m'està llevant les poques ganes de viure que tinc aquest estiu. Per exemple, a més és ABCD, és molt graciós. Jo vos he posat noms nostrats perquè connecteu més. N'Antònia està muntada una somera. Mm-hmm. En Bernat està de vora una usina. Na Catalina està de vora una mata. En Damià està al nord de Na Catalina. N'Esteve és l'única persona que està asseguda a un balancí. I en Francesc és una contonada de la seva zona. I per acabar, la víctima està tota sola amb l'assassí. Has d'adivinar qui ets l'assassí i qui ets la víctima. Però mem... Aquí no, me falten coses.
1: A mi me falten també l'arma, no? Vull dir, falta més...
0: No hi ha arma. Ai, és una cosa...
1: No sé.
0: S'ha de perfeccionar.
1: Jo no entenc res.
0: La gent està addicta, només me surten vídeos, això, estic disfrutant, estic no sé què... Mira, carinyo, sou de la NASA i no estàu dirigint el país perquè no voleu. Què és aquesta broma?
1: Jo no ho sé, és que jo no entes massa res de les instruccions que has
0: les instruccions? Hi ha 20 pàgines d'instruccions.
1: Sí,
0: jo ja desconec. Jo tenc dins el meu capet una moneta o cantes platillos i jo de taula tot això desconec. M'estim més, vos ho dic, aixecar-me demà de matí i despertar-me que ma mare me faci escolar a cau i anar tot un curs de cinquet de primària. Uf. Que resoldre aquesta cosa.
1: No sé, Això que has dit és molt greu, Virginia.
0: Me la juc.
1: Sí,
0: I, a més, que també ho saben fer.
1: Ho saben fer, clar. Bueno, te vacilen amb això,
0: vacilen,
1: no?
0: Me vacilen, un pot de bullying... Coses que no m'agraden.
1: Clar, jo no sé si en lloc d'altres capacitats el que tinc és un poquet de dèficit d'atenció...
0: Sí, una miqueta
1: de... Sí, perquè, clar, jo amb lo de les instruccions m'ha sortit darrerament un meme per Instagram, que és d'una lota que precisament està cercant... que li expliquen unes instruccions i està, no sé si fent... cucabades per la muntanya, diu, mi cerebro cada vez que... No?
0: Som total. Som ella.
1: No me paren donar totes aquestes instruccions, és impossible.
0: I, a més, han passat d'un extrem a l'altre, perquè estàveu superenganxades, i no sé de què anàveu amb el rebombori de Girls Mats. D'on ve si podeu fer les declaracions de la renta amb els ulls tancats? Què està passant i per què no ho entenc? Jo pensava que era un sudoku amb un puntet de misteri, un cluedo per fer Alone in the Dark, una cosa d'estar contenta i entretingut, i estic d'un mal humor... Que és que no ho puc aguantar. Estic malhumorada.
1: Estic damunt Nita. Que d'altres no ho deus, però Nita. Sí.
0: Nita. Pues
1: sí,
0: Nita
1: és Manacori. És això, malhumorada.
0: I d'així, estic així. Estic Nita, Nica i farta.
1: I farta.
0: Poden tornar, per favor, en els autodefinits, a la sopeta de lletres? Poden tornar a jugar a Suno sense haver de fer un màster d'enginyeria aeroespacial?

0: Aquest estiu he descobert dues coses. La primera, que ja no tenc energia per fer tres plans cada dia. I la segona, que jo era feliç fent una sopa de lletres i no ho sabia. Soc oficialment curta de mires i d'enteniment. No entenc res, però res de res. Hi ha gent que se relaxa resolent assassinats. Jo me relax fent una sopeta de lletres cercant la paraula albergini en diagonal. Quina plorera, Anna. Quina plorera. Tu tens plorera?
1: No, jo, Virgínia, et deixa-ho anar. No ho miris. No ho miris.
0: És que l'algoritme mos fa plorar.

0: Idò, el pitjor de tot és que he connectat una altra vegada, però no amb els estius bons. El mordoco m'ha fet anar en els estius traumatitzants, en els que havies d'anar a repàs, na Virginieta nostra.
1: Els estius... Hi vas anar molt.
0: Sí, sí, vaig anar a un internat i tot.
1: Aquesta història me l'has de contar.
0: Bueno, mare, en internat, que allò pareixia Hogwarts. Bon Jesús, que per sortir cap de setmana me feien un examen.
1: Ah, sí?
0: Bueno, bueno, era horrorós.
1: Ai, ai, ai.
0: Era horrorós. Després t'ho contaré.
1: I els mordocos estan connectat amb això?
0: M'han fet connectar perquè és que per que m'estan examinant. De fet, en els estius que havies d'anar a repàs, eren aquells estius de quadern d'estiu,
1: sí,
0: que en realitat eren quadern de curs escolar, però amb palmeretes en els marges.
1: Mm.
0: Mos estàveu enganant.
1: No,
0: amb un exercici. Si en Antònia va a la piscina, lo d'estrèn mos estàs canviant.
1: Clar, és el mateix. Què te penses? Que jo som curta.
0: Claro, pues lo millor sí, lo millor sí. He connectat amb una Virgínia que estava castigada, que no en tenia res, que foradava amb un llapis la goma d'esborrar, que és una cosa que jo feia molt. He connectat amb una Virgínia de setembre. Pobreta.
1: Pobreta.
0: Pobreta nostra.
1: Sí, oh. Quina peresa, després d'un estiu de repàs.
0: Uf, això era infumable.
1: El setembre, sí, després.
0: I de més vaig suspendre, o sigui, bé, una història per no dormir. I en el final, Anna, t'agradarà saber, com sempre, na Virgínia, a les seves seccions, zero unitat de sorpreses. Què vos diu na Virgínia? Sempre tornen al mateix punt. Heu de fer cas a les predines, carinyo. Per què no estava inventat això després de tenir tant d'anys a les indústries del passatemps? Per què no ho han inventat antes? Perquè no té sentit.
1: Correcte.
0: La gràcia d'un passatemps et ser capaç de resoldre-ho.
1: Poder passar els temps.
0: Poder passar els temps, però, i de més, aquell subidon que te pega quan jugues en els mots encreuats i te sents n'Albert Einstein, na Marie Curie, te sents poderosa de posar tomàtiga en aquella parauleta que dius aquesta la sé, la sé. Te sents... Te sents una reina.
1: Totalment.
0: I no, què passa pena?
1: Quan està tot complet, quina alegria.
0: Quina alegria. El meu té boratatxo, sempre. Sempre una mica de malajuc. Però ho pas bé, perquè veig una cosa que puc completar, que me fa sentir estimada.
1: Sí.
0: Vaig comprar nivell 1 i 2 i me vaig aventurant els 3. Els 3 no. 1 i 2.
1: No.
0: De moment 1 i 2 i anant bé.
1: Està bé.
0: I quina hora s'ha fet?
1: Bueno,
0: més que res perquè s'està fent tard, arrit tard, en el meu pla 250 d'aquesta setmana. Així que, si m'ho permeteu, me'n vaig a ballar que és gratis i ningú t'ha de fer cap test d'intel·ligència per poder-ho fer.
1: Clar que sí, Virgínia. Idò, i venga, anem
0: vamos,
1: a ballar.
0: Vámonos.
2: Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de WhatsApp.

0: I doi, anem a ballar, Virginia?
1: Anem a ballar.
0: Anem a ballar. Qui et més, Amaya o Rigó?
1: Ai, crec que sóc una mica més Amaya. És que sí, m'ho crec tan jove. Mira que hauria de connectar més amb el... Però és que em fa molta gràcia, Amaya, l'estim.
0: Sí, la veritat és que Amaya mos cau bé. Sí. Vinga, idò, i va, a ballar fins el mes que ve.
1: Sí, fins el mes que ve.
0: Adéu.

I en el retrovisor d'avui parlam d'una dona que sense bola va acabar sent una de les més influents de la història de la medicina. Henrietta Lacks va néixer l'1 d'agost de 1920 i 31 anys després moria a conseqüència d'un càncer de coll d'úter. Durant el seu tractament, els metges varen extreure una mostra del seu tumor, això sí, sense el seu coneixement ni consentiment, una pràctica que en aquella època era habitual, però que, evidentment, avui planteja importants qüestions ètiques sobre els drets dels pacients. Per primer pic, els científics disposaven, sigui com sigui, una miqueta de manera il·legal, d'un cultiu cel·lular estable que podia créixer indefinidament al laboratori, un fet que va revolucionar la investigació biomèdica. Amb aquelles cèl·lules, els investigadors varen aconseguir i establir la primera línia cel·lular humana, immortal, batejada com a Hela, a partir de les primeres síl·labes del nom i llinatge, Henrietta Lacks. Des d'aleshores, les cèl·lules Hela han estat protagonistes de desenes de milers d'estudis científics i més de 70 anys després són una de les línies cel·lulars més utilitzades als laboratoris d'arreu del món. Ara bé, el llegat d'Henrietta Lacks va molt més enllà de la seva contribució científica, perquè la seva història va impulsar un profund debat sobre el consentiment informat, la privacitat de les dades biomèdiques i els drets dels pacients davant de la investigació científica. Amb aquest apunt, posem punt al Codi Beta d'avui. Maria Lida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: IV3 Ràdio és diversió.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolet havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
2: Hola, sóc la Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro amb la meva previna.

0: voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de No Anima Manual? Idò, hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. Avui és l'estona de Naraceli, la primera adolescent de No Anima Manual, molts la coneixeu, que durant anys ha estat, atenció, s'experta en el món retro, que ha posat a prova pares i fills en molts concursos. Hola, Araceli.
1: Hola.
0: Que estàs preparada?
1: Bueno, ai.
0: Sabem moltes coses sobre tu com a adolescent del programa, però volem avui aprofundir en aquesta visió de Naraceli com a... o versió de Naraceli com a presentadora de concurs retro.
1: Vinga, ho intentaré fer bé.
0: Sí? I de vinga, anem a començar pels inicis. De petita ja t'agradava posar a prova pares o amics?
1: Més que posar a prova, els concursos.
0: T'agradaven els concursos?
1: M'agraden els concursos, sí.
0: I eres fan de les coses retro?
1: Sempre ho he estat, sí. En Enrique Llana, tot aquest tema, ja m'ha agradat. Les reposicions de nit de cap d'any les he vistes totes.
0: Molt bé, així m'agrada. Hem de dir que tu fas ràdio des dels 13 anys i que abans de preparar concursos retro tenies una secció friki.
1: Ui, sí, allò era salvatge.
0: Era peculiar.
1: Sí, bastant friki. M'ho currava molt, m'encantava.
0: Vinga, anem a parlar de sèries, de dibuixos i programes retro que has analitzat els darrers anys. En quina te quedes? Quina te va cridar especialment l'atenció quan feies la recerca de dades?
1: Bé, a jo m'encanta la fusió Espanya-Japó que se va fer, no? En D'Artacan, per exemple. Hi havia com tota una saga de personatges, animalets antropomòrfics, de clàssics, que me va aparèixer una cosa brutal. I les traduccions a l'espanyol, increïbles.
0: És vera que molts de dibuixos que no semblava que fossin de Japó, ho eren.
1: Sí, sí.
0: Pràcticament tots, no?
1: Gairebé, na Heidi i en Marco, que ningú pensa, són animes. Tots han vist anime.
0: I tu vas aprendre tots els noms a més originals en el seu moment. Ara ja no te'n recordaràs, no?
1: Jo amnèsica total.
0: Quins són els teus personatges retro preferits?
1: Bé, producte espanyol. La calabaza Ruperta.
0: Molt bé, eh? És un dels tres.
1: És molt graciosa, sí.
0: Te saps la cançó?
1: Sí, me la sé, però no me'n faig.
0: Un, dos,
1: tres.
0: Molt bé, has fet sabó i
1: aquí
0: tot.
1: Aquí estamos juntos otra vez.
0: Molt bé, Araceli, molt bé. Amem, tu vas començar el programa des dels seus inicis, això ja ho sabem, vas ser la primera de l'accent de No Venim en Manual, però recordes quan vas començar a fer concursos retro?
1: Bueno, sí, jo ja m'havia de reinventar, perquè això d'adolescent granada ja no s'ho duia.
0: Ara ja tertuliana millennial.
1: Sí, sí, però ara abans... ja tinc un lloc. Vaig a ser, bueno, dels concursos retro. 2020, por ahí, a la pandèmia, per trucada telefònica.
0: Clar, varen quedar que no podia ser presencial i tu eres encarregada de posar a prova tots els pares, perquè en principi concursaven pares.
1: Sí, la veritat que sí. Ben motivats.
0: Ben motivats. I com eren aquests concursos retro? No venim en manual, primer per telèfon i després en els estudis, quan varen retornar?
1: Bueno, tenien la nostra estructura clàssica, estortell, que li agradava a tothom, personatges, vinga, rotllo un, dos, tres, no? Vinga, respon, quant de personatges saps d'atacant? Ara el tinc en el cap. I sí, i cantar, molt important, els pares que cantaven.
0: Clar, al final cantaven.
1: Sí,
0: com
1: sí.
0: Podien, no?
1: Sí.
0: I si t'han de demanar dos moments més divertits del concurs retro, quins recordes?
1: Bueno, Nalida, personatge estelar.
0: Nalida, sa mare, que sempre vol guanyar.
1: Sí, exactament.
0: Ella sempre diu, venga, a guanyar.
1: Sí. I, ui, quines aportacions.
0: Que a més intentava boicotejar els altres per telèfon.
1: Ai, sí, és vero. Bé, és que la Regina té molta més memòria que jo.
0: Clar, és que eren moments perquè tots els pares estaven esperant tota la setmana, estaven tancats a casa, estaven esperant tota la setmana a quin pare es tocaria concursar. Eren tres pares.
1: Sí.
0: Se creava un grup de WhatsApp i tots estaven esperant aquell moment.
1: El WhatsApp setmanal.
0: I anaven comentant mentre jugaven els altres pares les respostes.
1: Ai, sí. Sí, i connectar-se per telèfon a la ràdio no és el mateix que en persona.
0: Era complicat. Bé, després hem de dir que ja aquí ja vàrem mesclar pares, nins, i tu vàrem seguir posant preguntes ben difícils.
1: Sí.
0: Idò, ara t'han de demanar, per acabar, un consell, tant per nins com per pares, que s'hagin d'enfrontar en el teu pròxim concurs retro, Araceli. Bueno, què els recomanes?
1: Primer de tot, hi ha temes que tenim que són clàssics. Per tant, és un bon moment per tornar a escoltar les altres seccions retro.
0: Molt bé. Escoltar Ràdio La Carta.
1: Sí, sí, molt, molt. I després venir disposats a cantar.
0: També, karaoke en japonès.
1: Sempre.
0: Que sempre surt fatal, però ho seguim intentant.
1: Exacte. Bé, quan han vengut japonesos sí que ha sortit bé.
0: Sí, quan han cantat ells, sí. I algun consell més? Alegria.
1: Alegria, sí.
0: I moltes coses retro.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Comienza el dia con alegria.
0: Molt bé, molt bé. I tornaràs?
1: Sí.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és coneixement. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Ens enyorau? Tornem!
2: Bolleria absoluta!
1: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
4: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
5: Ulala, monagú,
4: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
1: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
2: Que repiqui!

0: I després del nostre test de participants del programa, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb recomanacions de llibres infantils en lectura fàcil per aquest estiu. Escoltau la que ens fa arribar na Marina Rigo, membre de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears.
1: Avui, des de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, us volem recomanar un llibre per a nens i nines de partir d'uns 10 anys. I si a més us agraden els moixos i les històries de misteri, aquest llibre sabem que és per vosaltres. Es diu Orió, el gat dimoni, el misteri de l'escola encantada, i només pel títol ja us podeu imaginar que hi trobareu una aventura intrigant. La història comença quan l'Àlex, un nen de 8 anys, troba un moixet negre rolit sota unes capses de cartró i decideix posar-li el nom Orió. Però ben aviat descobrirà que no és un moix qualsevol. Orió és un gat dimoni capaç de parlar i de fer màgia. Junts hauran de resoldre el misteri que envolta l'escola de l'Àlex. Màgia negra, bruixes i encanteris els posaran a prova en una aventura emocionant, on també hi haurà lloc per l'amistat, el treball en equip i fins i tot per l'amor. El llibre és de Carlos Heras, amb il·lustracions de Pitu Álvarez, i el podeu trobar tant en català com en castellà. És una lectura ideal per gaudir d'aquest estiu.
0: Continuam amb Cinema a la Fresca per aquest mes d'agost. Rafael Brunet, director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma, ens explica quines són les propostes de cinema familiar.
2: Bon dia. Des de l'Ajuntament de Palma vos volem convidar en aquesta nova edició de Cinema a la Fresca, on hi tenim un caramuller de pel·lícules pensades per cinema popular i per tota la família. Començam el dia 3 d'agost amb Padre no hay más que uno, 5. A part d'això, tenim altres pel·lícules com Wicked, com Ensinistrar un drac, Flow, un mundo para salvar i El gegant d'Esvedrà. Totes elles molt adients pel públic més petitó. Vos esperam i podeu trobar tota aquesta informació a palmacultura.es. Molt bon dia.
0: I ara seguim amb una proposta per descobrir un nou joc de taula. Ens la conta na Llucia de Dinoludens.
3: Sabíeu que dia 8 d'agost se celebra la Fira Nocturna de Sant Llorenç? Si vos agrada menjar bé, que ja sabem que sí, i jugar a jocs de cartes, no vos podeu perdre l'activitat que hem preparat. I podreu provar tots els jocs de Dinoludens, però sobretot vos convidam a tastar un prototip molt especial. Durem en primícia Gorenet, un joc nou que estan preparant en què cada jugador té un restaurant i ha d'aconseguir fer venir clients amb plats deliciosos de la nostra gastronomia. Tombet, caldereta de llagosta, arròs brut o cardenal de lloseta. Què? Vos ha fet venir salivera? I ja veureu quan el proveu. Dissabte, dia 8 d'agost, a la Fira Nocturna de Sant Llorenç, a partir de les 8 del vespre.
0: I acabam amb un esdeveniment de K-pop per a tots els públics. Escoltau.
4: Hola, os saluda Sabel y Free de K-Pop Baleares y en esta ocasión quiero invitaros al Rapiña Fest. Este evento se realizará el viernes 21 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza Songkwint de Son Rapiña. Habrá competencia de baile de K-Pop tanto para categoría grupal y solista, además de una pasarela de cosplay, taller de baile, manualidades, talent show, K-Pop Random, un after K-Pop party y un after party con temática de Flower Power por el DJ Joan Petit. Así que no te pierdas de este evento organizado por la Asociación de Vecinos de Son Rapiña en colaboración de K-Pop Baleares, Achinip, Centro Educativo Huayue, Black Moon, Azalea y Sabeli Free. Nos vemos.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà amb molta participació infantil i juvenil, i ho fem jugant.

0: I ara no venim a manual, toca jugar! Perquè torna una nova edició de la nostra versió radiofònica d'un conegut joc de categories. Tindrem un dau, tindrem preguntes i tindrem manualets. Que esteu tots ben preparats?
1: Sí!
0: Bé, i abans de presentar els equips que tenim avui, que són de joves, hem de dir que la mecànica és molt senzilla. Tirareu el dau, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar la prova per aconseguir el manualet corresponent. Algunes proves seran en conjunt, algunes proves hi haurà rebot i l'altre equip tindrà una oportunitat, ho anirem veient. I hem de dir, a més, que les seccions no són les típiques de literatura, història, no, són relacionades amb... No venim amb manual, d'acord? És a dir que...
2: Millor.
0: Són categories curioses. Amen, primer de tot, tenim aquí dos equips de 5 persones cadascun. A l'anterior edició dels manualets, aquesta ja és la segona, varen concursar les espardenyes foradades i les patates amb flou. I avui, qui concursa per aquí? Aquí tenim... Qui sou vosaltres?
2: Les obarques suades.
0: Les obarques suades. Heu de fer un crit de guerra, vinga.
3: Obarques suades!
0: Molt bé, i a l'altre costat tenim...
4: Ses monedes boreals.
0: Vinga. Molt bé, molt bé. Tenim una bona tropa. I de vinga, començaran ses obarques suades, Heu de tirar el dau, vinga, tirau-lo. Molt bé, ja l'heu tirat. I de vos ha tocat astronomia. Vosaltres, aquí, vos toca a vosaltres superar un test per saber quan sabeu de la vida dels astronautes. Estau preparats?
2: Sí.
0: Sí, vinga. Amem. Obarques suades. Què necessitem per ser, podríem dir, astronautes? Opció A, treure'ns el queixal de senys, de judici, i l'apèndix. Aprendre anglès i rus. O fer-nos un vestit d'astronauta a mida.
3: Totes.
0: Correcte. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, següent pregunta. Què no poden fer els astronautes a l'Estació Espacial Internacional? A, rentar roba. B, cantar o ballar. C, plorar. D, fer esport. Què no poden fer?
5: Jo diria que rentar.
3: Exacte.
0: Correcte. Molt bé. Vinga, tercera. Quin aliment està prohibit en l'espai? A, el pa. B, les faves. C, la sopa de sobre. O D, els caramels.
2: De quin pa xerram? Jo diria que el pa.
0: Correcte. Perquè, molt bé,
2: clar,
0: molt bé.
2: Hi haurà miques per tots.
0: Clar. Aquí se nota qui ha assistit a les seccions d'en Pep Marcús d'astronomia. Molt bé. Vinga, mem, com se poden dutxar els astronautes? A, posant-se l'aigua com si fos una crema de sol. B, igual que la Terra, perquè els banys tenen gravetat. O C, no se poden dutxar fins que tornen a la Terra.
2: Uf.
5: Jo diria que haurà de cessar, pot ser?
2: Sí, fa pinta que cessar.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, que en queden només dues. Com se renten les dents els astronautes? Igual que la Terra? Se mengen la pasta de dents? O només poden emprar aigua?
5: Se mengen la pasta de dents.
0: Segurs?
5: No, escopir-la no l'escopiran.
0: I és correcte. Només aigua. Correcte. Molt bé.
2: Que bé que tenim una Cecília.
0: No, no ho havíeu pensat, però sí. Vinga, i la darrera. Quina peça de roba s'han de llevar els astronautes molt a poc i amb molta cura? La roba interior? Les camisetes? O...
2: Els calcetins?
0: Correcte. Sí. Els calcetins s'han d'anar alerta perquè te pots donar un poquet de pell quan te'ls lleves. Molt bé, un aplaudiment. Arrasat.
4: Jo no sé si les hauria encertat, aquestes.
0: Els manualets se guanyen si vens molt o no venim amb manual.
4: No,
0: clar,
4: no me convides, Regina.
0: T'han de convidar més, t'han de venir més, Lluís. Vinga, mem, tirau els dau, lots, vinga. Molt bé, vos ha tocat química.
5: Anda.
0: Hem de dir una cosa. Aquí ha tocat prova d'un grup contra un altre. Sí, perquè toquen els nostres duels químics. Bé, haureu de triar team A o team B. És a dir, nosaltres vulnerarem un team i cada grup haurà de triar ràpidament en quin team se queda. Heu de ser ràpids en contestar, perquè si diuen primer team que vosaltres volíeu... Anem a posar un exemple. No ho sé... Qui és més alta, una Margarita o un Pau? I l'altre s'ho diu, tinc Margarita, tinc Pau, però heu d'anar ràpid.
2: Val, no? val.
1: Pels oients, en Pau fa com 2 metres.
0: Sí. És tinc Pau, és guanyador. Sí, Vinga, esteu preparats? Anem a posar una música així de competició. Bé, molt bé, ja la tenim. Vinga, primer duel. Preparats, eh?
5: Sí.
0: Quina beguda té més bimbolles? Team Coca-Cola o Team Aigua amb Gas?
2: Aigua amb Gas.
1: Coca-Cola, serà?
6: Coca-Cola. No, pues Coca-Cola.
0: Va, anem a fer una cosa, perquè hem de dir una cosa. Estorn li donarem prioritari a ells perquè és el seu ton de joc, seran bons lots. Què diríeu, vosaltres? Team Coca-Cola o Team Aigua amb Gas?
5: Aigua amb Gas.
0: Deix Aigua amb Gas. Per tant, vos ha tocat Coca-Cola i ha guanyat el Team Aigua amb Gas. Vinga, segon duel. Bé, si voleu, vos ho explico. Tot i que sembli que la Coca-Cola en té més, en realitat, si hi ha un gas sol tenir la mateixa o més quantitat de CO2 dissolt. Vinga, segon duel. Quin és més àcid? Començant per aquí, Tim llimona o Tim vinagre?
5: Vinagre.
4: Vinagre.
2: Vinagre.
4: No?
2: Vinagre.
0: Ja no fa falta que digueu res, perquè han encertat. El vinagre és més àcid perquè té àcid acètic concentrat. Però la llimona té àcid cítric, que és una mica més suau. Que us ha agradat?
5: Sí, sí. Mos agrada guanyar.
0: Clar. Tercer duel. Quin pica més? Estim jalapeño o estim wasabi?
4: Wasabi, no?
5: Wasabi.
0: Què deis, wasabi o jalapeño?
4: Wasabi.
5: Jalapeño.
6: És que jalapeño és que són de mort.
4: Allò, wasabi lo pica més que jalapeño.
6: Tu quin jalapeño l'has provat?
4: Clarament, també. Hi haurà jalapeños i jalapeños,
0: si vols, no? I la resposta definitiva és...
4: Va, jalapeño.
0: Jalapeño. I deu encertat. Els jalapeños piquen més tens perquè se capsaïcina activa els receptors de calor. El wasabi pica molt, però de cop. I sobretot en el nas, però passa ràpid. I la darrera, quart duel. Quin fa més pudor, aquests aliments? Tinc coliflor o tinc formatge curat?
5: Ojos de coliflor i fa molta pudor.
2: Però xerram abans de menjar-la o després de menjar-la?
4: Si cuina. Formatge curat. Que tenies un olor com en van...
0: Vinga, qui vos quedau?
5: Colflori, colflori.
0: Vinga, idò... Molt bé, ho he encertat, eh? Lluís, tu t'has de revisar, eh? Perquè...
4: No, jo anava a dir que és un olor que m'agrada, perquè m'agrada el formatge, no?
0: Ah, molt bé, molt bé.
4: No se'm fa...
7: Claro.
0: Idò, bé, no vos han donat molta opció, han guanyat, eh? Però heu estat aquí de decoració.
2: Sí, sí, sí.
0: Però ara sí que toca el vostre torn. Vinga, heu de tirar el dau. Idò, ara toca un joc... on podeu aconseguir punt tots dos equips o cap dels dos. Sí? Vos ha tocat videojocs. Videojocs i sons. Vos direm el so d'un videojoc i l'anireu fent per equips a menca tall. I el jurat, o sigui, jo, decidiré si sí o si no. Estau preparats?
8: Sí.
0: Vinga, amem. L'equip de Obarca Xuades. Heu de fer so de Sonic corrent molt ràpid.
2: Amb una de... O sigui, amb zeros i tot.
0: No està malament. Amem, aquest costat, les monedes boreals. Heu de fer el so de Pac-Man menjant bolletes, o el que sigui que mengeu.
5: Ah, Pac-Man.
0: Sembla una gallina,
2: eh? Això mateix. No estem en el corral.
0: Ah, no està malament. Molt bé. Amem, per aquí. Heu de fer una derrapada en una corba de Mario Kart.
2: Perquè hi ha turbo després.
0: En aquest cas pensava que s'havia estampat.
2: No, era el segon turbo, perquè hi ha tres turbos.
0: D'acord. Heu de fer so d'entrar dins un tub a Super Mario. Una moneda de Super Mario. S'agafa una moneda.
7: Se m'ha oblidat.
2: Clinc!
0: No sé jo, Has fet el so de guanyar una partida a un videojoc.
4: Depèn de jo.
0: Val qualsevol.
6: Pam, para, para, pam.
4: Sí.
0: Bé. I de perdre? Bé. I ara, cooperativament, heu de cantar tots, els dos grups, la música, la cançó de Super Mario. Molt bé, vols donar punts a tots? Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, ai, ai, ai. Vinga, tirau. Vos ha tocat cinema.
8: Toma.
0: Concretament, un tortell. Vos direu l'objecte i haureu d'endevinar quina pel·lícula pertany. Per aquí podeu agafar rebot, eh? Si no ho saben...
2: Vinga. I tenim assalt. Podem agafar rebot fàcil.
0: Vinga, idò. Heu de contestar el més ràpid possible. Vos deim un objecte i heu de dir la pel·lícula o la sèrie. Vinga, un cotxe que pot viatjar en el temps.
8: Regressar al futur.
0: Correcte. Un robot blanc inflable que cura gent.
5: Hero 6.
0: Big Hero 6, sí, molt bé.
2: Ja m'ha contat Big, eh?
9: Sí, sí.
0: Bé, la donem per bona. Un robot petit que recull deixalles tot sol.
8: Wall-E.
0: Un robot que sembla molt gran, però és molt tendre.
8: Terminator.
0: No, tenim robot?
7: El gigante de hierro.
0: Molt bé, un punt per aquest costat. Vinga. Una jugueta astronauta que parla i fa llums. Molt bé. Una màquina que encongeix els nins sense voler-ho. La pel·lícula és...
5: Cariño encogido a los niños.
0: Molt bé.
2: Wow.
0: Naraceli ja s'ha preparat per fer robot.
7: Sí, sí, sí.
0: Una consola antiga, això és la pel·lícula, on viuen personatges de videojocs.
2: Jumanji?
0: No,
7: no, no. No.
2: Ja robot.
0: Molt bé, na Margarita.
2: Ostres.
0: Unes ulleres que te deixen entrar dins un món digital.
2: Ah.
0: I aquesta és bastant actual, eh?
7: Ui.
4: Ah,
7: Tron.
4: No. Ready...
0: Sí?
4: Ready Player One.
0: Sí, sí. Molt bé. Ai, ai, ai, ai. Vinga, en queden dues. Una màquina que fabrica menjar del no-res.
4: Ah,
0: pel·lícula.
4: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. I la darrera, un cotxe amb gadgets i forma de ratpenat que ajuda a un superheroi.
4: Batman.
0: Ah, sí, correcte.
8: Batman.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé.
7: Molt bé, Quipo,
0: va tot molt bé. I jo crec que ara farem una darrera prova cooperativa i si la guanyeu, guanyareu tots, perquè ja sabeu que sou molt de... Només regalam aplaudiments, això sí, eh? Però forts. Tirau, vinga, tirau-vos dau tots junts, vinga. Molt bé, tirau-vos dau, més vegades. Hala.
4: Repote.
0: Vos a tocar carnaval, perquè aquí feim especials de carnaval.
4: Samba do Brasil.
0: Haureu de cantar una xirigota.
8: Olé!
0: A veure, tenim la lletra. Alguns podeu fer palmes, per exemple. I vinga, anem a anar passant una miqueta la lletra i a veure què tal. És una xirigota que han de dir que en Eduard se la va inventar fent un pot de crítica, està tot el dia enganxats en el mòbil.
2: L'inventatge, no?
10: Me temia que este momento iba a suceder.
7: Ai, Déu meu, what?
0: Anem a posar la xirigota. Vinga, és que la sapigueu una mica, que són en Eduard i en Joel, bàsicament. Intentau cantar-la entrant a temps. Jo crec que cantaran només ells dos i els altres faran una mica de palmes i xou, però vinga. Com són representants de cada grup, ja ho donarem per bo. Anem a posar la xirigota, vinga.
11: Dia pel matí, abans de baixar del llit, i abans de fer un medall, i de mirar-me al mirall, el primer...

0: Molt bé, fort aplaudiment. Heu guanyat tots, que vos heu passat bé en aquest concurs. Sí. Han xerrat de química, d'astronomia, han cantat una xirigota...
1: Quina gent més culta. I que no és guapo, això.
0: Molt bé, molt bé. Vos ha agradat aquest joc, els manuelets?
2: Sí!
0: Després anirem veient, arribarem a una final.
1: Uau!
0: Per ara, tots estàveu ja seleccionats.
2: Podem tenir una final de sabates.
0: Clar, tenim les espardenyes, tenim les obarques, però també hi ha les monedes i les patates. És a dir, serà un poc variat, eh? Molt bé, d'hora hem d'acabar dient adéu, vinga. A la una, a les dues i a les tres... Adéu!

0: Continuem amb la segona hora de No venim amb manual, avui amb molta participació infantil i juvenil. Començarem amb una secció amb joves, analitzant amb una mica de sentit de l'humor com la vida actual i la tecnologia ens ha fet normalitzar conductes que fa uns anys no ens haguéssim imaginat mai. I després continuarem amb la part infantil. Començarem amb un dels contes inventats de No venim amb manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana ha tocat un clàssic, el nostre conte de Viatge als 80. També tindrem tertúlia infantil avui sobre dies curiosos a l'agost, plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un concurs de com ha canviat la moda al llarg de la història. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual. Arriba el moment de la nostra secció juvenil. Ja podeu notar, ja no som bous infantils. Tenim joves de diferents edats a la taula, des de 13 fins a 30 i pico. Anant dels més petits en els més joves, en els més grans, perdó. Hola, Joel.
1: Hola.
0: Hola, Jaume.
2: Hola.
0: Pau.
3: Hola.
0: Jaume.
4: Hola.
0: Gavi.
5: Ei.
0: Eduard.
6: Hola.
0: Margarita.
7: Hola.
0: Irene.
8: Hola.
0: Que estàveu preparats avui per fer una secció juvenil?
9: Sí.
4: Sí.
0: Vinga, i demanem. Avui en dia és difícil recordar un món sense Instagram, TikTok, Google Maps o intel·ligència artificial. Alguns ho han vist, altres no, un món sense això. Però resulta que totes aquestes xarxes i tots aquests canvis han suposat realment canvis, ho podem repetir, en molt poc temps. Per això avui volem fer un exercici molt senzill, pensar en totes aquelles coses que fem cada dia i que si ens les haguessin explicat fa 10 o 15 anys, alguns no existíeu fa 15 anys, els que existíeu sí, probablement ens haurien semblat ben curioses. No parlant de cotxes voladors, no parlant de robots, parlant de costums, situacions i hàbits que avui formen part de la nostra vida. Estàveu preparats a fer de comentaristes?
10: Sí.
0: Sí. Sí. Vos anirem dient situacions i heu de dir si les feis, si vos hi sentiu identificats o si no. I si sou un poc més grans, també podeu dir si això se feia abans o ha canviat molt.
11: D'acord.
0: Ja ve qui és aquesta bou. Vinga, anem a començar parlant de les relacions. Ara podem seguir la vida d'una persona durant anys sense parlar-hi mai.
1: Sí.
0: Sí. Sí. Sí. Ho feis?
1: Sí.
12: Sí.
1: Sí. Bueno, mai, a lo millor no.
0: I què tal?
1: Molt bé, jo estic molt tranquil.
0: Abans de conèixer algú, moltes vegades ja han vist les seves fotos, els seus viatges i què opina sobre segons quins temes. Ho feis?
1: Sí. Jo sí.
0: Vinga, Margarita, confessa que tu ho has contat de vegades.
1: Conta. Sí, jo quan vaig començar a ser FP, que varen sortir les llistes de... amb tots els noms i cognoms, m'ho va posar a cercar a tothom.
0: Uau!
1: A tothom. I quan arribava deia, tu has anat al Marroc,
0: què? Ben documentada, anaves.
1: I després els deia, hauries de tancar les teves xarxes.
0: Ens enteram d'un canvi de feina, una ruptura o un embaràs, bé, això ja no és tan freqüent a les vostres edats, en el mateix temps que centenars de persones més. Vos arriben les notícies dels éssers estimats abans per xarxes que en persona?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí.
13: A mi no. No, a mi no tant.
0: Bé, tenim aquí una mica de varietat. Felicitam aniversaris perquè una aplicació ens recorda que avui toca.
1: Por supuesto.
0: Sí.
1: I gràcies.
14: I menos mal.
0: Per qui està a Facebook encara?
1: No, però si empenya una foto dient ai, més 24, ai, més 18.
0: Vos enterau per això, però algú té Facebook? Vinga, confessau.
1: Sí, jo.
0: Irene. Irene, la Margarita.
13: Ja el tenc pel Marketplace.
0: Ah, aquell Facebook que vareu crear fa molts anys, no?
1: Sí,
0: i encara
1: sí.
0: Està allà.
1: Ahir vaig entrar.
15: Però jo diria algo muy de mayor, pero LinkedIn también te dice el cumpleaños
0: també.
15: De tus compañeros.
0: Oh. LinkedIn està com de moda, ara.
15: Sí, porque se ha convertido en un Facebook.
14: Sí.
0: Ah.
15: Un poquito boomer, sí.
0: Molt bé, molt bé. Anem, més coses. Tenim amics amb els que parlen cada dia, però fa mesos que no els veiem en persona.
14: Sí.
1: No.
13: No tant.
0: Sí, alguns sí, alguns no.
13: Més o menys.
0: Sabem més de la vida d'un influencer que sa d'un veïnat nostre.
2: Sí.
0: Que avui en dia vos relacionau molt amb els veïnats?
15: No.
3: Da como pereza ir con ellos.
13: Saludos.
3: Da mucha, tipo, cada vez que ves a alguien en el ascensor entrando y dices, uy, voy a dar una vuelta más a la manzana. Y
4: no vols coincidir.
0: Vinga, més coses. Anem al terreny de soci. Tenim accés a milers de pel·lícules, sèries i documentals i mai sabem què mirar.
15: Sí.
0: Passant més temps cercant que veure que veient-ho.
15: Sí.
0: Això és dramàtic, eh? Tenim 20.000 plataformes i no trobes res mai. Mm. Com pot ser?
4: Acabar fent zapping a la televisió de sempre.
0: Ah, vinga.
1: Sempre i vetres.
0: Vinga, molt bé, corporatiu.
13: Lo que toca.
0: Miram una sèrie mentre també miram el mòbil.
15: També.
0: És a dir, podeu mirar una sèrie i no mirar els mòbils estones?
1: I fes deures, tota l'hora, en l'ordinador.
15: Depèn de la sèrie.
0: Veim vídeos de gent jugant en joc de jugar.
1: No.
3: Això és
4: dues
3: coses.
4: Jugant
3: i veiem.
4: Sí.
15: Jo ambas.
0: Veim vídeos de gent cuinant, ordenant casa seva o rentant.
13: Sí.
15: No.
1: No? Fent-ne totes les estores.
0: Sí. Sí. Per aquí hi ha un 6, hi ha un 9.
4: Els vídeos de fent-ne són molt
0: potents. Vinga, de gent cuinant segur que sí.
15: Segur. Però per copiar-ne la
0: receta. I de gent menjant.
4: Sí. Però, Narguinyano no és massa jove, que diguem, i d'un cuinant tot el seu.
0: Però, pregunta, què mireu més, de gent cuinant o de gent menjant?
13: Jo cuinant.
1: I hi ha un que fa trap mentre es cuina.
0: Ah!
1: O sigui, t'explica la recepta fent trap. És molt divertit.
0: Un altre. Veiem persones reaccionant a vídeos d'altres persones.
13: Sí. És un bucle interminable.
0: Bé, anem a seguir, perquè això ara veureu que se comença a embrutar. Informació. Consultar amb opinions de desconeguts abans d'anar a un restaurant.
1: Sí.
15: No.
1: I de coneguts.
0: I a vegades confiar més en la puntuació d'internet que en la recomanació d'un amic.
13: Totalment. Google Maps.
1: No.
13: Moltes vegades ja.
0: Hi ha una cosa molt curiosa, que això no és de la tecnologia, però que ve d'abans, que és allò de que quan algú veu alguna cosa, un plat en el menú, a la carta, diu, ai, mira, hi ha hamburgueses. A mi, on estan? Però és que si tu no ho veus en el teu menú, no existeix. És una cosa molt curiosa.
4: Ah, però no funciona així de vegades?
0: No.
4: Ah.
0: No te basten que l'altre t'ho digui, ho has de comprovar.
15: Claro.
0: Bé, això és un pop boomer. Vinga, seguim. Mira'm un resum, perquè el vídeo original és massa llarg.
1: No, el poses en per dos i ja està.
0: Clar.
13: O de pel·lícules, a mi jo sí.
0: I cercam opinions abans de formar la nostra opinió.
1: Per construir la teva, te nodreixes d'altres.
4: Una inspiració.
0: Vinga, i anem a decisions quotidianes. Fent servir Google Maps per anar a llocs on hi hem anat 50 vegades.
15: Sí.
4: Per comprovar els temps. Sí.
0: És molt optimista, eh? Mirant les fotografies d'un restaurant abans de decidir si hi entram.
1: No, si ja estàs allà davant.
13: Desmenjar.
4: No? Sí, si estàs davant, no, però si has de triar entre un parell i no estàs per
1: sí. Sí, això sí.
0: Consultar amb internet per saber què regalar a una persona que coneixem des de fa anys.
15: Sí.
0: De vegades acabem tan informats que encara ens costa més decidir-nos. Vinga, i acabam ja en comunicació. Consideram quasi una falta de respecte cridar per telèfon sense abans avisar per WhatsApp.
13: No.
0: Com pot ser? Irene, què ha passat amb això?
15: És que ara solo és per a emergències. Si te llamen, algo malo ha pasado.
0: Clar, i si no consideres que és una invasió del teu espai personal.
15: També.
0: I abans, en canvi, era mal educat enviar un WhatsApp a una persona que gairebé no coneixies.
15: També, sí, ha canviat.
0: Això ha canviat, eh?
15: Sí.
0: Bé, això d'escoltar els missatges de veu accelerats perquè la gent parla poc a poc, això és...
1: Mare meva, que sí. Quin privilegi.
0: A quant el passau? Un i mig o dos?
13: Els dos.
1: Els teus, mai.
15: Depèn de la persona.
0: Els meus, o un, eh?
15: Els teus, o un.
0: 0,5. Tenim converses repartides en dies.
1: Home, i tant.
0: Una conversa que comença un dia i segueix un altre.
15: Ah, ja no hi ha hola. Jo no empiezo les conversacions con hola.
0: Ja no hi ha hola i adeu.
15: Sí, digo, hoy hacemos esto, y no hay hola. ¿Habéis visto este vídeo? No hay hola.
0: No hi ha salutació directament.
4: Signes de puntuació.
0: I llegim un missatge i contestam hores després com si no hagués passat res.
4: Sí.
1: Això t'ho dic demà.
0: Ens han tornat un poc maleducats, eh? Què vos ha agradat tot això que en feim? Què pensau? Irene, tu que ets un poc més gran, si la teva Irene de fa 10 anys hi hagués vist això, totes aquestes coses, què hagués pensat?
15: Con el tema de ver el móvil y la serie, le diría, no hagas eso, céntrate en una cosa y ya está.
0: Amb el tema de no contestar i de no telefonar, tot això, què li diries?
15: Es raro, porque yo suelo contestar siempre. Entonces eso no ha cambiado, la Irene estaría orgullosa.
0: Molt bé, molt bé. I d'un aplaudiment per l'Irene, que conserva l'essència de fa 10 anys. I deixem acabat la secció juvenil. Podeu dir adeu.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Ens enyorau? Tornem!
3: Bogeria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain. Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
8: misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
11: Voleu contar un conte?
12: Sí, sí, sí!
11: D'aventures de superherois de castell?
12: Amb pirates i princeses?
13: I un cavaller?
14: I un cavall?
15: I un mòbil?
16: Hi havia una vegada quatre cosins que nomien Pol, Anna, Lluís i Sara i tenien 6, 9, 10 i 11 anys. Aquell cap de setmana se'n varen anar tots a una casa de camp sense wifi, sense consoles i sense cap diversió tecnològica. Al principi va ser molt divertit, varen jugar a cartes, a jocs de taula, a pilota del pati, però passades unes hores estàvem molt avorrits.
17: I ara què fem?
18: Això és molt avorrit.
19: Jo vull mirar la Patrulla Canina.
20: Jo, tot i que ja tenc 11 anys, prefereixo mirar la Patrulla Canina aquesta que la paret. Quin avorriment.
16: Havien provat de sortir a fer un passeig, però els seus pares no els varen deixar.
20: Diuen que han de fer com ells, que es divertien sense tele ni consoles, però després no ens deixen sortir a jugar al carrer com feien ells.
17: És que no és just.
16: De sobte, algú va tocar a la porta. Era el tiet Tomeu.
21: Ei, nins, què us passa? Per què teniu aquesta cara d'oi, si aquesta casa mola cantidubi?
18: Estam avorrits.
19: No els deixen veure la Patrulla Canina.
20: No podem usar pantalles, però tampoc sortir sols ni viure aventures.
21: Voleu viure una aventura guai del Paraguai?
19: El què?
17: Mal, una aventura xula.
19: Ah, sí, sí,
20: sí!
16: El tiet Tomeu era un apassionat dels anys 80. I tot que parlava, una mica estrany, els nins estaven encantats d'anar amb ell, perquè els mostrava coses que no havien vist mai.
21: Mirau, nins, sabeu què és això?
16: Allà davant hi havia un ninot bastant lleig, amb ulls grans, coll llarg i un dit alçat, que quan no ho tocaves, un botonet deia...
21: Telèfono, mi casa...
18: Què és això?
19: És un Pokémon?
21: No m'ho puc creure. Alucina, vecina, és net de l'extraterrestre. No heu vist la peli?
17: A mi em sona una mica.
20: Crec que ens la varen posar a classe.
21: Mare meva. Bé, faré que no ho he escoltat. Aquesta figura és net de l'extraterrestre, però no és el que sembla. En realitat, no compteu. És una màquina del temps que us permet viatjar amb tota la família a una altra època. Bé, en realitat, només permet anar als 80, que són els millors per donar-hi un voltio.
18: Un què?
21: Una volta. Bé, escoltau, si ho voleu provar, només heu de prémer aquest botó i cantar la cançó que ve a les instruccions quan comenci la música. Per tornar, heu de fer el mateix. Us animau?
16: Tots es varen mirar. Per què no? Així que varen començar a cantar.

0: Primer final.
1: Quan varen acabar de cantar la cançó, es varen mirar els uns als altres, a veure si alguna cosa havia canviat. I sí, la seva roba era diferent. I també els seus pentinats.
2: Per què tenen tant de colors els nostres xandalls?
3: Sara, per què dus cosins a la jaqueta? Sembles un jugador de rugby.
4: I de mira en Lluís. Quin pentinat! Pareix aquell senyor de la sèrie que mira la meva mare. Com es deia, Paul?
2: MacGyver.
4: Sí, això, MacGyver.
1: Quan se'ls va passar la sorpresa per la roba i pentinats que portaven abans, varen obrir la porta i varen anar a la sala, on es varen trobar els seus pares amb unes robes molt curioses, mirant una tele molt ampla i plena de botonets.
2: Hola! Quina tele més gran i més xula!
1: Els pares, que no eren conscients de l'encanteri, actuàvem amb normalitat i els varen dir als nins que seguessin amb ells a veure la tele i que canviessin de canal.
0: On és el comandament?
5: El què?
0: El comandament a distància.
5: Vinga, deixa't de gracietes i canvia el canal.
1: Clar, abans no hi havia comandaments.
0: I quin pos?
5: Estàs tu molt graciós, eh? Si està a la 2, poses la 1 i què has de posar, si no?
0: I quin és el canal de nins?
5: Ai, avui estàs xistós. Com si hi hagués un canal per nins. Només ens faltava escoltar aquesta.
1: Ai, ai, ai, els cosins ja se n'estaven penedint. No hi havia comandament. Hi havia dos canals i tampoc hi havia canals per nins.
5: Vinga, va. Veniu a veure el concurs del Precio Justo, que ja comença.
4: Ai, ai, que aquí la màxima diversió és endevinar preus. Anar amb gestos.
3: Jo crec que millor tornem a casa.
1: I abans que els pares els fessin endevinar preus, plegats, varen arrencar a cantar.

0: segon final.
1: Quan va acabar la cançó, tot havia canviat. La seva roba, els pentinats, el paper de la paret.
2: I ara què?
3: Podem mirar ja la patrulla canina.
4: Ai, Pol, que aquí no n'hi ha d'això.
1: De sobte, els pares varen tocar la porta.
5: Vinga, nins.
2: Vinga, nins.
6: Va, vinga, ràpid. Que anava a la platja.
7: Sí!
2: Que bé, els pares aquí ens fan més cas.
4: Segur que és perquè no tenen mòbil.
1: Els pares els esperaven avall.
5: Vinga, trau el cotxe.
3: I la cadireta?
2: I els cinturons?
5: Però què dius de cadiretes o cadirotes? Vinga, va, tots a dintre.
1: Els pares volien ficar 8 persones dintre un cotxe i volien que en Pol anés al maleter.
4: Ni parlar-ne. Això és una imprudència.
1: Na Sara els va explicar als pares tantes coses sobre la seguretat als cotxes que tots es varen quedar bocabadats. I sabeu què? Els pares no només es varen fer cas, sinó que varen decidir inventar ells mateixos el cinturó del cotxe i les cadiretes al darrere, que no existien. I després d'aquell, varen venir el comandament a distància, els canals de tele per nins i molt més invents. Tota la família es va fer inventora i, a més, els cosins podien sortir cada dia al carrer. Estaven tan a gust que mai, mai, mai varen tornar a cantar aquella cançó de... Perdó?
0: Tercer final.
2: Ai!
1: On eren? Estaven volant damunt una bici?
2: Però on són?
3: Vull tornar a casa.
4: Ai, que crec que això és la pel·lícula del senyor del dit que vol tornar a casa.
1: En efecte, alguna cosa havia anat malament i estaven dintre de la pel·lícula. En Pol estava espantat, així que varen decidir tornar a casa. Es varen posar a cantar.
8: E.T., el extraterrestre, E.T., a su casa regresar.
1: On eren? A un concurs de la tele, amb senyores amb ulleres enormes, una carbassa en capell i tothom parlant de 25 pessetes.
4: Però això què és?
0: Cantau, cantau, ràpid!
1: I ara què?
2: On estem? Tinc por.
1: Estaven a dalt d'un volcà. Hi havia lava pertot. Venien monstres per l'altre costat. Estaven perduts. De sobte, però, va aparèixer un home que els va dir...
5: Tranquils, al·lots, no passeu pena. Sóc en MacGyver i us salvaré. Aquí tenc el que necessito. Un xiclet.
4: Ah! Ens n'anem d'aquí, però ja.
1: I aquest cop varen cantar tan alt que a la fi va funcionar. I varen tornar a aparèixer a l'habitació.
5: Hey, nins, què tal l'experiència? Ha estat guai del Paraguai? Tenc per aquí un altre ninot que es diu Gremlin que...
4: No. Gràcies.
2: Per avui ja ha estat suficient.
1: I varen passar aquell cap de setmana la mà de tranquils.

0: és mes d'agost, tenim més temps lliure, no hi ha escola, hi ha vacances, i de vegades també tenim aquells moments en què no sabem molt bé què fer. Per això avui tenim una proposta, que és celebrar dies internacionals del mes d'agost. Perquè els dies internacionals serveixen per recordar coses importants, però també n'hi ha alguns de molt curiosos i fins i tot un poc inesperats. I com els celebrarem o com pensarem que se podrien celebrar? Idò, és la nostra tertúlia infantil! Ué! Que esteu preparats?
1: Sí!
0: Anem a saludar-vos. Rubén, Amanda, Fèlix, Isabela, Joel, Mercè, Júlia i Maia. Hola!
2: Hola!
0: Ho hem fet ràpid, eh?
3: Sí.
0: Sí? Molt bé. Vinga, idò, esteu preparats per donar idees de com celebrar els dies internacionals que se celebren el mes d'agost?
1: Sí!
0: Sí! Vinga, idò, se celebra el dia de l'arqueologia, per exemple. Ho sabíeu? No?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Com el celebraríeu? Vinga, faríeu una excavació. Maia, tu que saps molt d'arqueologia, com celebraries aquest dia?
4: Sí, no sé, potser faríem una imitació de una excavació, o no sé, en plan...
0: Molt bé, aniríeu a la platja, ficaríeu coses i excavaríeu, eh? Una simulació. I una pregunta, si d'aquí molts anys trobassin la vostra habitació, què pensarien de vosaltres, els arqueòlegs?
3: Ui.
0: Ningú se banya?
3: Que som desordenada.
0: Que sou desordenats. Vinga. A mi, com celebraríeu més el dia de l'arqueòleg? No hi ha més idees?
5: A
0: la ràdio.
5: Amb un taller sensorial.
0: Amb un taller sensorial, molt bé. Vinga, després tenim el dia de l'internauta, que és el que navega per internet. Com celebraríeu aquest dia?
6: Pues mirant vídeos.
0: Mirant vídeos, reels ràpids.
3: Sí, no?
6: Sí.
0: Què més?
3: Fixant un ordenador.
0: Vinga, què més?
7: La cançó de TikTok i Instagram.
0: La cançó de TikTok. Ah, aquella cançó de Carnaval. Ah, no, és una altra. Quina és la cançó?
7: TikTok, Instagram,
1: venga amb memes, venga amb balls. TikTok, Instagram, venga amb memes, venga amb balls.
0: Clar, és una xirigota que van crear i que s'ha fet famosa. Molt bé, molt bé. Vinga, amem, més coses. També és el dia mundial del videojoc.
1: Ué!
0: Ja sabem qui el celebraria en aquesta taula, eh? Molt bé. Com el celebraries, Rubén?
3: Jo què sé, a veure si és l'Ultimate Team de FIFA, jo què sé, fa una actualització especial i me'n donen un de 97 de medi.
0: Ell sap el que compta, els altres no ho sé, però ell té clar.
3: Jo què sé, un jugador molt bo, és l'Ultimate Team, o jo què sé.
0: Amem, com el podríem celebrar?
5: Jugant amb la família jocs clàssics, els nous, jugant tots junts.
0: Molt bé, fent un torneig de càmera, sa?
3: De jocs.
5: Des més broix.
3: Sí, de sí.
0: Vinga. I si poguéssiu entrar ara, per cert, dins un videojoc durant un dia, quin videojoc triaríeu? Vinga, Júlia, que no has dit res.
8: Mem, jo no jugo molt a videojocs, o sigui, no en sé molt, però jo supos que un d'aquests de... on te pot anar passejant i fa la teva vida, sí, alguna cosa així.
0: Un de món lliure, no?
8: Sí.
0: Un Minecraft.
3: Sí, sí.
0: I tu on entraries, Fèlix?
7: Mm.
0: O un Mario?
7: No sé, un d'aquestos que simula una vida, també.
0: Molt bé, simular una vida. Vinga, anem un dia curiós. Hi ha aquí algun fi d'enmig? Algun fi que no és...
3: Jo, aquí, here.
0: Idò, vinga, és el teu dia, Mercè, aquest
3: el
0: mes.
3: El meu dia, ué.
0: Sí, perquè és un dia dedicat als germans d'enmig, que no són grans ni són petits. Què tal està enmig?
3: S'està bé, el que són la que més ha de rebre i la que més ha de compartir.
0: Oh.
3: Però bé, estic molt bé.
0: I com celebraries el teu dia? Podries ser gran per un dia, petita per un dia? No sé, quan se faria la festa?
3: Faríem una festa de germans de mig.
0: Però com la celebraries? Te tractarien un dia com a nina petita?
3: Ojalà.
0: O un dia com a... Home, anem a cercar sa mare, vinga, anem a dir... Hola.
9: Hola, com va?
0: Com celebraríeu aquest dia d'anar a Mercè?
9: No tinc idees, Mercè, però poso una idea i ho pensarem.
0: Vinga.
3: Podríem
9: fer una reunió de germans desmig multitudinària en el parc de la Riera.
0: O la podríeu deixar sortir un dia de marxa com si fos gran.
9: Ui, quin perill.
0: I mirar Bluey com si fos petita.
9: M'agrada. Sortir com si fos gran vestida de Bluey.
0: Ah, vinga, no t'agrada, Mercè. La celebració s'està...
9: A l'estiu d'adorar l'exploradora.
0: Ja posa cares de que no li acaba de convèncer. Bé, anem a canviar de dia, que jo som bruta, Mercè. El dia de la muntanya russa. Com ho celebraries, Isabela?
2: Jo aniria a un parc d'atraccions que hi ha a Nova York. Bueno, se diu Luna Park i té com un...
0: A Coney Island, no? Està?
2: Sí, a Coney Island. I té un... una muntanya russa que és...
0: impressionant.
2: És super... Sí.
0: I com seria, com sona quan vos tirau per una muntanya russa? Com comença? Vinga, vos animau a fer-ho tot just. Vinga, com és? Bon efecte, l'haurem de guardar. Molt bé, molt bé. Se podria fer una muntanya russa a casa no perillosa?
2: Sí.
0: Amb olles?
2: Sí.
10: A un campament vàrem agafar... hi havia una escala que baixava, però no molt perillosa, no molt perillosa, no fos segur feina. Vàrem agafar els matalassos de llits i mos tiràvem. Va ser superguai.
0: No va ser perillós, no?
10: No. Qualque cop, però ja està.
0: Bé. El Dia Mundial de les Patates Fregides.
1: Ué!
0: Amanda, com el celebraries aquest dia? Vinga.
11: Comiendo patates fites.
0: Però com? De diferents
10: tope,
0: tipus?
10: A tope. Per berenar, per dinar, per, de postre, per sopar. Tot
0: seria
10: el
0: dia
10: per...
11: I veient sol i per aigua, sol i de les patates.
0: Seria el dia per odiar les patates fregides després sí. d'aquell dia, no?
11: I
0: perquè
11: gelat
0: veríeu...
11: de patates fregides.
0: Sí, embafat.
10: Sí, sí.
11: Sí, galletes de patates fregides. Patates sí. Lux.
0: Molt bé. Vinga, i acabam amb un dia molt d'estiu, que és el dia de la peresa. Com el celebraríeu?
10: No fent res.
0: O no el celebraríeu, directament?
11: Jo no tinc peresa.
0: Ja tens peresa.
11: Jo no tinc.
10: M'ho faria peresa celebrar-lo.
0: Vinga, i de tots aquests, quin vos ha agradat més?
10: És el germà del mig. Depèn de com se celebri.
0: Sí, clar, l'opció de ta mare no era massa bona. Amem, si vols ara poguéssiu inventar un nou dia mundial o internacional per celebrar aquest mes d'agost, quin seria i com el celebraríeu? Atenció, que podeu donar idees importants. Eh? Vos escolta molta gent. Quin dia seria? Algú té propostes? Ningú? Ah, Isabela.
2: El Dia Internacional de les Ciències i podrien fer com a tallers de ciències i com a molt de projectes diferents.
0: Molt bé. A la platja, sí. Per exemple, no? Sí. Perquè fos així més estiuant. Perfecte. Sí.
11: El día de hacer lo que quieras. Básicamente te puedes tirar en el sofá... Yo qué sé, 7 hores.
0: Home, no sé si s'aprofita molt aquest dia, però molt bé, és un gran dia. Vinga, més propostes.
5: Dia Internacional del No Venim en Manual.
0: El Dia Internacional del No Venim en Manual, m'agrada. Un aplaudiment per aquest dia. Molt bé, molt bé. Ens ha agradat. I ben, Fèlix?
12: El dia de la platja. Estàs tots els dies a la platja.
0: Però amb protecció solar,
12: sí.
0: No?
12: I dormint també.
0: Dormint també.
12: Sí.
0: Molt bé.
11: El dia d'ir a la piscina.
0: També?
11: Te vas a una piscina.
0: Molt bé. Són dies molt estiuants, eh? Ens han agradat. Molt bé. I així que avança la tertúlia d'avui. Vinga, anem a dir adéu a l'una, a les dues, a les tres...

0: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta pels nostres reporters.
1: Hola, som l'Amanda.
2: I jo, en Rubén.
1: I avui hem recopilat molts plans per fer aquests dies. Apunteu!
2: Jo duc plans relacionats amb els ciurells. Dia 14 d'agost, en el Molí faran un taller per crear el teu propi ciurell. I fins dia 21 d'agost vos podeu apuntar en el concurs de fotografia de la ciurellada 2026. Allà, categoria infantil.
1: I de joves duc activitats a biblioteques. A la de Sencelles, dia 3, faran canta amb un conte. I dia 5, un taller de ventalls. I dimarts 4 d'agost, a la biblioteca de Sant Jordi, faran una activitat per conèixer els diferents tipus de dimonis que hi ha a Mallorca. I per dibuixar un dimoni personalitzat.
2: I encara tenim més plans. Aquest és per joves majors de 14 anys. Un bany de bosc de Posidoni, dia 7 d'agost, a Ocanada.
1: I acabam amb una proposta per a totes les edats. Convertiu-vos en cartògrafs per un dia. És una activitat gratuïta que se farà en el Museu de Mallorca els dies 13, 20 i 26 d'agost. I fins aquí la nostra agenda de plans.
2: A passar-ho bé!
1: Adeu!
0: Gràcies, Amanda i Rubén. Plans ben variats. I ara seguim amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar l'estiu. La primera té a veure amb un esport.
3: Hola, sóc Nainara, tinc 14 anys i sóc jugadora de pàdel. I vos recomano aprofitar l'estiu per començar a practicar aquest esport i així estar menys a casa vostra i aprofitar més l'estiu. Vos ho recomano, ja que és un esport molt divertit, perquè s'adapta a tots els nivells i això ajuda a que tothom se pugui passar bé. A més, et permet conèixer a molta gent i fer molts amics. Jo, per exemple, el vaig començar com a un hobby, entrenant cada 15 dies, i ara no podria deixar de jugar. Si després vos agrada tant com a mi, podeu competir fora de Mallorca i viatjar per tot, i així fer amics de tot arreu.
0: Moltes gràcies, Ainara. I encara tenim una altra recomanació. Aprendre a dibuixar manga.
4: Hola a tots, sóc la Gemma. I aquest estiu vos recomanem animar-vos a aprendre a dibuixar manga. Començar des de zero és bastant complicat. Per això us vull donar un parell de consells per fer les coses més fàcils. Per començar, hi ha milions de tutorials per YouTube. Siguin d'anatomia, teoria del color, etc. Molts de canals es dediquen específicament a això. Si no tens accés a internet, també segurament a les teves llibreries o qualsevol lloc on venguin llibres hi haurà qualque llibre sobre tècniques de manga. Jo personalment en tinc un parell. Sempre està bé també demanar als teus amics, especialment si saps que són artistes i que duen molt d'anys dibuixant. O si no has fet res del que t'he dit fins ara, també existeixen un munt de cursillos d'aquí, a Mallorca. O sigui, que d'alguna manera acabaràs aconseguint dibuixar manga. Ànims i bona sort amb el vostre jet per el món de l'art. Bye, bye!
0: Moltes gràcies, Gemma. I acabam amb un reportatge d'un dels nostres petits reporters. Nenzo ha viatjat a la Xina i ens ha fet aquest reportatge.
5: Hola, jo sóc Nenzo i avui com a corresponsal des de la Xina, però no venim amb manual, us comentaré un munt de coses interessantíssimes de la Xina.
6: Aquests dies estic fent un viatge amb els meus avis per la Xina. A la Xina viuen en 2050. I circulen per la ciutat gossos robòtics, també. Hi ha robots fent neteja a la ciutat. No només això, també hi ha màquines que te paguen un parell de cèntims per cada llauna i així tot el món recicla. També el menjar a domicili te lo du un dron. És que m'estic quedant al·lucinat. Una cosa que m'ha sorprès molt és que ha dirigit amb la meva ment un cotxe i també un dron. O sigui, me posaven una diadema i vaig dirigir amb la meva ment, una cosa al·lucinant. Ara, aprofitant que estic amb el meu avi, li faré una pregunta. Què és el que més t'està agradant de viure aquesta experiència amb jo?
7: Bueno, ja és el segon viatge que feim a la Xina plegats. No ha estat només conèixer la Xina, el millor per jo, sinó poder compartir aquest viatge amb tu, veure com t'interesses per tot, les preguntes que fas, i la il·lusió, sobretot, quan descobreixes coses noves. I això farà que jo recordi aquest viatge per sempre. Aquesta és una experiència molt especial i crec que s'ho uneix encara més.
6: Que bé, et vull fer una darrera pregunta. Hi ha alguna cosa de la Xina que t'hagi sorprès especialment?
7: Jo m'ha sorprès molt quan combinen la tecnologia amb el dia a dia. També és impressionant la neteja. Com estan els carrers de nets, els parcs on tenen els seus espais, on van tots a ballar i a fer exercicis, i veure com aposten pel transport elèctric i el reciclatge m'està agradant molt. I veure moltes coses diferents. Està molt, molt bé.
6: Això és tot per avui. Des de la Xina, soc Nenzo, i una abraçada per a tothom i fins aviat.
0: Moltes gràcies, Enzo, per aquest reportatge. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i per totes les edats. I ara en tenim una altra. Ja sabeu quina? Idò, com vos deim tots els dissabtes, a seguir escoltant No Venim en Manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un concurs sobre moda al llarg de la història.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Molts estius han fet comparatives de les coses que estaven de moda abans i les que estan de moda ara. Per exemple, l'estiu varen descobrir que als anys 80 estaven de moda el que deien cangrejeres, que eren una mica incòmodes, però que estava de moda en altres èpoques de la història. I d'avui, per parlar-ne i per descobrir-ho, tenim aquí a Núria Jiménez, la nostra arqueòloga. Com estàs, Núria?
2: Molt bé.
1: I vens molt ben acompanyada per na Maia, la teva ajudant. Hola.
3: Hola.
1: Hola. Amem. Idò, què farem avui? Parlarem de moda al llarg de la història.
2: Sí. Además, le he pensado que podíamos hacerlo incluso en formato concurso.
1: Molt bé, ho podem fer tot en format concurs. Mm-hmm. Per això ja tenim aquí a nins i adolescents preparats. Esteu preparats?
4: Sí!
1: Teniu energia per fer concurs?
4: Sí! Molta!
1: Sabeu molt de moda?
4: Molta!
1: De moda del segle XII.
2: No.
1: Bé, ara ho comprovarem. Eh? Vinga, idò, anem a fer concurs. Jo crec, Núria, que podem començar parlant de sabates.
2: Sí.
1: A mem, quines sabates estan de moda ara?
5: Esportives.
1: Esportives.
5: Xancle.
1: Vinga, mem, adolescents, que estan de moda ara?
6: Les Converse. Bueno, no, això...
1: No fa falta dir marques, no?
7: Ens escolla més les xancles.
1: Amb calcetins llargs i extravagants, eh?
8: Sí, molt bé. Sandàlies.
1: Sandàlies. Vinga, idò... Amem, sabeu coses de sabates d'abans?
5: No. Eren de fusta? No.
1: Ara veurem. Amem, Núria, què hem de fer?
2: Yo os voy a decir una civilización y vosotros tenéis que imaginar cómo eran sus zapatos y, bueno, a ver si acertáis.
1: Venga, no me probaron. Amem.
2: ¿Cómo creéis que eran los zapatos en el Antiguo Egipto?
1: Venga, ¿cómo eran?
6: Cangrejeras, estilo así.
1: No.
5: Como de que les feien en plantes.
6: Sandàlies
9: de pell.
5: Sandàlies
1: de pell.
5: De fusta.
1: De fusta, men, ¿de qué eran?
2: Bueno, algunos sí que lo han acertado, que era de cuero, pero quizá lo más curioso es que la mayoría o la más habitual eran sandalias de papiro.
1: ¡Hala!
5: Mm. Això, lo que també feien els pergamins.
2: Sí, sí, sí.
1: Exacte,
2: sí.
1: Molt
2: incluso
1: bé.
2: Con incrustaciones de oro y todo.
1: Venga, sí. Seguim.
2: ¿Cómo creéis que eran los zapatos en la antigua Roma?
1: ¿Cómo eran?
5: Sí, jo crec que sandàlies també.
1: Sandàlies
5: de fusta i...
1: Com eren, Núria?
2: Pues había diferentes tipos de sandàlies y, bueno, sobre todo se diferenciaban por el número de tiras que llevaban. Si había muchas más tiras y más decoradas, pues mayor era el rango social que tenía la persona que las portaba.
1: Ah, wow, sí. Quan més complicades les sandàlies, més poder tenies, sí. Tu, la societat. Això ho pots imaginar, ara, que passàs.
5: Imagina't sandàlies del rei.
1: Totes plenes de cosetes,
9: Vinga,
1: seguim.
2: Bueno, ara una que m'encanta. ¿Cómo creéis que eran los zapatos en la Edad Media? En la parte de, bueno, la masa europea.
1: No, descalços no. A mi amb alguns anaven descalços, sí. Però si xerrant de sabates...
6: Botes de metall.
1: No.
5: Xancles amb calcetins.
1: No.
7: De madera en punta.
1: En punta, eren moltes vegades. Sí. Com eren, Núria?
2: Eren d'una punta larguíssima. Podien medir hasta medio metro.
1: Ala.
2: Les polanyes. Oh.
1: Còmodes no eren.
2: No, yo creo que tampoco. O lo mismo para aquella época, sí, pero no lo sé, no lo veo.
1: No ho veig, jo no ho veig. No.
2: ¿Cómo creéis que eran los zapatos en Japó?
9: Pues...
5: Sandàlies.
1: De fusta, sí, diuen per
6: fusta.
1: Aquí.
6: Sí.
9: No, a veure... Ai, hi ha una cosa que ens posava...
1: Sí, s'hi han encertat, sí. Eren de fusta.
2: Sí, sí. Además, lleva unos tacones altísimos que l'Anna se sentia clof.
5: Sí.
6: Ah, sí, ja me'n recordo.
5: A sus pelis surt.
9: Sí.
1: Vinga, i les darreres sabates?
2: ¿Cómo creéis que eran las zapatas en el siglo XIX?
5: Ja un poc més elaborades, no?
1: Diuen per aquí botes...
5: De pell.
1: ¿Cómo eran, Núria?
2: Pues eran unas botas ajustadas con decenas de botones, muy complicadas, y bueno, se necesitaba un gancho especial para abrochárselas y quitárselas.
1: Qué poco operativo, ¿no?
9: Sí.
1: Incómodo.
2: Sus fautines, así como pegaditos.
1: Ya hemos pres una mica de sabates, y ahora yo creo que hem de parlar d'una altra cosa. ¿De qué parlam?
2: De peinados.
1: Oh! Sí. A ver, ¿quins pentinats estan de moda ara?
6: El tupper fate.
1: Sí.
6: El bathcat.
1: Estàs posat un pentinatge,
6: sí,
1: no?
6: Sí,
1: ja,
6: sí, sí.
1: Clar, i tothom va igual.
6: Que també... fate, així tot que acaba en fate.
1: Ah, molt bé. Molt bé. I doncs, anem a veure els pentinats que estaven de moda abans, però com ho fem?
2: Esta vez será diferente. Lo que hará es que en mayo se dirá diferentes tipos de peinados y vosotros tenéis que decidir si es verdadero o es falso.
1: Venga. Molt bé, això és fàcil, eh? Només heu de dir verdader o fals. Però heu de dir molta energia.
2: Sí.
1: I sense por. Vinga, anem. Vinga, Maya.
3: Perruques perfumades en cons de greix i resina que s'anaven fonent a poc a poc damunt el cap.
5: Verdader.
9: Verdader.
1: Sí. Correcte. Buf.
2: En el antiguo Egipto, esos conos se derretían con el calor y perfumaban la peluca.
1: Ah.
2: Claro, se puede mezclar con otras cosas, pero vamos a pensar que era perfumado así.
1: Venga, anem a pensar bé.
3: Pentinats tan alts que les dones necessitaven escales per dormir assegudes per no destrossar el pentinat.
5: Fals. Verdader.
2: Sí. En el siglo XVIII la nobleza llevaba peinados enormes y bueno, casi que las chicas tenían que quedarse sentadas así para no estropearlos.
1: Mare meva.
2: Sí.
9: Però que incòmode, no?
5: Amb el seu cabell són perruques.
1: Bueno. Això eren pentinats.
9: Però sí. Que incòmode.
1: Molt.
5: Mm-hmm. Haurien de tenir molt de cabells.
1: També, i si no, amb perruca. Ja. Vinga. Sí.
3: Trunyelles en forma de drac amb ales fetes de cavalls que seduïen a les festes.
5: No.
9: Fals.
2: Sí.
1: Molt bé, vinga.
3: Perruques amb vaixells en miniatura, canons i veles incloses.
5: Fals.
1: Verdader.
2: Verdaderas pelucas en el 18 con maquetas espectaculares, incluso barcos.
1: Sí. Quina incomoditat, mare meva. Vinga.
3: Perruques que brillaven a les fosques.
5: No, fals.
1: Que veient el que hi havia podria ser perfectament possible.
2: El més normal, he visto.
1: Sí.
3: Pentinats amb banyes fetes de cabells que havien posat durs amb cera.
1: O sigui, te feies banyes amb els teus propis cabells durs.
5: Fals. Verdader.
2: Sí. Incluso vinaven con forma de cuernos y, bueno, era como símbolo de estatus, sí.
1: Venga.
3: Pentinats en què amagaven fruita seca com raïm o pomes petites per fer bon olor.
1: Ara, fruita dins el cap.
5: Verdader.
9: Fals. Sí. Buah.
1: Home.
5: I doncs seria bastant normal per les coses que feien.
1: Sí, però també tenia una poma allà i un parell de rem i tot, si no, sí. No ho veig jo. Vinga, i la darrera?
3: Perruques empolsinades amb farina que acabaven traient ratolins i puces.
5: Verdader.
1: Sí, senyor.
2: Sí, los espolvaban con harina y llegaban pues insectos y bueno.
5: Però ho feien a posta perquè innessin.
1: No, però tenia com a resultat això.
2: Claro, si te echas según qué cosa, si lo mezclas con el ambiente en general, pues viene
1: tu una cosa i l'altra eren èpoques dures, eh?
9: Sí,
1: anava molt ben pentinats, però... Vinga, i ara...
9: No, ara a veure què dirien ells si ens vienen ara.
1: Que senzills, dirien.
2: Sí.
1: Vinga, i de què xerram ara?
2: De maquillatge. Lo haremos también en formato concurso. Maya lo que hará es que os leerá una pregunta y yo daré dos opciones, si bueno, tenéis que elegir.
1: El team. També
2: sí.
1: Fem un team aquí,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Heu de dir un team. Vinga, va.
3: En el Renaixement, què penseu que fèiem amb el front per semblar més elegants?
2: Team Frente Gigantes, afeitaban las cejas y parte del pelo de la frente para hacerlo más ancho. O Team Polvo Blanco, se pintaba la frente con polvos claros para hacerla más amplia.
9: Team Polvo Blanco.
5: Frente Gigante.
2: Sí, señora.
1: Ras.
2: Sí, se afeitaban cejas y era como algo elegante, te alargaba el rostro.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Ja ho sabeu. Què més?
3: A l'antic Egipte, què penseu que es posaven a la pell per fer-la més brillant?
2: Team grasa brillante, se usaba grasa de animal, o team miel dulce.
9: Team grasa.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Vinga, Maya.
3: El Japó medieval, que pensau que era considerat més vell per a les dents?
2: Team dientes negros, se tenien los dientes de negro, o team naca reluciente, se ponían polvo de azúcar en...
5: Dientes negros.
9: Team dientes... Tim
5: polvos nácar.
1: Un, dos, tres.
9: Tim polvos de nácar.
1: Tim dientes negros.
2: Sí, en el Japón medieval se tenían los dientes de negro porque era como belleza, estatus, era como lo más también.
1: Caram, quin gustos. Sí. Direm només el Tim perquè no solim, perquè jo entes Tim polvos de azúcar també. Vinga, la darrera, que és molt bona, va.
3: A l'antiga Grècia, que era el més top a les cejas.
1: Dame, quin temps hi ha?
2: Tinc una ceja elegante,
1: sí,
2: que se pintava una sola ceja que unia les dues, o tinc rayitas modernes.
5: Tinc rayitas uniceja,
1: modernes. Uniceja, uniceja. Correcte. Sí.
2: Era considerada, además, símbolo de inteligència, el tener una sola así puesta.
1: Molt bé. Jo crec que ja han d'anar acabant els concurs amb una prova un poc especial, no?
2: Sí. Ahora vamos a hacer una prueba diferente y, bueno, que vais a tener que escuchar y aprender un poco sobre algunas de las modas de vestidos para hombres y mujeres de otras épocas.
1: Ben, ràpidament, una miqueta d'imaginació, què hi havia aquí? Perquè aneu preparant-se informació per després usar la imaginació.
2: Mira, en Roma los hombres podían llevar togas que medían de hasta 6 metros de tela. En la Edad Media había hombres que llevaban calzas de colores de distintos en cada pierna. En el Renacimiento se ponen de moda los calzones, bombachos así enormes que parecían globos. Y también se llevaban los cuellos de gorguera tan grandes que, bueno, casi que no podías mover el cuello. En el siglo XVIII las mujeres llevaban faldas con aros tan anchas que podían medir casi 2 metros de lado a lado. Y también estaba de moda ponerse muchísimas capas de ropa, hasta 5 o 6 capas.
1: Muy bien.
2: Y bueno, en el 19 los corsés, estos que te hacían pues apretadísimo y bueno, que casi que te desmayas, ¿no? Así con todo súper ahí oprimidillo.
1: Ara tots estàu veient que han tret coses damunt la taula. Sí. Estàu espantats.
10: Sí. Un poc.
1: Jo crec que... Com podríem acabar, Núria?
2: Pues a mi se me ocurre un gran final, que sí? És un desfile de moda històrica.
1: Uau! Wow. Oh. Molt bé, jo crec que aquí podem agafar alguna mare, per exemple, que pot ser la nostra model de la passarel·la. Vicky, per exemple. Vicky, per exemple.
11: Hola.
1: Tu vols que comencem a posar coses per damunt?
2: Claro,
1: sí.
2: Sí,
1: bé,
2: sí, cap problema.
1: Na Maia te va vestint, molt bé. Mira, aquí tens una perruca. És un poc variat, perquè com és totes les èpoques te poden posar qualsevol cosa damunt.
10: Sí, qualsevol.
1: Tu te vas vestint. I hem de dir que haurem de fer també explicar la desfilada. Hem d'explicar com desfila, quina roba imaginària... Bé, imaginària, no? Dur roba, directament. Que aquí voleu fer una mica de locutors d'aquesta desfilada impressionant.
5: Sí, vinga.
1: Vinga, ho farem per trossos. Que bé te queda, Vicky.
10: Sí.
1: Que bé.
2: És ideal.
1: Hem trobat aquest model perfecte.
5: Si no, hauràs de participar a les carrosses de carnaval, eh?
1: No, està totalment en el paper.
2: Además, mezcla muy bien todos los estilos que hemos ido
1: viendo. Els està integrant, està fent una fusió.
2: Sí, los peinados con...
1: No, però s'està posant amb un estil, trop.
2: Sí.
1: Amem. Ara ja la tenim. Anirem comentant. Jo vos aniré dient a cadascun, perquè aneu comentant. I Vicky... Jo. És que està superpreparada. Ens encanta. Com estàs, Vicky?
12: Boníssima.
1: Sí.
12: Preparada per al sábado.
1: Però ara hauràs de desfilar.
12: Hauré de desfilar.
1: Sí, vinga. I t'anem a posar una musiqueta qualsevol. Desfila, quan vulguis. Vinga, anau contant. Vinga, Mercè. Explica la model.
13: Aquí tenim una gran model guanyadora de molt de premis per el seu gran estil, amb una perruca medieval, amb una màscara feta amb pols de grasa brillant i un com un tul japonès fet amb... qualsevol cosa estranya.
1: Molt bé, fort aplaudiment. Molt bé, heu fet un bon repàs a les modes d'abans, ha estat ràpid. Quina vos ha agradat més, de moda?
13: Totes.
1: Bé, bona resposta, vinga.
13: Sí, molt típica.
1: Molt bé, idò, ara sí acabem el programa d'avui. Anem a dir adéu.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: És una tradició i una de les cites més emblemàtiques i estimades de l'estiu mallorquí, com també és tradició comptar en aquesta casa. Més de 6.000 persones van arribant paulatinament al monestir de Lluc, en la que ha estat enguany l'edició número 52 de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Són 48 quilòmetres, més de 10 hores de camí, que enguany s'hauran pogut completar amb una temperatura una mica més amable respecte a d'altres anys. Per descomptat, no vol dir que siguin temperatures baixes. Tot i que ja s'han reobert totes les carreteres per les quals passa la marxa, quasi totes, val a dir que fins a les 12 romandrà tancada la carretera de Sobelluc per facilitar la sortida d'autobusos. Tot una. I anem en directe, anirem en directe al monestir de Lluc. Abans, però, repassam altres notícies en titulars.

0: Els restauradors de Menorca lamenten que la temporada és més fluixa del que esperaven, sobretot en el servei del migdia. Laura Benrey, bon dia.
1: Bon dia. Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Mentrestant, als aeroports de les Illes es nota la gran afluència característica d'aquest primer cap de setmana d'agost. Avui hi ha programats 1.719 vols.
0: En els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%.
1: Les Illes tenen ja més de 200.000 motocicletes i es converteix així en la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus.
0: Des d'avui i fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
1: L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, ramaderia i nuclis poblacionals de l'illa.
0: L'Atlàntida Filmfest s'acomiada avui amb la presència de la reina, la gala de clausura.
1: I amb la presència també de noms tan rellevants al cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes de El ser querido.
0: I apoyant-se avui a Eurobaixa se celebra el simulacre de moros i cristians.
1: Podreu seguir en directe la batalla entre les tropes de Dragut i Joan Mas per IB3 Televisió a partir de les 5:30 del capvespre.
0: En els Esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. El Real Mallorca està només 3 dies de protagonitzar el pla fort de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de Lutsa per la presència del doble campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez. Un partit que servirà de presentació oficial del primer equip vermell davant els seus seguidors.
0: Atenció a les temperatures, perquè avui pujaran. De fet, l'AEMET activarà a les 12 l'avís groc a tota Menorca i al nord, nord-est i interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Avui jornada de diumenge sense canvis significatius, però sí que amb alguns matisos. El vent bufarà de fluix a moderat de component sud, fet que permetrà una recuperació del termòmetre a la meitat nord de Mallorca i també de Menorca. De fet, en aquests indrets és on es preveu que es donin els valors més elevats, que en el cas de Mallorca giraran entre els 36 i els 39 graus, a Menorca entre els 34 i els 37, mentre que les Pitiuses quedaran entorn o per davall dels 30. Tot això acompanyat d'avisos grocs per temperatures elevades tant a Mallorca com també a Menorca. Pel que fa a la resta, cel dominat pel sol, presència de pols en suspensió i també alguns intervals de núvols prims, amb una situació marítima tranquil·la, però amb la possibilitat de que aparegui qualque redol de maror a darreres hores de la jornada entre les costes nord de Mallorca i també de Menorca. En definitiva, sumam una jornada més de bonança.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8:04. Ivan López, al control tècnic. Començam.
4: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: Els participants de la 52a edició de la Marxa d'Esgüell a Llucapeu fa estona que ja arriben al santuari. La marxa va començar ahir a les 11 del vespre des de la plaça d'Esgüell a Palma. Són més de 6.000 persones les que s'han apuntat oficialment per completar o intentar completar el recorregut de gairebé 48 quilòmetres. Fins a Lluc s'ha desplaçat la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Se'n repeteix la imatge de cada any en aquesta hora amb l'arribada dels marxaires. Com està anant? Quin és l'ambient?
1: Bon dia, Ida. Després de tota una nit caminant, el cansament és evident i molta gent està estirada a la plaça, però també és percep la satisfacció de superar una prova que ja és una tradició de cada estiu. Entre els participants hi troben gent de totes les edats, amics, persones que fa anys que hi participen i altres que enguany és el seu primer any. Escoltam alguns d'aquests participants que ens ho expliquen.
2: Jo l'any que ve tinc claríssim que repetiré. M'ha agradat, és una cursa que està xula, se fan ganes i molta il·lusió.
3: Sí, ha estat la primera vegada des de Palma, ha costat. La primera part fins a la pujada no ha costat massa, però després la pujada ha estat dura. Ah, bueno, s'ha acabat traguent.
4: Sí, dolor de peus, dolor per tot, però bé, l'han fet.
5: Bueno, nosaltres un guany venim de Lloseta. Superbé, ja fa 2 o 3 anys que l'hem fet de Palma, i bé, cansats, però se repite.
6: He partit de Palma, i ja quan anava corrent he vengut tot sol, i ja quan tocava la pujada, no sé com se diu, ja m'han començat a pegar calambres per la ingle i per tot, i he hagut d'anar com de costat, corrent de costat, perquè volia veure el sol sortir i no arribava. I al final he arribat aquí, m'he tombat i m'he quedat dormit amb el no parar.
1: Tots aquests participants ja poden recollir satisfets la seva acreditació. Recordant que la marxa va partir a nit, a les 11 de la plaça de Güell de Palma, tot i que els participants s'hi han pogut, com han sentit, incorporar des dels pobles que formen part del recorregut. La principal novetat d'enguany ha estat la posada en marxa d'un servei de suport per a persones amb mobilitat reduïda, a fi de fer que aquesta fita sigui més accessible per tothom. A la tornada, això sí, els participants disposaran d'autobusos i serveis ferroviaris gratuïts. I això és tot des de Lluc.
0: Gràcies, Francesc Amàs, en directe des del monestir de Lluc. Recordem també que la carretera de Caimari a Lluc estarà tancada al trànsit fins a migdia, fins a les 12, per permetre la sortida dels autocars que retornen als participants a Palma.

0: Canviant de tema, tot i que la xifra d'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat, la restauració menorquina afronta l'agost sense gaire eufòria. Els empresaris asseguren que la temporada és correcta, però esperaven uns millors resultats. Ara confien que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un turisme amb més poder adquisitiu ajudi a remuntar unes setmanes marcades per uns migdies especialment fluixos. Gemma Carrasco.
1: Plena temporada turística, però a l'hora de dinar moltes terrasses de Menorca estan buides.
2: Ahora no hace falta ni reservar ni nada, que tanto las terrazas que tienen sitio por todos lados.
1: Segons els restauradors, els serveis de migdia són molt més fluixos que altres estius i ho atribueixen especialment a la calor. Ho explica Toni Sansaloni, president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
3: La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres estem fent feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
1: Les altes temperatures se sumen a una tendència que el sector ja havia detectat l'any passat, la contenció de la despesa, amb unes vacances cada vegada més cares.
4: Así que ha subido los alojamientos, lo que son los coches de alquiler, los precios del avión.
1: Moltes famílies surten menys a dinar o a sopar i quan ho fan també controlen més el que gasten. José Bosch és president de l'Associació de Restauració de CAEB Menorca.
5: Hi ha molta contenció de gasto per part del client, en part normal, degut a la conjuntura, i això no es nota, vull dir, la gent es mira que gasten als restaurants.
1: Els empresaris insisteixen que la temporada no és dolenta, però tampoc excepcional. Ara totes les mirades estan posades en l'agost, però també en el setembre i octubre, amb l'esperança que la baixada de les temperatures i l'arribada d'un visitant amb més poder adquisitiu ajudin a millorar el balanç de la temporada.
0: Els restaurants no fan ple, però les xifres mostren com l'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat per aquestes dates. Avui hi ha previstos 1.709 vols entre els tres aeroports. Es pot més d'un 1% menys respecte a fa un any.
6: Algun dels visitants reconeixen que venen amb la idea de sortir poc de l'hotel i gaudir al màxim del tot inclòs.
7: I'm staying in Calabona and I'm from England.
8: Em quedaré a Calabona i som d'Anglaterra. Visitarem moltes platges de la zona i, per ser honesta, passarem molta estona a l'hotel, ja que ho tenim tot inclòs.
9: We come from Belgium and we stay for one week.
10: Venim de Bèlgica, ens quedem una setmana i volem gaudir de l'hotel i visitar la zona.
0: Per la mare d'un sector ben diferent, la restricció d'entrada de caravanes a Eivissa no ha afavorit els càmpings de l'illa. Així tot, com passa cada any, ja tenen penjat el cartell de complet fins a principis de setembre. Alberto Ferrer.
11: Els quatre càmpings de l'illa ofereixen unes 200 parcel·les on acampar en caravana o un vehicle camperitzat. Són unes 60 a Calanova, 70 més a Calabassa i unes altres 70 aproximadament al de Cala Martina. El quart s'ha reformat en glamping i ja no accepta vehicles i també s'han perdut el mig centenar de places del càmping Escanar, tancat a principis d'any per construir un hotel de 4 estrelles als seus terrenys. Des del sector comenten, fora de càmera, que el Mundial ha fet que enguany els clients arribessin més tard i que, contra el que es podria pensar, les restriccions a l'entrada de caravanes, junt amb la prohibició de l'acampada lliure a tota l'illa, no han fet pujar les reserves, sinó que han fet minvar la demanda. Ens expliquen que, sense una campanya informativa adequada, implicant les navilieres, els turistes de caravana tenen la sensació que a Eivissa estan perseguits. Així que enguany, salvant el període de més moviment de l'estiu, no és difícil trobar-hi lloc. Diuen que la limitació ha fet perdre el client que buscava càmping quan ja estava a l'illa, que era el que els omplia els dies disponibles entre les reserves més llargues i que ara s'exposa a una multa si baixa del barco sense reserva.
12: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Vuit i 11 minuts, el debat sobre la massificació i la saturació de carreteres a les Balears també té conseqüències sobre el nostre model de mobilitat. Us donem una xifra. Entre el 2021 i el 2026, és a dir, en els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%, superant els 200.000 vehicles d'aquest tipus en circulació, segons dades de la DGT. Per posar-ho en perspectiva, en el mateix període, la xifra de ciclomotors va caure un 16% i la de cotxes va augmentar un 4,5%. Ja som la tercera província d'Espanya on la importància de les motocicletes és més gran. Representen un 16% del total de vehicles, només superats per Barcelona i Girona.
6: La preocupació dels residents pel que respecta a les dificultats de circulació acaba repercutint en que els concessionaris notin aquest augment de la demanda de motocicletes. Ho expliquen Cecília, que és gerenta de Casa Capó, i Alicia, que és treballadora de Motosalom.
13: Cada vegada més la gent necessita un transport més àgil. Cada dia més la gent nos demana per poder circular tranquil·lament i sense agafar ni viades de poder aparcar, perquè també el tema del pàrquing a Palma és un problema bastant gran. I en les motos, pues sí, s'ha viscut aquest darrer temps. Cada vegada pues, hi ha un poquet més de volumen de ventes.
14: Des de marzo ja estàs notando l'augment del tràfic aquí en Mallorca i la gente ha pasado de sacarse el carnet para comprarse un coche a sacarse el carnet para comprarse una moto por comodidad, por el día a día. Hay un overbooking importante de coches de tráfico, coches de alquiler, la temporada, y al final se recurre a la moto para facilitar la vida.
6: És que, de fet, anar amb aquest tipus de vehicle pot suposar una reducció considerable del temps que li dediquem a la carretera, especialment durant els mesos d'estiu.
13: La gent, a vegades, per un camí que normalment fa un temps que a lo millor estàs 10 minuts i d'ara estàs pues, mitja hora o 40 minuts. I la gent això ho agraeix, que l'agilitat que te dona una motocicleta no te la dona un cotxe.
6: També canvia el perfil de les persones que opten per la motocicleta.
14: Ya no es solo el motero típico que viene a buscar su moto por hobby, por pasión, porque le gusta, sino que mucha gente pasa de necesitar un vehículo que le dé comodidad en su día a día.
6: En contraposició a aquesta alça de motocicletes, la xifra de ciclomotors en circulació s'ha reduït els darrers 5 anys, ho expliquen Cecília de Nou i Alicia.
13: Cada vegada se'n venen menys, també assegurar un ciclomotor també ja sabem que és molt més car. I bueno, també la diversitat també que tenim ara, pues, els patinets elèctrics, pues, també ha fet un pot de mal.
14: Mucha gente directamente se pasa a una 125 antes que apostar por la 49. Marcas como por ejemplo Yamaha, desde hace unos cuantos años ha retirado de su catálogo ciclomotores, dejando únicamente, por ejemplo, un ciclomotor elèctrico.
6: Amb tot, l'evolució del mercat de les

0: dels principals motius és la calor. Asseguren que les feines s'han vist condicionades pel menor rendiment provocat per les altes temperatures registrades aquest estiu i també per l'afectació de diversos serveis durant l'execució de l'obra. Recordem que les feines van començar al maig del 2025 i que s'havien d'executar en 8 mesos, però com a mínim s'allargaran un any i mig. Una reforma de gairebé 3 milions d'euros que servirà per ampliar aquest primer tram de la M3 i millorar-ne la seguretat.
1: I PortMed, la nova gestora que explotarà la Marina de Formentera els pròxims 16 anys, baixarà els preus dels amarraments. Els negocis, que han vist com els darrers 4 anys han pujat els preus del lloguer, esperen una estabilització i, Elena Gregori, un port respectuós amb el medi ambient.
2: La nova concessionària diu que serà una marina accessible per tornar el port als residents. El projecte no modifica el port actual, tan sols es faran obres de millora. Pepe Rosselló és el gestor de la Marina de la Sabina.
3: Y que se ha buscado que el residente pueda disfrutar del puerto y disfrutar del mar, que el puerto sea accesible económicamente. Porque evidentemente si tenemos rentas o amarres caros, también lo pagan los ciudadanos y los que nos visitan.
2: També es preveu construir un nou edifici per aparcaments.
3: Hacer unos aparcamientos en el terreno en el que estamos son muy caros. Luego hay que amortizarlos y no es un proyecto tan sencillo de resolver. Se aminoró el proyecto en ese sentido, solo se hace un edificio, un único aparcamiento limitado en plazas.
2: Formentera és l'únic port de les Illes gestionat per una única empresa. Per evitar que es converteixi en un monopoli, les institucions han demanat preus raonables. Ho explica Òscar Portas, president del Consell de Formentera.
4: Les tarifes baixaran considerablement de preu, sobretot per embarcacions de menys de 8 metres, que és el que més mos interessava. Aquí sí que podem dir que es fomentarà, sortirà beneficiat amb aquests amarraments on es reduirà bastant el preu.
2: Els empresaris locals esperen una estabilització de preus i això, diuen, permetrà la permanència.
5: Nos preocupava más que nada a todos era poder seguir manteniendo los negocios. Todos estos precios se van a regular y van a ser más asequibles para que los negocios puedan tirar hacia adelante. Como se ha hecho hasta ahora ha sido subsistir.
6: Digo, llevo 35 años y veo muy pocos negocios que son capaces de permanecer, de continuar, de subsistir.
2: PortMed podria lliurar el projecte per executar les obres a l'octubre. A partir d'aquí quedarien 22 mesos per fer els treballs de millora.

0: 8 i 18 minuts, el risc d'incendi forestal s'amplia avui amb alerta màxima a tot Mallorca i Menorca i també al municipi de Sant Joan de Labritja, Eivissa. Estan en alerta de nivell 4 per foc, que suposa risc extrem.
1: La resta de l'arxipèlag roman a nivell 2, que és el risc moderat, un nivell d'alerta que es decreta en funció de les condicions de vent, temperatura i humitat. Recordeu que continuen així les previsions de fer cremes en zones forestals.
0: A la península són nombroses les comunitats que continuen en avís per risc extrem o elevat d'incendi i encara amb diversos focs actius. El darrer ha començat a Càceres i l'origen és un camió que s'ha incendiat que circulava per l'autovia.
1: Les flames s'han propagat fins a la vegetació afectant tant l'entorn forestal com els voltants d'aquesta carretera. 800 veïnats de dos municipis, Casas de Millán i Grimaldo, han estat evacuats per prevenció per la proximitat de l'esfoc. Han passat la nit al pavelló municipal de Canyar. Abel Bautista, vicepresident de la Junta d'Extremadura, feia balanç de la situació nit en roda de premsa.
2: El incendio sigue siendo incierta, de evolución incierta. Es verdad que en el flanco de Casas de Millán ya la situación está prácticamente controlada y en el otro flanco, que es el de Grimaldo, ahí preocupa un poco más esta noche, está trabajando bien, va a continuarse durante toda la noche, mantener la situación operativa 1 del plan InfoCAEX y mantener las evacuaciones tanto de Grimaldo como de Casas de Millán.
1: També es continua l'operatiu d'extinció del foc del Bierzo a Lleó, que està en emergència 2. És un dels que més preocupa pel vent que dificulta avui les feines. A Castelló, els bombers continuen refrescant la superfície a la Vall d'Uixó després de quedar l'incendi estabilitzat divendres.
0: I encara en clau de successos, tornant a les Illes, detingut a Palma un home de 48 anys que circulava en sentit contrari amb un ciclomotó. Una patrulla de la policia local el va interceptar i comprovar que triplicava la taxa d'alcoholèmia.
1: En revisar els seus antecedents, els agents varen veure que la Policia Nacional el cercava per haver agredit a la seva mare. L'home s'enfronta a càrrecs per violència domèstica i per un delicte contra la seguretat viària.

0: Més temes. La Conselleria d'Educació i Universitats ha invertit prop de 600.000 euros, obres menors de millora, adequació i manteniment als centres educatius de Palma durant el curs 2025-2026.
1: Actuacions per adaptar espais educatius a noves necessitats, reforçar la seguretat i ampliar els serveis d'educació infantil, primària, secundària i formació professional de la ciutat. El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, n'exposa alguns exemples.
2: També s'han executat treballs relacionats amb digitalització i les infraestructures tecnològiques, la climatització, renovació de fusteria, reparació de cobertes, s'instal·lació de sistemes de control d'accés i adequació de patis i espais exteriors. La Conselleria d'Educació i Universitats, amb això, manté el seu compromís amb el manteniment, modernització i adaptació de les infraestructures educatives de les Illes Balears.
0: A Eivissa, l'Associació d'Afectats per la Pedrera de Ses Planes a Jesús en reclamarà responsabilitats patrimonials pels anys que fa que l'explotació funciona sense autorització vàlida. Això arran d'una nova sentència que anul·la l'autorització del govern al pla de restauració emès el 2023.
1: La resolució judicial no és ferma, però l'entitat creu que un possible recurs davant el Suprem no prosperarà. És per això que reclamen a l'Ajuntament de Santa Eulària que paralitzi ja l'activitat i en prescindi la maquinària. La Pedrera de Ses Planes va iniciar la seva activitat extractora el 1979 i després de més de 40 anys de vida útil es va presentar un projecte de canvi d'ús al qual s'oposen els veïnats.
0: El govern comprarà la major part de la finca d'Esbosc Escorca. El Consell de Govern ha autoritzat la despesa, que és de poc més d'un milió d'euros.
1: Així s'adquirirà el 67% d'aquesta antiga possessió que limita amb la carretera de Sacalobre, just en el punt que es coneix com el Nus de la Corbata. Els terrenys s'ubiquen al voltant del territori declarat Monument Natural del Torrent de Parells. L'operació de compra s'ha fet exercint el dret de tempteig del govern, precisament per l'alt valor ambiental de la finca.
0: I el Bisbat de Mallorca ha concedit un any de pròrroga. L'actual donat de Gràcia, Sebastià Mangual, gestiona el santuari de Llucmajor amb la seva dona des de fa més de 50 anys.
1: L'Església de Mallorca, però, els comunica el mes de maig que havien d'abandonar Gràcia perquè volia explotar-lo d'una altra manera. Sebastià i la seva dona demanaren llavors, un poc més de temps, 2 anys, que al final el bisbat ha reduït a només un. Si res no canvia, per tant, hauran de deixar el santuari el juny de l'any que ve.

0: 8 i 23, ho han destacat també els titulars. El Consell de Mallorca obre avui el període d'emergència cinegètica que permet caçar coloms i tudons fins al 30 d'agost.
1: La mesura adoptada per tercer any consecutiu té per objectiu reduir la densitat de població d'aquestes espècies per disminuir els perjudicis que provoquen a l'agricultura, la ramaderia i també els nuclis poblacionals de l'illa.
0: I atenció a la següent curiositat, els cucs, les gambes o els crancs han estat sempre esques molt útils per a la pesca, però les noves tecnologies i les noves modalitats de captura fan que de cada vegada sigui menys utilitzats. I això ho han notat a les tendes especialitzades.
1: Agafar un cuc viu, posar-lo a l'am, llançar-lo amb la canya a la mà i esperar. Així és com s'ha pescat sempre, des de fa segles, i ho han fet tant infants com majors. Però és una pràctica que cada vegada es veu menys. Els professionals del sector assenyalen la gran quantitat de modalitats com una de les causes. És Víctor Fernández, del Besar Les Palmeres.
2: Que saps què ha canviat? Antes la gent sortia a pescar, posava mosca, mullàvem un peu i el que picava. Ara no, ara ha canviat. Ara fem un inxico, fem un sabiqui, fem un altre tipus de pesca que no se feia antes.
1: A causa d'aquesta reducció, la major part de les esques provenen de l'estranger i això encareix el transport, però, així tot, les tendes intenten estabilitzar-ne el preu per poder continuar oferint aquest producte als seus clients més habituals.
0: Són les 8 i 24, fem una petita pausa i anem a la informació estatal internacional.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Tu vals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: La Casa Reial ha mostrat la seva inquietud pels incidents dels darrers dies a Ceuta i Melilla. En un comunicat, Felip VI reclama que es garanteixi la seguretat de les dues ciutats autònomes i que s'adoptin les mesures necessàries perquè una situació com aquesta no es torni a repetir. El monarca també ha demanat una resposta conjunta de les institucions per transmetre suport a la ciutadania.
1: Dos dies després de l'arribada de gairebé 50.000 persones migrants procedents del Marroc a Ceuta, segons l'última actualització oferta per la delegació de govern, d'aquesta 48.300 ja han sortit de la ciutat per tornar al seu país. A més, de moment, un mínim de 67 persones haurien perdut la vida en l'intent de travessa de la frontera. La gran majoria d'aquestes que arribaren a Ceuta són homes, joves i adolescents, motivats per la cerca d'oportunitats laborals o expectatives de millora econòmica a Europa que s'impulsen a les xarxes socials.
2: Com ha entrat tot el món per entrar al city i subir-me per la península i treballar en el camp o algo para estar muy bien.
3: Me han contado que llegan buscando una vida mejor. O sea, por ejemplo, he hablado con una chica que me comentaba que querían intentarlo aquí.
1: I després de més de 24 hores sense poder menjar i comprovar la impossibilitat d'entrar a Europa, s'han vist en l'obligació de tornar al seu lloc d'origen.

0: Cal afegir, a més, un darrer punt d'aquest episodi. El líder de S'ha acabat la festa, Elvise Pérez, ha hagut de ser evacuat per la Policia Nacional de la concentració convocada per la seva formació al Port de Ceuta per la pressió dels contramanifestants que l'han escridassat en càntics de Ceuta Unida no dividida i han criticat que surgi aquest episodi com a reclam polític.
1: El president de l'executiu central, com explicava en Pedro Sánchez, ha lamentat la reacció d'alguns governs europeus a l'episodi i ha demanat una reunió urgent dels socis.
0: La petició ja té resposta, s'han citat per dimarts que ve per videoconferència. De fet, 22 països també han subscrit la petició d'una trobada per debatre els fets i les mesures preses pel govern espanyol. En una carta acusen a la política de regulació de la migració com a factor causant de la crisi per suposar un efecte crida.
1: Altres temes. 13 persones han mort, entre ells dos turistes espanyols, en estavellar-se una avioneta al Perú.
0: Un accident ha ocorregut quan es dirigien a sobrevolar les famoses línies de Nazca i per causes encara desconegudes. La tripulació va reportar una situació d'emergència a la torre de control de l'aeroport, però llavors es va perdre el contacte amb l'aparell. A bord viatjaven una dotzena de persones, dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, integrants de dues famílies i també parelles d'espanyols i alemanys. No hi ha supervivents. Ja s'ha obert una investigació.
1: Hamas i Jihad Islàmic adverteixen que les seves milícies no lliuraran les armes mentre Israel no cessi els atacs sobre la Franja de Gaza i comenci un procés de retirada de les zones ocupades a l'enclavament palestí.
0: Les dues organitzacions condemnen els bombardejos d'Israel que no han aturat malgrat l'alto el foc. Només durant el mes de juliol han mort prop de 200 palestins. I com a mostra de suport, al voltant de mig miler de persones han participat a Palma aquest dissabte hora baixa en una cadena humana al passeig marítim. Aquests són els càntics dels participants acompanyats d'una batucada i que han desplegat una pancarta i també una gran bandera palestina a la morada del Parc de la Mà. Convocada per Marxes de Mallorca per Palestina, una vegada més reclamen a les parts complir amb l'alto el foc i també que les institucions internacionals assumeixin la seva responsabilitat per aturar el genocidi.

0: Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Arriben a comptagotes al Santuari de Lluc els caminants que durant aquesta nit han recorregut els 48 quilòmetres de la marxa d'Esguell a Lluc a peu.
1: D'haver 6.000 persones, segons previsions dels organitzadors, han participat en aquesta 52a edició. Recordem que la carretera de Caimari a Lluc estarà tancada al trànsit fins a migdia per permetre la sortida dels autocars que retornen als participants a Palma.
0: Els restauradors de Menorca lamenten que la temporada és més fluixa del que esperaven, sobretot en els serveis de migdia.
1: Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Mentrestant, als aeroports de les Illes es nota la gran afluència característica del primer cap de setmana d'agost. Avui hi ha programats 1.719 vols.
0: En els darrers 5 anys, la xifra de motocicletes a les Balears ha augmentat un 26%.
1: Les Illes tenen ja més de 200 motocicletes i es converteix així en la tercera província d'Espanya amb més vehicles d'aquest tipus.
0: Des d'avui fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
1: L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, la ramaderia i els nuclis poblacionals de l'illa.
0: Avui l'Atlàntida Film Fest s'acomiada amb la presència de la reina a la gala de clausura.
1: I amb la presència també de noms tan rellevants del cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem o Victoria Luengo, els protagonistes de El ser querido.
0: I apoyant-se avui, hora baixa, se celebra el simulacre de moros i cristians.
1: Podreu seguir en directe la batalla entre les tropes de Dragut i Joan Mas per IB3 Televisió a partir de les 5 i mitja de l'hora baixa.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Fem també ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita. Els principals rotatius de Mallorca comparteixen imatge central dedicada, com no podia ser d'altra manera, en el primer cap de setmana d'agost, a la marxa d'Esguell a Lluc a peu. La gran marxa de l'estiu titula L'última hora, mentre que Diari de Mallorca diu La nit més llarga fins a Lluc, i en ambdós hi veiem un instant de la sortida a Nites de Palma.
1: El rotatiu del grup Serra centra l'atenció a la crònica de tribunals i la investigació de la mort d'un home de 97 anys en una residència en obres de la capital. També fa balanç amb el sector turístic a l'equador de la temporada i ofereix una entrevista amb Tomeu Llebrés, que és gerent de l'Ibanat, i el dispositiu de prevenció d'incendis pel dia de l'eclipsi. També, sobre aquest esperat 12 d'agost, llegim a Diari de Mallorca que el Gaida i el Llogaret de Pina seran escenaris per contemplar el fenomen. Amb tot, el titular en gros diu Cort barrarà l'aparcament de Sònugo per impedir l'accés de més caravanes.
0: També hi ha duplicitat avui de fotografia la premsa pitiusa que mostra el Vall Pallès, que en setai la celebració estiuenques a Vila, que vibra amb les festes de la terra, titula Periódico d'Eivissa i Formentera.
1: En petit llegim que al port d'Eivissa hi ha una ocupació del 85% de la marina per megaiots i també fa balanç de les primeres dues setmanes del pla pilot de residus en què s'han transportat 1.460 tones cap a Mallorca.
0: A Eivissa ja està de festa, amb tradició, jocs i ball a punta Diario d'Eivissa, com dèiem, amb l'imatge de la colla de sa bodega dansant al passeig Vara de Rei.
1: El procés contra 21 investigats a la trama russa de blanqueig de capitals que volia comprar dues discoteques a l'illa i que la vigilància privada de Sant Antoni començarà a més de 2 mesos de retard són els titulars en petit. També ofereix una entrevista a Anna Torres, directora general de gestió forestal, que és contundent. L'extinció és la resposta, però la solució als incendis és la prevenció.
0: La portada de Menorca Diario està dedicada a la crisi de l'aigua i la creixa de l'Ajuntament d'Es Mercadal perquè s'omplen els dipòsits de Moó amb camions provenents del seu municipi, explica. El Batle demana recursos hídrics que investigui si aquest ús està permès.
1: La imatge central és ben curiosa i veiem l'economista Pere Pons Ester, que ha fet un estudi d'investigació sobre el model menorquí des de Nova York per descobrir els errors i reptes de l'illa. Queda poc temps per decidir, destaca. I un apunt local també. Les barques de lloguer usen el pantalà de ports assignat al varador i el PSOE planteja si es tracta d'un possible ús irregular.
0: Pel que fa als diaris de tirada nacional, per tercer dia consecutiu, l'episodi migratori Ceuta centra els titulars. El País fa un símil, diu les 24 hores en què el Marroc va mantenir un escac a Espanya i la imatge és, en aquest cas, dramàtica, amb un militar que treu de l'aigua a una persona a la platja del Tarajal. És l'únic rotatiu, hem de dir, que no menciona la crisi europea que aquesta entrada massiva ha suposat.
1: El Mundo és contundent. La Unió Europea dona per fracassat a Sánchez i reclama el control migratori. Això en referència a la carta signada pel 82% dels socis europeus i que culpabilitza la regulació espanyola d'un efecte crida. En el mateix sentit, el titular de l'ABC, Sánchez s'enfronta als seus socis europeus i s'aferra al Marroc. I com a imatge, que val més que mil paraules, la fotografia és d'una empleada d'un supermercat que intenta dissuadir un grup de migrants perquè no entrin al local. També La Vanguardia va en el mateix sentit. Sánchez qualifica alguns països d'egoistes i porta la crisi de Ceuta a la Unió Europea. Mostra a tres militars, equipats i armats, que s'acosten a un jove que camina cap a la vorera de la platja, ja en territori espanyol, i al fons es veu la barrera de contenció que vol impedir l'accés per la mar.
0: Hem explicat les portades dels diaris, són les 8:35. Ara toca tota l'actualitat esportiva amb Toni Tenerife.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Compte enrere per un Real Mallorca que està només 3 dies de protagonitzar el pla fort de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de Lutze per la presència del doble campió d'Europa, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez. D'aquesta forma, el primer equip vermell es presentarà davant els seus incondicionals davant d'un conjunt d'un espectacular nivell, encara que no comparegui en totes les seves figures. Dit això, recordar que 3 dies després encara li tocarà jugar un darrer partit de preparació, en aquest cas davant l'Elversberg de la Bundesliga. I després, la Lliga, amb un partit de primera que jugarà dissortadament a segona, el Manco Wine. Real Mallorca-Valladolid, recordin, dissabte a les 9:30, això sí, dissabte dia 15. 7 dies després, el 24, en jornada de dilluns a les 9:30, Granada-Real Mallorca, i el següent diumenge, 30 d'agost, a l'Excel·lora Baixa, Real Mallorca-Ceuta. De moment, això sí, tots centrats en el tram final de la pretemporada, amb un Ciutat de Palma a la vista.
4: Ens enyorau? Ah! Tornem!
5: Bogeria absoluta!
4: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
6: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
8: Ulala, mon amour, Paris!
7: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
9: Que repiquin!
3: Canviant de registre, i és que ahir es va presentar oficialment l'edició número 44 de la Copa del Rei. L'acte inaugural dona el sus a un esdeveniment que reunirà l'èlit de la vela internacional a la Badia de Palma. Joaquín González de Besa és el president de la Federació Espanyola.
10: La Copa del Rei és la regata més important de cruceros que se hace prácticamente en Europa y a nivel mundial. Por tanto, para la Federación Española es la regata insigne a nivel de crucero.
3: Ahir a la una es va procedir a la inauguració oficial amb el tradicional tall de cinta. D'aquesta forma arranca una competició que començarà dimarts i s'allargarà fins a dissabte que ve. Abans, per tenir-ho tot a punt, ja es fan les preceptives medicions oficials. Antoni Cardona és membre del comitè tècnic.
11: Los días previos para nosotros son un poco estresantes. Ya somos 8 personas para... Nos sale como a 10 barcos por barba, o sea, es un trabajo intenso. Hay clases como el Swan 42 que navegan todas en tiempo real y nosotros estamos comprobando barco a barco que cumplen con las especificaciones que tienen que cumplir. Y luego hay otro equipo de miembros del comité que está yendo también barco a barco para comprobar la seguridad, que es muy importante, y a una serie de especificaciones en la construcción del barco que también tiene que cumplir.
3: Per avui hi haurà sessió d'entrenaments i registres per finalment iniciar, com han dit abans, dimarts dia 4, la competició. Una data important on IB3 Ràdio estirà allà fent el programa Esports 3 des del Real Club Nàutic de Palma. I ara parlant de handball, després de que l'experiència amb Sergio Sevilla no acabés de millor forma, Handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló durant les regnes d'un equip amb molt de canvis en la configuració de la plantilla. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco de fins, encara que es pot traduir amb aquesta aposta en guany pel producte local, que es patirà i molt. És Juanmi Maura.
6: De entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados, si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
3: Una competició, la d'enguany, que compta amb la llegenda que es viurà dos derbis davant d'un nou vingut a la categoria, com és el handball secà de la Real.
6: Yo, siendo objetivo, hubiese preferido un único club unido y básicamente con jugadores de Mallorca, que sí se pudiese haber sacado, si hubiera habido un acuerdo entre ambos clubes. Habiendo dos clubes en Primera Nacional, pues vamos a ver, porque al final son dos plantillas, por lo que no siempre se pueden traer jugadores de fuera, por lo tanto habrá más alternativa para los jugadores de Mallorca.
3: Recordar les dades dels dos derbis, Handball Mallorca secada Real el 10 d'octubre, quarta jornada, i la tornada ja a l'any 2027, Handball secada Real Mallorca el 6 de febrer del 2027. Problemes administratius a França en la federació i també prioritzar la família. Dues consideracions de pesca han provocat que l'extècnic del Conecta Veremonacó, Alexis González, renunciï al seu contracte per dues temporades amb el vigent campió de la Lliga Francesa de Vòlei, el Montpellier, i hagi tingut que tornar Alexis a Mallorca. D'aquesta forma, el tècnic argentí continua a l'illa per liderar el projecte de Primera Nacional Femení de l'Algaida.
12: Surgió la posibilidad de Algaida. Algaida compra la plaza para Primera Nacional Femenino. Y nada, para mí es un nuevo desafío. Muchos te dicen, no, Alexis, el año pasado con el Manacor ganaste la Copa del Rey, estuviste entre los cuatro, me habían dado la premiación al mejor entrenador de España. Y me dice, ¿y ahora estás en una Primera Nacional? Y digo, pero no es todo éxito de ir allá arriba, y no, yo me lo voy a tomar igual que si hubiese dirigido el Montpellier o el Manacor otra vez.
3: I tancam en ciclisme i pàdel. Per una banda, la neerlandesa Lorena Vieves va ser la guanyadora de la primera etapa del Tour de França, una jornada en la qual Mavi García ha arribat amb el grup capdavanter. Tot i la pujada final, després d'un recorregut irregular, Vives ha culminat la gran feina del seu equip amb un gran sprint final. Amb el d'ell ja suma 6 triomfs parcials a la Ronda Gala. I en pàdel, Gemma Triay disputarà avui la final del Pretoria Premier Padel P1. La menorquina i la seva companya del Fibrea es van imposar a les semifinals en la dupla formada per Ale Salazar i Aranzazu Osoro en dos sets, 6-2 i 6-1. Avui migdia, a veure les cares amb Clàudia Fernández i Martina Calvo per intentar aixecar, esperant que sí, un nou títol al seu currículum esportiu. Amb aquest apunt de pàdel i de ciclisme ho deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
13: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
14: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
15: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
16: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
17: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
16: Una mica més mala baba,
17: sí.
16: Podríem dir.
18: Font de misteris.
19: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
20: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
18: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.

0: 8:46 minuts, seguim a l'informatiu matí. El preu del carburant puja aquest agost per mort de la reducció del descompte als carburants aprovats per pal·liar l'impacte de la guerra de l'Iran i anticipa nous canvis a partir de setembre. La bonificació que el govern espanyol aplica a la benzina i el gasoil baixa de 15 a 10 cèntims per litre durant tot el mes i es preveu una nova rebaixa de la bonificació de fins a 5 cèntims al setembre. En aquesta reducció s'hi suma l'eliminació de la rebaixa de l'IVA al 10% que s'aplicava als carburants, seguint recomanacions de les institucions europees. Les estacions de servei adverteixen que aquests canvis es manifestaran en el preu final que paguen els consumidors. Alguns dels usuaris de les benzineres ja ho han notat.
1: He arribat aquí, he vist que estava en aquest preu i he dit, joder, està igual que quan va pujar tant.
2: Antes sí que he visto que cuando ponía, yo que sé, 20 o 30, por ejemplo, el diésel, porque yo tengo diésel, y sí que pasaba con más de una semana. Últimamente que estoy fijando que así poniendo como después de una semana o una semana y medio, de 30 o 40, y está... En plan, yo estoy notando que estoy viniendo más veces para ponerlo.
3: Me sé que el precio de la gasolina ha subido bastante, lo que yo no noto, porque la verdad que yo no apenas lo uso y le voy echando 5 o 10 euros, entonces por eso no noto mucho para no usarlo.
0: El calendari, però, encara pot variar. Si l'IPC de juliol supera amb més d'un 15% el del mateix mes de l'any anterior, la rebaixa de setembre tornaria a pujar fins als 20 cèntims per litre. Les dades es coneixeran, en tot cas, el 13 d'agost. Les ajudes al gasoil professional del transport, en canvi, es mantenen vigents fins al 30 de setembre. El Port de Sóller ha fet un viatge en el temps. Diverses embarcacions clàssiques i tradicionals, algunes que compten amb 100 anys de vida, han navegat fins a Silleta com a mostra del patrimoni nàutic balear, moltes vegades desconegut, i també per reivindicar la conservació de l'entorn marí. És la primera trobada d'embarcacions clàssiques impulsada pel Consell de Mallorca a través del Museu Marítim de l'Illa i el Museu de la Mà del Port de Sóller. Una cita que ha permès gaudir de tresors flotants, com la barca Alzina, un llaüt de 81 anys, declarat bé d'interès cultural i que forma part de la història de la pesca tradicional. El seu patró, Diego Riera, explica els usos en els inicis.
4: Lo utilizaban para pescar en el norte de Menorca, que pescaban langosta y hacían una semana, ahí tenían al, o sea, al más joven, al grumete, le tocaba desembarcar en una cala, creo que cala del Greyens, cogía la bicicleta, 20 kilómetros hasta el mercado de Ciutadella, vendía, volvía y pescaban. Al acabar la semana, llegaban a cala ratllada, vendían allí, un día de descanso y repetían.
5: Un altre veler present és el Bon Temps, que enguany celebra el seu centenari. A més, guarda una història molt especial. El propietari Santi Godó va poder recuperar aquest vaixell, que era del seu repredrí fa 10 anys, i l'ha restaurat per deixar-lo igual que l'any 1926, quan es va construir a Mallorca.
6: El meu pare el va intentar recuperar diverses vegades, però econòmicament no li anava molt bé. Però la meva dona i jo vam obrir una obra benèfica, una casa d'acollida de gent del carrer, i vaig trobar el vaixell per internet i vaig dir, el vaixell no el puc comprar perquè els diners els necessito pels pobres. I el propietari me'l va regalar. La millor oferta que havia rebut era la nostra.
5: Són només dues de les embarcacions que s'han reunit al Port de Sóller en una mostra de la navegació d'antic. El director del Museu Marítim de Mallorca, Alberto Forés.
7: Fer germanor i trobada i conèixer les embarcacions. I bé, una mica donar difusió a tot aquest patrimoni desconegut, perquè moltes vegades la gent no té accés a aquests vaixells.
5: Totes les embarcacions participants han navegat juntes fins a Silleta per reivindicar la seva declaració com a reserva marina per millorar la qualitat de la fauna de la zona.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: La 16a edició de l'Atlàntida Filmfest viu les seves darreres hores i es prepara per una gala de clausura que de nou presidirà la reina i que comptarà amb la presència de Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes del Cercle Lido, la projecció que posarà el punt i final a aquests 10 dies de cinema. També hi haurà temps perquè Alexandre Desplat recolli el Master of Cinema, igual que ho va fer a nit un emocionat Gael García Bernal en una gala que va seguir la nostra companya Sandra Martínez.
1: Eren pràcticament les 10 del vespre quan el també actor Miguel Bernadeu ha lliurat el reconeixement de l'Atlàntida a un actor que, en paraules seves, ha marcat un abans i un després a la indústria cinematogràfica.
2: Hay actores que pueden cambiarlo todo. Una época, un país, una cinematografía y hasta un continente. Y ese es el caso que nos ocupa. El cine latinoamericano no sería lo mismo sin él.
1: Visiblement emocionat, García Bernal rebia el guardó i l'aixecava cap al cel amb el recordatori del Mundial, fent broma, encara ben present.
3: Eso último lo hago porque no sé si en la vida me va a tocar que México gane un Mundial. Entonces, por eso... Ustedes sí, felicidades por haber ganado el Mundial.
1: L'actor, que havia omplert el baluart hores abans en una conferència, es mostrava així d'agraït amb el festival per haver pensat en ell.
4: Me reservaba un poco la sorpresa para expresar quizás de una manera muy, muy espontánea y improvisada el profundo agradecimiento que tengo con este festival y con todos ustedes y todo Mallorca, que es realmente impresionante lo que hacen. Está muy hermoso este festival, muy bonito. Mil gracias de verdad por este premio, esto es lo máximo.
1: Avui serà el torn del compositor Alexander Desplat, el tercer i darrer Master of Cinema d'enguany, una de les estrelles de la gala de clausura, on, com dèiem, hi serà també tot l'equip del Cercle Lido, que durant el matí, per cert, passaran pels micròfons dels informatius d'IB3 Ràdio. La gala de clausura es podrà seguir en directe per IB3 Televisió a 5 minuts per les 9.

0: Por llança, ja respira nervis i espera amb ànsia l'inici del simulacre de moros i cristians, que avui a Horabaixa emplenarà els carrers del poble per viure la batalla entre les tropes de Dragut i de Joan Mas. Un simulacre que podreu seguir en directe per IB3 Televisió a partir de les 5 i mitja.
1: Mostrarem els moments claus anteriors a la batalla, com la preparació de Joan Mas per la festa i l'arreplec de Dragut i els pirates al pati de Montición, on el cap dels corsaris farà un petit discurs. I a les 7 en punt, una vegada repiqui les campanes de l'església, el crit de Joan Mas en directe implorant a la Mare de Déu dels Àngels i donant l'inici a la batalla.

0: I Puigpunyent celebra avui, a partir de les 6, una nova edició de la seva Nit de l'Art, una de les cites més destacades de les festes de la Mare de Déu d'Agost i Sant Roc, que varen començar ahir. Les activitats s'arrencaran a les 6 de l'hora baixa amb l'actuació de la batucada Rauxa.
1: Al llarg de la jornada també s'ha organitzat el Te Plant Art, una proposta que convida els assistents a crear obres amb plantes i pigments botànics. Segons explica el batle de Puigpunyent, Toni Marí, és una Nit de l'Art amb personalitat pròpia, diferent a la d'altres municipis.
2: És una jornada per participar, diguem, totes les persones que volen. Diguem que no és simplement visual, sinó que és absolutament participativa, ja que també hi ha tallers d'associacions. És un poc una diada, sobretot de participació de la gent que hi anem, que combina art, música, cultura... No és una Nit de l'Art on s'acabençam a Palma, on els artistes es posen i els altres van a veure. No, això és una diada participativa.
1: La jornada també servirà per inaugurar una nova obra del projecte Finestres Artístiques Obertes. És una iniciativa en què els veïnats cedeixen temporalment una finestra de casa seva per exposar-hi una creació artística. Enguany és a càrrec de l'artista Pep Guerrero.

0: Les esperades festes de Sant Domingo des Llombards, que s'allargaran 10 dies, són mostra de la combinació perfecta entre tradició, cultura i entreteniment en un programa que enguany proposa novetats per dinamitzar la celebració, com ara el primer Jaleo.
1: I tenim un veïnat de Llombards de tota la vida que està molt ficat amb el tema del cavall, de Jaleo, i tot i el tot menorquina, nosaltres aquí fem aquest petit homenatge. De ses primer any farem, diguem, la prova almenys sagrada i tal, i serem entre 10 i 14 cavalls. És a dir, som un poble petit.
2: Una proposta, ja ho sentiu, que neix d'un veïnat dels Llombards que vol dur una de les festes més arrelades de Menorca cap a aquest petit nucli de Costa Santanyiner. Serà, això sí, el pròxim dissabte, dia 8 d'agost. El representant de Batllies Llombards, Miquel Cabré, que sentia mare, vol mantenir viu l'esperit del poble i per això es manté l'esperit d'antic amb la tradicional tramponada, la cercavila en caparrots i els xermiers de Santanyí i també una figura clau.
1: Com, per exemple, el dimoni de Llombards, que va, diguem, reviure fa més o menys uns 14 o 15 anys, dur la gent cap allà on es fa la correguda de cintes i rompuda d'olles. Aquestes dues sí que són també unes festes per nins que agraden molt i que jo, per exemple, que tinc 42 anys, record des de ben petit.
2: Una altra de les novetats que més ha agradat al poble és la passejada cultural que ha versat sobre els 90 anys de la inauguració de l'Escola dels Llombards. A càrrec de Polònia Martínez, veïnada i aficionada a la recerca i divulgació de la cultura local, és una repassada a la història d'aquest edifici i també la relació amb el poble.
3: El gran mèrit d'aquest edifici és que es ha sobreviscut en els anys. Es veu que en alguna època ha estat tancat com a centre escolar, però se va tornar a reobrir i avui dia funciona i funciona a ple rendiment com a Escola dels Llombards. Fins i tot és un edifici que ha mantingut la seva configuració inicial amb molt poques modificacions.
2: Un edifici, hem d'afegir, que en alguns moments ha tingut altres usos, com per exemple l'acollida d'actes religiosos quan es va esbocar l'antiga església per construir l'actual i que es pot mostrar gràcies a les fotografies recuperades.
3: A vegades a un calaix d'una casa particular trobes petits tresors. I, per exemple, en aquell cas, curiosament, a partir d'un reportatge de noces que m'ha deixat una veïna, una persona del poble, que veus en els convidats de les noces seguts en els pupitres de l'escola, menjant encimades, desmudat, guapos de festa, i que són aquests petits tresors que de vegades no tenen importància, serveixen per il·lustrar aquesta història local dels pobles.
2: Aquesta passejada és una primera aportació, una bocinada per una futura publicació per commemorar els 90 anys de l'escola. I amb aquest esperit s'anima els veïnats a portar fotografies antigues, també el seu testimoni per preservar la memòria dels Llombards.

0: Bon dia, han tocat les 9. Continuen arribant encara al santuari de Lluc els caminants que no s'han volgut perdre l'edició ja 52 de la marxa d'Esguella Lluc a peu. Tornem a connectar en directe. Francesc Mas, des de Lluc, conta'ns.
1: Bon dia, i doncs hi ha molta de gent que fa cua per aconseguir la credencial i els participants encara van arribant a la plaça. El cansament és palpable, però també la satisfacció d'haver arribat a la fita. Des de l'organització valoren molt positivament com ha anat aquesta 52a edició de la marxa sense cap incidència i els participants diuen que repetirien. Els escoltam.
2: Jo crec que hem passat els 100.000 participants. No hi ha hagut cap incident important. Veig que siguin molt contenta, que és l'important.
3: Jo porto, ja no sé com va cada any, ven cada any, i són tots quatre de Menorca, i jo les experiències del torn cada dia, cada any venim, perquè és fabulós.
4: Som les primeres persones en venir a Lluc a peu en estos años con un skate, haciendo toda la ruta, los 48 kilómetros, con un skate en mano y en los pies, bajando todas las bajadas sentado junto con la gente.
1: Recordem que fins que quedin participants a Lluc hi haurà servei de busos per baixar-los fins a Inca, i allà s'ha habilitat el servei de tren gratuït per ells. La missa del peregrí començarà a les 11.
0: Gràcies, Francesca. Recordem que també que la carretera de Caimar i Lluc estarà tancada al trànsit fins al migdia, fins a les 12, per permetre la sortida d'aquests autocars que retornen els participants a Palma. Un altre dels punts d'atenció del cap de setmana són els aeroports de les Balears. Les xifres mostren com l'arribada de turistes és molt semblant a la de l'any passat per aquestes dates, amb poc més de 1.700 vols programats. Amb tot, els restaurants no fan ple aquest estiu. És la queixa dels locals de Menorca, que lamenten una temporada més fluixa del que esperaven, sobretot en els serveis del migdia.
5: Ho atribueixen a la calor i a la contenció de la despesa. Esperen, amb tot, que l'arribada d'aquest mes d'un turisme amb més poder adquisitiu ajudi a remuntar. Toni Sansaloni és president de l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime.
6: La gent que està a la costa o s'està refrescant a piscines o a la mà, digue-li el que vulguis, però no arriben en el poble perquè fa massa calor. Els vespres faguem feina com l'any passat, però els migdies pinxam.
0: Des d'avui fins al 30 d'agost, el Consell de Mallorca permet caçar coloms i tudons.
5: L'objectiu és reduir els perjudicis que provoquen aquestes espècies en l'agricultura, la ramaderia i també en els nuclis poblacionals de l'illa.
0: Més temes. La Unió Europea dona suport a Espanya en la crisi migratòria a Ceuta i les seves conseqüències.
5: El comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brenner, ha insistit que els 27 estan compromesos en la protecció de les fronteres exteriors i amb el suport a Espanya. Això, quan de fet s'ha convocat per dimarts que ve una reunió de ministres d'Interior per abordar l'evolució d'aquest episodi. Una petició feta tant pel president central Pedro Sánchez com també per la majoria dels països socis, en concret 22, que apunten a la política de regulació de la migració com a factor causant de la crisi per suposar un efecte crida.
0: Mentre encara hi ha conseqüències, el port de Tarifa ha activat la fase d'emergències nivell 1 per l'alta freqüència de vehicles per l'operació Pas de l'Estret.
5: Això perquè en les darreres hores ha superat la seva capacitat d'assolir. Ha confirmat que els vehicles que arribin a partir d'ara sense bitllet seran derivats al port d'Algesires.
0: Amb aquestes informacions, amb aquests apunts, arribarem a les 9 i 4 minuts. Comença ara La Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, com estàu? Benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears, sempre després d'aquest butlletí. Ja sabeu que diumenge puntuals, eh? Les 9 i 4, 9 i 5, sempre estem aquí, en tot voltros, per oferir-vos aquest programa de 3 horetes. Raül, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia a tots i totes, com estàu? Hi ha gent que té més son que d'altre, sí, però vaja, aquí badalls. Estem.
1: Jo ja n'he fet un període de badalls. Record quan era jove, sobretot a la meva adolescència, vaig tenir la sort de poder viure una mica per allà, per Humoll, en xar d'esport de Pollença, molt a prop d'allà on se celebrava l'alborada, perquè fa unes hores s'ha fet aquesta festa, no?, prèvia dels moros i cristians, que se farà avui a Eurobaixa, i per això li volen donar protagonisme avui en aquesta festa que tenim tan arrelada, i sobretot que des d'IB3, donant com si estiguéssim a ca nostra, des de la finestra, allà en els carrers de Pollença.
2: Correcte. Bé, però a part d'això també hi ha moltes més coses, sí, que farem durant, sí, el dia d'avui, perquè anirem, el primer de tot, fins a Pollença, perquè, com dèiem, avui és el dia gros, el dia dels moros i cristians, i sobretot el dia de la patrona, sí, la Mare de Déu dels Àngels. Bé, idò, xerrarem d'això, però també anirem a altres llocs de les illes, perquè hi ha un poc de tot, un poc de tot.
1: Sempre tenim un poc de tot, sí, i tenim una passejada per Mallorca, també.
2: Bueno, però el més important, volem saber on sou vosaltres, què feis i què no feis i tot aquest remenat.
1: On vos trobeu? Si heu anat mai a Pollença a veure els moros i cristians. Si anireu, si teniu pensat anar-hi, quina ha estat la vostra experiència? Tot això mos ho podeu contar en aquest número de WhatsApp.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Ara el repetirem més que res, perquè sempre qualcú que va en el cotxe diu, sempre m'agafen el cotxe, pot ser ràdio, posi IB3, no puc apuntar, mem. Maria, Pau, apuntau.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: A més, avui, Joami, és la clausura de l'Atlàntida Film Festival, sí, que aquesta casa també, sí, en retransmetrà. Vos contarem tots aquests detalls d'aquesta gala de clausura, on hi assistirà la reina Letícia, en el Pati de la Misericòrdia de Palma, i bé...
1: Estora Vermella, amb actors també, sí, reconeguts, sí, sí, sí, sí, sí, pel·lícules que s'han s'han rodat aquí també a Mallorca.
2: Tenim un diumenge completat.
1: Tenim un diumenge d'aquests entretinguts.
2: I un entre tu i jo, que has de donar una pista.
1: Hem de donar una pista, vinga. Avui parlarem, donaré dues, amb un metge jubilat, sí, i ha donat dues, però bueno, la tercera és que ara se dedica a crear la seva pròpia marca de vins.
2: Ah, mira.
1: I mira, ha deixat la medicina per els vins.
2: Molt bé. I d'haureu d'esperar fins a les 11, però.
1: Sí, jo m'agrada molt el vi, no tenc ni idea de vins, però m'agrada molt el vi.
2: Va bé, i d'un metge que fa vins, una monada.
1: Exacte. Aquí.
2: Exacte. A les 11, entre tu i jo. Però anem a començar, no?
1: Vinga, començam.

0: Idò, sí, avui tenim aquest tradicional simulacre de moros i cristians de les festes de la patrona de Pollença i la podreu seguir aquí en aquesta casa per IB3 Televisió, també per plataformes digitals i tot això a partir de les 5:30. Clar, aquesta transmissió arrencarà a les 5:30 i sempre tenim cosa a contar, tot i que jo espero que tornem a guanyar a nosaltres, Raül.
1: Nosaltres a qui te refereixes?
0: Els cristians.
1: Ah, els cristians. Sí. Ah, no, perquè jo sempre vaig amb els moros.
0: Tu ets els que sempre vol que guanyin els moros.
1: Sí, és més divertit. És molt més divertit els moros que els cristians.
0: Hi ha un moment que ho pareix, eh?
1: La veritat que
0: quan surt allà en Joan Mas i assistiu molt...
1: Sí, aquell home li pega un infart.
0: També.
1: Clar, imagina't, tu a les tantes d'en la nit...
0: Una intensitat.
1: En el pijama posat.
0: Tu agafes un guiri, el poses allà enmig, en el carrer, i li pega alguna cosa.
1: Sí, però tu imagina't en aquell temps estar dormint a casa teva en Joan Mas, tot aquell renou campant, el foc, i mos ataquen, sortint el pijama. Oh, mare Déu dels àngels, si estiu mos.
0: Aquest pijama que picava.
1: Clar, imagina't aquella calor en aquell temps... fora aire, fora ventilador, i ara t'he de barear.
0: Exacte. I de nosaltres, avui el que volem fer és fer 5 cèntims de tot el que volem, del que oferiran a IB3, i ho feim de la mà d'en Maria Àngels, na Marian, que per cert, avui ets el seu sant.
1: Arbara, clar, Maria Àngels.
0: Bon dia, molt d'anys, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Que bé, que bé.
1: Troc que estàs molt xalesta, no vas fer tard ahir?
0: Sí.
2: No, home, tenim responsabilitats a IB3 en aquesta casa.
0: Ben desperta, així mos agrada.
1: Bé, hi ha que dir que na Maria Àngels no està tota sola. Avui tenim dues pollencines en aquest programa. Na Maria Àngels Romero, na Marian Romero, que tots coneixeu, que veus cada dia, en els 5 dies, i na Marta Ferrer. Hola, Marta.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Jo he fet un poc més tard per mi, eh?
1: Sí, però tens la veu beníssim.
3: Sí, perquè tenia actuació, ja ho sabeu que jo feia de tot i me n'he anat a dormir un poc tard. T'he enganxat a l'alborada a les 5 de matí a Pollença.
1: Un bon cafè llet i vinga, seguir.
3: Una siesteta per agafar energia, perquè avui mos espera un dia molt llarg, Carlots.
1: Bueno, això mateix. Na Maria Àngels, estaràs acompanyada en els comentaris en Joana Solivelles.
0: Una altra pollencina.
1: Maria Àngels, com...
2: Que? He de dir que na Joana finalment no serà.
1: Ah, no?
2: Na Joana enguany ha decidit, ha posat la balança i...
1: Viure la festa de Bon de Veres.
2: Exacte.
1: Molt
2: viure
1: bé.
2: La festa de Bon de Veres. Na Joana me va acompanyar l'any passat, però enguany... Això ha estat de canvi de darrera hora,
1: sí?
2: per això no ho sabíeu. Però, bueno... Serà sorpresa.
1: Molt bé, molt bé.
2: Estic ben atent.
0: D'acord. Així, per això feim aquestes entrevistes, per enterar-nos de la darrera hora. No, Joana Solivelles, efectivament, que a més ha estat presentadora i col·laboradora aquí, també en aquesta casa, i que ara té altres feines per Pollença, que també l'estimam molt. Però bé, que disfruti, no?, una mica la festa. Així com disfrutareu tots els pollencins.
2: Clar que sí.
1: Bueno, Marta, tu estaràs a peu de carrer, però... jo me'n recordo un temps quan jo feia aquest trotes, que un any anava de moro i un any anava de cristià. Tu sempre vas de cristiana o sempre vas de moro o fas el canvi?
2: Mira, jo som cristiana de tota la vida.
1: Sí.
2: Però, clar, li han de donar un poc d'emoció a la cosa.
1: Clar.
2: I d'ençà que ho don per IB3, jo fa 2 anys que ho he fet, el primer any m'ho van dir, idò començaràs diferent i començaràs amb moros.
1: Val.
2: Això de perdre no me va acabar de fer. I l'any passat vaig ser cristiana, però en guany he dit, mira, això ho hem d'arreglar, jo som com tu, Raül, que dic, ho mores qualque any, han de guanyar. I he decidit en guany tornar amb humoros, a menys si faig un mano a mano amb entreguts, i entre tots dos miram de humoros.
1: De guanyar, no?
2: No sé jo com anirà.
1: No ho veig clar.
0: Som pollencí, a què vols que te guanyi? Això,
1: sí.
2: Exacte. Però he de dir que en acabar la retransmissió jo m'aporto el meu vestit de cristiana, si veig que la cosa no va bé, perquè jo m'agrada guanyar.
1: Això en el meu poble, Marta, se li diu gira-jaques.
2: Exacte, un gira-camies.
1: Bé, també, és el mateix. Bé, Marian, i tu, clar, hauràs de tenir una posició un poc més neutra, no? Perquè tu ets la primera vegada que fas la retransmissió, Marian?
2: És un segon any.
1: Segon any, també.
2: Sí, va ser el segon any i bueno, sí, un poc més neutre, perquè no se m'ho veurà, però vaja, jo aniré vestida de cristiana com tota la vida hi he anat.
1: Clar. Bé, no ho direm, però ja està. Tu estaràs allà contant-nos allò que passa, però també no estaràs tota sola, estaràs acompanyada. Deixem allà amb aquesta sorpresa, perquè aquesta retransmissió, que serà avui mateix, començarà a partir de les 5:30 fins a les 7:15, no, Àlvaro?
2: Efectivament, bueno, enguany hi ha hagut un petit canvi, és que per primera vegada l'allargarem una micona. No serà fins a les 7:15, sinó que serà fins a les 8, així que tindrem 45 minuts més de Patrona i de Pollença, així que encantats que estem. Clar, que la gent molt de pit de... Ai, però ara, si jo no som a la festa, què passa, què hi ha? I doncs intentarem contar una miqueta. És vera que a les 8, com bé has dit abans, Raül, tenim l'Atlàntida Film Festival, aquesta clausura, però intentarem mostrar-vos durant aquests 45 minuts més què passa, que no passa. A més, si aconseguim veure la sortida de l'Ajuntament Vea, que són uns altres protagonistes d'aquest dia, que ja sabem, a les 7 sí que sabem que sempre hi ha el crit d'en Joan Mas, que això va com un rellotge, però després la festa... Cada any canvia, perquè depèn de la via que facin o càrrecs, la gent, si hi ha més empentes, menys,
1: clar.
2: Però intentarem, a veure que vos podem mostrar, i si no, ja serà un precedent per de cada any intentar mostrar-vos una miqueta més d'aquesta Patrona.
0: I del que està clar és que en Joan Mas, la sortida serà a les 7 en punt. Això no canvia?
2: A les 7 en punt.
4: Campanar... Quan són el campanar, sempre a les 7, un minut endavant, un minut enrere, però vaja, sol ser bastant puntual, i el que comentava na Marta, no? Que a pila filo que volem és que no s'acabi la retransmissió tot d'una just fet aquest crit d'en Joan Mas, sinó veure una micona més, perquè, clar, hi ha molta gent de Pollença que ho veu, però és que totes les illes miren aquesta retransmissió.
0: Correcte.
4: Per tant, no coneixen la festa. És una manera també de que entri les cases de tots o balears un poc més d'aquesta festa. Quan deia Marta, el rellotge marcarà i sí. També la gent, el ritme de la gent. Per tant, veurem fins on mos dona fila 8, aquesta retransmissió, veurem fins on podrem mostrar.
0: Marian i Marta, sí, jo vos volia demanar sí. Per aquesta sensació que teniu vosaltres, aquest moment d'espera en el moment...

0: E dou o então numa icona para o verde. Em cambio, estou mais falhas olhada.
1: Sí, jo ara veure que el que me costa més d'anar a fer aquesta retransmissió amb la part de Moros és que jo, des de que tinc 16 o 17 anys, a les meves amigues mos poran, però just a la part de la finestra allà on surten Joan Mas i feien barreres. És a dir, hi ha diferents actes i festes abans d'aquest crit d'en Joan Mas i nosaltres mos ho perdem perquè des de les 3 i mitja, 4 de l'hora baixa, 3 hores abans, ja anem a reservar lloc per tenir aquell lloc privilegiat per fer barrera, per ajudar en Joan Mas i en Cristians, i és vera que és un moment molt emotiu per tots els pollencins i pollencines poder viure allà de ben a propet aquest crit d'en Joan Mas i que després sempre t'emociona. Però és vera que poder tenir l'oportunitat de veure com se vesteixen aquests moros, de com viuen ells de festa i un poquet l'altre costat, també m'ha ajudat molt, perquè jo sempre havia vist només la part d'Ucristians i
2: Clar.
1: enguany tindré la sort de poder tornar a viure aquesta part d'Humoros.
2: Bueno,
1: Aquesta experiència.
2: escolta,
1: Exacte.
2: en Maria Àngels i na Marta i tot l'equip d'especials d'aquesta casa, d'IB3 Televisió, tenim una cita avui cap vespre que no mos poden perdre. Ara no sé si hauríeu d'anar a fer una becadeta per estar llavors a l'estes, eh?
3: Sí.
1: Com bé. No se pot, los, ara s'estan vestint la dama, jo cosi, i a les 12 tenim l'ofici.
2: És que na Marta té fomo com jo, és que és gros.
1: Clar que sí.
2: És que és gros.
1: A més, jo,
3: Natural,
1: que vaig ser dama en el 2023, això és una cosa que no
2: pot fallar. I ja de per tot, ja em pot fer de bots. Res, idò. Vos deixam tranquil·les, que descanseu un poquet o el que pugueu. I res, que vagi molt bé, estarem pendents de la televisió avui.
3: Que guanyis millor.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies. I Raül,
2: que mana.
1: Esperant veure-te en persona, perquè que... ara no m'has dit, però en Raül també és un moret que cada any ve a lluitar.
2: Sí, bé. Allà hi seré, que no Petit. Passis pena, que mos hi trobareu.
3: I fa pinta, avui comença a tenir cara de moro, sí.
1: Ho veus.
0: Au, ja t'esperen.
1: Moltes gràcies. Molt d'anys.
3: Molt d'anys, gràcies.
4: A poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc. I en ses nits més fredes somies. Que encara estem en els mes d'agost.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Ens enyorau? Tornem!
3: Bogeria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
2: Ulala, monagú,
5: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
6: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
7: Idò, és moment ara de continuar. Ja sabeu que avui, en bon diumenge, arreu de les illes hi ha multitud d'activitats, moltes coses a fer, però també aquesta casa té moltes coses a oferir-vos. No només és de matí aquí a IB3 Ràdio, sinó que durant avui capvespre podreu veure un any més la clausura de l'Atlàntida Film Festival que es celebra al Pati de la Misericòrdia de Palma. Una retransmissió que ja és tota una tradició cada estiu en aquesta casa IB3 Televisió, i un festival que ja s'ha convertit en un referent no només nacional, sinó també internacional. Bé, idò, qui serà l'encarregada de fer aquesta presentació, la clausura, que ja dura una setmana que viu, com aquell qui diu, a la Misericòrdia, a Palma? Idò, la nostra companya, Míriam García, bon dia.
8: Molt bon dia, Raül.
7: Bueno, Míriam, estic aquí amb en Joanmi, que...
9: Hola, Míriam.
8: Hola, Joanmi, com
9: anem? Com estàs? Molt bé.
8: Que... Molt bé, molt bé.
7: Bueno, ho dèiem, no ho sé, aquesta setmana, ni Míriam, gairebé vius a la Misericòrdia.
8: Bàsicament. Ja fa una setmana, com bé dius, que varen començar en la gala inaugural i he anat passant de gala en gala, Raül i Joanmi, fins avui, que és una mica escolofo d'aquesta Atlàntida.
7: Bueno, deia jo que és ja part de la tradició de cada estiu que aquesta casa doni...
9: 16 anys,
7: aquesta...
9: no? Són 16. Ja. 16a edició.
8: Són la 16a edició, com bé dius, Joanmi, i és vera que aquesta retransmissió de la gala de cloenda de l'Atlàntida és el tercer any consecutiu que ho donàvem en directe a través d'IB3 Televisió i d'aquestes plataformes també digitals d'IB3. I amb moltes ganes, la veritat és que jo, que vols dir, estic a unes hores de sortir allà a l'escenari i m'estic repassant el guió, com se diu en castellà, de cau a rabó.
7: Bueno, tu qui ho vius allà personalment, qui estàs a darrere també amb tots aquests preparatius, abans ho xerrem nosaltres que s'ha convertit l'Atlàntida Film Festival no només en un festival de cinema que se fa a Mallorca en l'estiu, sinó és un festival ja de referència a nivell nacional i internacional. Això és important també per aquesta casa, no?, per IB3, per poder donar un festival com aquest dins la seva programació.
8: Exacte, heu de pensar que són, per exemple, el que dèiem, la 16a edició d'aquest festival és un gran aparador, no? No només per Mallorca, però el nostre també talent balear, que enguany crec que és un dels anys més extraordinaris d'aquests cineastes, d'aquests creadors també balears. De fet, nosaltres aquí d'IB3, en aquestes projeccions que se fan durant aquests 10 dies, IB3 ha impulsat també aquest talent balear a través de la participació, bé, com a poc productor o participant en part d'aquestes produccions que, com deien, dels creadors balears també s'han pogut veure durant tota aquesta setmana i enguany són 10, de fet, aquestes pel·lícules, aquests llargmetratges i curtmetratges, com per exemple La Carn, Xam, Amílcar o Los Días Azules, que s'han pogut veure i que també per la nostra part, per part d'IB3, és aquest compromís, no, podríem dir, amb la promoció cultural del talent també balear emergent, una mica també donar un poquet fer del tabou, no, podríem dir, d'aquests creadors de tot el que s'està cuinant aquí a les Illes Balears, i crec que és un orgull, que és també una responsabilitat, no? I una algo que hem de fer des d'aquesta casa que hem d'impulsar.
9: I a més, hi ha pel·lícules amb actors, directors superreconeguts, per exemple, de pel·lícules que s'han rodat aquí a Silla de Mallorca, també, no?
8: Exacte, per exemple, la gala inaugural que se va fer ara fa una setmana, vàrem poder veure la pel·lícula La Forastera, que també està rodada íntegrament aquí a Mallorca, i també un poquet el que dèieu, és a dir, al final Mallorca com a territori, no? Com un poquet aquest escenari que per poder exportar, no? No només el talent, sinó també que se pugui projectar aquesta imatge de Silla, que com dèiem, tant amb la creació com el que és el territori, que també se vegi com un lloc on hi ha molt de cinema, hi ha molta cultura, i el que dèiem, això és el talent balear, però després, evidentment, hi ha molt de directors, molt d'actors, moltes cares conegudes que segur que avui passaran per aquesta catifa vermella i que estem segurs que seran tot un reclam, no? No només per la gent que hi sigui a la Misericòrdia, sinó també per tots els telespectadors que avui mos vulguin veure per IB3.
7: Clar, mem, això a qui mos agrada? Quin nom?
9: A la catifa vermella.
8: Anem a
9: la catifa.
7: Quin noms mos pot donar, que mos pots avançar, de qui vendrà, de quin salser haurà muntat avui vespre, mem?
8: Mireu, pensau que avui la nostra retransmissió començarà quan quedin, faltin 5 minutets cinc minuts per les 9 del vespre, d'acord? Uh-huh. Primer començarem amb una prèvia amb els comentaris de les nostres companyes, na Margalida Mateu, na Maria Pons, val? Un poquet per veure aquesta catifa vermella, aquesta desfilada, no? Com dèiem, de personalitats importants. Qui tindrem? Per una banda tindrem la reina Letícia, que ja ho sabeu que és una fidel, no? Companya, que sempre tenim la seva presència en aquesta cloenda de l'Atlàntic de Mallorca Film Fest. I després, què tindrem? I tindrem tot l'equip, l'elenc del Ser Querido, amb en Javier Bardem com a cap de cartell, podríem dir, d'aquesta pel·lícula del Ser Querido. També la mallorquina, l'actriu mallorquina Victoria Luengo, el seu director, Rodrigo Sorogoyen. També podran veure en Raúl Arevalo, que també forma part d'aquesta pel·lícula que avui se projectarà. I bé, després també hem de dir que aquesta gala de cloenda farà sus amb la música d'en Leonor Walding, que tampoc està gens malament.
7: Mare meva.
8: I després actors, tant de nivell balear, directors també, nivell balear, nacional, internacional. Ja no vos vull fer més spoiler, perquè crec que heu de posar...
7: Ho hem de veure. Ho hem de veure. Sí.
8: A la televisió per poder-ho veure i gaudir d'aquesta celebració.
7: Bueno, un diumenge especial perquè, a més, aquesta casa també retransmetrà, com ja és més que tradició, els moros i cristians de Pollença.
8: Exacte.
7: Així que tot...
9: A menys qui guanya. Aquí poden fer spoiler, eh? No passaria res.
7: Joan Mas, no sé què dirà. Bé, la qüestió que ho podran veure i tot és diumenge, posats a dinca nostra, ventilador, aire, el que tinguem, i gaudint d'aquestes retransmissions d'IB3 Televisió. Míriam, ja tens el modelito, com diuen en castellà?
8: Ja tenim l'outfit preparat des de fa estona. Sí, també és una altra sorpresa, Raül, però vos puc dir que anirem d'un color molt aquí mediterrani, vestuari molt mediterrani, ho deixarem així, ben fresqueta, perquè crec que avui
7: cap serà necessari.
8: Temperatura, exacte, s'enfilaran i han d'estar ben còmodes, però bé, aquí l'important és gaudir d'aquesta festa del cinema, de la música, de la cultura, no? Podríem dir. També, dir-vos també que mos hem oblidat d'una cosa molt important, que és el premi, no? Master of Cinema, que avui també el lliurarà durant aquest aquesta gala en el compositor Alexandre Desplat, amb dos Oscars i 11 nominacions, i bé, compositor de pel·lícules tan conegudes com, per exemple, Crepúsculo o les dues darreres d'en Harry Potter. Ben, que serà una nit de cinema i de música que no vos podeu perdre.
7: Que bé, que bé. Idò, Míria, moltíssimes gràcies. Te deixem que dos tenim molta cosa a repassar. A més, en català, castellà, anglès...
8: Tots
7: els idiomes que heu deixat avui en aquesta gala.
9: I molt pendent del vestit, eh? Jo ja tinc ara... Ja estic actualitzant Instagram tot el temps.
7: Bueno, i jo en el meu món Telecinco, men de com van a Letícia. Eh?
9: Que és molt important, això de la imatge, tothom en parla després. Eh? Durant una setmana sí, de les pel·lis se'n parla, però dels vestits que s'han duit i dels trajes també.
7: Sí. Més ara que tenim la moda balear, segur que la reina du qualque cosa de la terra.
8: Segur que fa qualque guinyo quan sol fer.
7: Exacte. Res, Míriam, que vagi molt bé.
8: Moltíssimes gràcies a tots dos.
9: Disfruta també.
8: I vos espero aquesta nit.
7: Vinga, que vagi bé.
9: Gràcies.
8: Adéu. Gràcies, adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: La Gran Vida. Còmodos. Quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
4: Molt bé, seguim a la Gran Vida a les 9:37 minuts. I recordeu que ahir va ser el Dia Mundial de l'Alegria. Idò, sí, aquesta efemèride que va ser instaurada, se va posar l'any 2010, és una iniciativa d'un colombià, Alfonso Becerra, durant un congrés de gestió cultural a Xile. Res, que això és l'objectiu d'aquest Dia Mundial, que sabeu que hi ha un Dia Mundial fins i tot de xocolate i de tota casta, i de, és per tenir importància, saber i tenir present aquest sentiment dins la vida quotidiana. Res, que vosaltres esteu contents, sou alegres, sou persones alegres. A vosaltres, què vos dona alegria? Seria la pregunta que vos han demanat en aquest còmodus. Bon dia, com anem? Com estàs? Li volia fer una pregunteta. A vos toca li dona alegria? Amb això que sempre hi ha tant de problemes i avui demanem per les coses bones, les coses que mos donen alegria.
5: Bueno, saber-nos entretenir amb molt de hobbies petits.
4: Molt bé, està entretinguda.
5: Fer crucigrames, fer aquestes coses, llegir el primer.
4: Encara dibuixa?
5: No, tenim 88 anys.
4: 88? Però molt bé.
5: Retirada.
4: Idò, m'agrada que vagi amb aquesta alegria a fer la compra.
5: Fui un actimel antes.
4: Un actimel, exacte. Gràcies. Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat. Quina bona salut que té aquesta senyora. Un actimel, sempre va bé. No és per fer publicitat, però m'ha fet molta gràcia aquesta senyora, que t'aprens això i arrencam. Idò, sí, però què necessitem per ser feliços? Hi ha estudis de munt això, però la veritat és que tenir temps també està molt ben valorat. No m'ha escoltat també un parell de talls de veu de persones que diuen que tenir temps, i si poden tenir una mica de dobles dins la butxaca, de fet, el meu predí deia tenir temps per gaudir i 2 euros dins la butxaca.
6: Alegria?
4: Sí.
6: El tener para vivir, no sé, el poquito que tenga me vale.
4: Jo record que el meu predí deia que s'ha de tenir 2 euros dins la butxaca, que abans eren pessetes, 2 euros dins la butxaca i tens per gastar-los. Amb això ja tens tot.
6: Sí.
7: Bueno, som catalana.
4: Bueno, cercava una catalana, també.
7: Val.
4: Que és el que necessitis tu. Demanant per l'alegria.
7: Sí.
4: A tu què te dona alegria? Quines coses te fan feliç?
7: Moltes coses. Bueno, sobretot el temps, tenir temps lliure.
4: Tenir temps per tu.
7: Sí. I per compartir.
4: Jo ara t'estic llevant un minut de temps, però potser avui hora baixa diràs mira, m'han aturat, m'han fet una pregunta, coses inesperades també, no?, que te poden passar durant el dia. I tens molt de temps per tu o no?
7: Sí, he aconseguit, per jo l'èxit era això i ho he aconseguit.
4: Quines coses li donen alegria?
8: El dinero.
4: Els dobbers.
8: Està molt bé.
4: Això queda molt bé. Queda molt bé dir que els dobbers és el que te dona alegria.

0: Ara anem a escoltar un senyor. Ell, justament, feia 8 anys. Complia 83 anys. Nosaltres li volíem felicitar. La veritat que era que és un home que tenia molt bon estat de salut. I anem a escoltar aquest senyor. És un tall que se diu molt d'anys, avui fa 83 anys.
1: Pues, s'alegria. Pues, passejar-me cada dia i tenir salut.
0: Sortir i passejar.
1: I tenir salut, el principal.
0: I cada matí surts a passejar amb aquesta fresqueta?
1: Bueno, avui he sortit tard, però més o menys una hora, una hora i mitja o menys.
0: Ara encara se pot estar, fa un parell de dies.
1: Ara surt, en el bar, un quipotet, llegir diari i a casita.
2: Molt bé.
1: Això és el meu pare nostre de cada dia, que diem.
0: Mos informam, eh? Has berenat ja?
1: No. Bueno, he berenat un cortado, un nuet de lana i a correr.
0: I ara un llonguet, un entrepà.
1: Una fruita. Però de vegades 11, 11 i mitja, una cerveseta me vaig, eh?
0: No. És que hem de tenir alegria.
1: No, si no, no tindran res més.
0: Xerrant d'alegria és alegria de veres.
1: A la meva edat ja no puc fer res més.
0: I després a dinar?
1: Ah, claro, com a lògic, eh?
0: T'esperen per dinar o te l'has de fer tu?
1: Sí. No, m'esperen perquè avui faig 83 anys.
0: Molt d'anys, molt d'anyets, molt d'anyets. O sigui, jo m'encanta en aquests moments, perquè 83 anyets.
1: Gràcies a Déu, me trobo bé.

0: I atenció a aquest senyor, que escoltareu ara. Resulta que està jubilat, té 64 anys i diu que li agrada fer es vago i sobretot té un somni, que és anar a la Torre Eiffel. La seva preocupació és saber si té un bar. Si la Torre Eiffel té bar. Sí que té bar, té un parell. A part dels dombes, què t'agrada fer?
1: No te lo vas a creer.
0: A veure.
1: No te lo vas a creer. El vago.
0: El?
1: El vago.
0: El vago. Dombes dins la butxaca i tombat mirant la tele.
1: Exactament.
0: I això ja està. Amb això?
1: I viatge pa allà i viatge pa allà.
0: Ah, bueno, i de viatjar. T'agrada viatjar.
1: Exactament.
0: Si te toques a loteria, on viatjaries? On t'agradaria viatjar?
1: Antes de morirme, tengo pensado ir a París.
0: A París.
1: Y subir a la Torre Eiffel.
0: Molt bé, bueno.
1: Esa es la ilusión que tengo.
0: I quan estigui dalt de la Torre Eiffel, què farà?
1: Què haré?
0: S'ho està pensant, me preocupa.
1: Ahí va, allí arriba, no?
0: No, si lo de vago era vera.
1: Ahí va, allí arriba.
0: No ho sé, és una bona pregunta. No ho sé.
1: Jo crec que hi ha un bar, però si hubiese bar me tomaria dos o tres cervezas.
0: I si no a cap bar el feim, eh? A veure, un espanyol el posaria segur.
1: Las compraría abajo y me las subiría yo para arriba. Sí. Si pudiese ser.

0: Idò, seguim aquí a la Gran Vida i ara moment de parlar amb el nostre delegat d'Hoquei Balears, moment de parlar de successos, tribunals, tot això que passa aquí a les Illes Balears i sempre ho feim de la mà d'en Julio Bastida. Com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Jo no m'he pres un actiment, però estic a tope.
0: Però estàs activat, eh?
1: Estic activat, eh?
0: I te veig per tot. Ara anam i venga i tele...
1: Per tot. Hem de fer un poc de promoció de sí, les canades. Sí. De la ràdio i televisió pública.
0: I en aquests reels, se diu així? Reels que surts tu, sí. No? Com una espècie de croc. Home, bé, sí. Ell i darrere tot el que passa.
1: Ara les xarxes socials estan de moda.
0: T'ho vaig demanar, però no me'n record. Quants seguidors tens ara?
1: Ara, entre totes, uns 300.000 seguidors, mira, manco.
0: És una barbaritat, eh?
1: Està bé, està bé. A més, lo més curiós és que quan t'acabes la setmana sí. O el mes i fas anàlisis i te fan les estadístiques i veus que t'han vist de 9, 20... 50 milions de persones, dius, hòstia, te preocupes, eh?
0: Ja, sí. Ja.
1: Diu, el que va començar fent... Bueno, que va ser com un hobby, i després ho veu 50 milions de persones, diu, alerta.
0: Això vol dir que s'ha fet viral, no?
1: S'ha fet viral, sí.
0: Sí, comença... Bé,
1: tu saps que la gent, quan li comptes els successos en menys d'un minut,
0: sí.
1: La gent...
0: Ligada. I de nosaltres és una mica el que farem aquí, no en menys d'un minut, perquè hem d'explicar que, però tenim 12 minutets per contar coses importants que han passat aquesta setmana.
1: A més, tenim un tema molt important.
0: Sí, si vols, podem començar per el tema que tu vulguis.
1: Bé, anem a començar per el tema important, que és el que ha passat a l'Acadèmia de Vall.
0: D'acord.
1: Que aquest tema és molt delicat.
0: Un professor de Vall, de Mallorca, va agredir sexualment al manco a 5 nines, i, a més, com que no eres més el llapis més afilat d'espot, resulta que ho va distribuir per internet.
1: Correcte. Mem. El primer de tot hem d'explicar a la gent, perquè la gent ha de saber com funciona el procediment judicial a Espanya. Mm-hmm. Això és bàsic. Quan la policia fa una investigació i te detén, t'envia en els calabozos, està allà 24, 78 hores, 48 hores, depèn, fins a 3 dies per presentar a disposició judicial. Vale. Una vegada que te passen a disposició judicial, hi ha un fiscal, un jutge de guàrdia, i la teva defensa. Si, per exemple, te detenen a tu, doncs tindries la teva defensa, un fiscal i un jutge. I la policia presenta totes les proves que té contra tu. I, a més, la fiscalia acusa. Això és l'important perquè, en aquest cas concret, vull que quedi molt clar, el jutge, el fiscal i la policia acusava en aquest professor, que té 25 anys, és d'origen equatorià, encara que té DNI espanyol, ho va acusar de 5 agressions sexuals i el jutge el va enviar a presó preventiva. Això és molt significatiu, perquè la gent ha de saber que moltes vegades te poden detenir, tu pots dir, jo som innocent, no hi ha proves i tal. En aquest cas, quan ja el jutge t'envia a presó, sí. Hi ha indicis molt importants de que el que hi ha és cert. I ara després ja discutirem si te cobran 20 anys o 25.
0: Però el que segur és que tu ja estàs acusat.
1: Estàs acusat i un jutge... i un fiscal ja t'ha vist i t'ha enviat a presó. Per tant, ojo amb això. He fet tot aquest preàmbul perquè no se tracta d'una cosa que la gent digui a lo millor no és cert, a lo millor sí, no, no. Aquí hi ha uns indicis molt clars de que això ha existit. I per què ha existit? Resulta que és un jove que té 25 anys, i torno a repetir, és d'origen equatorià, nascut a Espanya, i dic això perquè és important i ara ho entendràs, perquè la nacionalitat en aquest cas és important, que és professor de breakdance, de breaking. Mm. A més, forma part d'una lliga de breaking de menys de 18 anys, que se fa aquí a Mallorca. Aquest jove fa classes, o feia classes, a una acadèmia de la part forana, concretament a Inca. Ho dic perquè ha sortit ja publicat per tot.
0: D'acord.
1: A Inca. Què passa? Que, aprofitant que era professor de breaking, a nines de entre 8 i 13 anys, va agredir sexualment al manco a 5 d'elles. Ho va gravar i ho va vendre, intercanviar per la dark web, la xarxa oscura d'internet. I aquí és on una organització internacional va agafar una carpeta amb 27 arxius i va detectar i va avisar la policia espanyola. La policia espanyola comença la investigació, en aquest cas, a la Guàrdia Civil,
0: sí.
1: Perquè... Inca li pertany per demarcació a la Guàrdia Civil, i comença a fer una investigació. Detecta, a més, per TikTok, va fer en les nines, va fer gravacions a diferents indrets de Mallorca, i detecta que aquest jove de 25 anys, torno a repetir, era l'autor. Ho detenen, que per cert ja tenien antecedents d'agressió sexual 2 anys abans, o sigui que ja te val.
0: Que per això ja el fiquen directament a presó, perquè ja aquest...
1: antecedents.
0: Ja relació... Primer antecedents i després que relacionen aquestes imatges amb ell.
1: Correcte. Com ho va detectar la Guàrdia Civil? Un professor de break de Mallorca, que és de nacionalitat equatoriana, que té tatuatges per braços, tot d'una ho varen detectar i sabien què era. I varen anar, ho varen detenir, però és que no se queda aquí. Què va passar? Que hi ha 5 agressions sexuals, com a mínim, en aquestes nines. Què els hi feia? Pues li obligava a fer fel·lacions, masturbacions, etc. Que tampoc han d'anar en aquestes hores de matí, de diumenge, ser molt explícits. Però alerta, perquè, a més, fixa-t'hi si està trabucat, perquè està trabucat, no té un altre nom, que en el seu esperma el ficava amb begudes isotòniques.
0: Què dius?
1: Sí, sí, i els hi donaves en nines. I tot això ho pujava a internet. O sigui, és que està trabucat. Què ha passat? Que la Guàrdia Civil l'ha detingut, ho varen enviar al jutjat, i el jutge ho va enviar directament a presó. I ara hi ha una gran commoció a la comunitat de break aquí a Mallorca, perquè, evidentment, no volen que un ciuró de negre faci mal a tots els altres.
0: Però hi ha molta cultura aquí de ball i moltes acadèmies de ball molt bones que competeixen a nivell nacional. La meva filla ja és major d'edat, però quan era menor també ballava i sé que hi ha un recorregut i hi ha gent que fa molta feina.
1: O sigui, correcte.
0: En aquest món hi ha molta gent implicada avui dia.
1: Correcte, però també hem de dir, i hem de ser honests, que fan 2 anys, si no vaig errat, 2 professors de ball d'una acadèmia ja van ser condemnats a 8 anys de presó per agressió sexual a un menor. Per tant, és cert que sí que no han de generalitzar, perquè no s'ha de fer, però sí que és cert que ja són 3 casos en molt poc temps amb professors de ball d'aquí de Silla. I t'he de dir allò de nacionalitat, perquè en el principi se va voler tapar tot i el nucli d'aquesta persona va dir que és que no, que havia follit, que s'havia anat a Equador perquè tenia uns temes personals i tal. I no, no és cert, estàs a presó. O sigui, això que s'havia dit, un comunicat i tal, que estava a Equador perquè s'havia anat, perquè tenia uns temes familiars i tal, és totalment fals. Estàs a presó de Palma, ingressat per al Manco 5 agressions sexuals a menors entre 8 i 13 anys.
0: Ah, i això passa en esbai, però també passa durant aquest estiu a altres llocs, no? Per exemple, hi ha un jove que també ha estat detingut, en aquest cas té de 8 anys, per una agressió sexual també a una lota, a un creuer que se va fer, que va un viatge entre Barcelona i Mallorca.
1: Correcte. Aquí sí que és cert que canvia tot, és totalment radicalment oposat a lo que t'he contat fins ara. En el primer cas sí que havia proves fidedignes i el jutge ho va enviar a presó. Aquí és la versió d'un contra la versió d'un altre. La història, nosaltres contem simplement la història que va succeir. Un creuer per Mediterrani, que parteix des de Barcelona, i van molt de joves. I, per una banda, tenim un grup de joves atlots i un grup de joves atlotes. En el trajecte de vespre entre Barcelona i Palma van a la discoteca i el que passa a totes
0: les discoteques d'Escreuer.
1: El que passa a totes les discoteques.
0: No sé si heu estat a una discoteca d'un creuer, però és curiós.
1: Bueno, seien bou i lo típic. I una d'aquestes lotes acaba en el camarot d'un dels altres joves. Estic xerrant de que tant víctima com agressor tenen de 8 anys. Molt jovenets. Acaben en el camarot, el dia següent ja està. Fins aquí hem acabat. Hi ha excursió per Mallorca i tal. Què passa? Que l'amiga de l'atleta li comença a dir que per què havia fet sexe sense preservatiu, que... Bueno, el que no s'ha de fer mai. Sexe sense precaucions. I li comença a encalentir un poc el cap i tal. Van a una farmàcia d'aquí de Palma i la farmacèutica, a demanar la píldora el dia després, i la farmacèutica, que fa el que toca fer, li diu que això no ho ha de fer perquè relacions fora preservatius és molt delicat i, bueno, li adverteix de les malalties que pot agafar. Aquesta lota, a partir d'aquí, ja no saben què ha passat perquè se'n va a la Policia Nacional i denuncia que l'ha agredit sexualment el jove durant el vespre. El jove ho nega, diu que eren relacions totalment consentides perquè han passat moltes hores i, en el final, la Policia Nacional ha hagut d'anar al creuer, que està aquí en el Port de Palma, i abans de que partigués, sap que es creués damunt les 6 i mitja parteix, doncs un poquet abans varen procedir a la detenció d'aquest jove detingut per agressió sexual. Aquí és el que nosaltres sempre deim, ara serà el jutge, és qui haurà de decidir. De moment sabem que ha quedat en llibertat en càrrecs i veurem quines proves pot aportar la lota i quines proves pot aportar aquest lot de que no ha passat res.
0: I mentre s'aporten proves, aquest lot en 18 anys detingut.
1: Sí.
0: Sigui innocent o no?
1: Està detingut. Hi ha una denúncia per agressió sexual.
0: De moment detingut.
1: Hi ha una denúncia per agressió sexual, això és molt seriós, i la policia ha de detenir. I ara veurem quines proves aporta ella i quines proves aporta ell. Aquí sí que està clar, és que un diu que ha estat consentit i ella diu que no, que ella no va donar el seu consentiment.
0: Això només ho saben ells?
1: Bé, jo suposo que a un creuer és molt més fàcil de descobrir que no en el carrer. Pensa que un creuer té càmeres absolutament per tot. Veuràs si has entrat voluntàriament en el camarot, veuràs com has sortit, si has sortit correctament. Veurem, el comportament d'això ho decidirà l'autoritat judicial.
0: I detinguts també després d'una agressió a dues prostitutes, no? Varen robar i varen agredir a dues prostitutes en les que estaven fent un acte sexual a un pis de Palma.
1: Correcte. Això és un home espanyol que contracta els serveis...
0: Dus uns temes avui... tope.
1: És el que hi ha. Sí. És un home espanyol que contracta els serveis de dues prostitutes. Sí. Perquè volia fer un trio. Això és la seva... Bueno, ja està. Sí. Ho deixem aquí. Avui haurem de posar rombo, no?
0: Sí, jo en tinc quatre de rombos.
1: Bueno, pues... I després, quan estan a la feina...
0: Que és d'antic, això de rombos. Estan recordes?
1: Sí, parlem de rombos, a la tele, eh? Bé, pues què passa? Que en un moment que estan allà amb aquest, fent el trio i acaba, l'home no vol pagar. Diu que no té dos més, que no paga. I, a més, no només que no paga, sinó que els hi roba a les prostitutes. I se'n van. Què passa? Que criden la Policia Nacional, la Policia Nacional fa una batuda per la zona i, amagats darrere uns cossiols i uns arbustos per allà, els hi troben. El troben aquest home, que, evidentment, va reconèixer que no havia pagat, també va dir que ell no havia robat, però tot d'una, que li van fer un registre, un catxeo, van trobar coses que estaven de dona dins el bolso de les dones i va ser detingut per un delicte de robatori en violència, a més d'un delicte d'estafa, perquè això és una estafa.
0: És una estafa perquè no. Heu de pagar sempre.
1: Que, per cert, hem d'explicar a la gent, perquè moltes vegades la gent no ho sap, que la prostitució, el servei de prostitució, és molt difícil de demostrar, perquè, evidentment, per por de demostrar això, o el client o el qui dona el servei, un dels dos ho ha de comptar. Mm. Moltes vegades, com que ningú dels dos compta res, per tant, és molt difícil de demostrar que ha hagut un... Bueno, que ha hagut tot això, i per tant, per això, moltes vegades la policia té molt de problemes.
0: Tenim un minut perquè m'es comentis que diferents cafeteries del Born de Palma han denunciat que varen haver de refugiar clients davant l'agressivitat de grups violents després de la manifestació. Com és el tema?
1: Molt important, ràpid. Aquí no entrem en política, perquè sé que això s'ha polititzat moltíssim, i aquí nosaltres, política, res, fent successos directament. La Policia Nacional diu que el seu atestat, que dels incidents que hi va haver l'altre dia, els altercats que hi va haver a la manifestació, que un grups violents, que no era la manifestació, ells diuen que entre 22.000 i 25.000 persones varen participar en aquesta marxa, que el comportament va ser exquisit de pràcticament tothom, però sí que hi havia un grup molt petit de gent que no va estar a la marxa, sinó que se va incorporar en el final, que és qui va rebentar aquesta marxa. Això és el que diu s'ha testat, i també diu que molt de locals, de cafeteries del Born, van haver de refugiar els turistes perquè aquests grups violents els hi volien atacar. Per tant, dic queda, i també t'he de dir que no m'agraden gens unes imatges de la policia copejant a un fotoperiodista que se veuen imatges terribles i la policia també està investigant aquestes imatges en el seu propi cos.
0: Te faig una pregunta molt ràpida i és fàcil de contestar o no, però per què quan la policia diu que hi ha 25 manifestants, 25.000 manifestants i els manifestants diuen que hi ha 70.000, a qui han de fer cas?
1: La policia local diu 23.000, de 22 a 25.000,
0: I on anirà?
1: Policia Nacional.
0: Policia Nacional.
1: Hi ha un dron que ho controla.
0: Vinga, tornem a les 10 i 4 minuts.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El Santuari de Lluc és punt d'arribada encara ara de participants de la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Durant tota la nit han recorregut els 48 quilòmetres d'aquesta tradicional ruta. Francesc Amàs, bon dia. Tu que ets allà i els veus arribar. Com ha anat aquesta 52a edició?
3: Bon dia. Aquesta edició ha anat molt bé, sense cap incident, tot i que el cansament en general entre els participants. De fet, aquí on som, a l'entrada de Lluc, a pocs minuts a peu de la plaça, segueix arribant molta de gent. Els participants estan exhaustos, però també satisfets d'haver aconseguit arribar. I és que 48 quilòmetres des d'Esgüella a Palma fins a Lluc no són pocs. Ens ho han contat alguns d'aquests participants que fa just uns minuts arribaven al santuari.
4: L'hemos conseguido.
5: Ja l'hemos conseguido.
6: Es cansanci, o sea, supera el fet d'haver arribat i la força de voluntat que han tingut que no es cansen, sí. Molt contentes.
7: Ara ja arribam, me fa mal tot, he triat malament, jo què sé, no diu rifle, no diu res, me fan mal... Però és que tinc 40 anys i en tinc 23.
8: És la meva quinta vegada, el que passa és que feia 15 anys que no ho tornava a fer. Ho vaig fer a època d'universitat i ara, pel meu 40 aniversari, doncs, van decidir fer-ho.
3: A l'arribada s'ha habilitat un servei de massatges per tots els que ho necessitin, gràcies a la col·laboració del Col·legi de Fisioterapeutes. Altres preferiran anar a berenar. La missa del peregrí serà d'aquí una hora, a les 11, i el servei de busos habilitat per tornar a Inca funcionarà fins que arribin tots els participants. Una vegada arribats a Inca, disposaran de serveis ferroviaris gratuïts.
2: Gràcies, Francesca, en directe des de Lluc, recordant, de fet, que la carretera de Caimari fins al santuari estarà tancada al trànsit fins a migdia per, precisament, permetre la sortida d'aquests autocars que retornen els participants cap a Palma. I aquests milers de participants de la marxa han fet front, com dèiem, a 48 quilòmetres de recorregut i també altes temperatures durant tota la nit, que han superat els 20 graus. Per avui, nova jornada de calor i avisos actius de l'Agència Estatal de Meteorologia a partir de les 12 del migdia. De fet, s'ha ampliat i serà taronja al nord de Mallorca i groc a l'interior d'aquesta illa i també a tota Menorca. La meteoròloga de la casa, Margalida Ribas, ha fet la previsió.
9: El vent bufarà de fluix a moderat de component sud, fet que permetrà una recuperació del termòmetre a la meitat nord de Mallorca i també de Menorca. De fet, en aquests indrets és on es preveu que es donin els valors més elevats, que en el cas de Mallorca giraran entre els 36 i els 39 graus, a Menorca entre els 34 i els 37, mentre que les Pitiuses quedaran entorn o per davall dels 35. Pel que fa a la resta, cel dominat pel sol, presència de pols en suspensió i també el alguns intervals de núvols prims.
2: I en poc més de mitja hora, els protagonistes de la pel·lícula El ser querido oferiran en una roda de premsa el Baluard de Palma. Serà amb el director Rodrigo Sorogoyen i els actors Javier Bardem i Victoria Luengo. De fet, aquesta serà la projecció que posarà punt final a la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Avui vespre celebra la gala de Cloenda, que inclou també l'entrega a Alexander Desplat del Premi Master of Cinema. Una cita que comptarà amb la presència de la reina Letici i també les màximes autoritats de les Balears. La gala la podreu veure en directe a Vetres Televisió i a les plataformes digitals de l'ENS a partir de les 9 del vespre i en la presentació de Míriam García, que ha passat pels micròfons de la Gran Vida i ha lloat el talent illenc d'aquesta edició.
10: Enguany crec que és un dels anys més extraordinaris d'aquests cineastes, d'aquests creadors també balears. I IB3 ha impulsat també aquest talent balear a través de la participació, bé com a coproductor o participant, en part d'aquestes produccions que s'han pogut veure durant tota aquesta setmana i enguany són 10, de fet, aquestes pel·lícules, aquests llargmetratges i curtmetratges, com per exemple La Carn, Xam, Amílcar o Los Días Azules.
2: És tot. Més notícies al butlletí de les 11. Ara continua La Gran Vida. Més informació a ib3notícies.com. IB3
4: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Deu i cinc minuts, continuem a La Gran Vida. Avui és diumenge 2 d'agost i encara tenim molta feina, moltes coses per contar i, sobretot, ganes d'entretenir, perquè si vos acabeu d'aixecar, heu de saber que amb en Luis Menéndez, aquí al control tècnic, encara mos queden dues horetes de programa. Fins les 12. No vos han donat encara cap pista. Sí, hem de donar una altra. Pista de qui serà la persona entrevistada a les 11 des de matí. Ell és biòleg. I resulta que se dedica, des de que se va jubilar, a temes de vins. Té la seva pròpia marca de vins, de fet. I és una persona que no va néixer a Mallorca, però l'hem adoptat. Ja du aquí més de 60 anys. Fa que viu aquí, a Mallorca. Va fer feina a la Universitat de les Illes Balears. Ell és de La Rioja. Se va enamorar quan estudiava a Barcelona. Se va enamorar de Magdalena. I va venir a viure aquí, a Mallorca. I ell és biòleg. Parlarem amb ell. Després sabreu qui és, però ja veureu que és una entrevista que vos agradarà molt. Això a partir de les 11. Però abans tenim encara moltes coses per contar. Per exemple, parlarem de Llevant en Marxa, perquè resulta que fa uns dies, varen tornar de Veneçuela, perquè varen anar allà, aquesta ONG mallorquina va anar allà per veure damunt el terreny com podien ajudar, sobretot els infants que s'han quedat sense sostre, infants que necessiten recuperar la seva vida, que han de tornar a l'escola, que no tenen famílies. I de Llevant en Marxa ha fet una feinada damunt això i faran tot el que puguin per aconseguir. De moment, vos he de dir que més de 90 nins i nines ja han estat ajudats gràcies a Llevant en Marxa i aquesta solidaritat que també vos la contem aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I ho farem amb en Toni Mesquida, que és el president de Llevant en Marxa. I ja sabeu que també tenim entrevistes. Per exemple, parlarem amb una psicòloga. Una psicòloga que mos parlarà de la importància de viure alegres, ja que ahir va ser el dia de l'alegria i que hem pogut escoltar talls de veu de gent del carrer de per què són persones alegres o que vos dona alegria. I de xerrarem d'una part més de psicològica, de per què podem ser feliços, no?, moments del dia. I la diferència també entre l'alegria i la felicitat, que no és el mateix. Parlarem també d'un llibre, Les raïces perdides, que és la quarta novel·la d'un jove escriptor mallorquí, ell és en Charlie Jiménez, i també tindrem cuina, tindrem en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta, que avui mos farà una tomàtica farcida d'estiu, però ja veureu que li donarem la volta. Si vos agrada la tomàtica, avui la veureu amb altres ulls. Però de moment anem amb aquesta entrevista que ha fet en Raül Valls, en Charlie Jiménez, escriptor d'aquesta novel·la.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Seguim a La Gran Vida i vos hem d'explicar una història que mos interessa a tots. Mirau, crec que va ser dia 11, el cap de setmana del 11 de juliol, 12 de juliol. Durant aquest cap de setmana parlàvem amb en Toni Mesquida, que és el president de Llevant en Marxa, i ho fèiem just abans de que una expedició de l'entitat viatjàs a Veneçuela per ajudar els infants afectats per el terratrèmol. El temps passa molt aviat, però el terratrèmol encara està molt present. I avui, després de tornar recentment d'aquesta zona afectada, volen saber com ha anat aquesta missió, una missió humanitària, i volen saber què s'han trobat, no?, sobre allà mateix, i quina és la situació actual de les famílies que ho han perdut moltes vegades, ho han perdut gairebé tot. I doncs, parlam amb Antoni Mesquida, president de Llevant en Marxa. Com està? Molt bon dia.
2: Què tal, Toni? Molt bon dia a tots. Molt bon dia a tots.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Mira, ja acabam el mes i començam ja el mes d'agost, i en aquest principi de mes d'agost han passat gairebé ja un mes d'ençà que vàrem parlar, i sé que heu tornat de Veneçuela. Quina és la primera impressió que tens d'aquesta expedició que ha anat allà i que vos heu trobat?
2: La paraula per definir és apocalíptic. És a dir, la zona de La Guaira, que és allà on va ser l'epicentre, perquè també sí. Va per Caracas i tot això, un desastre, un verdader desastre. És a dir, finques de 13-14 pisos completament col·lapsades, completament, és a dir, que tu ves a lo millor dos pisos, d'escombros de dos pisos, diferent, els 12, 13, 14 pisos. No hi havia ajudes de res, no hi havia màquines. Gràcies a la societat civil se va fer qualque cosa, perquè després des de l'administració també una nul·litat absoluta, una nul·litat. No hi havia màquines per excavadores, per aixecar hormigons, i els que varen poder arribar, n'hi havia de privades, havien de pagar $2,000 diaris per aquestes màquines. Val dir que molta de gent no va poder arribar. Encara estan traient cadàvers i coses d'aquestes, perquè a més no... És a dir, l'administració ha estat... Això, la veritat, és que jo quan veig això veig un país fallit, completament fallit. Molta policia bolivariana, les ametralladores per allà, que l'únic que feien era pillatge. Almenys se'n van moure, d'aquests.
1: Se'n van moure. I la situació no era la que esperàveu, o sí? Malauradament, sí que era el que esperaves.
2: Quan sempre parlar de Veneçuela, el que se conta i totes aquestes coses, i tu veus com funciona, pues que esperàvem que les coses... Jo, Pentura, encara esperava més, O sigui, esperava pitjor.
1: Ja.
2: I que no... Vaig veure que era també un país amb moltes possibilitats. És a dir, és un país ric, que vol dir per lo que té. Però, bueno, la situació dolenta. Nosaltres vàrem arribar allà. La idea era veure com podíem fer per anar recollint nins i nines, i això, doncs, estem emparretes amb aquestes coses, és a dir, per identificar nins, per veure si tenen família, per los tornar, alimentar-los i començar l'escola que començarà a setembre. Ja nosaltres aquests puestos dels nins els tenim amb escoles, vol dir que poden recollir nosaltres uns 90 nins, si molt va bé tot, i en el mateix temps podran anar a escola.
1: Per tant, vosaltres ja heu fet una actuació directa damunt aquests nins, uns 90 nins ara mateix, que podran anar a escola en els pròxims mes de setembre?
2: Exactament, i a més alimentació i tot això. Però, bueno, la feina principal és a veure si poden trobar familiars d'aquests nins que puguin tornar amb les seves famílies. Mm. Això és el més important. I això els deien nosaltres llocs segurs, perquè, clar, en aquests moments aquests nins necessiten llocs segurs. Mm. No poden estar dormint aquí, per allà, i que hi hagi bandes que se n'aprofitin d'aquests nins.
1: Quines són, per tant, aquestes necessitats més urgents que vos heu trobat i quines heu pogut cobrir fins ara?
2: Bueno, pues nosaltres allà ja tenim els espais, ara s'haurà de fer obra a aules que estan destrossades, hauran d'augmentar la capacitat d'aquests puestos que tenim, Però bé, i menjadors adequant-los una miqueta, vull dir que en tenim dos d'espais d'aquests, eh? Que t'ha dit que poden tenir allà 45 nens i 45 nines entre tots dos.
1: El gran projecte, la gran intenció, la primera intenció era poder crear un orfenat. Això serà possible o no? Perquè la darrera vegada que vàrem parlar eres molt pessimista. La situació ha canviat?
2: Desitjat. Això no es pot fer feina en l'administració. És a dir, ells volen controlar totes aquestes coses i com que jo ja conec situacions d'orfenats segons quins països, com a Rússia i aquests puestos així, allà són pobres desgraciats, que no. I no mos donaran permís, ho volen controlar ells.
1: Per tant, s'ajuda una mica més individualitzada, m'imagino gent que fa feina allà, perquè sí. Aquests nins, mos has comentat que uns 90, sí que tinguin possibilitat de tenir un lloc, una família on puguin ser acollits i també una educació mínima, no?
2: Efectivament, a part d'això, sense gent que feim feina, tenen els permisos bé, són diuen les cases de Don Bosco. Don Bosco són salesians. I ja estan completament d'acord amb el que hem de fer, no hi ha cap problema ni un, i estem ara mirant a veure si fem qualque escola, una cosa d'aquestes, però en aquest moment la gent està com estorada, entens? Jo he tingut un parell de reunions amb el bisbe i pobret.
1: Què vols dir el bisbe? Que se pugui contar.
2: Que no té coratge, que no té coratge. Perquè sap que n'hi ha de coses, sap que n'hi ha.
1: Moltes coses per fer, molta feina. Sobretot, a quina part de Veneçuela estem parlant?
2: A la part del Caribe. Això peguen al Caribe. Va afectar un parell de puestos més, però mínimament, és a dir, a Caracas hi havia no tantes finques, molt de cruis i coses d'aquestes, però finques així tombades de tot, n'hi havia 3 o 4 a Caracas. En canvi, a La Guaira parlen de 800.
1: Hi ha alguna història d'alguna família que vos hagi marcat especialment?
2: Pues mira, això era ja els darrers dies que nosaltres érem allà. M'anàvem passejant i vàrem duem aliments, perquè vàrem, almenys feien qualque cosa. Duem aliments, menjar, aigua, que era molt important, els duem des de Caracas a La Guaira. I ho vàrem dur a un lloc que hi havia una dona, que aquesta dona era l'única dona de tota la barriada que tenia la casa aixecada, que no havia caigut. I, vamos, aquesta dona, una feinada a disposició de tots, te va dient quina és la gent que està fotuda. Molt bé, jo hi vaig parlar amb ella. Em diu, no, ara vaig dur perquè hi havia un puesto que necessitava empenyar els i coses d'aquestes. Molt bé, molt bé. La gent, el civil s'han portat beníssim. I després, en el mateix puesto, hi havia una altra dona que em va contar la seva història. Tenien davant un edifici col·lapsat i allà hi havien tret ja la seva cunyada i dos fills d'aquesta dona. No la dona que parlava nosaltres, de la cunyada.
1: Sí.
2: Aquests dos fills els tenia aferrats, morts, morts. Els van treure. I ara, fa 3 dies, van trobar somo d'aquesta dona. Mort, bé, fa 3 dies. Sí, són situacions, i mos ho contaven, desespero, que les màquines no n'hi ha. Ara, si és una finca que la gent no té dos bes, no pot arribar. Però on això? No arriben. I doncs, aquestes finques ja fa olor. Que ja el que faran serà que els líquida i ho tiraran per damunt, perquè si no haurà com problemes d'epidèmies i coses d'aquestes.
1: Clar, perquè hi ha molts de cossos que no se podran recuperar.
2: Que no se podran recuperar.
1: I no se poden recuperar. Mira, perquè no hi ha maquinària suficient o perquè la situació de com ha quedat tot és impossible?
2: Bueno, jo també m'...
1: Que no ets tècnic, sí, però per supost que no hem parlat.
2: Molt apurat, però quan tu veus, potser 20 edificis, tot col·lapsats, saps que és difícil entrar allà de dins?
1: Sí.
2: I no hi ha màquines, no hi ha res, almenys ja t'ho dic. La gent, si hi veia gent, que se n'anaven les motos des de Caracas i tot això, amb pales, amb masses i aquestes coses, però clar, això no basta.
1: Què necessitau en aquest moment des de Llevant en Marxa? I també demanar-te si des de Mallorca hi ha qualque manera de que puguem ajudar i de quina manera. Què ho demanes ara mateix per seguir col·laborant amb més nins?
2: Nosaltres, en principi, tenim un parell de reptes que són importants. El tema de l'aigua, per exemple, que no hi ha aigua. Claro, les escoles s'ha de tenir aigua. Varen mirar aquestes coses de por a fer pous. A mi em van dir que els pous, que nosaltres fèiem a Etiòpia, que ens costaven 100.000 euros, allà ens costaran molt menys, són més superficials, i és una bona cosa. Mm. Fer qualque escola en mòduls, aquestes prefabricades, perquè comencen a setembre les classes.
1: Hi ha escoles que necessiten mòduls per poder ampliar, vols dir?
2: Per poder ampliar, no, per poder-los posar.
1: Però posar-lo, ja no ampliar, esclar, perquè les escoles...
2: 5 o 40 escoles que hi havia a la Guaira, n'hi ha 35 a terra.
1: Buf, clar. Sí. I ara hauran de menester mòduls per poder...
2: Claro, però nosaltres ja hem mirat a Venezuela si n'hi havia, sí. Eren mòduls que venien de Xina, però clar, dolors de Xina cap allà era un problema, o sigui, hauràs d'agafar una empresa d'allà. Sí que vàrem mirar i una escola de 180 nens, més o menys, sortia sense comptar. Després, la part elèctrica, la part d'aire condicionat, que l'has de vorar, perquè ja estàs al Caribe i, si no, se tornaran allà dins, sortia per uns 70-80 mil.
1: Ja.
2: No és molt, per el que jo veig.
1: Se pot aconseguir aquest dobbes? D'on hauria de sortir?
2: Bé, jo crec que aquí la gent és solidària. Mm. És a dir, la gent és solidària. Nosaltres fem feina amb aquesta contrapart, perquè, a més, són els que estan més ben situats en aquest moment. És a dir, hi ha religiosos. Nosaltres sempre que entram a puestos d'aquests, entram en religiosos. Després ja feim el nostre camí o això, però sempre. Mm. Perquè sí que ens donen molta mà i, a més, molta idea de com estan les coses.
1: Hi ha previstes noves expedicions, Toni, o nous enviaments d'ajuda, però sobretot teniu pensat tornar-hi d'aquí uns mesos? Com està la situació?
2: Bé, la situació, sí. Nosaltres ja vàrem parlar amb la gent d'allà, sí. Que nosaltres no som d'esquí i no veurem i on anem. No, nosaltres continuem. I l'exemple és que fa 30 anys que anem al Perú, hem estat 15 anys a Colòmbia, l'any 3... Vam entrar a Etiòpia i encara estan fent feina. Vol dir que tenim escoles a Haití també de fa 7 anys. Vol dir que continuem anant en aquests puestos. El que passa és que també jo penso una cosa.
1: Sí.
2: Penso que Venezuela, dura d'aquí 5 anys, 6 anys, si les coses canvien un poc, serà un altre país.
1: Us parlaves en el principi d'espillatge. D'aquests militars, sí. Que jo anava a dir que embossen. No, una cosa és embossar i una altra cosa és aprofitar-se d'aquesta gent. Contra sí. Això, vos han explicat si se pot fer res o té mala ferida?
2: Té mala ferida, això. Té mala ferida perquè, quan, anem, si jo som el general dels que fan pillatge, i faig pillatge, continuarà fent pillatge. És a dir que... O sigui, que no, té mala ferida. És a dir, mira, vaig sentir les declaracions de la ràdio d'un líder xavista, Diosdado Cabello, el nom, i de que a ell no el trauran d'allà. Si el treuen d'allà serà amb Venezuela mig cremada. Basta veure quin és el concepte. És a dir, si a mi me treuen, se destrossarà mi Venezuela. El que estimen el seu país. Ja. El que estimen és la riquesa que els aporta, el poder i aquestes coses, res més.
1: És un problema que ja comença a ser endèmic, que pareix que ja no saps ni te'n recordes, no?, una mica de quan va començar, de quan se podrà aclarir, sobretot quan les persones que més ho necessiten tenen una desgràcia de sofrir un terratrèmol i llevant en marxa, per sort, pot col·laborar a la seva manera, i molt, i sobretot per aquests nins. Vosaltres heu posat fil a l'agulla amb aquests infants, dedicau aquesta ajuda, sobretot, en els nins que s'ha quedat sense família, sense papà, sense mamàs, els recol·locau, de qualque manera, a diferents famílies. Podreu aconseguir, això sí, deies, un econòmicament per comprar o que puguin posar mòduls, de qualque manera. Massa bé, i massa cosa estàveu fet, tot i no poder construir un orfenat, perquè mos comentaves, no?, que la part burocràtica és el més complicat.
2: Efectivament. A mi ja quan ja vaig començar a parlar amb gent d'allà, per telèfon, ja me vaig desanimant. És molt curiós, perquè parlava amb un d'allà, i el tio me va abordant desanimat, que me va dir, Antonio, no sé si s'anime. O sigui que
1: ja.
2: El que valen és que fer coses, que ajudis. Entens? Clar, però tu quan comences a topar-te amb parets, parets i parets...
1: Ara sí.
2: És complicat.
1: I de Toni, vàrem parlar fa 3 setmanes, ho vam tornar a fer, el Manco ja teniu les coses més clares, de quina manera podeu ajudar, ja teniu un número de nins que estan sent ajudats. Me deies 90, això se pot ampliar? Pensi
2: sí,
1: que poden ser més nins?
2: Se pot ampliar, i a més una altra cosa que no t'havia pensat a dir, és a dir, en aquests puestos donarem menjar a nins que no estaran allà de dintre. O sigui, nins d'aquests vulnerables i tot això, els donarem menjar també. O sigui, intentarem ajudar el que és o sigui, la joventut i infància d'aquest país, que està un poc abandonada.
1: I de la Ràdio Pública de les Illes Balears ja saps que tindrà sempre un altaveu per comentar totes les ajudes que tinguin aquests infants que ho necessiten. Jo t'ho vull agrair que estiguis amb nosaltres una vegada més aquí a La Gran Vida aquest cap de setmana i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
2: Jo vos vull agrair a vosaltres la finestra que mos doneu, perquè sense aquestes finestres poca cosa faríem, de veres.
1: I de moltes gràcies, Toni. Seguirem parlant.
2: A vosaltres, una serrada per tots.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: A IV3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IV3.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: I doncs sí, com vos hem dit durant tot aquest cap de setmana, ja comença arrencat el mes d'agost i, clar, molta gent comença a tenir vacances. És que els heu tingut ja per juliol, i de bones tardes, perquè heu de tornar a la feina. Si les heu tingut per juny, ja ni vos en recordeu. I si les heu de tenir per setembre, no era bona, perquè tindreu, sobretot si vos quedeu aquí a Mallorca, un potser, no sé si farà manco color, però segur que tindreu més tranquil·litat, hi haurà manco gent, no? I tot estressa, però, clar, aquest cap de setmana ha estat el Dia Mundial de l'Alegria, per això nosaltres hem sortit en el carrer, ho heu pogut escoltar en el Còmodus, molta gent feliç per diferents motius, i, clar, és una emoció que tots cercam, però a vegades també ens demanem què és exactament l'alegria. Quin temps dura l'alegria? Hi ha persones que sembla que sempre els veus i ja tenen alegria, ja tenen alegria a la cara, sempre són com a més optimistes. I de, sabeu que jo, com que m'agrada la música, hi ha una cançó que m'emociona, i no és molt coneguda, de Freddie Mercury, de Queen. No és, ja veureu, no és molt coneguda, però jo m'agrada molt. I la música també anima.

0: I he decidit tenir aquesta cançó per baix durant aquesta entrevista. Li farem a Cati Llodrà, ella és psicòloga. La podeu trobar, si voleu, al web que Psicologia Caminant, www.psicologiacaminant.com. I la veritat és que tenien ganes de parlar amb una psicòloga per parlar d'aquestes qüestions. Jo he posat un exemple, una cançó que jo m'agradi, perquè la música també anima. Però si no som una cançó, com us podem animar? Abans de res, la saludam. Cati, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, Juanmi, bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Aquí, sobretot, que contenta.
0: Contenta, és important estar contents. Què és realment l'alegria? Com la definiries? És una emoció, és un estat d'ànim o és una actitud davant la vida?
1: Com a, per definició tècnica, podríem dir que és una emoció. Que, a més, ens apareix un moment molt concret que nosaltres ho visquem com agradable. Quan ens donen una bona notícia, com quan me crides a jo i me dius si volem xerrar un poc, o quan ens retrobam un qualcú que estimam, o precisament quan escoltem una cançó que ens emocioni, o veiem la posta de sol. Això sí, com a emoció és intensa, però normalment és més breu que el que diríem a lo millor felicitat o una sensació més duradora.
0: És a dir, l'alegria pot ser més breu, no? Perquè sovint confonem alegria amb felicitat. Quin és el principal error o en què se diferencien? Sobretot això, que dura, que és més intens i dura menys?
1: I més concreta, de fet, perquè la felicitat, en canvi, normalment l'associem més amb la sensació en conjunt. Quan la nostra vida té sentit o és coherent, és un poc més una satisfacció més global. Mm-hmm. I que, evidentment, pot coexistir en moment de tristor. En canvi, deien que normalment o estem alegres o estaríem trits, no?
0: D'acord.
1: Així que seria una alegria un poc més concreta i momentània i la felicitat una cosa més global i més duradora.
0: Hi ha persones que sempre semblen alegres. És gent que ha nascut així, que o això s'aprèn en el moment de viure per tenir una actitud més positiva o pensant que les coses poden sortir millor. De què depèn que una persona tingui aquesta... mos doni al manco aquesta sensació d'alegria?
1: I ja hi ha bastants estudis que, de fet, la relacionen amb la nostra capacitat atencional. Fixa't, eh? Perquè la veritat és que, malament no puguem estar alegres tot el temps, no, sovint neix de les coses petites. La investigació del que m'ho mostra és que se sol associar o se sol generar alegria en petits moments molt quotidians, però que, per tant, hem d'estar pendents i m'ho hem de dar compte. De que passen aquestes coses guapes al nostre voltant o que vivim amb alegria, no? Mm-hmm. Una conversa, una posta de sol, riure amb qualcú... Tot això se pot anar acumulant, però malament no ens puguem obligar a sentir alegria, sí que m'ho hem de dar compte de quan passa això al nostre voltant. Mm-hmm. I aquí és un poc quan entra lo de que podem cultivar qualque hàbit que ens facilitin estar contents. Quan tenim relacions amb els altres de qualitat, quan fem esport o activitat física, tot això, i inclús practicar la gratitud o el descans, fan que la nostra atenció estigui més amb aquestes coses, que ens posen contents i contentes.
0: Cati, situacions quotidianes, 2026, les xarxes socials mos roben, ja no mos mengen, mos roben. Clar, mostren, tu agafes Instagram i comences a fer, se diu crawl, no?, i vas passant pàgines i tal, i mos mostren tot el temps gent somrient, gent viatjant, gent que s'ho passa molt bé. Som incapaços de no fer una foto abans de menjar quan ens serveixen a un restaurant. Normalment tenim també, i això és una cosa més personal meva, la mania de parlar de la paella que varen dinar la setmana passada mentre està en un restaurant, perquè el que estan menjant ara serà tema de conversa del següent dia, però amb no disfrutant del moment. Tot això, sobretot el que te comentava de les xarxes socials, tot això fa que ens puguem sentir pitjor quan veiem que nosaltres no estem igual en aquell moment? Que la gent que s'ho està passant
1: tan bé. I tant. El que ocorre aquí és que una cosa és l'alegria, que per si pot ser contagiosa, no? Si tu m'ho contes qualque cosa que t'ha fet estar molt content i jo m'alec de la teva alegria, ja som dos que estem contents. Però tu has incorporat aquesta comparativa. Ostres, jo puc no estar contenta perquè tu te vagi bé i jo no. no? Quan apareix aquesta comparació aquí on nosaltres puguem sentir que hi perdem, pues fet de que l'altre estigui content, aquí l'alegria, malament sigui contagiosa, no se mos contagiarà, no? El que deies, a més, de que parlaràs d'allò que t'ha agradat, també té que veure en que el cervell se'n recordarà millor dels moments alegres si els assaborim. O sigui, Juanmi, la pròxima paella
0: que
1: et faci estar molt content,
0: sí.
1: Ja el que te proposa és que dediquis aquest moment a gaudir-ne conscientment. O sigui, disfruta-la.
0: Pensava que anaves a dir que no t'agrada la paella, t'imagines?
1: Home... Sí. Pensa que l'alegria és aquesta emoció superbàsica i adaptativa, però que, a més, mos ajuda un poc a detectar quines coses mos fan bé. I si mos fa bé, quan ho compartim, pues l'alegria pot créixer. Però si el que compartim és que el que a mi me fa bé tu no ho pots tenir, que sovint és un poc el que hi ha a les xarxes, aquest efecte és invers, talment.
0: M'agrada xerrar amb psicòlegs perquè t'ho donen un altre punt de vista. Jo t'en donaré un, val? Crec que estem acostumats a ajornar l'alegria. M'explic. Quantes vegades hem escoltat lo de quan tingui més temps, quan me jubili, quan tingui més doblers, quan estigui de vacances ja seré més feliç. Sempre mos acostumam a ajornar l'alegria. M'he trobat un senyor que me deia: jo abans de morir vull anar a la Torre Eiffel a París. Dic, i per què no hi vas ara? I se m'ha quedat pensant, i clar, és que tot ho ajornem.
1: I això el que mos fa és que visquem més pensant en el futur que en el present, el qual, només per definició, ja és ansiogen, fixa't, ja mos genera aquest neguit i aquesta, fins i tot arribant un poc a l'extrem, aquesta ansietat de pensar en el futur, perquè el futur realment, en el fons, és incert. Vagis o no vagis, en el final a veure aquesta Torre Eiffel. En canvi, l'alegria, també els estudis, mos demostren que està molt, molt relacionada en el moment present, precisament per lo que dèiem de lo poquet que dura. I, a part, has de saber també que mos fa canvis en el cervell i tot, eh? Poca broma amb això. Cert. O sigui que quasi que aquest moment que pots dedicar ara, sentir lo content que estem de xerrar un ens altre, això, que sabis, que ja mos està impactant a nivell de neurones.
0: Dormir bé, fer exercici, tenir contacte amb la natura, la gent gran que se'n revolta de més gent gran, és a dir, que tenen companyia, estar al costat de qualcú si voleu estar en qualcú, si no, tot sol a vegades està bé, també. Però tot això influeix més del que mos pensam en el nostre estat emocional. És important descansar bé i fer exercici i estar ocupat.
1: És molt important i una base del benestar, ja no només de l'alegria, és poder descansar i incloent és poder dormir, que ja sé que durant l'estiu a vegades se mos complica una mica, però perquè és el moment en què les nostres estructures funcionals, cervell i de més, tenen aquest temps per seguir fent feina. Jo dic moltes vegades que el nostre dia en realitat no comença quan mos sona el despertador, comença quan mos n'hem anat a dormir vesprantes. I, per tant, això impacta moltíssim. Els temes de fer esport o tenir activitat física, perquè fer esport mos pot semblar que és ara haver d'anar a fer una cursa.
0: No
1: necessàriament. Però sí que també té molt que veure amb aquest funcionament. I quan mos parlam d'estar en contacte amb les altres persones, mira tu quina cosa, l'alegria com a tal també se li coneix i se li reconeix una funció social. T'imagines? Mos fa fer sentir més a prop. Mos fa fer sentir comunitat de qualque cosa, quan reim plegats o quan estem contents de lo mateix. I si no, basta que mos anem a veure qualque resultat d'algun esport conjunt, no?
0: Ara amb el Mundial, els argentins potser no estan tan alegres, no? Però aquí hi hem estat molt. O Sonrisa Mèdica, vas a un hospital i també fan aquesta feina, no? Precisament.
1: I, de fet, des d'aquí els envio una abraçada molt gran perquè aquesta feina que fan sí que a mi m'emociona només de pensar-hi, perquè ajuda tantíssim a tenir algú a devora un moment donat que estigui content, no només perquè pugui ser contagiós, sinó perquè a una alegria real mos ens transporta o ens pot fer arribar a la nostra pròpia alegria enmig d'una situació que, per exemple, un hospital, pues, a priori no ens fes massa contents d'estar-hi.
0: Cati, la darrera pregunta. Si haguessis de proposar un petit repte als oients per avui, en el Dia Mundial de l'Alegria, o aquest cap de setmana, perquè va això avui és diumenge i el Dia de l'Alegria va ser ahir dissabte, però si haguessis de proposar un petit repte per tenir alegria aquest diumenge, què proposes?
1: El meu preferit, que a més el vaig practicant i com més ho faig, més gràcia me fa encara, que és a partir de l'expressió de l'alegria, que ja sabeu que no és el mateix a tots els països del món, però que quan nosaltres, per exemple, estem contents, reim o somreim, la meva proposta de repte, que ja vos dic que hi soc bastant abonada, és anar pel carrer fent-ho. I que quan te topis en qualcun sa mirada puguis riure o puguis somriure, en motiu de sens, és que és igual, perquè és un moment aquí on realment podem veure com de contagiós és això.
0: Cert.
1: I si qualcú s'anima, segur que serem més pel carrer que anem riguent que no que vagin ensofronyats.
0: Idò, jo avui som una mica més alegre, perquè tot una que te vaig proposar l'entrevista me vares dir que sí, i per això avui diumenge podem parlar amb tu. O sigui que també estic molt content de xerrar amb tu, i tu també me dones alegria. O sigui, Cati, te poden trobar, ho poden aprofitar, ho poden dir, a Passejades... Hi ha una pàgina que crec, si no me pots corregir, cati@psicologiacaminant.com.
1: Directament és www.psicologiacaminant.com, sí.
0: Perfecte. Estupendo. I d'aquí aquí la podeu trobar i a més, fas teràpia també, passejant per la natura i això també canvia una mica l'aspecte, no?, d'estar tancats dins un estudi i
1: mos connecta.
0: I mos connecta. I de moltes gràcies, Cati.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Juanmi, i tot l'equip, i ja sabeu, ja m'ho contareu si heu aferrat moltes rialles en els altres pel carrer.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
0: Ràpidament, quan són les 10:55 minuts, tenim 5 minutets per anar al rebost i agafar el que pugueu per fer aquesta recepta. Una recepta senzilla, però avui parlarem de les tomàtigues, que se poden fer farcides, i ho fem com sempre i moltes vegades amb en Quico Martorell del restaurant Can Bocata de Solla. Allà precisament està ell. Molt bon dia, Quico, com estàs?
4: Hola, bon dia. Estic molt content i res, almenys si m'ho donen 4 idees bones per fer aquest estiu.
0: Idò, vinga, la tomàtiga, un producte tan bàsic que tant mos agrada, però a vegades no hi pensam massa en la tomàtiga. Què hi podem fer amb una tomàtiga?
4: Això mateix, és l'ingredient de l'estiu, perquè l'estiu a Mallorca també se cuina. I la tomàtiga, menjar una tomàtiga amb un poquet d'oli, a una barqueta, a una cala, un sopar a una terrassa amb amics, a sombra d'una figuera, això fa a Mallorca. Mira, vos propos una tomàtiga farcida d'estiu, li direm, perquè m'ho representi ara. I això jo faria ben senzillet, un plat que se menja fred. Una tomàtiga que tingui un poquet de cos, una tomàtiga del tamany que vulgueu. Si tinguéssim una tomàtiga... que t'he de dir, col de bou d'aquestes tipus bombilla petita, sí. Tomàtiga pera, bien, pues, a de dins la farciríem. Bé, s'escalda aquesta tomàtiga, se refreda, se buida, i li posaríem un parell de coses a de dins ben taida, ben picadet i tal. Aquestes coses, bulgur que seria un tipus de couscous, sí. I si no, també blat tendre, per no fer-la d'arròs, com tota sa vida, m'entens? Faríem alguna cosa un poc més exòtic. Preves escalivats, que mentre estem bullint les tomàtiques han sortit en barbacoa a torrar aquestes preves. ventresca de tonyina, d'aquestes que venen comercials, però ventresca, sí. bona marca.
0: Tot això estàpera... ben picadet, ben picadet.
4: Sí. Tot això anant tallant, tot esmigant, tot ben picat, ho anirem mesclant amb aquest búlgur, anant afegint aquests ingredients, m'entens? Tot això en fred grey, la ceba tendra, tàperes, olives negres, olives trencades, jugo verd, que també és cerveta de l'estiu, oli verge, si és de soia millor, però bueno, Déu Mallorca, i una gota de tres d'oli. Au, tot això mesclat, ho posem dins aquesta tomàtica, que hem escaldat, que hem pelat, que hem buidat de dins, ho deixam una hora dins de gelé perquè agafi fredor, i sincerament, és un d'aquests plats que els cuiners hem après a no complicar-nos, però emocionar amb quatre ingredients, perquè l'estiu és això, emocionar amb un producte que pali tot sol, en aquest cas la tomàtica.
0: També se podria fer com un dinar o un sopar amb menjar d'aprofitament, és a dir, totes aquestes cosetes, el millor bulgur l'has fet amb un altre plat, el millor tenia la tonyina a part, i també la podríem aprofitar així, no? D'una forma, no? Aprofitar la tomàtica que tenim i ficar tot això.
4: Sí, se trata d'això, perquè fem aquest bulgur abastament i el sendemà fem una recepta de cuscús. Saps què t'he dit?
0: Que bo.
4: La tonyina, doncs fem un pa amb oli normal i corrent en el comot sobre la llauna o les potes de tonyina. Preves escalivats. Tot es feien fer conserva de preves. Les posarem doncs, en la paella de diumenge, les preves, m'entens?
0: Sí.
4: És que també he cercat una recepta que ingredients que poden tenir, que podem reutilitzar, poden fer altres coses. Saps què t'he dit? Perquè, què t'he de dir? A vegades és millor aprofitar el que ja tenim una bona domàtica. Una bona domàtica de Mallorca, per tot el món que ara n'hi ha, que són bones.
0: Sí.
4: I ja t'he dit, això que m'ho recordi, menjar un pa amb domàtica, perquè m'entenguis, saps què t'he dit? Però diferent. És com un pa amb oli, vale, però amb molta domàtica, diferent, perquè al final dur prova torrat, dur la tonyina, dur les tàperes, dur les olives. Què més volem? Això és l'estiu.
0: Se podria fer també...
4: Bona companyia.
0: I si tomàtica aguanta, també la podríem ficar... Tenim un minut, però la podríem ficar en el grill i ficar-li un poquet de formatge per damunt, o que això ja és...
4: Està molt guai el que estàs dient, però jo no m'ho complicaria tant. Jo faria un plat fred, que ara fa molta calor.
0: És una ensalada diferent, també. És una manera de menjar ensalada.
4: Sí que podríem gratinar, sí que podríem fer, però... A lo millor hi ha uns altres ingredients de dins, saps què t'he dit? I si no, la tomàtica, tota sola, en el grill i formatge està molt bé.
0: Idò, Quico, que nosaltres tenim ara una entrevista a les 11, ho farem amb un senyor que resulta que, mira, és biòleg, investigador, i ara se dedica també a fer vins, o sigui que també segur que t'agrada els vins, idò, la podràs escoltar ara a partir de les 11, de 11 a 12, aquí, La Gran Vida. Encara tenim una hora més de programa. Jo t'ho vull agrair que hagis estat aquests 5 minuts amb aquest plat de tomàtica farcida. M'encanta i el faré.
4: Així m'agrada. Ja ho saps, sense una bona tomàtica no existeix un estiu mallorquí.
0: Gràcies, Quico.
4: Vinga, que vagi bé, que tingueu un bon diumenge. Una ferrada a tots.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia. Notícia de darrera hora que acabem de conèixer. Els parcs dels bombers de Mallorca, de Llucmajor, Felanitx i Sergent també han estat activats aquesta matinada a les dues, de fet les dues, per un incendi a les instal·lacions de l'empresa Mac Insular, ubicada a Porreres, on s'acumulen tonelades de residus que són molt inflamables i han dificultat les feines d'extinció. Fins al lloc s'han desplaçat també Guàrdia Civil, Policia Local de Porreres i Protecció Civil, a més de diverses ambulàncies dels AMU 061 amb prevenció, tot i que de moment no s'ha informat que hagin hagut d'atendre a ningú. El foc, hem de dir, ja es troba controlat en aquests moments, tot i que continuem fent feina. El preu del carburant puja aquest agost per mort de la reducció del descompte aprovat en el paquet de mesures per pal·liar l'impacte de la guerra de l'Iran. La bonificació que el govern espanyol aplica a la benzina i al gasoil baixa de 15 a 10 cèntims per litre durant aquest mes i es preveu una nova reducció de la bonificació que es quedarà en 5 cèntims al setembre. Alguns conductors acusen aquest canvi en omplir el dipòsit.
7: He arribat aquí, he vist que estava en aquest preu i he dit, joder, està igual que quan va pujar tant.
8: Antes sí que he vist que quan ponia, jo que sé, 20 o 30, per exemple, el diésel, perquè jo tengo diésel, i sí que passava com més d'una setmana. Últimamente que estoy fijando que ya estoy poniendo como después de una semana o una semana y medio de 30 o 40 i està En plan, yo estoy notando que estoy viniendo más veces para ponerlo.
9: Me sé que el precio de la gasolina ha subido bastante, lo que yo no noto, porque la verdad que yo no la, apenas lo uso y le voy echando 5 o 10 euros, entonces por eso no noto mucho para no usarlo.
6: La policia local de Palma ha arrestat una dona de 53 anys com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i un altre contra la seguretat viària. La intervenció es va dur a terme al carrer d'Aragó quan es va requerir a la patrulla perquè la conductora havia estacionat el cotxe malament, bloquejant un pas de vianants i també part d'un carril bici. En tornar al vehicle amb una beguda alcohòlica a la mà i amb clars símptomes d'embriaguesa, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i es va enfrontar de forma violenta als agents amb insults i agressions. En plana nacional, les tasques d'extinció avancen a bon ritme. L'incendi forestal a Casas de Millán, Cáceres, afecta ja 1.500 hectàrees i 20 quilòmetres de perímetre, tot i que avui es farà un vol de reconeixement per obtenir dades més concretes. En una roda de premsa, fa uns minuts, després de la reunió del CECOPI, Abel Bautista, que és el vicepresident de la Junta d'Extremadura, ha explicat que durant la matinada s'ha detectat un foc intencionat i fa una crida a la responsabilitat de la població.
10: Con maldad, alguien ha prendido tres puntos de fuego en Casa de Millán, ha sido visible esos tres fogonazos, no tiene nada que ver con el viento que no había a esa hora, no tiene nada que ver con las pavesas que no se producían por la distancia de un foco con otro y, por tanto, entendemos que o bien por querer proteger su propio olivar, su propia finca, o bien por cuestiones desconocidas, pero en todo caso, con la irresponsabilidad de poner en juego el trabajo en todo este incendio.
6: També ha anunciat que els 800 veïnats evacuats poden tornar avui a casa seva, excepte les persones vulnerables i que necessitin assistència. Amb tot, s'ha decretat el seu confinament al Mango fins a les 2 del migdia. És l'hora en què s'ha convocat una nova reunió de l'operatiu d'emergència que valora la situació. I un darrer apunt, a Ceuta, encara avui es manté l'operatiu especial de vigilància al dit del Tarajal després de l'episodi d'entrada massiva de persones des del Marroc dijous passat. La gran majoria, ja ho han dit, de gairebé les 60.000 persones ja han retornat al país. En aquests moments se celebra una reunió entre el delegat del govern a la ciutat autònoma i les forces i cossos de seguretat per analitzar la situació i decidir si s'han de prendre noves mesures. És tot, més notícies al butlletí de les 12. Continua una hora més de la Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Enzenyarau? No! Tornem!
4: Bogeria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Mare meva, quin vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
7: Ulala, mon amour, Paris!
6: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
8: Que repiquin!
2: IB3 Ràdio és participació.

0: Què tal? Idò, sí, tercera hora de programa per si vos incorporeu ara en aquest diumenge 2 d'agost i ja sabeu que en aquesta tercera hora nosaltres tenim una entrevista relaxada, tranquil·la i sempre amb moltes ganes de conèixer a la persona que està amb nosaltres ja en aquest estudi de Manuel Azaña, aquí a Palma. Si no heu tingut la possibilitat d'escoltar el programa fins ara, vos hem de dir que avui a la baixa teniu els Moros i Cristians. N'hem parlat d'aquesta programació que també oferirà en directe IB3 Televisió. I si no heu anat mai en els Moros i Cristians, teniu una oportunitat també per veure-ho des de que vostra. Per tant, ara el que volem fer és començar aquesta tercera hora amb ganes de conèixer... Mireu, parlarem de moltes coses, però sobretot parlarem de vins, parlarem de medicina, parlarem d'infantesa, parlarem d'aquestes coses que vos agraden tant a vosaltres, no? Que sabrà conèixer una figura que ha fet moltes coses durant la seva vida i que ara se dedica sobretot en el tema dels vins, està jubilat. Coneixem un home dedicat tota una vida a entendre com funciona la natura, que ara continua vivint des d'una altra perspectiva, i el nostre convidat és doctor en biologia, ha estat professor de la Universitat de les Illes Balears durant dècades, ha visitat aquests estudis per aquest motiu també, és una referència internacional a l'estudi, dins el que seria l'estudi de les plantes, i també la seva adaptació a la sequera. En sap molt de tot això, ara que vivim dies calorosos també, i, clar, quan molts pensen en la jubilació, ell va decidir començar una nova aventura en recuperar una varietat de raïm gairebé desapareguda i elaborar un vi molt especial. Ens parlarà també d'aquest vi, que té una marca pròpia, i parlarem de ciència, de passió per la terra, de vinya, de moltes coses, de moltes curiositats. Avui ens acompanya una persona, però darrere volen saber què hi ha darrere del científic, què hi ha darrere d'aquest viticultor, també, no? Avui ens acompanya Hipólito Medrano Gil.
1: Entre tu i jo.

0: Bon dia, Hipólito, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Acosta't un poquet el micro cap a tu i un poquet cap a la dreta, i així quan te giris cap a jo se sentirà beníssim. I de molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Bon dia, bon dia.
0: Vares néixer a La Rioja.
1: Sí, Capretón.
0: Terra de grans vins.
1: Sí.
0: Capretón.
1: Sí, sí, el pueblo, sí.
0: A La Rioja és obligatori fer sobre de vins?
1: No, obligatori no és, però com que aquí no és obligatori sempre d'hotels.
0: També.
1: Però és molt comú, sí. A casa meva se feia vi cada any com a qualsevol altra casa. O sigui, era una cosa molt normal.
0: Uh-huh.
1: Fer vi i tenir vinyes i demás. I tenir part del negoci de vinyes, de vendre vi o vendre vinyes. Era una cosa bastant habitual.
0: Uh-huh. Sí. Quins records tens d'això durant la teva infància? Olies a vi, ton pare, ta mare...
1: Pues sí, sí, sí, sí, olia a vi. Bueno, és una regió que és més hortofrutícola, que era més hortofrutícola, i cada vegada se va fer més de vinyes, perquè la Rioja, el boom, va començar als anys 80-90, el darrer boom, i se va expandir molt el cultiu de la vinya. Però, bueno, al poble, a casa, era una cosa molt comú tenir contacte amb totes aquestes històries sobre de les diferents vinyes que havia i on estaven i quin vi donaven i totes aquestes coses.
0: Mm-hmm.
1: Era normal, era quotidià.
0: A què se dedicava ton pare i ta mare?
1: Al camp.
0: Feien feina al camp?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Vivien mm-hmm. d'això. I els meus germans.
0: Mm-hmm. Però tu te vas dedicar a la medicina.
1: No, a la biologia.
0: A la biologia.
1: A la biologia. Jo vaig estudiar biologia i, en principi, amb una idea molt generalista. Amb el temps, quan ja estava a Barcelona, me vaig dedicar molt més a la genètica i a la genètica de plantes, i com que volia fer el doctorat en genètica de plantes, me vaig anar a València. I a València, en l'INIA, l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, vaig fer la tesi doctoral en fotosíntesi i selecció de plantes per fotosíntesi.
0: Mm-hmm.
1: És el que vaig fer a València 4 anys.
0: I pot haver gent que digui que estudiar les plantes és avorrit o que és complicat. No crec que sigui ni avorrit ni complicat, però tu per què vas tenir aquesta passió?
1: Jo crec també per la meva història de petit, d'estar damunt les plantes, els cultius, i per això cercava fer la tesi o els estudis en una cosa més relacionada amb l'agricultura.
0: Mm-hmm.
1: I clar, vaig entrar en aquest centre, i en aquest centre em van proposar una tesi que era molt rompedora, i vaig aconseguir fer una tesi en fotosíntesi, quan llavors la fotosíntesi era una cosa molt generalista. Mm. Però vaig començar amb bon peu, amb un equip molt potent, que afortunadament dins aquell sistema que havia llavors, pues, tenien dobbers com per aparatatge, no més per aparatatge, però vaig tenir el que necessitava.
0: Mm.
1: Sí.
0: I ton pare te va donar el seu suport quan vas decidir estudiar?
1: Sí, sí, claro. Mon pare me va impulsar mm-hmm. a que estudiés. Sí, sí. Mon pare tenia molt clar que, en fi, que tenia uns fills que, en general, anaven molt bé per l'escola i va impulsar que estudiéssim.
0: T'agradava estudiar? Quant de germans sou?
1: Érem vuit.
0: Éreu vuit germans, ja n'hi ha. O sigui,
1: sí,
0: ja teníeu
1: sí,
0: per
1: sí,
0: fer...
1: Sí, sí, sí.
0: Estàveu ja entre futbol sàtic.
1: Era una infància... Perfecta. Jo, la infància que he tingut és... Ara no veig cap infància com aquesta, tan, tan bonica.
0: La recordes en carinyo?
1: Sí, no, en carinyo i admiració. Ara no podríem tenir aquesta infància, no la podríem tenir.
0: Per què? Per les tecnologies? O per
1: no,
0: què?
1: Perquè primer, famílies numeroses ja no n'hi ha apenas, hi ha poques. Dins la família numerosa és molt fàcil tenir líos i complicitats i de tot, amb un, amb l'altre. Tens una vida de família més grossa que la que tens quan tens un fill o dos. I, clar, dins aquesta vida tot és més divertit.
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, de nin, la veritat és que la infància que vaig tenir va ser adorable.
0: Mm-hmm.
1: Adorable.
0: I clar, en vuit germans, quants nins i quantes nines?
1: Cinc nins i tres nines.
0: I com era la relació amb els teus germans?
1: Bona, boníssima. Okay. Continua sent boníssima.
0: Alerta, perquè quan pegues en la maneta, res, és que cosa de la ràdio, no te vull tensar. És perquè quan pegues aquí se nota. Per tant, m'imagino que també no hi havia massa diferència d'edats, potser entre uns, però amb els primers
1: sí. Sí, la meva germana major tenia 18 anys més que jo.
0: 18 ja n'hi ha.
1: Sí, era... Sí. Però bueno, llavors se sabia aquí a Mallorca que també era molt comú tenir famílies nombroses. Tenint en compte que jo vaig néixer en el 1950. Mm-hmm. I aquí jo crec que encara més numeroses que a la Rioja.
0: Sí? On vivies a la Rioja?
1: En Cabreton, en aquest poble petit. Mm-hmm. Un poble molt petit, de camp, i que feia, tothom feia feina de camp i que no havia massa problemes llavors, perquè, clar, la producció agrària llavors tenia una sortida immediata. I veníem d'una situació de postguerra on la gent que estava a un poble i produïa qualque cosa la tenia venuda sempre. Mm-hmm. Llavors, tot el que va ser les postguerres, que jo no les he viscudes ni molt menys, tot això era molt més fàcil de viure i més alegre a un poble que a una ciutat. Era lo pitjor. Viure en una ciutat era lo pitjor que te podia passar en els anys 40, no? Jo vaig néixer en els anys 50 i viure en un poble era el millor que se podia tenir. I jo vaig ser molt feliç d'estar en un poble. I encara ara, també, quan vaig per allà tot el que puc, i som feliç també.
0: Mm-hmm. Quan tornes en el teu poble, el veus molt canviat?
1: Sí, ha canviat totalment.

0: Dius un pagès. No. La gent que està de jove, normal, viu més... S'ha unificat tot. Ja. Ara està tot igual a qualsevol
1: cosa. Que volen a un concert de na Shakira, anirà,
0: sí,
1: sigui d'un poble...
0: Igual,
1: de...
0: sí, igual, sí, i se'n van, de fet, igual.
1: Sí.
0: Viuen igual que se pot viure aquí, només que són un poble petit i tenen més facilitats per unes coses, més difícil, més dificultats per altres.
1: I quant d'habitants té este poble?
0: Ara està en 200, 200 i pocs, i estava en 500, tampoc era molt gros.
1: Ui, clar, és que el poble de Momar, a Buja, que té 1.000 habitants, 900, sí. 1.100, crec que ara està 1.200.
0: Però fa 50 anys tenia menys, molt menys.
1: Fa 50 anys sí, però ja fa estona, fa temps, que estan en el radar aquest de 900, 1.000, ja, fa d'haver 30-40 anys, i ara 1.000, com a 1.200, si hi ha qualcú de Buja, com us ho vulgui dir, pot telefonar. Si a vegades passa, vos ho pot comentar. Però un poble de 200, 250, 300... ja no és que vos conegueu tots, és que si voltes éreu 8,
0: sí,
1: un 15% éreu vosaltres.
0: No tanto, no tanto. Però bueno, sí. Eren és així com he viscut i he viscut molt bé.
1: Una persona com tu, que éreu estudiants, que vos agradava estudiar, en què se va dedicar també els teus germans?
0: Pues altres a estudiar i altres al camp. I, bueno, i amb un desenvolupament bastant normal en tot el que és.
1: Hi ha un moment que decideixes partir cap a Mallorca. Com va ser?
0: Per què?
1: En quin moment te'n vas a Mallorca i per què?
0: Per amor.
1: Te'n vas anar per amor.
0: Ja
1: has dit a la teva dona que escoltis l'entrevista?
0: No.
1: La podem escoltar a la carta, també, o sigui que... Tu basta que li diguis, mira, poses a la carta La Gran Vida i te'n vas al estram de les 11, La Gran Vida a la web, a les 11, i te podrà escoltar i te podràs empagueir i ella te podrà renyar. Que està molt bé quan feim una entrevista d'aquestes.
0: Ai, Déu meu.
1: Però aquest amor quan va arribar?
0: No, a Barcelona. A Barcelona, quan ja estudiava Biologia, ja estudiava Medicina.
1: Tu te'n vas anar a estudiar a Barcelona, del teu poble?
0: Sí, primer vas estudiar a Pamplona i després a Barcelona.
1: Primer a Pamplona i després a Barcelona.
0: I a Barcelona pues, vaig conèixer a Magdalena. Ella estudiava Medicina i a través d'un familiar que vivia al nostre pis d'estudiants, pues van contactar con un pis de mallorquines i allà estava la Magdalena.
1: Ai, la Magdalena.
0: Coses d'aquelles que passaven a qualsevol lloc que hagués estudiants.
1: Segur que quan vivies a La Rioja, el dia de Santa Magdalena, potser te passava desapercebut.
0: No.
1: Ara ja... quan t'oblidis, el dia de Santa Magdalena... Jo m'han dit que molt despistat, és vera?
0: Jo crec que no.
1: Perquè a vegades, clar, quan posant-se atenció en una cosa, mos enfocam i la poden fer molt bé. Però jo, per exemple, te xerro jo, si jo estic acostumat a posar unes claus aquí damunt, i per lo que sigui, tu te lleves un jersei o poses aquesta fulla, escoltau, veus? Això la poses damunt les claus, jo ja he perdut les claus. No me les pot... Si me les tapes, jo ja no vaig que les claus estan allà. Necessit fer una... A tu te passa o no tant?
0: Home, con la edat passen coses d'aquestes més sovint que el que passa.
1: Ah, no, jo me'n passava en 10 anys. Jo tornava a Camp Evans, a lliqueta de l'escola, i la lliqueta en les mànigues curtes, i a darrere posava Tobias, a l'etiqueta.
0: Ah, no és el cas. No és el cas.
1: No, és de l'astre. No, vale. I de te guany, en despistat, segurament.
0: Sí, segurament sí.
1: A Pamplona, compta'm els teus anys a Pamplona. Quin temps vas estar?
0: Dos anys.
1: Com era la vida a Pamplona? Tu te'n vas d'un poble petit i te'n vas a Pamplona. El canvi, com passa?
0: Hombre, pues... Jo ja havia estat fent el batxillerat al Faro, que és un poble ja més gros, de 10.000 habitants, i bueno, vaig anar a Pamplona amb altres companys meus i varen començar ja a estudiar. La Universitat de Navarra era una universitat molt catòlica, molt apostòlica, i havia coses que te podien agradar i coses que no t'agradaven, però bueno, eren joves i...
1: Quina edat tenies?
0: I funcionaven, doncs, 20 anys, de 8 anys, de 8.
1: Començaves a viure, no?
0: I ja està, i tampoc el vaig veure com un trauma, o sigui, normal. I allí varen... El que passa que després vaig veure que la vida de Universitat de Navarra o la vida de Pamplona, pues me quedava un poquet petita. Un company se n'anava a Barcelona, mos ho va dir, i mos van manar tres.

0: tres ens van anar directament a Barcelona. També en aquell temps no te pensaves tant les coses. No pensava, ni molt menys. Simplement, pues, mos van anar a Barcelona, pues, mos van anar a Barcelona. I mos van anar allà i van anar a matricular-mos i després començaran les classes i ja està. I sense més preparació.
1: Clar,
0: ara tot pareix un trauma, però no. No, no, no era ni cap trauma, ni molt menys.
1: Però parlant de l'any 70, més o manco...
0: Sí, sí.
1: Clar, l'any 70 encara no estàvem en democràcia, eren els darrers anys. Tu, com, això ho vas viure en normalitat? Aquell,
0: no, no, ja el vaig viure com un estudiant, i els estudiants mos movien molt.
1: I després sense.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí,
1: sí, venia un cavall...
0: Vaig tenir de tot, vaig tenir de tot. Clar. A Pamplona menos, però a Barcelona, des de luego.
1: Sí. Eres de fer manifestacions o no, de jove?
0: Bueno, anava.
1: Reivindicava.
0: Sí, sí. Sí, sí, claro, claro, sí. Claro que sí, molt.
1: I com era? Has hagut de córrer molt?
0: He hagut de córrer, sí. Però bueno, no passa res.
1: Te vull demanar, sense ficar-te dins un pesiot, perquè tothom té la seva opinió i pot dir el que vulguis, però que t'ha aparegut aquesta darrera manifestació que ha hagut contra la massificació turística. Tu què opines d'això? Perquè ara en parlarem de la teva arribada a Mallorca i de moltes coses, però per això ho deia, no?, que abans era més complicat fer una manifestació, però quan...
0: Però hi havia més voluntat. La gent era més... Ara la gent és molt més conformista. Molt més conformista.
1: Mos costa molt,
0: Ara sí.
1: I no te sorprèn que surti tanta gent en el carrer aquí a Mallorca?
0: No sorprèn, perquè el problema és evident. El problema és una evidència per qualsevol. Però el que passa és que és això, és els incendis, és el canvi climàtic, hi ha mil coses que han sorgit noves i que són importants, i al igual que té un ajuntament, te canvia la manera de recollir basures i la gent pues no diu res i li costa molt més i paga el mateix per recollir-les. I dius, com podem ser tan dòciles? I no, som més dòciles cada dia, sin duda. La gent protestona ja no n'hi ha. Hi ha quatre gatos.
1: La gent protesta quan se reuneix a un dinar de Nadal, a un sopar de Nadal, entre els cunyats.
0: Com el cunyau,
1: no?
0: Sí. Sí.
1: Exacte, són les discussions de cunyats.
0: Sí, sí, sí.
1: Que mos agrada, també, no? Sempre mos guardant qualcuna per tirar sa conya i...
0: Sí, sí, sí.
1: Ho feim molt, però sortint al carrer ja mos costa més.
0: Sí, i a més... jo crec que ja se dona tot per fet i no sé, no funciona això. La protesta és cada vegada més puntual i amb divergències d'una cosa i de l'altra, però bueno, la vida és així. La vida és així.
1: I aquestes vagues de metges que tindrem ara per setembre, que ja n'hi ha hagut...
0: Pues també.
1: Com veus els serveis, la sanitat pública, sobretot?
0: Hombre, mai havia estat tan bé com ara. Les coses com són, eh?
1: Això explica-ho, perquè, clar, molta gent que te dirà la frase contrari. Mai havien estat més malament que ara.
0: No, això és fals. Això és fals. Ara, que ara hi ha hagut molta de gent nova aquí a Mallorca, i a qualsevol puesto, eh? Molta més gent, de repente, i les instal·lacions que hi ha són les que són, i que se queden plenes de gent immediatament i tal, és evident. I, clar, en dos dies no fas mil metges. Es pedirle peras al olmo, y cuando demanas un imposible, pues ya sabes lo que estás pidiendo. O sigui, ara hi ha un problema de massificació també de les consultes mèdiques, però no és un problema que tingui una solució immediata ni molt manco. És un problema que ve pues, de que hi ha un desajuste entre una cosa i l'altra, i ja està. Però vamos, la sanitat pública afortunadament està millor que mai.
1: Hipòlito, ara tornarem en aquella Barcelona, no?, quan vas coneixent a Magdalena, però jo m'agradaria precisament per això que me diguis una cançó que a tu t'agradi, que te recordi en aquells temps de Barcelona dels anys 70-72, quan vas conèixer Anna Magdalena, una cançó que te vingui en el cap. Pot ser una cançó que li hagués dedicat, que escoltassis amb ella.
0: Paraules d'amor, sí, esto estaba bien.
1: Paraules d'amor, d'en Serrat?
0: Sí.
1: Paraules d'amor d'en Serrat. Idò, si t'apareix, anem a escoltar aquesta cançó i després mos contes la història de com vas conèixer Anna Magdalena.
0: Vale.

0: De 9 a 12, viu la gran vida.
1: Molt bé, i de Paraules d'amor, aquesta cançó tan, tan guapa, per què Paraules d'amor?
2: No sé, me va agradar molt, moltíssim. A mi el Serrat me va agradar molt.
1: Clar, tu el vas escoltar quan vas arribar a Barcelona, supos que estava...
2: No, però ja no? El Serrat estava per tot, eh?
1: Estava
2: jo
1: per
2: ja
1: tot,
2: l'havia sentit sí. Quan estava al meu poble, o sigui que...
1: Molt bé. I volen saber, o sigui, ara no ens podem quedar sense ganes. Com vas conèixer Anna Magdalena?
2: Pues,
1: lo que vulguis contar.
2: A un sopar d'estudiants. Un sopar d'estudiants que ens van reunir de dos pisos diferents, de mallorquines i del nostre, que era un poc un batiburrillo de tot, i que havia un mallorquí, i que ens van conèixer, van quedar, van tornar, i aquestes coses, lo normal.
1: Feies, com se diu en el País Basc, quadrilla amb mallorquins allà? A Barcelona?
2: Vaig conèixer quadrilla, però és que els mallorquins eren un poc raros. Feien més quadrilla que els demés.
1: Això no... Ah, sí?
2: Sí.
1: Però això continua sent igual.
2: No, perquè ara el que passa és que a Barcelona, com a estudiants de fora, només queden els mallorquins. Perquè de la península no va quasi ningú. Va poca gent, vamos. I les pandilles, si se fan, sobretot són de mallorquins. Però llavors és que havia riojanos, havia aragonès, havia del que vulguis.
1: Sí.
2: Pues els que feien pandilles més tancades eren els mallorquins.
1: I de no va ser fàcil, la Magdalena.
2: No, tampoc sí? Va ser no. Difícil, no.
1: Però vares, i vares fer grup amb mallorquins també? I
2: sí, vaig conèixer pisos de mallorquins. Sempre estaven a pisos que estaven només mallorquins.
1: És que els mallorquins, quan m'ajuntàvem, però és que no, però... Sempre...
2: Vaig conèixer puestos de Barcelona on feien ensaïmades i van anar a veure herbes i coses d'aquestes, sí.
1: I de tot vares enamorada de la Magdalena, però de Mallorca. Abans de venir aquí a Mallorca, o què? Com va ser això? O comparaves en la Rioja, sempre?
2: Va, mira, tampoc pensava massa aquestes coses.
1: I un dia la vas convidar a una copa de vi, imagina.
2: O dos, sí.
1: O dues. Ja t'agradava molt el vi?
2: Sí, sempre m'agrada.
1: Perquè, clar, ho havies mamat de Caterra.
2: Però no tant m'agrada. És un producte, de més, que, no sé, amb moltíssima cultura, molta més cultura que el que té la cervesa o altres begudes que ara són. Des de luego, infinitament més cultura que el que té una Fanta o una Coca-Cola. I era un vi que...
1: Mira, que la Coca-Cola és antiga.
2: Sí, però, vamos, el vi, com a mínim, 20 o 20.000 vegades més antic.
1: Ja.
2: La tradició de beure vi ve des de molt lluny. Des de...
1: Sí.
2: Des d'Egipto, des de més abans d'Egipto. O sigui que no hi ha cap producte que tingui la trajectòria del vi. No hi ha cap producte que el tingui.
1: Ara m'has recordat una cosa molt curiosa, que sempre que parlàvem d'Estats Units, no, com un país poderós, en tot el que du ara que és president Trump, no, que és més mediàtic també, sobretot, no, i que fa més renou, resulta que Estats Units, que té 300 anys, és que no té més. I clar, sí. I s'olivera que ho fa, que vaig veure l'altre dia, en tenia 400.
2: Pues sí, sí.
1: Per tant, a vegades, no, mos pensam una cosa i és tot el contrari, tenim una riquesa i és vera que es vi... igual que altres begudes, té més...
2: Hombre, és beure vi és beure civilització. És entroncar amb una civilització que mos ve a la gent del Mediterrani des de molt lluny, des de 3.000 anys abans de Cristo.
1: Mm-hmm.
2: O sigui que no és una cosa que diguis «Oh, s'ha descobert que el vi és dolent». No s'ha descobert res nou del vi.
1: Xerrarem d'aquest vi, concretament de Nacra.
2: Sí.
1: I en parlarem en els darrers minuts, perquè volem parlar també de Nacra. Però tu quan t'arribes a Mallorca? En quin moment i en quines circumstàncies?
2: Jo arribo al 76-77. Mm-hmm. Havia cercat feina per aquí amb un company que me va proporcionar un col·legi per donar classes. Després vaig entrar a l'Institut de Manacor, vaig estar 2 anys, però... vaig preparar les oposicions i ja vaig voler fer la tesis a València i encara que tenia plaça aquí al Ramon Llull, me'n vaig anar a València.
1: Mm-hmm.
2: El meu sogre se va enfadar molt, però bueno, me'n vaig anar a València perquè jo volia fer la tesi. Volia fer una tesis doctoral i el puesto de València era un puesto boníssim. I
1: el teu sogre se va enfadar perquè deixaves esa dona aquí?
2: No, perquè tenia plaça aquí al centre de Palma.
1: Mm-hmm.
2: I vaig preferir anar-me'n a València. I menys mal. I, en fi...
1: Per què menys mal?
2: perquè la vida que he tingut després com el, científic no l'hagués pogut tenir mai. Mai. Mai. Ja vaig estar en València a un centre que era el més modern que havia en ciència llavors en Espanya. Vaig fer coses que el catedràtic de Barcelona me deia, no puede ser que usted esté haciendo estas cosas en España.
1: Per què te deien això?
2: Perquè era cultiu de teixits, era cultiu de meristems, era una selecció per fotosíntesi i mesures de la fotosíntesi, etc. I li semblava com massa lluny. I és que aquests centres de l'INIA, de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, en general, s'havia fet una acció grossa del Banc Mundial als anys 60 que va finançar precisament tota aquesta estructura d'investigació agrària a Espanya i que va crear molt de centres d'investigació i a molt de gent, principalment enginyers agrònoms, també biòlegs, químics, es van becar per anar a Estats Units o a París o on fos, a fer una tesi i a formar-se allà amb un compromís de retorn i de tenir plaça aquí a la tornada. I la majoria dels casos se va complir i això va canviar, és un punt i a part en el que és la investigació sobre plantes a Espanya.
1: Tu has dirigit també a molts investigadors.
2: Hombre, claro.
1: De què estàs més orgullós? Quin és el descobriment o què és el que t'ha fet més il·lusió al llarg de la teva carrera haver pogut fer? Perquè hi haurà moltes coses, bueno, però qualcuna t'haurà marcat, de qualque manera.
2: El principal és que jo vaig tornar després de València aquí, encara en un institut, a Pollença, i després ja vaig entrar a la universitat. I vaig començar a preparar un equip de gent. Era dificilíssim, eren anys 80, 90, no havia adobes per res. Però tot d'una vaig tenir un projecte, el Plan Nacional. Començava a Madrid a donar pasta per recerca en pla competitiu.
1: Sí.
2: I vaig tenir ja un al 83 i després al 84 i després vaig tenir més, diguéssim. Vaig entrar en també, la meva referència era l'INIA, però vaig entrar en connexió també amb el Consejo Superior d'Investigacions Científiques. Varen fer moltes coses plegats. Jo me vaig confirmar més com un investigador reconegut. Als anys 90 ja varen fer diverses coses, un congrés mundial, un curs internacional que vaig muntar aquí de fotosíntesis, que va venir lo millor que havia al món de fotosíntesis, dos premios Nobel incluïdos, i que va ser un curs que va venir gent de tot el món a fer aquest curs. Me varen demanar de fer més cursos d'aquests, però jo vaig veure tot d'una que si me dedicava a això ja no me dedicava a fer recerca i a formar un equip, i el vaig deixar. I llavors després pues, ja tenien fetes les connexions internacionals, que en ciència són elementals. Si no tens connexions internacionals, no, és molt difícil que facis res de nou. I bueno, i van continuar per aquesta línia i va fer un equip molt gros que ha arribat a 40 i pico persones quan me vaig retirar i que és un equip puntera a nivell mundial. Por ende, con orgullo que dins l'equip va haver 4 o 5 anys que eren 4 persones, 4 investigadors, 3-4 investigadors que estaven en el 1% més reconegut del món en la nostra àrea. Encara que la UIB tampoc mos ha fet massa cas per això. Ha fet justet.
1: Podria haver fet més?
2: Però si, no, sí, des de luego. Molt més. Si haguéssim estat a altre lloc, a altre, sobretot a altre país, haguéssim tingut un reconeixement de la leche, però no. Però bueno, com que mos agradava i disfrutàvem fent-lo, varen continuar i així és ara, aquest grup. Ara té, pues, l'altre dia xerrava en Jaume Fleixas, que és probablement la puntera millor que puc deixar en quant a puntera científica, i que hi ha com 10 o 12 persones de diferents països del món becats per els països per fer feina amb nosaltres aquí. I, en fi, ha estat així.
1: Has fet molta feina.
2: Sí.
1: Però me dóna sensació, quan t'escolt, que no has tingut el retorn que t'hauria agradat per la feina que s'ha fet.
2: Sí, també és cert. Però, bueno, dels projectes de ciència ens hem col·locat en ser capdavanters en la part d'aquesta de fotosíntesi i estrès hídric. Vale. I després dels projectes més aplicats, perquè també feien feina projectes aplicats, el que més me va agradar va ser el de la malvasia, precisament. Mm-hmm. Més que res perquè varen començar amb un problema gros, que era que la planta estava desapareguent totalment, i ens varen venir a cercar la gent de Banallà al Bufar, ens varen posar en marxa, varen fer el que jo havia après a València, cultiu de meristems, cultiu in vitro, una cosa que llavors era molt...
1: Aquí ja t'havies jubilat o no?
2: Això no, no, no, és, no, no, això, no, abans, això t'he dit de l'any 2000.
1: Ah, 2000, d'acord, d'acord.
2: 2000-2010.
1: Per si tu, Hermós.
2: Varen fer lo de la malvasia. Mm. I va sortir bé i varen aconseguir plantes sense virus. Després les varen certificar, varen enviar perquè se fes el certificat oficial des de la Conselleria d'Agricultura, oficialment se varen enviar oficialment a un centre de línia també a Múrcia, que era encarregat de certificar. Ens van certificar dos, tres genotips com plantes lliures de virus. Era la primera vez que teníem... O sea, la malvasia de Banyalbufar, va ser la primera malvasia amb certificat de lliure de virus del món, que és la que s'està empleant ara. I, a més, després, pues això va passar ja, una vegada que teníem el certificat oficial, va passar als viveros. I els viveros van agafar la planta, van reproduir, i avui és una planta que està al mercat. El que més m'agrada d'aquest projecte és que ha arribat des de un problema de un problema puro de biologia,
1: sí,
2: a una solució que està en el mercat i que funciona i que cada vegada té més. De fet, a Mallorca hi ha entorn a 100 hectàrees de plantes de malvasia, d'aquestes plantes.
1: Idò, ara ja anem a parlar d'aquest tema. Abans faig un petit kick-cut, perquè tothom parla de sequera, però tu ja feia 40 anys que parlaves de sequera.
2: Sí.
1: Això del canvi climàtic, veure que el temps passa molt ràpid, ja fa millor una dècada que parlem cada dia de canvi climàtic, però ja avisaves d'aquesta sequera i del que podia passar.
2: Sí, perquè ara mateix el problema gros és que de l'any que duim són els incendis. A mi m'assusta el moment en què no trobem aigua per regar. Perquè, com deia als meus alumnes, nosaltres
1: cada dia... Quanta més sequera, més no, perill d'incendi.
2: Nosaltres cada dia, tu, jo, qualsevol, un europeu promedio, pues estem gastant uns 3.000 litres d'aigua diàries. 3.000.
1: No mos donen compte, ni quan mos rentem les dents.
2: Perquè, no, lo de rentar les dents és el de menys. Per això no faltarà aigua mai. Per beure i rentar les dents no faltarà aigua. Però per produir els aliments, sí. O sigui, jo les deia en plan gràfic o en plan periodista, si arriba el que pensam que pot arribar, podria arribar el moment en què no moriries mai de set, moriries de fam.
1: Ja.
2: Per falta d'aliments, que és molt pitjor. Mm. I no crec que arribim, no crec que arribem a aquesta història, però el fet és que, clar, l'agricultura és la que més aigua necessita, la que més aigua gasta. Claro, és que si no fas agricultura no tens aliments. La única cosa és dir, no, pues mira, mos estalviem que l'agricultura no tingui aigua per regar i ja regaran els negritos i nos traeran les judies. Bueno, és un poco impresentable, però és així. O sigui, produir l'aliment és el que més aigua costa realment arreu del món. És més o menys la xifra que t'he donat. No són xifres, són xifres de la OMS. I de la FAO, sobretot de la FAO. No t'he dit cifres d'un loco que haya puesto a mirar esto. Són cifres oficials de la FAO. Tu gastes cada dia uns 3.000 litres d'aigua. I jo. I si menges molta més carn que altra cosa, més.
1: 3.000 litres d'aigua per persona, per individu.
2: Per individu és un estàndard.
1: Sí, sí.
2: Pots estar a lo millor en 2.000 si és una persona molt cuidadosa i que menja molt poc. Però sobretot és el que menges. Clar, on estàs aigua que necessites és en el que menges.
1: Compreu un pollo ara, veuràs que molla. Que això és un altre.
2: En fi, però bueno, és un problema gros, és un problema que està des de fa anys. Jo posava moltes vegades una diapositiva que venía de un mandatory, un mandato de la ONU cap al món de la investigació, de la recerca en plantes, i que en anglès, más alimento por gota. More food per drop. I era un mandatory que se saca, lo sacava jo i molta més gent quan feia qualsevol conferència, perquè era una cosa que estava latent. O sigui, ara tenim el problema dels incendis. Si ara ve darrere el problema de la sequera sèria, serà encara més difícil d'aguantar. Però ho aguantarem.
1: Jo la primera vegada que vaig escoltar el tema de la sequera com un tema molt, molt, molt seriós va ser entre 99 i 2001. No recordo ara que va ser horrorós. Va haver una sequera molt, molt grossa.
2: Ha hagut diverses, sí.
1: Però aquesta me'n recordo perquè jo estudiava i menjaven escapat amb això. Anem a parlar de Nacra. Vinga, com neix Nacra? Diu, i de Nacra, sí.
2: Sí, Nacra. Bueno, una locura. És una locura. Però, bueno, ja està. Ja l'he començada i l'hem de continuar.
1: Anem a xerrar del bebè. Vinga, com neix? Com va començar? Què és Nacra?
2: No, mira, el Science...
1: Ja que te tenc aquí, que t'he fet xerrar de la teva vida, també...
2: Era el Science fa 10 anys, més o menys, sí.
1: Nacra és un vi, sí, és un per si vols incorporar-ho ara mateix.
2: Però, bueno, fa 10-12 anys va venir un company, el que ara és un company, que era un enginyer agrònom que va fer
1: això el projecte mòbil, sí,
2: de carrera,
1: sí.
2: Jo, i que me va demanar, mira, aquestes finques que me van mostrar que eren de la teva dona i que estaven a Inca i tal, podrien ser una vinya, la podrien plantar i tal. I digo, joder, lo mejor.
1: On estava aquesta vinya, perdó?
2: En Inca.
1: A Inca.
2: Era una finca de, de quatre garrobers i quatre, sí, figueres, totalment abandonada, com tantes. I vaig dir, bueno, mira, estic fart de passar de matí, de capvespre i qualque festiu a la facultat. I realment això me faria gust i seria la manera d'anar a la facultat, lo que és necessari i punto. I així vaig començar. I varen plantar la vinya, varen trobar aigua, el primer de tot, varen plantar la vinya.
1: Molt important.
2: I sí, fonamental. I ja, clara, jo l'única condició és aquesta vinya de tenir malvasia. I ell me va recomanar, home, només malvasia és un poc loco. Has de posar qualque cosa més i varen posar giro. I llavors, sobretot, és tres quartes parts de malvasia i una quarta de giro. I vaig comprar la malvasia a Viveros Provedo, en La Rioja, que era una de les empreses dels vivers que estaven autoritzats per tenir la malvasia de Mallorca. I ara la gent que té en compte que aquestes varietats minoritàries hi ha uns vivers especialitzats que poden manejar aquestes varietats. I tu has de demanar la planta un any d'antelació i te la duen ja empaltada i me va sortir molt bé, ja està.
1: I va sortir bé i ho teniu com un...
2: Bueno, i després va venir la història...
1: És un negoci familiar,
2: jo
1: mateix,
2: primer,
1: no?
2: Sí, claro, sí. Teníem la vinya, els nets van estar per tot al principi, és el que més il·lusió me feia, veure que els nets s'hi agradava molt. Ara ja, quan ja són majors, ja no els agrada tant. Ara són les netes les que conten algunes coses. Però bueno, va ser una cosa familiar i després va venir la història de que el meu genre, un arquitecte i un company també de Logroño, me varen xerrar amb ells a veure si feia o no feia una bodega i mos varen il·lusionar en fer una bodega i, en fi, varen començar i varen fer la bodega nova. I el 24 varen tenir ja bodega Nacra.
1: Sí, com a bodega pròpia de Nacra des de 2024.
2: Sí, sí, sí. Abans feia el vi a un altre puesto, amb el meu nom i tal. I el vi va venir per una cosa de la Magdalena, de la meva dona. Si mos varen reunir aquests tres socis, que eren llavors els tres calvos,
1: i perdó,
2: sí, nos llamábamos así, nos hacía gracia. Y creo que algunas etiquetas del primer año...
1: Però segur que no teniu cap pel de beneita.
2: Bueno, Lo que és segur és que no tenien cap pèl. Però bueno...
1: això sí que és objectiu, no?
2: Però bueno, varen tenir les ganes de fer una bodega, que és un lío molt gros, però jo, afortunadament, comptant el meu gènere en Jaume per fer això, sí. I l'ajuda de l'altre, que se va dedicar més a la vinya al principi, de Carlos, també va ser fonamental, i van començar a fer la bodega, és una despesa molt forta, però bueno, vaig tenir unes ajudes...
1: Vareu fer una inversió.
2: Sí, una inversió forta, i després van tenir unes ajudes d'Agricultura de la Unió Europea, i van començar a fer vi allà, i la veritat és que fins ara va molt bé. Mm-hmm. Però bueno, és una pelea contínua.
1: Si qualcú te demana com és Nacra, aquest vi, com el... si explicassis com és aquest vi en espaladar, una vegada que te'l veus, com el definiries?
2: Pues mira, nosaltres el vi que fem, començant per la vinya, que és el que defineix el vi. La vinya és una vinya ecològic, són només plantes autòctones de Mallorca i varietats autòctones cultivades amb molt de tipus... clar, la nostra bodega és una bodega boutique, és una bodega petita, i sobretot l'important és cuidar detalls, tant de la producció del raïm, que el recolectem ara, d'aquí a una setmana, recolectarem, i que se fa en caixes i tal, i després la bodega està preparada per fer una mínima intervenció, i és el que fem, un vi que és ecològic, que és monovarietal, també és que, clar, per ara vaig fent monovarietals, vol dir vinos d'un mismo año, solo d'un any, d'una cosecha, i que no estan mezclados con otras variedades. Llavors, això té risc, perquè, clar, estàs fent un vi que d'any en any les coses canvien, i el vi canviarà, i és així. Hi ha anys que són millors, hi ha que no són tan bons, però més o menys està funcionant bé, perquè és un vi, sobretot, molt sa, molt saludable, de poca intervenció, que, sobretot, el que cuidem és la temperatura. Nosaltres només recollim raïm, ja el ficam dins una cambra a 10 graus i se posa a 14, una cosa així, i començam el procés d'elaboració del vi a 14-15 graus. I el mantenim tot el temps mentre fem la fermentació i tot. Clar, tot és més lento perquè va més fi, però d'aquesta manera conservam més aromes, que és la manera millor de conservar aromes.
1: Ens queden 2 minuts d'entrevista. Estem passa volant. Fem un petit test molt ràpid i vull que me diguis... m'has de triar una opció. Rioja o Mallorca?
2: Les dues.
1: Ara no se banyarà. Tempranillo o Malvasia?
2: Malvasia.
1: Aquesta és difícil. Un laboratori o una vinya?
2: Una vinya.
1: Ai, professor o pagès?
2: Pagès.
1: Tenir dades o intuïció?
2: Les dues coses. Les dues.
1: I ara aquesta vull que te banyis. Ciència o emoció?
2: Joder.
1: Clar, és que...
2: les dues coses. Jo tenc emoció per la vinya, sí, i per el vi, des de luego.
1: Sí.
2: Però aprofito tot el coneixement que tenc, perquè sense coneixement no pots fer res. Intuïció sola no basta. I més avui, Avui, des de luego, no. Avui és necessari coneixement. I hi ha molt de coneixements. O sigui, te pot formar molt bé. Ara, que en el món del vi la emoció compta molt, des de luego, O sigui, els grans vins, els grans crus, els grans vins de tot el món, de qualsevol part del món, tenen darrere una persona loca que està darrere el vi. I que tracta de fer el millor vi, independent de que sigui ben pagat o no ben pagat. Qualsevol vi de certa capacitat, de certa altura, té darrere una persona apassionada. Mm. Això passa sempre.
1: Idò, Hipólito Medrano, moltes gràcies per estar amb nosaltres a La Gran Vida. Sé que frisaves un poc, que t'anaves d'anar a un lloc, i te vull agrair, així que jo el que faré és quedar-me amb els oients 5 minuts més, però t'acomiadaré, i així podràs partir, i així no arribarem a les 12, i aquests 5 minuts per tu seran importants, sí. Que sé que frisaves un poc, però arribaràs, no passis pena. No hi ha trànsit, ara. Hipólito Medrano, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Després t'enviaré un missatget i t'enviaré gràcies.
2: Vinga.
1: Moltes gràcies. Salut. Hipólito Medrano, biòleg i sobretot una persona entranyable que ha estat amb nosaltres en aquest Entre tu i jo avui, en aquest diumenge. Nosaltres ja sabeu que mos tornem a escoltar. Serà a partir de les 9 en punt, pròxim dissabte, i amb moltes coses que contar vos. Ja sabeu que són dues horetes de programa els dissabtes, de 9 a 11, i també de 3 horetes de 9 a 12. Avui hem tingut un programa molt complet i heu escoltat aquesta genteta. Aquesta setmana va ser el Dia Internacional de l'Alegria, així que nosaltres sortirem acabarem amb Alegria d'Antònia Font, i així espero que tingueu un gran diumenge. Vos deixam amb els serveis informatius i mos escoltam la setmana que ve. Una ferrada, que tingueu un gran diumenge. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Els bombers de Mallorca treballen a l'extinció d'un incendi a la planta de residus Maquinsolat de Porreres. El foc s'ha declarat de vés les dues de la matinada, provocant una gran columna de fum i una forta olor en cremar els munts de residus acumulats en aquest recinte. Fins al lloc s'han desplaçat unitats dels parcs de Llucmajor i Felanitx, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, Policia Local i Protecció Civil. A més, diversos operaris d'aquesta planta han ajudat també amb les màquines excavadores per evitar l'expansió de les flames. Hores d'ara, aquest foc ja està controlat, però això sí, es continua treballant. I encara en successos, la Policia Nacional ha detingut un home per suposadament agredir un conductor amb una clau anglesa, provocant-li un traumatisme cranioencefàlic i una greu ferida. Els fets van ocórrer després d'un incident de trànsit entre dos vehicles al carrer Manacor de Palma, un conductor va agredir a l'altre. Després d'una investigació, un ordre de cerca i captura de l'autor finalment ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte de lesions. Augmenta 72 la xifra de persones que han perdut la vida en l'intent d'entrada irregular a Ceuta des del Marroc de dijous passat. Un balanç dels cossos recuperats a la mà que ha donat fa uns minuts en roda de premsa el delegat del govern a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez ha afegit que el dispositiu de seguretat compta, hores d'ara, amb 3.000 efectius desplegats i que es treballa per recuperar la normalitat a tota la ciutat i també ha anunciat ajudes.
2: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
1: El delegat ha negat en cap cas que el govern o cap institució espanyola tingués coneixement previ de la convocatòria d'aquest intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir en un futur. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció. Una afirmació, amb tot, que nega el secretari general del Partit Popular. Miguel Tellado rebutja que Ceuta hagi tornat a la normalitat perquè encara hi ha milers de migrants, ha dit, amagats als carrers de Ceuta. A més, considera que el govern espanyol ha mostrat la seva vulnerabilitat i incompetència en la gestió d'aquest episodi i es mostra incrèdul pel que els serveis d'intel·ligència no detectassin la marea humana d'haver 60.000 persones que es dirigien a la ciutat. Ho ha dit en una entrevista a Es Ràdio. En aquests moments acaba la roda de premsa Es Baluard de Palma de l'equip de El Ser Querido, pel·lícula que s'emetrà avui a la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest. Seguint la compareixença i també els actes del festival es troba Sandra Martínez. Sandra, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, així és. Acabat ara res fa uns instants amb la presència, entre d'altres, del director Rodrigo Sorogoyen i dels principals protagonistes, això és Javier Bardem i Victoria Luengo, que es mostraven així de satisfets amb la projecció prevista avui amb aquesta gala de Cluenda.
4: Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a ella. Entonces, yo estoy muy tranquilo y sé que la película llega y emociona y conmociona. Entonces, pues compartirla con un público español por primera vez, ¿verdad? Creo que para mí, por lo menos, pues es muy especial.
5: És un lloc molt especial, evident, per mi, a la meva vida, i presentar-ho avui aquí, la pel·lícula amb família, que ve a veure la pel·li, doncs és una oportunitat preciosa i estic molt, molt agraïda d'estar aquí.
3: L'equip es dirigeix ara cap a la seu del festival, a l'hotel Malià Victòria. Allà ens esperen per fer-los entrevistes. Recordeu, la gala de clausures a partir de les 9 del vespre i es podrà seguir també en directe per IB3 Televisió.
1: Gràcies, Sandra Martínez, en directe des d'Es Baluard amb aquesta darrera hora. És tot de moment. Més notícies al butlletí de la una. A continuació, Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: el 70% dels sòls dels terrenys d'Europa estan contaminats per pesticides. És la conclusió d'un estudi que s'ha presentat aquesta setmana i on han treballat 10 institucions de recerca, coordinades des de la Universitat de Vigo. L'ingredient actiu més detectat ha estat l'herbicida glifosat, que segur que tots coneixeu per la polèmica que sempre l'acompanya. I la majoria dels plaguicides es varen trobar a sòls agrícoles, però també a boscos i praderies. És una contaminació a gran escala que redueix la biodiversitat, afecta també la salut humana i empobreix els propis camps de cultiu, empobreix la terra. I aquest estudi, publicat a Nature, es presenta just en el moment en què la Unió Europea, que havia anunciat que prohibiria els pesticides més perillosos, hi ha renunciat per les pressions de la indústria química. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui al Nautilus tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i en Dani Manau a en jo al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Bé, avui al Periscopi comentarem aquest estudi sobre la contaminació dels sòls, no?
1: Efectivament, encara que també hi ha més temes, perquè també hauríem de parlar del declivi dels ànecs i altres qüestions que ja anirem veient.
0: Bé, ja veurem que mos dona temps. I a més, ja sabeu que entre els principals damnificats per l'ús de pesticides en els camps hi ha els insectes. Avui parlaran d'una papallola que pràcticament podem veure tot l'any a les illes i que resulta que és el lepidòpter que realitza les migracions més llargues i més espectaculars. Aquesta nit parlam amb un investigador de l'Institut Botànic de Barcelona, en Gerard Talavera, que ha estudiat aquestes migracions i ha descobert coses fascinants. I estan parlant de la migradora dels cards, l'espècie Vanessa Carduí.
1: I després parlarem de la neu rosa de l'Antàrtida, d'una investigació que ha determinat que els blooms d'algues sobre la neu i el gel augmenten la seva extensió cada any i això pot tenir conseqüències en el desglaç. M'ho explicarà des de l'Antàrtida l'investigador de l'ICMAN CSIC, Alejandro Román.
0: Anar-me'n a l'Antàrtida és la nostra manera de recordar la biòloga i oceanògrafa Josefina Castellví, una pionera en les investigacions d'aquest continent que mos ha deixat aquesta setmana.
1: I com aquest pròxim dimecres, dia 11, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, avui volem que conegueu a una altra pionera, la dona que va demostrar a mitjans del segle XIX l'efecte hivernacle que tothom va oblidar fins que els seus estudis no van ser rescatats fa només 16 anys.
0: I després traiem el periscopi, que ja us hem avançat d'acabar, així que seguim l'ordre i anem a parlar de papalloles, de la migradora dels cards, concretament.

0: quan parlam de grans migracions d'animals, tots pensam en les aus migratòries, que, a més, a les nostres illes ja sabeu que tenen una important zona de descans. Però no solen pensar que hi ha un altre grup d'animals que realitzen migracions extraordinàries i també arriben a Balears. Ens refereixo als insectes, alguns insectes. I avui coneixerem la migració d'una papallola especial, la migradora dels cards, i coneixerem també un investigador que, al llarg dels anys, ha descobert coses molt interessants sobre els moviments d'aquestes papalloles. És científic titular del CSIC, l'Institut Botànic de Barcelona, i ja el saludam. Gerard Talavera, molt bona nit des d'Eivissa i benvingut al Nautilus.
1: Hola, molt bona nit i gràcies per convidar-me.
0: Bé, el circuit migratori de les papalloles és similar al de les aus?
1: Doncs bé, és una pregunta molt interessant, perquè si ho responem a nivell general, podríem dir que hi ha algunes papallones que sí que fan migracions tan llargues com poden fer algunes aus. Ara bé, si matisem, cada espècie de papallona, igual que moltes espècies d'aus, tenen els seus propis cicles migratoris i les seves pròpies rutes. Llavors, si comparem a grans termes, sí, poden fer cicles similars, però si mirem espècie per espècie, llavors hi ha matisos que podríem parlar d'una en una.
0: Ja, clar. Bé, donem a parlar d'una en concret, a més. En el que crec que és el treball més recent que heu publicat, dut a terme amb investigació genètica de papalloles d'Àfrica i Europa, heu esbrinat que les papalloles de l'hemisferi sud i les de l'hemisferi nord tenen un circuit migratori independent. Explica'm-vos què vol dir això.
1: Doncs sí, aquest és una publicació que hem tret fa molt recentment, però és un treball que portem molts anys fent aquest estudi, i partíem d'una hipòtesi, que és que el fet de viure en un hemisferi o en l'altre, al nord o a l'hemisferi sud, els senyals, els estímuls ambientals són oposats, perquè les estacions són inverses i també perquè la posició del sol i de les estrelles, etc., són inverses. Llavors nosaltres vam estudiar la migradora dels cards, la Vanessa Carduí, per tastar si podríem migrar en direccions oposades en cada un d'aquests hemisferis. I, de fet, ho vam poder demostrar, perquè, de fet, les poblacions que viuen al sud i que viuen al nord tenen una inversió genètica al seu genoma que sí. Fa que tinguin unes adaptacions específiques en cadascun d'aquests hemisferis. I això, alhora, és molt interessant perquè és la primera vegada que s'ha demostrat en un insecte un efecte de migració divisòria, que això és algo que es veu molt sovint en aus, que és a dir, que hi ha dues poblacions que s'han adaptat a migrar en direccions diferents. Però en insectes això no ho havíem vist i aquest seria la primera vegada que s'ha pogut demostrar.
0: Jo crec que en aus un exemple serien els papamosques i això ha dut, a més, s'ha implicat que hi hagi poblacions diferents, ens refereix que espècies diferents. Això podria també passar amb les papalloles.
1: Exacte. És a dir, aquesta mena de divisió migratòria, a llarg termini, el que pot portar és a un efecte de promoció de l'especiació. És a dir, que aquest aïllament en un hemisferi amb l'altre podria arribar a esdevenir dues espècies independents. De fet, estan evolucionant i ja tenen una diferenciació genètica suficient com per possiblement tenir problemes a l'hora de reproduir-se i que no tinguin una fitness completament òptima com tenen les poblacions d'un hemisferi o de l'altre.
0: I quina seria la frontera entre les dues poblacions, el Sàhara?
1: Doncs aquí és on és el més interessant. Un podria pensar que el Sàhara, com una barrera biogeogràfica molt potent, que és un desert de 2.000 quilòmetres, podria ser una barrera davant d'aquestes perquè la migració passi. Però no és així. De fet, el Sàhara és un corredor ben natural per aquesta espècie, no té problemes en creuar-lo, i la barrera que nosaltres hem identificat està exactament a l'Equador, a la línia de l'Equador, que és a 0 graus del planeta, és a dir, a 0 graus de latitud, i és allà on arriben les poblacions del nord, les mateixes que tenim aquí a Europa, arriben fins a latituds de 0 graus, a Kènia, a Tanzània, llocs així, i aquesta mateixa població pot estar aquí a Europa. En canvi, també hi ha una altra població que pot arribar a 0 graus, que també arriba després a Sud-àfrica. És a dir, que fan migracions paral·leles, però no es troben en l'espai. Uh-huh. Es troben, no es troben, és a dir, estan fent migracions en paral·lel, unes sí, cap sí. al nord i unes altres cap al sud, però mai es troben.
0: Uh-huh. Bé, quan parlant de la migració una papallola, sempre és multigeneracional o no? I com ho fan?
1: Aquesta és una característica de la migració d'insectes i és ben diferent de la migració dels vertebrats.
0: Clar.
1: És a dir, en el cas dels vertebrats, són, o les aus, per exemple, és el mateix individu que pot realitzar diverses migracions al llarg de la seva vida. Si viuen 10 anys, doncs faran 10 trajectes al llarg de la seva vida. En canvi, les papallones no fan això, perquè viuen molt poc, i la manera que amb la que es completa aquest cicle és a base de completar-ho a base de diverses generacions. És a dir, que cada generació completa només un trosset d'aquest cicle multigeneracional. És a dir, en el cas de la migradora dels cars, tenim sí? fins a 10 generacions a l'any que serien les que completen aquest cicle.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si comencem a Balears, acabaríem a Balears després de 10 generacions, bàsicament.
0: Sí. Bé, encara és més extraordinari que sigui així, no? Perquè que ho faci una sola au, encara, bé, ho podem explicar millor, però que aquest recorregut sempre al llarg de totes les generacions l'arribin a completar, això, teves generacions, com us diu, encara em pareix més extraordinari, clar.
1: Bé, és totalment així. De sí. fet, deixa'm fer sí, un sí. matís aquí, perquè, clar, no tenen l'oportunitat d'aprendre les seves rutes, d'aprendre dels seus congèneres. És a dir, és totalment diferent els estímuls i la dinàmica migratòria amb un insecte que amb una au. El que passa és que al final acaben dibuixant rutes o patrons migratoris en l'espai que són molt similars. El que passa que venen donats per efectes completament diferents. Les papallones van seguint on l'hàbitat és òptim. És a dir, van avançant i allà on troben hàbitat s'hi queden. I quan aquest hàbitat es degrada, continuen. Llavors, el que passa és que com que l'estacionalitat sí que es repeteix cada any, doncs les migracions de papallones també es repeteixen més o menys de la mateixa manera cada any. Però amb les aus no és així, perquè les aus tenen memòria, les aus aprenen sí. i saben exactament a quin lloc han d'anar a criar o a quin lloc han d'anar a passar l'hivern.
0: Uh-huh.
1: I això és una cosa que li diem la filopatria, és a dir, que estan adaptades a orientar-se molt bé per arribar a un punt en concret.
0: Uh-huh,
1: i això les papallones
0: marines,
1: no ho tenen tant.
0: Ja, molt bé. Bé, i sabem quan viu una papallona dels cards, una migradora dels cards?
1: Sí, tenim bastant calculat. Sí, tenim en compte els estadis immadurs,
0: sí.
1: que això de vegades ens oblidem, és a dir, d'ou a adult. D'ou a adult serien unes entre 2 i 4 setmanes, depenent de la temperatura on estan creixent. I com a adult, entre 3 i 5 setmanes. És a dir, que podem tenir una vida de fins a 2 mesos, però amb molta variació. Per exemple, les papallones que crien a llocs molt càlids de l'Àfrica es poden desenvolupar molt ràpid. En 2 o 3 setmanes podem anar d'ou a adult. En canvi, en llocs més freds, com el nord d'Europa, el cicle es pot allargar fins a 2 mesos.
0: Uh-huh. Bé, hem parlat d'aquestes migracions multigeneracionals, però així tot, un sol exemplar és capaç, per exemple, de creuar la Mediterrània i arribar a les illes o a Catalunya. Això ja és extraordinari. Heu calculat que poden creuar distàncies de més de 500 quilòmetres, de 500 quilòmetres, i fins i tot a mar obert. Això, bé, sorprèn per una fràgil papallola, no?
1: Bé, de fet, t'has deixat un 0, no 500, no, 5.000.
0: 5.000, va. Vaja, sí, sí, 5.000.
1: L'any passat vam poder demostrar un vol d'unes papallones, d'unes migradores del Hart que havien creuat l'oceà Atlàntic des de l'Àfrica fins a Sud-amèrica, sense aturar-se. I això és molt, molt extraordinari. Tot i així, 500 quilòmetres per creuar la Mediterrània i 2.000 creuen el Sàhara ja és una autèntica barbaritat. Sí, és

0: interaccionant entre elles. Algunes són fisiològiques, altres són de comportament i altres són energètiques, etcètera, no? Llavors, el que sí que sabem, per exemple, és que el que fa aquesta espècie és endarrerir el desenvolupament sexual per invertir tota la seva energia en la migració, en comptes d'en la reproducció. Mm-hmm. És a dir, per exemple, les femelles no comencen a, comencen a desenvolupar ous més tard que la resta de papallones. Això pot optimitzar la seva capacitat de vol per invertir tota la seva energia en volar. Llavors, més tard, quan han acabat la migració, és quan comencen a tenir a desenvolupar-se sexualment. Per exemple, aquest és un dels casos. A nivell d'altitud de vol i com creuen el Sàhara, això és una cosa que ja estem treballant, però que és també molt complexa. Les nostres observacions són diverses. Nosaltres podem veure la papallona migrant a nivell de terra, a nivell de terra al mig del Sàhara, o de vegades també s'han detectat, que se sap per radars, que estan a 500 o 1.000 metres d'alçada. Això és algo que no acabem d'entendre,
1: yeah,
0: però que pot anar relacionat amb la utilització de vents òptims que vagin en la direcció que elles volen.
1: Mm-hmm.
0: I quan el cronograma, com explicava abans, té una mica a veure amb els senyals ambientals. És a dir, quan les papallones allà on estan criant tenen un senyal que és un senyal d'alarma per elles, doncs activen una sèrie de mecanismes bioquímics i genètics que fa que comencin a comportar-se d'una manera diferent. Si aquests estímuls no hi són, doncs el comportament canvia. I aquests estímuls poden ser tan diversos com el canvi del fotoperíode, és a dir, quantes hores de llum tenim al dia, el canvi de temperatura, és a dir, el canvi d'estacionalitat, si tenim molta humitat en l'ambient o si tenim molt poc menjar i les larves estan estressades perquè no troben o no estan engreixant-se el que haurien d'engreixar-se, o per densitat de larves en una mateixa planta. O sigui, hi ha un munt de factors que poden afectar aquest comportament.
1: Clar, són moltes variables, està clar. I veia aquestes que venen, que arriben a Balears o a Catalunya, d'on venen, fins on arriben, a quina època? Com us pots explicar de com són aquestes migracions?
0: Doncs mira, si intentéssim reproduir o predir quines són les migracions, per exemple, a Balears, sí que tenim un patró que és recurrent, perquè s'ha estat monitoritzant durant molts anys, i sabem que les papallones comencen a arribar amb onades de diferents tamanys cap a finals de març. Llavors tenim un pic a l'abril, potser al maig, depèn de l'any, perquè això sempre depèn de les condicions del lloc d'origen. I després del maig, el que trobem és que les zones baixes, de costa o així, comencen a desaparèixer i les comencem a trobar més en alçada o més al nord latitudinalment. És a dir, a Balears el pic estaria entre finals de març i el maig, i després tenir un altre pic, que és la tardor, que és la migració de tornada. El que passa que aquesta és menys visible, perquè sovint el que fan és vols directes des del nord d'Europa fins al subsàhara. Llavors, cap al novembre sí que podeu veure una mica més de presència d'aquesta espècie.
1: Bé, ja anem acabant, però m'agradaria saber si totes aquestes investigacions us aporten més informació sobre com podria aquesta espècie afrontar el canvi climàtic.
0: Doncs sí, estem treballant i és una pregunta que ens interessa molt, perquè de la mateixa manera que Naus s'ha estat fent recerca sobre com el canvi climàtic ràpid que estan exposades està canviant el comportament d'aquestes espècies, fins i tot afectant la seva fitness, perquè de vegades o bé es perden o bé arriben a zones que no són òptimes. Les zones que havien après que eren bones per reproduir-se ara no ho són, i llavors està implicant mortalitat, etc. En aus, en insectes no en sabem gaire res. Llavors, és difícil estudiar això, però mitjançant models, ara que entenem molt millor quin és el cicle, on estan cada mes, podem projectar cap al futur i segons els models climàtics podem entendre que sí que estan havent-hi canvis significatius.
1: Ja.
0: I ho hem mirat també cap enrere, i des dels anys 70 fins ara també hi ha hagut canvis significatius en l'àrea que poden explotar

0: com a hàbitat òptim cada mes. Llavors, podem dir que és incert. Ara mateix podem dir que és incert. El que sí que sabem és que afectarà. No sabem si en positiu o en negatiu. És una espècie generalista, és una espècie que treu profit dels canvis moltes vegades,
1: sí,
0: perquè pot viure en... es pot alimentar de molts tipus de plantes, té una tolerància a la temperatura molt àmplia. La podem veure en un desert, però la podem veure a les muntanyes, també, saps? Llavors, és una mica incert. Yeah. El que sí que sabem és que s'està enfrontant a canvis i que això té un estrès per l'espècie i per les dinàmiques poblacionals.
1: Clar. Com tots. Bé, estirem pendents de les vostres investigacions. Ho deixem aquí. Gerard Talavera, científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona. Mil gràcies. Hem après molt avui amb tu. Gràcies. Molt bona nit.
0: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: IB3 Ràdio és... Joc Net.
1: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
5: misteris. Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
7: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Quan avui, parlant de canvi climàtic, d'efecte hivernacle o de l'impacte del diòxid de carboni a l'atmosfera, acostumam a pensar que són conceptes relativament recents, propis del segle XX o fins i tot del segle XXI. Però la realitat és una altra. A mitjans del segle XIX, quan encara no existia ni tan sols el terme crisi climàtica, una persona ja havia descrit en claretat com alguns gasos retenen la calor i poden escalfar el planeta. Aquesta persona era una dona, es deia Eunice Newton Foote, i malgrat la importància del seu descobriment, el seu nom va quedar fora de la història de la ciència durant més de 150 anys.
1: Eunice Newton Foote va viure als Estats Units en una època en què la ciència era un espai gairebé exclusiu dels homes, no només perquè les dones no acostumaven a tenir accés a estudis superiors o institucions científiques, sinó perquè sovint ni tan sols se les considerava interlocutores vàlides dins el món acadèmic. Tot i això, Foote tenia formació, inquietuds intel·lectuals i una clara voluntat d'entendre com funcionava el món natural. També estava vinculada a moviments socials progressistes com el sufragisme i defensava activament el dret de les dones a participar en la vida pública i científica.
0: En aquest context, Foote es va fer una pregunta aparentment senzilla, però clau. Què passa quan diferents gasos s'exposen a la llum del sol? Per respondre-la, va dur a terme una sèrie d'experiments senzills utilitzant els recursos que tenia al seu abast. Cilindres de vidre, termòmetres i diversos tipus de gasos. Els col·locava al sol i mesurava com augmentava la temperatura en cada cas. No era un experiment espectacular ni tecnològicament avançat, però sí prou rigorós i metòdic i original. I els resultats que va obtenir eren molt clars.
1: Quan Foote va introduir diòxid de carboni dins aquests recipients, va observar que aquest gas s'escalfava més que l'aire normal i que, a més, retenia la calor durant més temps. A partir d'aquesta observació, va fer un pas fonamental. Va connectar l'experiment amb el comportament del planeta. En el seu article publicat l'any 1856, Foote afirmava que una atmosfera amb una concentració elevada de CO2 tindria com a conseqüència un augment de la temperatura global. Sense utilitzar el llenguatge actual, estava descrivint el principi bàsic de l'efecte hivernacle.
0: El seu treball es va presentar aquell mateix any en una reunió de l'Associació Americana per l'Avanç de la Ciència, però hi ha un detall revelador de la situació de les dones a la ciència del segle XIX. Eunice Newton Foote no va llegir personalment el seu propi estudi. Ho va fer un home en nom seu, el físic Joseph Henry, que potser us soni pels seus treballs en l'electromagnetisme. L'article de Foote es va publicar, però no va tenir gaire ressò ni va generar debat dins de la comunitat científica. Amb el pas del temps, aquell test va quedar arraconat, ignorat i oblidat.
1: Tres anys més tard, el científic irlandès John Tyndall, que a qui coneixem com el pare fundador de la ciència del canvi climàtic, va publicar investigacions sobre l'absorció de la calor per part dels gasos atmosfèrics. Els seus estudis sí que van tenir reconeixement i difusió i el seu nom va quedar associat durant dècades a la descoberta de l'efecte hivernacle. El nom d'Eunice Newton Foote, en canvi, no apareixia als llibres de text ni als relats oficials de la història de la ciència.
0: Aquest silenci es va allargar durant més de 150 anys. Durant tot aquest temps, la contribució de Foote va romandre pràcticament invisible, fins que l'any 2010 es va produir un fet casual. Un investigador va recuperar el seu article revisant publicacions antigues. Llegit en perspectiva actual, el text deixava clar que Foote havia arribat a conclusions fonamentals molt abans que altres científics més coneguts. A partir d'aquí, la seva figura va començar lentament a recuperar-se.
1: Va ser el geòleg retirat Raymond Sorenson qui va redescobrir Foote. Sorenson era aficionat a col·leccionar llibres tècnics antics i va anar llegint un exemplar d'un anuari científic que va descobrir el primer treball de Foote publicat fa 170 anys a la revista d'American Journal of Science and Arts.
0: Avui explicar la història de Eunice Newton Foote no és només reconèixer una pionera del coneixement climàtic. És també una manera d'entendre com s'ha construït la història de la ciència, quines veus han estat escoltades i quines han quedat al marge. En un moment en què el canvi climàtic és un dels grans reptes globals, recordar Foote és especialment significatiu, perquè ella va ser una de les primeres persones a advertir que un gas invisible podia tenir un impacte enorme sobre la temperatura del planeta.
1: Eunice Newton Foot va fer ciència quan gairebé ningú esperava que una dona la fes. Va observar, va experimentar i va treure conclusions encertades. El fet que el seu nom hagi tardat tant a ser reconegut diu molt del passat, però també ens interpel·la en el present, perquè explicar bé aquestes històries és una manera de fer ciència més justa, més completa i més honesta.
0: Us recordem que l'11, el dimecres, celebram el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència, i si busqueu a la web i a les xarxes del CSIC, trobareu que es fan moltes activitats a diferents llocs del país, i si sou professors, trobareu recursos molt interessants per a les vostres classes. I, per cert, aquesta cançó tan estupenda que hem aprofitat per parlar-vos de Eunice Newton Foot és Cleopatra, d'un grup que es diu The Lumineers.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les riades.
2: La bona companyia.
4: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Ens enyorau?
6: No!
5: Tornem!
6: Bogeria absoluta!
5: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
7: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
5: Ulala, mon amour, Paris!
7: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
6: Que repiquin!
1: Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes, el Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.

0: Començam aquí el Periscopi amb una dada alarmant que ja vos havíem dit al principi del programa. El 70% dels sòls europeus està contaminat per pesticides.
1: L'estudi va analitzar els efectes de 63 pesticides comuns. Es van prendre 373 mostres de camps agrícoles, boscos i també praderies de 26 països europeus. El més abundant és el glifosat, com dèiem a l'inici del programa. Es troba, evidentment, a terrenys dedicats a l'agricultura, però també crida l'atenció que es trobi també a boscos i praderies que, amb presència d'aquestes substàncies tòxiques.
0: Clar, aquestes substàncies es pulveritzen i per això, clar, ho enverinen tot. Quines afectacions ha detectat aquest estudi?
1: S'ha demostrat un impacte important en diversos organismes que són beneficiosos pel sòl. Hi ha un tipus de fong que són importants per als cultius perquè ajuden a les arrels a absorbir l'aigua i també els nutrients i que es veuen especialment afectats per aquests herbicides. En canvi, alguns bacteris no surten perjudicats, sinó beneficiats per l'ús d'aquests pesticides, però això de retruc el que provoca és que redueix la competència d'altres organismes i això acaba alterant el reciclatge de nutrients com el fòsfor i el nitrogen. D'aquesta manera, encara que es beneficia uns bacteris concrets, el sòl acaba necessitant una fertilització addicional per a mantenir la producció.
0: Bé, ja he parlat de les pulveritzacions, però com expliquen la presència de pesticides als boscos, exactament?
1: Els responsables de l'estudi han certificat la presència de pesticides en terreny forestal i apunten que probablement, com deia, s'expliqui per la dispersió de pulveritzacions a l'hora d'aplicar els pesticides en terrenys agrícoles pròxims als boscos. Aquesta recerca arriba justament en un moment en què creix la preocupació de consumidors i també conservacionistes davant la renúncia de la Unió Europea a prohibir els pesticides més perillosos per a la salut humana. És la pressió de la indústria química la que està frenant aquesta prohibició d'aquestes substàncies nocives que, hem de recordar, són responsables de greus malalties en les persones. Una
0: sí,
1: dada
0: això,
1: preocupant.
0: Això és important, a més, destacar-ho, recordar-ho, a més. Tenim altres temes avui, veritat?
1: Sí, recollim també un informe segons el qual per cada dòlar que el món es dedica a protegir la natura, s'inverteixen 30 a destruir-la.
0: Vaja.
1: Són dades de l'estat de les finances amb la natura 2026, és el títol d'aquest informe, que és d'ara, però que es basa en dades de l'any 2023.
0: La proporció de 1 a 30, bé, és prou significativa, és demolidora, no?
1: Sí, sí, sí. Llavors, el 2023 es van dedicar 7,3 bilions de dòlars en inversions perjudicials per la natura, que gairebé 5 d'aquests 7,3 eren d'origen privat, eren diners d'origen privat, i 2,4 eren fons públics que donaven suport a activitats que són nocives per al medi ambient. En canvi, a l'altra banda de la balança tenim només 220.000 milions de dòlars, dels quals el 90% de fons públics que es van aplicar a solucions positives per a la natura. D'aquests 220.000 milions de dòlars, només 23.000 provenen de fons privats, una proporció de 1 a 9, una proporció que la ONU reclama que s'inverteixi. Primer, assenyala que cal multiplicar per 2,5 les inversions públiques i per arribar a 571.000 milions, que representaria el 0,5% del PIB mundial per l'any 2030, aplicar aquesta quantitat, és el que proposa.
0: Clar, és un percentatge que podria ser més elevat o molt més elevat.
1: Ja? Hauria de ser-ho, si pensem també només en termes de fons públics. Per això també es proposa un canvi radical a l'hora de trobar el finançament per a cuidar el planeta. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient diu que cal un programa de xoc que requerirà una inversió mínima d'un bilió de dòlars, en els quals, sobretot, serà el sector privat que haurà de tenir un paper fonamental, no només fons públics per salvar el planeta. Cal repensar si el capital mundial s'inverteix en favor del planeta o en contra.
0: Clar.
1: Els diners s'invertiran i cal decidir en quina direcció i hem de pensar que el capitalisme també necessita un planeta sa per a subsistir.
0: Tots, clar.
1: Llavors hem de parlar, aquest informe parla d'inversió, de rendibilitat en natura, també en reducció de riscos i resiliència mediambiental.
0: Bé, de la macroeconomia ambiental passam al retrocés dels ànecs, perquè bé, ja sabeu que la setmana passada, bueno, que aquesta setmana, és dilluns, va ser el dia dels aiguamolls, el dia mundial dels aiguamolls, i aprofitant aquest dia, Saverlife sempre presenta alguna dada que normalment és dolenta, no?
1: Sí, en aquest cas s'ha fixat en el retrocés, en el declivi de les principals espècies d'ànecs. Han agafat aquest grup d'ocells perquè són hivernants i són molt estables, no parlem d'espècies catalogades en perill d'extinció o molt vulnerables, però sí que s'estan patint greus caigudes en la quantitat d'exemplars hivernants. S'han comparat les dades de 2020 i les de 2023 i hi ha espècies que decauen molt. L'oca comuna és la que més cau, un 11%, un 11,4% anual. Hi ha altres espècies més conegudes, com l'ànec coiver, cau un 2% cada any d'aquests anys analitzats, o el cuallar, que cau gairebé un 5% cada any. Són percentatges que semblen petits, però, clar, cada any, en 3 anys, ja tens el 15%, de 5 o de 11 te'n vas a un 33. Hi ha altres espècies com el sarsó, que pateix un declivi menor, o el xivec, o el morató caproig, o el morató de plomall, que són ànecs també que ens visiten, visiten la península Ibèrica, també algunes d'elles també a les illes, doncs que estan en declivi.
0: Bé, sobretot jo crec que és important resaltar el cas d'Escollverd, perquè segur que tots els oients coneixen aquesta espècie, és molt comú, molt abundant, i que una espècie que tenim tan abundant, que de fet en sus recomptes de cada any a ses illes sol ser més abundant, una de ses espècies més abundants hivernants, que també cria, també nidifica que ses illes, i que una espècie tan comú també estigui en declivi, això és molt significatiu i molt important destacar-ho. I a més apunten possibles causes, clar.
1: Sí, exacte. Certifiquem aquesta caiguda d'exemplars d'aquestes aus aquàtiques, de nàtides sobretot, i segons Sea Overlife, les tendències negatives que es mantenen de manera sostinguda en els censos hivernals es deuen principalment a la situació de conservació d'aquests humidals. Per això és una informació que es donava a conèixer aquesta setmana, com deies, no? Amb el Dia Mundial dels Humidals, no? Dels aiguamolls. Alguns d'aquests humidals són claus per a aquestes espècies, per les migracions hivernals d'aquestes espècies. Parlem de Doñana, del Delta de l'Ebre, de l'Albufera de València. Són grans extensions que no estan presentant una situació molt favorable, i això fa que també minvin aquestes migracions. També Sea Overlife apunta que cada vegada hi ha més disponibilitat d'aiguamolls sense gel al nord d'Europa, per l'efecte del canvi climàtic. I això fa minvar les migracions. O sigui, hi ha molts també que ja no han d'anar cap al sud perquè ja troben en el seu entorn unes bones condicions. Però això no amaga que les condicions dels humidals d'aquesta part nostra, no, de la península Ibèrica, doncs cada vegada són pitjors. El principal factor, el que és més determinant, és aquest estat de conservació dels aiguamolls i la disponibilitat d'aigua de qualitat, i també l'estat de la vegetació. Són els primordials factors que fan que cada vegada veiem menys ànecs en els nostres aiguamolls.
0: Sí, ja que dic que bé, els tres aiguamolls que has citat, Doñana, el Delta de l'Ebre i l'Albufera de València, són fonamentals, però molt importants per a aquestes aus, i són els tres que més destaca Sea Overlife. Jo la veritat és que el sabre, això que havia anunciat Sea Overlife, i estan mirant les dades dels darrers anys d'Escollverds d'Eivissa. I sí que serà que allà han passat, hi va haver, en el recompte, només se'n van comptar 56, quan normalment és un centenar. Però també ha que dir que l'any passat va ser especialment, bé, rar, perquè hi va haver una sequera impressionant i els nostres aiguamolls estaven molt secs, és veritat. Llavors, no sé si és massa significatiu aquesta dada, però bé,
1: haurem de veure si hi ha hagut un canvi de tendència. Clar. Enguany, que ha plogut molt més i els censos s'han fet fa uns pocs dies.
0: S'han fet, però encara no s'han donat les dades. Sí. Bé, i encara tenim algun apunt més sobre aus, no?
1: Sí, continuem amb la ornitologia. Parlem d'una història concreta, la història de Centenario, que és un trencalós, en castellà es diu un quebrantahuesos. És una de les espècies més vulnerables de la fauna ibèrica, i aquest exemplar concretament tenia 17 anys i es va reintroduir als pics d'Europa Astúries l'any 2017 dins un programa de recuperació d'aquesta espècie al Cantàbric. La notícia no és només la seva mort, sinó que ha mort enverinat. combinat. I aquí està el tema que volíem, per això el volíem destacar, no?
0: Si hem de dir que l'ús il·legal de verins és un dels crims ambientals més greus al nostre país, que afecta molt a aus.
1: Exacte, i a més, no només afecta a les aus, perquè en aquest cas, per exemple, van trobar alguns gossos, tres gossos morts a la zona on s'havia enverinat aquest centenari, i hem de dir que, clar, deixar a l'aire lliure verins també pot afectar altres animals, però també persones, perquè hi ha gent que sovinteja en el camp, a la muntanya, excursionistes o gent de camp que també pot estar exposada a aquests verins.
0: I enverina també el sol, com parlàvem abans dels pesticides, això també, no? I a Balears també hem tingut casos, ho vàrem comentar, de rapinyaires mortes per verins darrerament. I bé, ho deixarem aquí, en parlarem més de verins. Ho deixarem aquí per avui. Gràcies, Dani.
1: Molt bé, bona nit.
0: M'ho anem amb una cançó de Ned Sheeran, amb el vaixell de Ned Sheeran. En Felipe Ruiz, a la sala de màquines, en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies i molt bona nit. Elements to remind me. There's beauty when it's bleak.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia, Sames. Un avís per desaparició a Eivissa. Es tracta d'un home de 82 anys i que pateix Alzheimer. El cerquen des del passat divendres, quan va ser vist per darrera vegada a la finca Can Taronges de Sant Joan. Es tracta d'Antonio Escandell, és de complexió prima i té els cabells blancs. En el moment de la desaparició vestia calçons texans i una camiseta blanca. L'operatiu de recerca continua en marxa hores d'ara, segons informen SOS Desapareguts i Emergències a les xarxes socials, i demanen col·laboració ciutadana. Si en teniu cap informació, podeu telefonar a l'1-2. I encara en successos, continuen les feines d'extinció d'un incendi a la planta de residus de Maquinsolà de Porreres, que ja està controlat. El foc s'ha declarat de vés les 2 de la matinada, provocant una gran columna de fum i una forta olor en cremar els munts de residus acumulats al recinte. Fins al lloc s'han desplaçat unitats dels parcs de bombers de Llucmajor i Felanitx, a més d'efectius de la Guàrdia Civil, Policia Local i Protecció Civil. Avui s'espera el dia més calorós de la setmana. Segons les previsions, la temperatura mínima ha pujat entre 1 i 4 graus amb un augment de nits tòrrides al litoral. La màxima es recuperarà, sobretot al nord de l'arxipèlag, on s'assoliran els valors més elevats de fins a 40 graus a Mallorca i entre 34 i 38 graus a Menorca. De fet, en aquests territoris, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja i groc per calor respectivament. Això en una nova jornada amb risc d'incendi forestal extrem a gairebé totes les Balears. Així recordeu que es mantenen les prohibicions de fer foc en zones forestals i s'anul·len les autoritzacions per a cremes. Mateixa situació viu bona part de la península, on romanen actius diversos incendis. La convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques ha disparat a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars. De fet, el govern amplia la partida dels fons europeus per l'allau de peticions i repartirà 10 milions entre els 1.280 expedients acceptats. L'import màxim atorgat serà de 15.600 euros. Això suposa, però, que alguns beneficiaris d'aquesta subvenció tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Vivas, el director general de Economía Circular.
1: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? A este empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
0: Augmenta 72 la xifra de persones que han perdut la vida en l'intent d'entrada irregular a Ceuta des del Marroc de dijous passat. Un balanç dels cossos recuperats a la mà que ha donat en roda de premsa el delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez, que ha afegit que el dispositiu de seguretat compta hores d'ara amb 3.000 efectius desplegats.
2: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
0: Detingut un menor de 17 anys com a màxim referent a Espanya del grup terrorista neonazi satànic Xarxa 764. Segons els cossos policials, opera a través d'internet i busca captar i influir sobre menors i joves vulnerables. Es considera, de fet, organització terrorista als Estats Units, al Canadà i Nova Zelanda. A l'arrestat se li atribueix presumptament l'enviament de nombroses amenaces dirigides contra centres educatius, ajuntaments, biblioteques i organismes públics i diverses personalitats entre gener i abril d'enguany. Amb aquest punt acabam. Més notícies a l'informatiu, al punt de les 2, amb José Luis Galindo. A continuació, emblemàtics.
3: Més informació a ib3noticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Com diu Joan Manuel Serrat, avui pot ser un gran dia. De fet, no ho pot ser, sinó que per aquest programa ho és. I ho és per un motiu molt senzill. Emblemàtics arriba a l'edició número 100 i ho fa just a la recta final d'aquest projecte radiofònic que ens ha permès gaudir de la coneixença dels petits establiments comercials de casa nostra. No cada dia es fa el programa número 100 i per aquest mateix motiu, en Xavi Oliver i jo mateix vos hem preparat un contingut força distint a allò que és costum a Emblemàtics. Avui, Xavi, no tindrem dos establiments per conèixer-ne a fons la respectiva història, però sí que, en canvi, hem preparat dos continguts ben diferenciats. Quins són?
2: Hola, Toni, com anem? En primer lloc, l'enhorabona per aquestes 100 edicions. I és un gust, ja ho saps, forma part del programa des del mes de març. Com dius, avui una estructura diferent a l'habitual en el nostre espai. En primer terme, tindrem l'entrevista inversa, en què tres emblemàtics faran de periodistes i mos demanaran per capgirar la truita.
1: Qui seran, idò, aquests entrevistadors?
2: Seran tres i de luxe, excepcionals. Per començar, Vial Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma, Francisca Gornés, d'Efecto 2000, de Maó, i Fernando Cardona, de Teixits Cardona, de Santa Eulària de Riu.
1: I per la segona part del programa, què hem d'esperar?
2: Idò, diria que som riures i rialles, les que mostraran, sens dubte, les anècdotes més emblemàtiques recollides en aquest programa.
1: Vaja, Xavi, que ens entretindrem i ens divertirem en aquesta edició número 100, una edició especial que iniciem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam.

0: Idò, com dèiem en el sumari, avui, una edició especial amb motiu d'aquesta edició número 100 del programa Emblemàtics, no hi ha retrats, sinó, com dèiem, continguts especials. I el primer d'ells és el que hem anomenat entrevista inversa, de manera que seran tres emblemàtics, com bé en resumia en Xavi a la introducció, els que ens entrevistaran a nosaltres, a mi en concret, en aquests propers 20-25 minuts de programa. En primer lloc, saludam aquí els estudis de Palma, d'IB3, Biel Maimó, de Cafès Llofriu, de Palma. Com va, Biel?
1: Molt bé, Toni. Encantat d'estar en aquest programa tan especial.
0: I tant que sí. Benvingut i ben retrobat. I saludant via telèfon, en aquest cas, Francisca Gornés, d'Efectos 2000, de Mo. Hola, Francisca, com va?
2: Hola, perfecte. Molt bé, gràcies.
0: I, finalment, en Fernando Cardona, de Teixits Cardona, en aquest cas, ubicada aquesta botiga a Santa Eulària de Riu, a Eivissa. Fernando, benvingut, ben retrobat.
3: Hola, Toni, com anem? També salutacions a Xavi Oliver.
0: Molt amable. De part teva, i tant que sí. I com dèiem, avui us convertireu en periodistes, o si més no, en entrevistadors. No sé si és un exercici que heu fet massa, però en tot cas ben segur que ho fareu molt bé, tant com vendre la vostra clientela i elaborar els millors productes. Si us sembla, per mantenir un cert ordre, farem que primer comenci en Biel, després en Francisca i en Fernando, els que aneu plantejant les preguntes que vulgueu adreçar-me puntualment cadascú. Per tant, Biel, tu mateix la primera pregunta.
1: Molt bé, doncs... Penso que el millor és començar pel principi i que ens contis un poc de on va sortir aquesta idea de fer aquest programa i el tema del nom, com va sorgir el nom d'Emblemàtics.
0: A veure, el programa, com que tot va molt ràpid, es va iniciar el setembre del 2024, és a dir, que parlem ja de fa 2 anys, i l'origen concret va ser perquè jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el director de la casa, en Dani Barjacoba, i presentar-li diferents propostes professionals de programes concrets i específics, i dins la mitja dotzena, o 4 o 5, no recordo exactament, que li vaig presentar, el que més li va encaixar va ser aquest, que llavors encara no tenia el nom ben estructurat, tot i que sí que el tenim en interrogant, que era Emblemàtics, i ell, com dic, va apostar per aquesta idea, amb un requisit que em va posar ja de tot d'una, que amb la mesura que fos possible, que en el cas de Mallorca ho hem complert sempre, i en el cas de Menorca i Eivissa, per motius logístics, només quan hem pogut, i és fer visita in situ als establiments comercials. I d'aquesta manera, ja dic, vam començar, això devia ser el juny del 24, i ja el juliol, amb el llavors company Joan Maura, que feia les tasques d'en Xavi Oliver, vam començar amb la producció, i les primeres entrevistes les vam fer ara fa 2 anys, és a dir, l'estiu del 24, per tenir-ho a punt, com deia, el mes de setembre d'aquell mateix any, del 24. I pel que fa al nom, resulta que la mateixa Cambra de Comerç té un llibre escrit que és Establiments Emblemàtics de Mallorca. El govern, de la seva banda, a través de l'Agència de Desenvolupament Regional, té també un projecte, un programa anomenat Emblemàtics, així mateix. No sabíem exactament si hi havia un copyright o no, però bé, ens vam posar en contacte amb aquest ens del govern, ADR, i les seves professionals ens van donar a entendre que no hi havia cap problema per usar aquest nom, i com que creiem que és un nom que sona bé i que reflecteix molt bé el caràcter dels vostres establiments, doncs per això vam apostar per aquesta qüestió. A veure, Francisca, en el teu torn, quina pregunta em faries?
2: Jo voldria saber quines passes seguiu per fer cada edició del programa i també voldria saber com a que som en total, si ho teniu enllistat en això, com a que som.
0: Quants emblemàtics, dius?
2: Sí, sí.
0: Sí, ara et farem els comptes ràpid. Mira,
2: anant per ordre,
0: les passes que se segueixen, podem dir que, clar, els oients, com és lògic, escolten una hora de programa i pot semblar o molt fàcil o molt difícil, però puc garantir que no només Emblemàtic, sinó la gran majoria de programes de la ràdio, i en concret d'IB3, tenen amagada una feina molt rigorosa i feixuga en alguns casos, però una feina d'hores perquè el contingut surti tot bé. Com que em demanaves per quin és el procés, et diria, primer hem de localitzar els dos establiments que volem cada setmana. Aquesta és l'estructura que hem determinat, no? I això en un primer terme ho fèiem molt a prop de les companyes d'ADR del govern, que, per exemple, recordo que ens van suggerir Can Garanya de Manacor com el primer o un dels primers establiments entrevistats. Llavors, en aquest cas, en primer terme eren Joan Maura i ara en Xavi Oliver, els companys periodistes, els que feien la tasca de producció, és a dir, producció, és telefonar-vos als dos establiments de torn i concretar dia i hora de visita, en el cas de Mallorca sempre, com us deia, en el cas d'Eivissa i Menorca i Formentera, habitualment per telèfon o per WhatsApp, i aleshores, una vegada fixada aquesta hora i aquest dia, jo mateix he passat en els diferents establiments les preguntes amb caràcter previ perquè es pugui estudiar una mica, que sempre he dit jo, per, diguem, llevar-hi ferro a la qüestió, que no es tracta de cap examen, sinó que és parlar del vostre negoci respectiu, però si teniu una mica el rumb a seguir per saber... Perquè, per exemple, una qüestió, sempre tocam anècdotes en el programa. Si un li demanen una anècdota que ha viscut en els darrers dies, o els darrers anys, potser en aquell moment puntual, no ho recorda. Però, en canvi, si ha tingut ni que sigui 5 minuts per fer aquest exercici de memòria, probablement ho podrà treure, no? Aleshores, ja tenim... Anem a fer la gravació. Després de la gravació tenim el brut de l'entrevista. Això, o bé a cada despatx professional de cada professional, valgui la redundància, o aquí mateix a la ràdio, traiem el que la ràdio s'anomena els time codes, és a dir, els fragments, els talls de veu, amb el punt d'inici i de final de cada un d'aquests blocs, d'acord? I després, en funció d'això, estructurem un guió. Per això dic que són diferents fases. Una vegada tenim el guió complet, que demanem als companys d'assessoria musical les músiques respectives de cada programa, que totes tenen un perquè, i després, dic, tenim el guió complet, i normalment els dilluns i dimecres, hora baixa, eren els dies de locució i muntatge del programa amb el company tècnic. Avui, per exemple, és en Lluís Fortesa, que recordo bé que ell mateix va ser el company que ens va fer la realització tècnica del programa número 1, com dic, el primer dissabte del mes de setembre de 2024. I, per tant, hi ha finalment l'última fase, és la de l'audiència, que normalment el programa s'ha emès els dissabtes a les 10 i 4 minuts, quan hi ha hagut alguna transmissió esportiva o algun fet excepcional, ha passat a les 4 de la matinada, i aquest és bàsicament el procés. I pel que em deies del nombre d'emblemàtics, a veure, emblemàtics, sé que només a Palma crec que n'hi ha com a 300, però Palma va una mica amb el seu rumb particular. En el conjunt, fora Palma, crec que també eren uns 300 els que hi ha repartits per les tres illes restants, és a dir, per les quatre, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I pel que fa al programa, si nosaltres ara estem en el programa número 100, hem fet algun programa especial, però a raó de dos emblemàtics per setmana, 100 setmanes serien 200, vull dir que nosaltres devem estar amb 180-190 emblemàtics, els que hem conegut fins a dia d'avui, perquè encara ens queda el mes d'agost, aquestes vostres històries tan i tan interessants. No sé si aquesta qüestió la coneixies, Fernando, el nombre d'emblemàtics que tenim a les illes.
3: Bé, no, però t'has atracat exactament. Ara estava mirant a veure si en la mateixa web que hi havia, que hi ha d'emblemàtics, a veure si sortia bé, però no m'ha acabat de donar temps de poder-ho confirmar. Però vaja, no vas molt mal encaminat, eh?
0: D'acord. Ara, en tot cas, avui el que ha de fer les preguntes ets tu, Fernando, per tant, a disposar.
3: Sí, bueno, una mica de fil del que estaves comentant en quan estaves explicant l'edició del programa i demés. Bé, suposo que tothom haurà tingut en compte, però un fet diferencial, no sé, que ha tingut tant tu com Xavi Oliver, ha estat una miqueta el fet aquest de fer visites reals, no?, en el comerç. Això és d'agrair, i suposo que la gent ho té molt en compte. No sé, com va organitzar, què suposa aquest fet per vosaltres, això?
0: A veure, bona pregunta, Fernando. Com t'he dit al principi, el director d'aquesta casa, en Dani Barajacoba, ho va posar com a requisit que sempre que fos possible, que Mallorca ho ha estat sempre, i per motius logístics no sempre, en el cas de Menorca, Eivissa i Formentera, havia de ser visita in situ a cada establiment. I què porta? Demanes i demanes bé. Idò, jo crec que porta un fet diferencial molt clar, perquè, per exemple, una cosa és una entrevista telefònica, que també pot sortir molt bé en funció de la loquacitat i de la capacitat expressiva i comunicativa dels comerciants, que n'hi ha, com és el vostre cas, sens dubte, i es pot explicar molt bé. Però per molt bé que s'expliqui, mai no és igual que que el periodista, en aquest cas en Xavi Oliver, en Joan Maura en el seu cas, o jo mateix, hem anat a l'establiment perquè allà tu veus un quadre o demanes per una escriptura o per una fotografia concreta i allò et desperta la curiositat per procedir a fer alguna pregunta concreta. Després hi ha un altre apartat també, que en el món de la ràdio és important, els sons. Si, per exemple, anem a una ganiveteria, doncs hem tingut sons de les màquines esmolant els diferents ganivets amb els quals treballen els professionals, no? Vull dir que, bàsicament, el fet distintiu és aquest. Saps bé, Fernando, en el teu cas, que l'entrevista que vam fer, que tu també, l'entrevista Teixits Cardona, si no recordo malament, va ser de les primeres, va ser telefònicament, i a pesar d'això, jo la tinc amb molta estima, perquè recordo, a banda de les teves intervencions, com sempre molt lluïdes, Fernando, la magnífica actuació, bé, les magnífiques paraules, en francès inclòs, de ta mare... Ah. Na Salvadora, veritat, sí. Si no ho dic malament?
3: Sí, efectivament. Que ahir va complir 88 anys, eh?
0: Ahir, 88 anys, caram, doncs...
3: Ahir va complir 88 anys.
0: Idò, molt d'anys, eh? Molt d'anys també per ella.
3: Els hi darem, els hi darem.
0: I que arribi a centenària com a mínim, eh? Que l'esperarem aquí en futures entregues d'emblemàtics.
3: Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Interessant, tot això de d'anar in situ. Jo crec que, cert per jo, que aportava un valor especial en els programes. Es tracta directe i es podrà visitar aquests llocs. I això vos ha duit, efectivament, a poder voltar per totes les illes, per Mallorca, per Menorca, per les Pitiuses. Uh-huh. I supos que haureu pulsat aquest sentiment dels emblemàtics per aventures semblants, l'esforç, les il·lusions que tenen el seu negoci, però com que cada ella té la seva personalitat, puntura, diguem, se defensen de forma distinta el futur dels emblemàtics a cada illa, ho veuen d'una forma distinta o anant

0: Molt bé.
1: Francisca, què ens expliques tu? A veure, què ens demanaries?
2: Bueno, i quina seria la principal conclusió que treus de coneixement dels establiments emblemàtics?
1: Mm-hmm.
2: Quina sensació tens tu quan entres dins una botiga d'aquestes? Que sigui diferent a quan entres dins una franquícia o...
1: Clar, clar. Com a periodista ho dius o com a consumidor?
2: Com a sensació. Quina energia te dona?
1: Home, mira, començant per la darrera pregunta, l'energia que, la sensació que jo personalment he rebut quan he trepitjat els diferents establiments emblemàtics és, com deia abans, d'un orgull de pertinença, de ser ben rebut, de ser atès de manera personalitzada, com que ja hem dit, allò que us deia abans, que ja hem fet la producció a través primer d'en Joan Maura o d'en Xavi Oliver els darrers mesos des del febrer, ja ens esperen aquell dia, diguem, estan ja a l'aguait, no? Alguns de vosaltres, una més de nervis o menys, però en tot cas sí que es constata, doncs això, que és un espai, com diu la paraula, emblemàtic, un espai diferent, on tot està col·locat al lloc que pertoca, on hi ha una connexió amb el producte i amb la clientela molt diferent, sense dir noms, el que puguin ser altres grans cadenes comercials o altres formes de negoci, o ja no parlem de la venda online, que pot ser molt efectiva, però, evidentment, aquesta calidesa humana no la té en cap cas, no? I respecte a les conclusions que jo puc extreure del coneixement de les vostres respectives històries, dels establiments emblemàtics, apel·laria una mica al que deia fa un moment, no? Aquest sentit d'orgull, de pertinença, de relleu generacional, perquè hi ha hagut diferents casos, ara no sabria dir noms concrets, però a les diferents illes, de generacions, tercera o quarta generació d'un establiment, que ja tenia el rumb professional diferent al que havia estat la botiga de sempre i, per exemple, no sé, podia estar fins i tot fora de l'illa respectiva fent la seva carrera professional i quan s'adonava que si no agafava aquella persona el relleu de son pare o de sa mare es perdria, doncs decidien tornar i agafar les regnes malgrat que en un principi no ho tenien pensat, no?, de manera inicial. Per tant, com dic, aquest compromís i aquest sentiment de llegat i de fer poble, que això també, fer poble, fer ciutat, crec que també és un punt molt a destacar en aquest sentit, Francisca.
2: Sí, és.
0: Molt bé, i jo, arrel d'això també, Toni, jo et demanaria, potser, pregunta una mica més analítica.
1: Sí.
0: Tu quin present i quin futur hi veus, efectivament, en el comerç de proximitat, tots els avantatges i els inconvenients que tenim. Com
1: que,
0: ho veus?
1: Que són molts, eh? A veure, sí. Jo no sé si soc positiu o optimista o pessimista. Jo estic esperançat que el petit comerç pugui tenir un futur, com a mínim, per tres o quatre generacions més, un segle més, perquè crec que l'alternativa, és a dir, un comerç o unes ciutats i uns pobles sense petit comerç no serien els pobles que nosaltres coneixem. I, per tant, aquesta situació no m'agradaria contemplar-la. Això, en una entrevista que em va fer fa unes setmanes en Araceli Bosch en el seu programa, li vaig comentar així mateix, no? Per tant, jo vull ser optimista, moderadament, amb moderació, positiu, i crec que amb el compromís que mostreu tots els emblemàtics, i particularment vosaltres tres, en Biel, en Francisca i en Fernando, que sou exemples d'aquest compromís al qual al·ludia anteriorment, crec que podem estar, com dic, moderadament optimistes per continuar tenint aquests emblemàtics a l'abast de tots, perquè crec que aquesta energia, aquesta passió que tots vosaltres tres, en aquest cas, i la resta d'emblemàtics posau, això els vostres fills o els vostres hereus directes ho perceben i fa que potser, malgrat que les moltes dificultats que heu de travessar dia a dia i els molts impostos que heu de pagar i les dificultats inherents a la vostra feina, doncs, com dic, que puguem ser mitjanament optimistes. Jo així ho vull pensar perquè no em vull imaginar, com deia, una ciutat o un poble sense aquestes petites, aquestes botigues tan entranyables i que formen part del nostre paisatge quotidià.
0: Molt bé, Toni, gràcies.
1: Només faltaria.
0: Esperem que així siga.
3: Sí, esperem que així siga. I hem començat recomptant quant d'emblemàtics hi havia, traient números. Supos que dels emblemàtics que has entrevistat, qualcun tristament deu haver tancat ja d'aquesta sèrie.
1: Sí, més d'un, per desgràcia. Ho vinc
3: a dir perquè, afortunadament, programes com esteu, pel que fa és que siguem notícia, no

0: supertancaments, que tristament és el que sol passar sempre. Veiem en els diaris només serà de tanca aquesta tenda emblemàtica i aquí pues, li donem un sentiment de... els que estan actius i es, crec que és important. Aleshores, tu què creus que es pot fer, que es podria fer per salvar el petit comerç, no just els emblemàtics, sinó el comerç de proximitat, que són els que donen vida i identitat en els pobles?
1: Clar, aquesta pregunta seria directament per traslladar al ministre competent en la matèria o al conseller del govern balear o de les respectives illes, dels consells insulars, però jo personalment i per l'experiència que he copsat al llarg d'aquests 2 anys al capdavant del programa Emblemàtics, en companyia, com deia, d'en Joan Maura i d'en Xavi Oliver els 3 mesos, és que fa falta la vostra implicació, que hi és, fa falta l'ajut governamental o municipal de les diferents institucions, que jo crec que hi és, però que s'ha de fer més palès i s'ha de concretar un poc més encara en la mesura que sigui possible. I després crec, per no passar la pilota als altres, que també els consumidors, és a dir, la ciutadania en conjunt, també hi juga un paper rellevant perquè tots podem apel·lar a les bondats del petit comerç, però al final hi hem d'entrar a comprar, perquè, com em va dir, recordo que Palleria Julià, el carrer sindicat de Palma, deia, ai, quina botiga més guapa que teniu. Sempre li deien a ell, i deia, sí, sí, però nosaltres el que hem de fer és vendre, perquè això no és un museu, això nosaltres som comerciants.
0: De cobrar entrada.
1: Exactament. Per tant, jo crec que aquí hi ha un triangle, administració, vosaltres mateixos i els consumidors, que tots junts han de possibilitar aquest futur i aquest present del petit comerç, crec.
2: Sí, efectivament. Crec que tens tota la raó.
1: A veure, Francisca, no sé si et queda alguna pregunta més.
3: Quines són les principals amenaces, trobes tu, que tenim?
1: A veure, jo crec que, per una banda, la manca de conscienciació que estem davant d'una espècie, i em refereixo a vosaltres en termes biològics, en perill d'extinció, és a dir, que si no hi ha aquest conglomerat d'actuacions al qual m'he referit, hi ha el perill, no immediat, però sí en 20 o 30 anys, no de desaparèixer al 100%, però sí en bona part, perquè, com dèiem abans, alguns dels establiments, dèiem Biel, pel camí aquests 2 anys han deixat d'existir, això és trist, però és així. I, per tant, crec que les amenaces passen per això, no? Perquè la ciutadania no prengui consciència. Després, també, per fer front, no sé jo aquí com s'ha de regular aquesta qüestió, però també a les grans cadenes, que evidentment tenen molt més fàcil accedir a productes i al públic en general, i publicitar a preus que per ells poden ser assumibles, però per un petit establiment comercial no tant, per posar un exemple, un anunci a la televisió. I per l'altra banda, també, la venda online, que sé que és molt complementària per a vosaltres, crec que al mateix temps pot ser una arma de doble tall, perquè igual que pot ser un avantatge, clar, la venda online, diguem que tampoc no afavoreix o no propicia aquest contacte directe i la funció essencial del petit establiment comercial, no? Aquestes crec que serien els grans inconvenients o els grans enemics que pot tenir, Francisca, el petit comerç a dia d'avui.
3: Duen coa.
1: Sí, això mateix.
2: Sí. Mm-hmm. Sí. És que el resum de tot això i la conclusió de tot això, la conseqüència de totes aquestes problemàtiques que dèiem, acaben sent pobles que amb persianes baixades, clar. Mm. I això és un cercle, això és un cercle. Quan més porta baixada, bé, el que transmet el carrer i el poble en si és una tristor, a més. I un tema social, a més. Les botigues formen part dels pobles, de la vida social del poble. Són alguna cosa més que un negoci, és veritat.
1: Exactament.
2: Haurem de treballar molt dur, però bueno, aquí estem.
1: Clar, no, de fet...
2: No ho trobes, Toni?
1: No, absolutament. Mira, faig meves les teves paraules, Fernando, i amb això acabarem aquesta entrevista, perquè, com tu bé dius, cada persiana tancada és una situació de tristor, una situació que no volem reproduir. De vegades no hi ha més remei que tancar portes, perquè ningú vol tenir deutes i que aquests deutes vagin a més, o de fer moltes hores de feina, com feu vosaltres cada dia, i no veu una recompensa final de mes. Però ja us dic, jo crec que amb la involucració de tots podem surar el vaixell, en aquest cas dels emblemàtics, i en tot cas, i us ho he d'agrair, Gràcies a tots tres per la vostra participació en el programa d'avui i gràcies per atendre'ns respectivament Cafès Llofriu, Efectos 2000 i Teixits Cardona en el més respectiu quan us vam entrevistar dins del nostre espai. O sigui que mil gràcies a tots tres.
2: No, Toni, gràcies.
3: Faltaria més.
2: Enhorabona per fent, bona feina, per donar-nos visibilitat i per mostrar sempre la importància del petit comerç, comerç de proximitat.
3: Sí,
2: moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I una salutació en el company Biel i Francisca, també.
0: Salutacions.
3: Perfecte.
0: Un plaer.
3: Vinga.
1: Salut.
3: Un dia ens juntarem tots.
0: Gràcies.
3: Vinga.
1: Gràcies.
2: Adéu. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu.
4: Tres ràdios esport. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Torna la campanya d'abans de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Com dèiem en el sumari, en aquesta segona part de l'edició número 100 d'Emblemàtics, recopilarem algunes de les millors anècdotes dels darrers mesos. Començarem pels forns de pa, i en concret escoltarem els testimonis de Forn Germans Adrover, de Santanyí, de Can Caragol, de Sineu, de Sa Plaça, en aquest cas d'Algaida i també de Consell, del Forn de Baix, de Lloseta, i finalment Can Alba, d'Inca.
5: Fa moltíssim d'anys, a fora vila hi havia s'allogaven unes cases antigues que hi venien en l'estiu un càmping de francesos, d'estudis de joves. I eren francesos i mos compraven espai. I el cuiner un dia va venir i li va dir a ma mare que volia ous. Bé, no s'entenien. I se va posar a fer la gallina. Ja se varen entendre perfectament.
6: Aquest forn també, quan estem de festes, la Mare de Déu, Pasqua, Nadal, no? Duen moltes porcelles a coure, perquè també feien rostits, val? I clar, i no sé si era un Nadal o una Mare de Déu, no sé. Clar, se posa a tope de porcelles, no? I lo típic, qualcú que ve, i tothom té la mateixa llauna amb una anella, amb una claueta, amb un ganxo, i totes són iguals.
7: No, totes o sigui, tothom anella, també.
6: Igual. I efectivament, qualcú se'n va dur la porcella d'un altre, i sap què t'ho vull dir, un pot de... Però bueno, al final se va arreglar, no hi havia cap problema, no... Bueno, un detall d'aquest tonto, però molt graciós, sí, perquè, sí. Clar, tu imagina't la gent de la porcella pel poble, això és la meva, no? Això és la teva, no? Aquesta de la girada, no? I bueno...
7: Nos conta anècdotes sí, de quan sí, ella
8: sí.
7: Era jove.
8: Sí, més que nada, sí.
9: Anècdotes com, per exemple...
8: La carretilla quan
7: sí,
8: llovia.
7: Sí, el que me mos conta és una carretilla que hi ha molt bé, que encara està en el pati i quasi només queden les rodes, que són sí. De ferro. Perquè era una estructura de fusta que està ja mig sí. Desmuntada i rompuda, i mos conta anècdotes de la carretilla, que duia la farina de la part de darrere amb una rampa que quan plovia patinava, i sí, coses així, sí, de, sí, sí. Històries de fa molt d'anys, ja, això.
8: Sí, clar, no me'n recordo ninguna. Aquesta, perquè és la que més gràcia me fa.
10: Té una que... Front de la plaça existeixen a molt de llots. I me'n va passar que un jove, el client d'aquí, va venir i va dir vinga a la casa d'encimades que han encomanat per telèfon. I nosaltres, quines encimades? Ja pensàvem que mos havíem equivocat, desastre, a vegades pot passar, som humans. I amb això, que sí que jo he cridat, i que és que aquí no heu cridat. I va cridar en el telèfon i havia cridat a Menorca. Aquesta pobra persona, pobra per ell, que li vàrem solucionar, perquè aquí li vàrem poder vestir el que volia, però en els de Menorca, si me senten, fa molt d'anys que ha passat això, però li demanant disculpes perquè se quedaren ensaïmades per ells.
7: La plaça del Mercadal, era.
11: Mon pare se'n va anar...
9: Barcelona, en Cincerso, ja estava ell semi-retirat, i quan van entrar dins l'autocar, seguia, va dir, en tant de mallorquins com hi ha, ningú m'ha duit una encimada. I li van dir, pues duim els forners. I mon pare era mar vella, i li va proposar, pues, si tu me dus un forn, jo te puc fer encimades. I va dir, mira, jo conec un forn aquí a una pastelleria que el podem mirar i tal, i li va arreglar i se'n va anar a fer encimades. I varen estar, diuen que no surten, li van sortir perfectes, perfectes. Tot
1: a Marbella.
9: Marbella. I aquest senyor, llavors, a partir d'aquest dia, perquè abans se n'anaven 15 dies de vacances, pues cada dia anava a cercar dos hotel perquè li ensenyàs a fer les encimades. Un dia que vàrem, no podem dir qui era, però que vàrem entrar, que estàvem en el taurell, ahí va passar un cotxe i nosaltres vàrem dir, ai, qui és aquest senyor? I després va entrar aquí, que mos quedàrem.
1: Que era un actor? Un rei d'Espanya?
9: No, era un jutge.
1: Ah, sí?
11: Sí, jutge, sí.
1: Que treballa a Madrid,
9: Un jutge molt famós.
12: Destent del meu perill, entre duen, bé, i mon pare també, duen les panades a coure per Setmana Santa. Les feien a Caseba, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí de vora que va deixar... Antigament duen les panades damunt d'un fanyador, que és un post. I en feien moltes. Quan se mataven un mes, feien panades per tot, a tota la Mare Santa i part de l'altra. Va deixar una posta aquí de panades. I no els vien de qui era, sí, en el fons, no? El va deixar. De qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una por. Diu, sou borrat, vosaltres? Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana. I dic, ara les tirarà. Tira, no, la van anar a passar pel forn i les se'n va dur.
1: Ah,
12: sí, se van menjar. Bé,
1: es va distreure.
12: És a dir, sí, se van tornar a calentir. Dic, que ho tens, fa això.
1: I després dels forns passarem a les anècdotes de les carnisseries emblemàtiques. En aquest ordre escoltarem Can Jaume Artesans i carnisseria Miguel Sastre, tots dos de Palma.
13: Bueno, una de les anècdotes que a mi me va deixar un poc, me va deixar fora de joc, com a... que era quan t'aprenia. M'aprenia i va venir una senyora i em diu, escolta'm, quin preu vas en diot? I jo li contestava, senyora, nosaltres no venem en diot? I em deia, sí, jo el vull d'aquí. I tornava a dir-me, digue'm a quin preu vas en diot? I jo li deia, però és que aquí no venem en diot? I jo bé me girava i cercava en diot per qualque banda, perquè ella em deia, jo el veig.
1: Convençuda.
13: Em vaig girar i dic, escolti, no deu ser això, perquè això és una cuixa de porc. I aquella dona, quan em vaig donar compte, ja no era.
1: Ja havia partit.
13: Sí, se'm havia donat compte de que, evidentment, veia un endiot on no era.
1: No sabem si havia pres alguna cop o què li podia haver
13: passat. No ho sé, ja vaig quedar un poc... Però, en el principi, era jo que cercava l'endiot. Ella m'ho deia, jo el cercava i no era.
14: Jo vaig néixer en el Matadero. M'entén, ma mare pelava peus i jo em fotien a dins un meritxanota i me tiraven un racó. Això és així. Quan vaig començar a caminar, ma mare pelava peus i jo estava a 50 metres de la nave dels xocs, de l'escorxó de Palma. I m'havien donat un bocinet de can, petitona, d'esfloc, de xot, i jo m'anava a un matarife que hi havia, que no havia enviat a Salamanca, que va ser banderiller. I estirava aquí els sons. Biel, tita, ja no, tita. I el bocinet i el duia a ma mare. Ma mare tenia un ferro, un ferro, i com un pinxo, i m'enxufava el sacant. Allà per canta no, i botana no, era tot que liu. I me tornava allò a passar un gustet. Però t'estic parlant de... Jo tenia 2 anys en aquell entonces, m'entens? I això era Maria Senoguera, que era la meva cunyada, i tal. I això era un que no hi seria. Doncs pues el meu nebot meu nebot tenia un problema de esquizofrènia. I la anècdota és aquesta, que un dia va agafar un ginebot de bistat, sí, una espasa, i hi havia la meva cunyada, el meu germà i tal, i qual, i va dir, Xisco, Xisco, com vas? I és que se'n havia anat, ell, a cercar canvi un divendres, quan els pensionistes cobrauen en la bany, van aquí de dins del mercat, se'n va anar amb un ginebot de 1000 metres, hi havia 40 persones esperant per cobrar la pensió. I ell entra en sol ginebet i una senyora que va veure que duia un ginebet en sa mà diu un cuchillo, un cuchillo. I els pensionistes van córrer com a raios tots. Tothom va desaparèixer. I el meu germà que ja va morir, i jo van veure en Xisco, que corria cap allà, en sol ginebet, en el tordó darrere, Xisco, Xisco, Xisco. I en Xisco no feia cap. El van trobar per aquell i van arribar a la vez. Feia un valencià director del bany, en sa cadira com li deien aquell domador de l'Àngel Cristo, del Cristo. Així, com sóc jo.
15: Com en el circ.
14: I ell està en sol ginebet, deia, Xisco, dame el ginebet, Xisco, dame el ginebet. Però Xisco és el ginebet en sa mà.
15: Però no volia fer mal a ningú, Xisco.
14: En Xisco no volia fer mal, però com que resulta que havia anat a cercar canvi i li van dir, ara te donen canvi, però te secoa. I ell allò...
15: Ah, no li va anar bé.
14: No li va anar bé. I com que tenia esquizofrènia, no sabia prets les pastilles, va venir aquí en sol ginebet i cap allà.
15: Bé, no va passar res.
14: No va passar res, però...
15: És justo.
14: Justo, però el director va dir, a veure, cridaré la policia, perquè tal, diu... El meu germà li va dir, que aquest lot, que jo tenia 27 o 8 anys, està administrant material perquè no està bé. Té esquizofrènia, m'entens? I això li diu, pot denunciar, però no faran res.
1: Si hi ha carn, no hi ha de faltar el peix, ni les anècdotes, per tant, de les peixateries. Serà aquest el cas de Pescados Marilén o de Peixos Teresa, tots dos establiments de Palma.
16: A mi, personalment, que era ja quan jo duia el negoci íntegro, encara estava amb ma mare, no s'havia jubilat encara, i érem 5 en plantilla. Durant l'època del Covid, me'n record que va ser un boom de feina que no, per mi no ho oblidarem mai. Jo començava a fer feina a les 6 del matí i arribàvem a casa de vés les 11 del vespre. Record que la gent sortia a les 8 en els balcons a aplaudir i va ser un moment molt... Me va fer molta gràcia perquè jo sortia de la rampa del pàrquing en el darrer repart i va coincidir que tothom feia manballet i vaig dir, mira, tots m'aplaudeixen.
17: Pues ara que recordi, no. Divertida... No, perquè mal o menys en sa feina coses molt, molt divertides no te solen passar, però bueno, un pic aquí mos va passar, que goitàvem aquí de fora, aquí a la plaça, i vàrem veure un home que venia de festa i anava tot marejat, tot gat, i se va seure aquí i li van començar a caure els bitllets un dia de vent, i a lo millor se li van escampar 2 o 3 mil euros en bitllets per aquí, i érem tots coint-li bitllets per donar-li aquell home, que anava a fer com els 7 euros, anava ben entabanat, el pobre.
15: Segur que n'hi havia qualcú que se'l també se'ls acordava a la butxaca.
17: Segurament.
1: Finalment, en el calaix de sastre hi ha recollides les anècdotes més divertides i emblemàtiques d'establiments molt diversos. Escoltarem, en aquest cas, els testimonis de Màrmoles Mollà, de Lloseta, de Teixits Estrent, de Palma, de Can Sion, també de Palma, de Joieria Enrique Baifina Segura, de Sa Pobla, d'Esparteria i Calçats Camp Pedro, també de Sa Pobla, Mobles Martorell de Santa Maria, Pins Nadal de Binissalem, Cana Riera de Ciutadella, Marissa de Maó, Faja Reina de Palma, Can Rovira d'Inca i, finalment, i amb això acabarem, Mascotes la Rambla, també de Palma.
18: Ens sorprendien res molt perquè ell, quan va començar la cantera, bueno, ells feien, usaven dinamita. I Espredir, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'Esperadí. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, però el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en el telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a la meva predina i ella cridava des del portal: Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui, com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia, perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé de on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.
19: A mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja dit tot. I ahir, pensant també, és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, el clàssic desfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora no, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir: oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
20: Ah, sí?
19: Sa lota que feia de model per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
20: Increïble, quines coses màgiques.
19: Sí, sí. Aquesta que se pot contar.
21: Tinc una anècdota un poc curiosa, perquè jo he pescat 25 anys de campionat de pesca, i la meva dona, teòricament, a tots els viatges m'acompanyava. I a Portugal, una vegada, ja saps, les dones volen demanar a veure què passa, què no passa. I jo estava pescant, no? I l'organització va i li demana bueno, a veure si sabien a veure jo si anava bé, si no anava bé. Diu: no te preocupes. Ara el que va adelant és Smith, és estrangero. I era jo, perquè a dins el món de la pesca mai me varen dir López ni Andreu, sempre me deien Smith. I entonces és un poc una anècdota i claro, ella va dir: no, aquest és el meu home.
22: Una anècdota en el sentit contrari, que això me va contar amb un pare, que va un client seu va venir a comprar una peça, una pulsera important, bona, però li va dir: no diguis res a la meva dona, perquè no és per la meva dona, és per la segona, diguem. I dic aquí també, i sempre a vegades te conten històries, i som un confessionari, perquè
15: una joia no li compres a qualsevol. No.
22: Clar, i a vegades l'has de feta molt grossa, perquè, bé, a vegades, saps, fas un regalo molt bo perquè l'has feta grossa. No, vull dir que... Però aquesta feta sí que la... Mon pare... Potser la va venir a comprar un moment, li va dir: obrint la tenda, la venc, no... en la tenda oberta, perquè no...
23: Privat.
22: Sí, perquè no te trobes... I antes, els vidres, te'n recordes, que estaven opacos.
23: Sí.
22: Eren translúcidos, sí. No eren transparents.
23: Tant de darrere el mostrador, sí, com la porta, sí, era, no sabia qui havia dins la tenda a comprar.
22: I era com... Segons mon pare, trobava que era com la gent del poble, sempre aquesta... Tots se coneixen... I com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia. Després, l'any 2003, això se va llevar, se va posar transparent, perquè era com un poc fort. Però hi havia qualque joieria a Palma, que també era... Sí,
15: clar, perquè la gent no deia: no, mira, aquesta ha comprat tant... Sí.
22: Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I aquesta, i ara, i saps, i tot es pot. Però bueno.
24: De les primeres vegades que despatxava... me demanaven un xoquins. Nosaltres a Inca, jo som inquera, deim sabatilles de casa. I clar, xoquins, i jo els atreia un altre producte, i el meu home no, de Joana, això no són xoquins aquí, xoquins són les sabatilles de casa que vosaltres deis. mira que estem molt a prop, Inca de la Pobla, però tenen les seves paraules igual que de la mateixa manera que els inqueres tenim les nostres paraules pròpies, no?
0: Un dia va venir un client i era en Toni d'Espandau Ballet.
15: Ah, sí?
0: Aquest sí que va venir aquí un dia a comprar, ens vestim perquè aquest ve molt per el Cudi, dirà el Cudi. I un dia va venir aquí, que te l'he veure, vaig quedar, sí, aquesta dona net, no te tenc. I jo, un parell de dies després, el vaig veure el Cudi.
15: Sí. I li vas demanar una foto?
0: M'ho van fer, sí, foto la tenc. No sé on és, però sé que me l'he fet la foto, sí. I jo, el Cudi també, perquè anava amb el meu fill, i deia, mira, saps en Toni d'Espandaval, que no és aquí, eh?
2: Ara mateix.
3: A què em deia, sí?
2: Ara mateix. Una parella me va deixar un dobbes a deure fa 20 anys.
1: 20 anys del deute?
2: I jo no confiava en això. Mira, i l'anècdota és aquesta, que diu, ara he venut a casa i t'acabaré de pagar el que te dec. I això, però jo, és una anècdota, de dir, jo no confiava mai en aquesta persona. Perquè aquest, també, devia tenir remordiment de perquè m'havia deixat sense pagar, acabar de pagar.
3: Devia ser una quantitat important.
2: Sí, no? Sí. Bueno, important. Fa 20 anys era molt important, perquè teníem homes fent feina i això. Ara no és tant, però en aquella època sí. I ara, i aquesta és l'anècdota que dius... Mira, no confiava.
4: Amb el nom de Nadal és vera que molta gent, molt de visitants, sobretot estrangers, la coneixen Mallorca per tenista, per Rafael Nadal. I molt de turistes, quan venen aquí o en Vint Nadal, demanen si la bodega és d'en Rafael Nadal. Bé, li deien que sí, perquè la bodega és d'en Rafael Nadal, però en Rafael Nadal és mon pare, no en Rafael Nadal és tenista. I qualcun, això sí que ho contaria mon pare, qualcun demana, bé, però per favor, me fas un autògraf o algo que he estat a la bodega d'en Rafael Nadal i me duré i li mostraré els meus amics. Sí, mon pare els dissigna.
5: El que sí me'n record és que com que sàvia, la fundadora, la Joana Riera Begú, era molt bona cuinera, i les dues filles, tant la Nina com la Maria, una altra filla meva, l'ajudaven a despatxar, ella sempre feia menjar. I veguessis que me deien la professora de gent, clients i amics que venien, que fa Joana avui? Tothom cap dins la cuina. I que el cuí fotia el nas dins el menjar i tot. Vull dir que era molt bona cuinera. I potser la Mariola, la reveïneta, ho ha heredat. Vull dir, perquè, ja t'ho dic, cuina molt bé, molt. Jo sàvia no la vaig... Ja era molt jove, potser no la vaig valorar prou, però la neboda cuina molt bé. I la veritat, els clients estan contents. Us ho agraeixen. Això és anècdota, que la cuina, vamos, era com el camarote de los hermanos Marx.
25: Una anècdota, més que res una curiositat, és les maneres de comprar la gent. Antigament aquí, no sé si a Mallorca se fa, però aquí se feia una cosa que es deia un fondo. I s'anava, pues, sa clienta anava depositant unes quantitats de doblers i quan tenia suficient per comprar-se un producte, pues el retirava. O també amb cupons, que s'anaven recuint cupons i també a la final de mes o quan fos, pues tenien un petit obsequi. I eren coses també aquesta relació de confiança de clients de sempre. Bueno, t'ho endús i m'ho vas pagar a poc, o ai, que tinc un aquest mes, me va molt malament, però he de fer un regalet, es fio, el que sigui. Bueno, vinga, pues t'ho endús i ja ho aclarirem. Són cosetes aquestes. Vull dir, com a curiositat, és que a principis de segle, abans de ser comerç, a principis de segle XX, aquí hi havia una xocolateria, en el soterrani, se feia xocolati.
1: Ah, sí? Curiosament.
25: Sí, era l'Arca de Noé, una xocolateria.
26: Per exemple, la primera vegada que varen muntar rebaixes, aquí la gent, hi va haver una que va dir que havia perdut ses...
27: Que havia perdut els nirvis.
26: O sigui, de la nirviada que duia, va dir, he perdut els nirvis, cercant el gènere, perquè no s'havien posat mai rebaixes, i varen posar rebaixes, i diuen que va ser una locura. Clar, i després, quan hi havia lo des Wonderbra, Quan va, se va posar els bundes Wonderbra, nosaltres antes d'obrir ja tenien cua de gent esperant de fora en fila
24: per comprar-se els Wonderbra,
26: que va ser... Varen fer una campanya de màrqueting brutal. Mm. O sigui, pues, coses d'aquestes pues, que, claro, te fa gràcia. I el mateix, pues, ara en fa poc temps, quan varen fer lo dels vales també, pues, exactament el mateix. O sigui, no hi havia bregues aquí de dins, perquè hi havia els vales de bonos, tant del govern com de l'Ajuntament, pues, també no hi havia bregues aquí de dins, perquè nosaltres procuràvem tenir un ordre i anàvem molt bé en crono...
24: Teníem organitzat...
26: Però, bueno, hi havia nervis i gent que esperava antes d'obrir, o sigui, sí, cridades per telèfon, sí.
1: En contaré dues, en diré dues, perquè ara ja no se pot fer això, però, bueno, abans sempre hi havia... Quan començava qualcú nou o qualque puesto, no? Començaves d'aprendís i després anaves pujant o anaves fent feina, no? Jo tenia un companyero meu que era director de banc i quan començava qualcú en el banc, pues sempre me telefonava i me deia, ha començat aquest nou. Bien, entonces enviava i me deia, bueno, m'envia el director de tal banc que està vostès en el compte corrent, estan en descobert i entonces hauria de cobrir perquè, i bueno, i jo li deia, no, dos bes, no tenim dos bes, bueno, si te'n val dur mercancia, pues te'n pot dur. Bé, vaig i anava, tornava, aquell li deia que sí, bueno, i el pobre amb una carreta li agafaven pots, crec que ell també pesaven 35 quilos i la millor ni feien transportar 20 o 25 o 20 que se cansava, pobre el lot, i era senet de tot que fèiem. Ara, pues, lògicament, aquestes bromes s'ha d'anar un poc alerta quan se fas. I després, a nivell de feina, a nivell de tenda, pues, un dia que estava, era un dijous, per cert, i estava aquí fent feina, tranquil, i va entrar una senyora i em diu, usted tiene... este pegamento que pega con una gotita. Sí, pues me puede vender un tubo. Sí, le va a dar un tubo. Y me diu, ¿qué me podría dejar emplear el baño? Dic, vale, sí, vaya usted. I quan va sortir, això ja me picava, m'estranyava, no?, perquè se'n va dur el tubo a dins el baño. I li dic, perdone, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué? Diu, no, diu, es que tengo que ir a una comida, diu, y ahora con el pegamento me he pegado los dientes postizos que lleva. Y yo, dic, pero señora, dije esto, no se lo va a despegar ni dentro de 2 setmanes. I bueno, i com això hi hauria moltes més anècdotes, però bueno, això són dues que record més ara d'aquest moment.
6: Té un germà que és millor que ella, i per germà, vamos, vaig romper aigües inclús a la tenda. I la Malena, que era la meva jefa, em va dir, tira, dic, no, que encara no me fa mal, eh? Diu, vinga, tira, que tindràs infant aquí de dins. O sigui que sí, ells han estat quasi nascuts aquí de dins.
7: I de tres ràdios, participació. En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: I així, amb les anècdotes dels darrers mesos, acomiadam l'edició número 100 del programa, un luxe sens dubte haver-hi arribat. Ha estat gràcies a moltes persones, els emblemàtics per obrir-nos les portes de casa seva, a l'audiència per fer-nos costat cada setmana, també a l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern i, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals d'aquesta casa. En aquest cas, en Xavi Oliver a les tasques de producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa al control de so, en Joan Trias a l'assessoria musical i na Poloni Huguet a documentació. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa, les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada, avui amb tot el raonament, per molts anys, de Gertrudis.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. S'incrementa el nombre de vehicles electrificats a les Balears. De fet, ja suposen el 15% del parc mòbil i s'incrementen també els punts de recàrrega, però amb condicions que cal explicar. En aquests moments hi ha 1.150 estacions operatives arreu de l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes. Per què? Perquè, tot i que inicialment eren gratuïts, cada punt de recàrrega costa als ajuntaments prop de 1.000 euros al mes i són els consistoris els que tenen les competències per decidir si ho repercuteixen o no en els usuaris. De fet, sense anar més enfora, Felanitx ha començat a cobrar aquest cap de setmana per cada una de les 20 estacions de recàrrega elèctrica que tenen. Val a dir que pròximament hi haurà a les Illes 260 punts més que a hores d'ara, tot i estar instal·lades, encara no estan operatius. Titulars. Desaparegut a Eivissa un home de 82 anys que pateix Alzheimer. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Va ser vist per darrera vegada divendres a la finca Can Taronges de Sant Joan. Nom? Antoni Escandell, és de complexió prima, té els cabells blancs i duia texans i una camiseta blanca.
0: Els bombers de Mallorca treballen en l'extinció d'un incendi a la planta de residus de Màquina Solar de Porreres.
2: El foc està controlat i roman actiu des de les 2 de la matinada.
0: Pel que fa als incendis de la península Càceres, l'incendi de Casas de Millán continua avançant cap a l'estabilització després d'una nit complicada pel vent.
2: L'incendi de Burgondo, Àvila, es manté a nivell 2 d'emergència després que aquesta matinada s'hagin registrat 3 rebrots que, segons les primeres investigacions, podrien ser intencionats.
0: En cultura, l'Atlàntida Filmfest s'acomiada en unes hores amb la presència de la reina a la gala de clausura.
2: I amb la presència també de noms tan rellevants al cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes de El ser querido, i amb els que han pogut parlar i escoltarem al final d'aquest informatiu.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca apura la seva preparació de cara al pla fort de la pretemporada en la disputa d'un Ciutat de Palma de Lurça per la presència del doble campió d'Europa, el PSG. Tot un partidàs que jugarà dimecres que ve. Per altra banda, un dels jugadors que ha sonat amb força per reforçar el mig camp vermell, Miquel Vesga, de l'Atlètic Club de Bilbao, finalment fitxa per l'Almeria, rival directe del Mallorca en la lluita per l'accés.
0: Pel que fa al temps, el nord i nord-est de Mallorca es troben a vista taronja per altes temperatures. L'avís és groc a l'interior i a tota Menorca. El risc d'incendi forestal és extrem a gairebé totes les Balears i està prohibit fer qualsevol tipus de foc, tot i que estigués autoritzat prèviament. La previsió, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam que sigui la jornada més calorosa de la setmana a les Illes. La temperatura mínima ha pujat i aquesta matinada hem registrat valors superiors als 21 i 22 graus arreu de l'arxipèlag, amb un augment de les nits tòrrides que ens han deixat registres pròxims als 27 graus tant al Port de Soia com també a Cap de Pere. Pel que fa a la màxima, avui es recuperarà al nord de les Illes, on es preveu que es concentrin els valors més elevats a causa del vent que bufa fluix, però ho fa de component sud, esperant puntes d'entre 38 i 40 graus en el cas de Mallorca, entre 36 i 38 graus a Menorca i al voltant dels 35 en el cas de les Pitiuses. Per aquest motiu es recupera la vista taronja per calor al nord de Mallorca. La situació marítima continuarà tranquil·la, tot i que no es descarta que pugui aparèixer qualque redol de maror entre les costes de Mallorca i de Menorca a darrera hora de la jornada, amb un cel que es mantindrà estirat amb la presència de la pols en suspensió. Demà continuarem amb una situació molt semblant a la d'avui, encara que s'espera una lleugera baixada del termòmetre al nord i al ponent de Mallorca i de Menorca. Les màximes quedaran una mica més frenades que les d'avui, entre els 34 i els 38 graus a l'interior de Mallorca i per davall dels 35 tant a Menorca com també a les Pitiuses, amb un vent que continuarà bufant fluix i ho farà del sud i sud-oest. En definitiva, acabam la setmana i començam la següent amb temperatures elevades i avisos actius per calor.
0: Gràcies, Margalida. 2:04. Lluís Menéndez, al control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Els vehicles electrificats ja representen fins al 15% del parc mòbil de les Balears. Són tots aquells endollables o híbrids que necessiten d'un punt de recàrrega de les bateries per poder funcionar. La xarxa pública disposa ara mateix de 1.150 estacions operatives repartides arreu de l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes, segons dades de la Conselleria d'Energia. A la resta s'ha de pagar i des d'aquest cap de setmana se'n sumen una vintena més ubicades a Felanitx, que estrena l'ordenança reguladora d'aquest servei.
2: És el darrer ajuntament que posa en marxa la regulació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics després de ser aprovat en el ple municipal de juny. La decisió es pren per pal·liar la despesa que suposa, com explica Jaume Ferriol, president de la FELIP, que és la Federació de Consistoris.
5: I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, pues són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar, doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de tres també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
2: Així, l'usuari ha de pagar el preu públic establert de 25 cèntims d'euro per quilowatt consumit. Es fa amb l'aplicació digital Melip, que també estableix un temps màxim de 4 hores per garantir un correcte ús i una rotació eficaç de vehicles perquè tothom hi tingui accés. Qui es passi d'aquest temps, o l'ús i com a estacionament permanent, serà sancionat amb multes de fins a 500 euros. Ho explica Sebastià Trobert, regidor de Policia de Felanitx.
6: En el moment que tu has acabat la carga i has passat d'aquest temps, el policia o la gent que passi per allà veurà que aquest vehicle ha passat les 4 hores i és sancionable. S'ha de deixar l'espai lliure perquè un altre vehicle pugui estacionar-se i carregar.
2: Felanitx compta ara mateix amb 18 instal·lacions en funcionament repartides en els diferents nuclis urbans i ja en preveuen de nous per l'alça en la demanda.
6: Cada vegada hi ha més presència i l'únic que falta d'això, pues, que els ajuntaments i per part del govern i això, pues, donen més facilitat a que hi pugui haver més punt de càrrega i això. I nosaltres, en aquest moment, cada pic que se fa una reforma o un aparcament, això sempre procuram sempre deixar un espai per posar el punt de recàrrega.
2: Amb tot, la FELIP apunta que encara són insuficients els carregadors que es troben arreu de l'arxipèlag, sobretot en nuclis poblacionals més densos, com ara Palma.
5: Depèn el lloc. I, a més, en les ajudes i en la publicitat, per dir-ho de qualque manera, que se fa en els particulars perquè comprin cotxes elèctrics. Però després, si mires zones un poble petit, si poses 5 o 6 punts, basten, però després te'n vas a Palma i no en trobes. També dic, s'estan traient subvencions contínuament pels ajuntaments per posar més punts de recàrrega. Per tant, a poc, jo crec que s'aniran posant.
2: De fet, està previst que la infraestructura pública s'ampliï amb la posada en marxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics que encara romanen inoperatius, que són prop de 260.
0: Seguim parlant d'energies renovables, perquè la convocatòria de subvencions per instal·lacions fotovoltaiques ha disparat a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars. Els 2 milions d'euros provinents dels fons europeus han quedat curts per l'allau de peticions i per aquest motiu el govern ha gestionat una ampliació de 5 milions més dels mateixos fons FEDER, a més de destinar altres 3 milions propis provinents del fons d'insularitat. D'aquesta manera s'han repartit 10 milions entre els 1.280 expedients acceptats.
2: L'import atorgat mitjà és de 7.600 euros, si bé hem de dir hi ha projectes que rebran fins a 15.600 euros. Això suposa que alguns beneficiaris d'aquesta subvenció tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Vives, el director general d'Economia Circular.
7: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores. Y han instalado nuevas placas, pero la mediana, ¿no?, y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no?, a este empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
0: Una vegada aprovades les ajudes, els particulars tenen fins a finals d'octubre per executar la instal·lació. Aquest termini ha generat un increment de feina considerable en les empreses dedicades al sector fotovoltaic.
2: Neus Sastre, vicepresidenta de CINEM, que és l'Associació d'Empreses Instal·ladores de Balears, explica que la gent s'ha acostumat a esperar que hi hagi subvencions per fer les instal·lacions.
8: la gent espera tenir aquesta subvenció per poder fer les actuacions. Per tant, quan surten les subvencions sempre es nota amb un pic de feina bastant gran comparat amb quan no hi ha subvencions actives. Sempre es reactiven el mercat, tant per posar bateries com per posar panells.
2: Algunes empreses comencen a tenir una llista d'espera important i reconeixen que falten treballadors qualificats. A banda de les ajudes Fotopart 2026, el govern ha obert el termini per acollir-se a les subvencions Factor 26, també dirigides al sector de les renovables.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Dues i deu minuts. Ànimes, un avís per desaparició a Eivissa. Es tracta d'un home de 82 anys i que pateix Alzheimer. El cerquen des del passat divendres, quan va ser vist per darrera vegada a la finca Can Taronges de Sant Joan.
2: Es tracta d'Antonio Escandell, és de complexió prima i té els cabells blancs. En el moment de la desaparició vestia calçons texans i camiseta blanca. L'operatiu de recerca continua en marxa, segons informen SOS Desapareguts i Emergències a les xarxes socials, i demanen col·laboració ciutadana. Si en teniu cap informació, podeu telefonar a l'1-2.
0: És notícia avui també un incendi a la planta de compostatge de Maquinsolar Porreres. Ha començat al voltant de les 2 de la matinada i ha estat necessària l'actuació dels bombers dels parcs de Llucmajor i Felanitx i un sergent per extingir-lo.
2: L'incendi ja està controlat, però els bombers continuen refrescant el terreny per evitar que revifi. La gran quantitat de material, molt de plàstic sobretot, també la calor i la humitat haurien pogut fer-se les causes del foc que encara s'investiguen. És el segon incendi d'aquest tipus en manco d'un mes després del succeït a la planta de Llucmajor.
0: I la situació dels principals incendis forestals a la península evoluciona en general de manera favorable, tot i que els equips d'emergència mantenen la màxima prudència. A Cáceres, l'incendi de Casas de Millán continua avançant cap a l'estabilització després d'una nit complicada pel vent. El 70% del foc ja està perimetrat.
2: Les autoritats han autoritzat el retorn de la majoria dels 800 veïnats evacuats, encara que es manté el confinament temporal fins al manco a les 2 del migdia. En aquesta hora, de fet, s'ha convocat una reunió de l'operatiu d'emergència que valorar la situació d'un foc que ja afecta unes 1.500 hectàrees. A més, s'investiga un nou focus detectat aquesta matinada que podria haver estat provocat. Abel Bautista és el vicepresident de la Junta d'Extremadura.
9: En estos momentos está en vías de estabilización, que hay un 70% perimetrado, el resto es por cuestión del propio terreno, de pedregoso, y por tanto hay que seguir trabajándolo. Se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe, por tanto nos preocupaba mucho esta cuestión. Hemos levantado la evacuación tanto de Grimaldo como Casas de Millán, pero hemos acordado el confinamiento de ambas. Hoy tenemos riesgo muy alto o extremo de incendio.
2: També és positiva l'evolució de l'incendi de Beguellina a Lleó, on les flames han perdut intensitat, s'ha reduït el nivell de gravetat a 1 i els veïnats evacuats ja han pogut tornar a casa seva. Un foc, això sí, continua sent delicat, és el de Burgondo, Ávila, on es manté el nivell 2 d'emergència després que aquesta matinada s'hagin registrat 3 rebrots que, segons les primeres investigacions, podrien ser intencionats. Tot i així, es preveu una jornada tranquil·la de feina. I més enllà dels focs actius, el repte a partir d'ara serà recuperar les grans extensions que s'han calcinat aquests mesos. Precisament, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha desplaçat avui a la Serra Oest de Madrid, afectada pels forts focs de les darreres setmanes. Des d'allà ha volgut destacar que treballaran perquè tot torni a la normalitat.
10: La Sierra Oeste tiene un gran futuro por delante. Vamos a poner en marcha esos planes de recuperación que ya han comenzado. No son promesas, son una realidad. Y para eso sigo animando a todos los que nos estén viendo, turistas, ciudadanos de otros rincones de Madrid y de España, a que vengan a la zona oeste de Madrid, que sigue siendo preciosa y que tiene muchas cosas por hacer.
2: Recordar que el risc d'incendi forestal és avui extrem a gairebé totes les Balears. Així recordeu, es mantenen les prohibicions de fer foc en zones forestals i s'anul·len, per tant, les autoritzacions per a cremes.
1: Informatiu migdia.

0: 2:14 en clau estatal, a Ceuta augmenta a 72 la xifra de persones que han perdut la vida a l'intent d'entrada irregular des del Marroc de dijous passat. L'operatiu per a recuperar els cossos de la mà es manté, mentre avui encara ha arribat alguna persona nedant a la platja de Tarajal.
1: Tot i que la gran majoria de les gairebé 60.000 persones que arribaren a la costa espanyola ja haurien retornat al país d'origen, es manté l'operatiu especial de vigilància. Són prop de 3.000 agents dels cossos de seguretat desplegats a la ciutat, que presenta ja certa normalitat en comerços oberts i vianants passejant. El delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes.
2: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
1: També ha negat que el govern central o cap institució espanyola tingués coneixement previ de la convocatòria d'aquest intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir en un futur. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció.
0: Una afirmació que nega el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, rebutja que Ceuta hagi tornat a la normalitat perquè encara hi ha milers de migrants, ha dit, amagats als carrers.
1: A més, considera que el govern espanyol ha mostrat la seva vulnerabilitat i incompetència en la gestió d'aquest episodi. En el mateix sentit, el líder de Vox, Santiago Abascal, reclama amb mesures urgents i contundents per defensar el territori. Ho ha dit en una visita a Ceuta.
3: Y lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria.
1: En aquest sentit, tant PP com Vox sol·liciten l'ajuda de la Unió Europea per una revisió de la política migratòria. Recordem que està convocada per dimarts que ve una reunió dels ministres d'Interior dels 27 per abordar l'evolució d'aquest episodi. Una petició feta tant pel president central Pedro Sánchez com per 22 països socis que apunten a la política de regulació de la migració espanyola com a factor causant de la crisi per suposar un efecte crida.

0: L'Atlàntida Filmfest viu les seves darreres hores i ho fa amb l'equip del Ser Querido, que es projectarà nit a la gala de clausura com absoluts protagonistes. Javier Bardem, Victoria Luengo, però també el director Rodrigo Sorogoyen, la guionista Isabel Peña, tots, en definitiva, han passat pels micròfons d'aquesta casa. Sandra Martínez ha parlat amb ells. Bon dia.
1: Bon dia. Han dit moltes coses, ens han fet també alguna confessió, com la de Victoria Luengo, impressionada, ens ha dit, quan va saber que compartiria protagonisme al film amb Javier Bardem.
2: Em va impressionar més la seva aparició al joc que el fet de rodar amb el Rodrigo i tal, perquè al final, doncs, per mi era una persona que al primer moment, doncs, és una persona que t'imposa molt, no? Que ha sigut una persona que jo he admirat sempre moltíssim i era un referent per mi. Aleshores, de cop te'l posen davant i dius, a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
1: Floretes que li retornava Bardem, qui assegura ja va veure que la química amb Luengo seria bona a la primera escena.
3: En el momento que hicimos esa escena, pues yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso, iba a ser algo creativo, iba a ser algo donde está incluida la libertad, el juego, el riesgo, el humor también.
1: Una primera escena amb l'estil referencial, podríem dir, del cinema de Sorogoyen, el retrobament d'un pare i una filla després d'anys de desencontres que, per donar-li més credibilitat, el director va fer rodar el primer dia i quan els actors pràcticament ni es coneixien. Una aposta que reconeix, li va sortir bé.
4: Era un espectáculo ver a dos actores entregados de esa manera, lanzados casi sin paracaídas a ese reto.
1: Tot això, com dèiem, el Ser Querido, avui al plat

0: històric i mesures extraordinàries. Cristina Tomàs, com han anat aquestes novetats?
1: Sí, ha estat, podríem dir, un jaleo inèdit. Estava previst com cada any que comencés a les 12 del migdia, però dos dies abans de les festes, la Junta de Caixers va decidir avançar la festa dues hores i finalment ha començat poc després de les 10 del matí, tot per adaptar els cavalls i els caixers a aquestes altes temperatures i evitar sortir durant les hores de més calor. Aquesta, però, no ha estat l'única decisió per protegir cavalls i assistents. També s'ha fet una volta menys. La missa s'ha traslladat després del jaleo i es migjorn a un plert de tendals pràcticament tot el poble per tenir més ombra, també de beuradors i una màniga d'aigua per refrescar els animals. Un jaleo que aquest diumenge es migjorn ha anat de dalt de tot i unes mesures, com dèiem, extraordinàries per protegir tota la qualcada i que han agraït caixers, assistents i de ben segur també els cavalls i qui sap si aquestes decisions marcaran un abans i un després a les festes de Menorca i altres municipis decideixen sumar-se a la iniciativa.
2: Ja era hora que que l'Ajuntament fes el pas. Trob que més ajuntaments s'haurien de sumar.
3: Ja tenen els temps, el que han de fer tots.
4: És molt agradable, ja t'he dit, ja se fa, és migjorn, i jo estic molt contenta que s'hagi recuperat.
2: Els cavalls estan molt cuidats, però la calor és igual per tothom.
5: Al final, la plaça està plena igualment.
6: I ells també ho disfruten molt més.
0: Gràcies, Cristina. I els participants de la 52a edició de la Marxa d'Esguella Lluc a peu han arribat avui de matí al santuari després de recórrer 48 quilòmetres. La marxa va començar nit a les 11 des de la plaça d'Esguell de Palma i també ha comptat amb la sortida reduïda des d'Inca i altres municipis que formen part del recorregut.
7: Gairebé 7.000 participants, apunta l'organització, ha plegat aquesta edició, que han pogut recollir el títol a l'arribada i han disposat de transport gratuït per després tornar a casa. El cansament ha estat evident, però també la satisfacció d'haver complert una fita ja convertida en tradició estiuenca.
8: Bueno, nosaltres enguany venim de Lloseta, superbé, ja fa 2 o 3 anys que l'hem fet de Palma, i bé, cansats, però se repite.
9: Jo porto ja no sé com cada any, ben cada any, i són tots 4 de Menorca, i les experiències la torno cada dia, cada any venim, perquè és fabulós.
10: Lo hemos conseguido.
11: Ya lo hemos conseguido.
12: El cansanci, o sea, supera el fet d'haver arribat i la força de voluntat que han tingut que no es cansanci. Molt contentes.
7: L'organització també fa balanç positiu d'aquesta edició, com diu Francisco Bauzà.
13: Ha anat la cosa molt bé, no hi ha hagut cap incidència, que és l'important. La gent ve que està contenta de la pujada i que per així que repetiran. I enhorabona a tothom.
0: Tot un èxit. Així hem arribat a les 2 i gairebé 23 minuts. Arriben els esports.
14: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
15: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap. Beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
14: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
16: Salutacions, tenc pels esports a IB3 Ràdio. Tres dies de que el Real Mallorca protagonitzi el pla fort de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de categoria. Per la presència del doble campió d'Europa, el PSG, els equips que competiran per l'ascens amb el conjunt vermell continuen fitxant. El darrer cas és l'Almeria, que a les darreres hores ha confirmat el fitxatge per les pròximes tres temporades del migcampista de l'Atlètic Club de Bilbao, Miquel Vesca, un jugador que va estar a l'òrbita del Real Mallorca, en teoria Aritz Aduriz, integrat dins la planta noble del club mallorquinista, ha mogut els fils. Sembla que no ha anat bé el tema i finalment en Vesga s'ha estimat més a firmar per les pròximes tres temporades pel conjunt de l'Almeria, recordant que en Miquel Vesga té ara mateix 33 anys. I un exmallorquinista, Pablo Ramón, jugarà primera amb el Racing de Santander. S'ha dit la passada temporada per l'Espanyol, el mallorquí debutarà primera, si no ha res de nou, amb l'equip càntabre, ja que finalment ha estat traspassat a les pròximes 4 temporades. Dit això, tots centrats, sense cap dubte, en el tram final de la pretemporada amb un Ciutat de Palma.

0: Ma de luxe.
1: Ens enyorau? Torna'm!
2: Bolleria absoluta!
1: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
3: Mare meva, quin vespre!
4: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain. Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
1: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
2: Que repiqui!
0: Més futbol, l'Atleti Balears continua donant molt bones sensacions per temporada. Ahir, 4-1, el segon partit de preparació davant un tercera, el Santanyí, amb triple de Florin Andone, ja recuperat de la seva greu lesió. Malgrat les importants baixes de Moja Keita i Jaume Tobacca, en total, recordem, entre tots dos sumen 29 gols la passada temporada, també Jaume Pol i el porter Paulo García com a baixes significatives al rendiment dels nouvinguts, més el gruix de la plantilla que continua del passat curs, deixa més que satisfet el secretari tècnic del club, Marc Julià.
5: Obviamente sabíamos que iban a tener mucho mercado. Al final han sido cuatro jugadores que pues el Baleares consideraba su bloque que tenía que renovar, pero que ellos han considerado jugar en primera federación. Pero llegan cuatro nuevos con perfiles pues muy trabajados. El Baleares lleva años trabajando en perfiles que pueden apartar lo que necesita esta categoría, que bueno, ya es nuestra tercera temporada, cada año a año vamos aprendiendo.
0: I un apunt de primera federació, l'exdavanter del Real Mallorca, Cedric Domingui, deixa el Nàstic de Tarragona, de Xisco Campos, després de rescindir el seu contracte amb els catalans, que el vinculava per dues temporades més. El passat curs només va marcar dos gols en 35 partits jugats. Després que l'experiència amb Sergio Sevilla no acabés de la millor forma, Handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló duran les rendes d'un equip amb molt de canvis en la configuració de l'estructura d'enguany. D'aquesta forma, els objectius no estan ni molt manco definits. És Juanmi Maura.
6: D'entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados. Si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
0: Una competició que compta amb l'al·licient que es viurà dos derbis davant un nou vingut a la categoria com és Handball Secat La Real.
6: Yo siendo objetivo hubiese preferido un único club unido y básicamente con jugadores de Mallorca, que así se pudiese haber sacado, si hubiera habido un acuerdo entre ambos clubes. Habiendo dos clubes en Primera Nacional, pues vamos a ver, porque al final son dos plantillas, por lo que no siempre se pueden traer jugadores de fuera, por lo tanto habrá más alternativa para los jugadores de Mallorca.
0: En atletisme, Esperança Cladera, juntament amb el Formentera, Marc Escandell, estan seleccionats per l'Europeu de Birmingham. L'atleta de Muro, després de completar un campionat d'Espanya força discret, vol recuperar bones sensacions a terres britàniques.
7: Físicament, la veritat que aquesta temporada d'estiu estic millor que mai. Estic entrenant aquí fent marca personal de la majoria de distàncies que l'any passat no fa. Estaria contenta amb una medalla en el relleu, perquè crec que hi podem estar i crec que són competitives.
0: Perquè en el relleu curt i llarg, masculí i femení, on Espanya s'ha convertit en els darrers anys en una potència mundial, Esperança Cladera serà, sense cap dubte, una dels protagonistes.
7: S'està formant, per vulguis o no, el PNR, que és el Pla Nacional de Relleus. S'està invertint molt de temps, molt de dobbers i pues, molt d'aspectes tècnics per millorar cada relleu. Ens posem una marca, okay, a partir d'aquella marca hem de començar a córrer quan passi la nostra companya. A nivell també de braç hem de posar a certa altura. És molt difícil, però com que és difícil, hi ha més detalls que entren en joc i per això ho practicam més.
0: A més de l'europeu, Cladera té un altre objectiu a mitjà termini entre Sella i Sella.
7: Que el 2028 Los Angeles venen. És un objectiu realista, no crec que sigui cap locura, es veurem molt allà, tant a nivell individual com a nivell d'equip. Seguir entrenant cada dia per arribar a aquest objectiu, Los Angeles 2028, i bueno, mira, se me paren els pols de punta, no m'he de dir-ho.
0: I en pàdel des de Laguna juga la final del Pretoria Premier Padel PU amb la parella formada per Gemma Triay i Delfi Brea, que juguen davant la dupla formada per Clàudia Fernández i Martina Calvo. L'objectiu és sumar el cinquè títol del 2026. De moment, guanyen el primer set per 6-2. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

el de Ciutadella de Menorca, Cris Joanico, i Condemna, una de les cançons del seu darrer treball discogràfic, Rosa Desvents, títol de portada que arranca el viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge durant el capvespre. Presentant les cançons en selecció de continguts i a les mescles, Tito Fuster, disposat a omplir de cançons aquest primer diumenge del mes d'agost. Tornant a la cançó de portada, Condemna, un tema que es centra sobre el desastre humanitari que pateix la població de Gaza. Un tema que combina rock i elements musicals propis de l'Orient Mitjà. I que, a més, Joanico va comptar amb la col·laboració amb el vocalista Yassine Belachens, cantant versos en àrab algerià. Aquests primers 30 minuts les dedicarem a fer un petit monogràfic en aquest treball Rosa Desvents, que Cris Joanico presentarà conjuntament amb la seva banda elèctrica demà dilluns, dia 3 d'agost, en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. Un disc que dedica en els 8 vents del món. Aquesta vida ha comptat amb la col·laboració de Pep Poblet, dedicada en el vent de Xaloc.

Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat amb els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada amb un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. I cadascuna d'aquestes cançons està inspirada amb aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia, des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adú cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.

El bo de Chris Juanico, que presentarà demà dilluns en el Jazz Bar del Port de Ciutadella aquest nou treball que escoltes a Òrbita 3, Rosa Desvents. Una feina discogràfica amb un directe que recupera l'essència del seu primer so, visceral, orgànic i potent, i a més estarà acompanyat de la seva banda de rock, aquestes 8 cançons dedicades en els 8 vents del món. Acabam d'escoltar Només són paraules, dedicada a la tramuntana, amb la col·laboració de Carles Belda. Una més, aquesta va per al vent de Llebeig, Addicció, Chris Juanico.

0: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Ses òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3 amb Tita Fuster.
2: I de 3 ràdio és humor.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
5: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
6: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre o...?
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
11: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
6: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
0: Estàs en òrbita.
12: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
13: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
14: Som en Julià Cornell, d'Ànimos Ferrec.
15: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
16: Què tal, oients d'Òrbita 3, sóc en Fabi de Negra.
0: La música illenca.
15: Aquí, a Òrbita 3.
14: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster. Òrbita 3.

És Cris Joan Iqual, de Ciutadella de Menorca, que protagonitza els primers minuts d'aquest primer Òrbita 3 del mes d'agost. Demà, el Jazz Bar del Port de Ciutadella estarà presentant aquest el seu nou treball discogràfic, Rosa dels Vents, dedicat als 8 vents del món. Aquesta, tot mirant aquest paisatge, dedicada a Gregal, i ha comptat amb la mallorquina Emma de Mar. Escolta'm ara, Perfil Salat, en aquest cas ho dedica al vent de Mestral, amb la col·laboració de Francesc Sans. Amb aquest tema arribarem en el punt horari de les 3. Després de la pausa per al 8 informatiu, recorda que entrarem en sessió de migdiada. Demà dilluns, Cris Joan Iqual presentant Rosa dels Vents en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. Gràcies per orbitar davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Aquesta matinada s'ha registrat un nou accident múltiple a la carretera de Sant Antoni, a Eivissa, amb sis ferits, un d'ells greu. En el sinistre que s'ha produït a l'alçada de Can Guillemó, al voltant de les 2:30, s'han vist implicats 4 cotxes, 3 d'ells taxis. Sembla que en un turisme de gamma alta i matrícula estrangera ha entrat a la carretera en sentit contrari i els altres vehicles no l'han pogut esquivar. Com a resultat, a més de la persona en estat greu, hi ha dos altres que han resultat ferides lleus. Totes tres han estat traslladades a la policlínica del Roser, mentre que tres ferits lleus han estat atesos al mateix lloc dels fets pel 061. I també a Eivissa cerquen un home de 82 anys desaparegut des de divendres. Es tracta d'Antonio Escandell, que pateix Alzheimer, i va ser vist per darrera vegada a la finca de Can Taronges, al municipi de Sant Joan. És de complexió prima, té els cabells blancs, i en el moment de la desaparició duia uns texans i una camiseta blanca. Si teniu cap informació, podeu telefonar al 112. Més temes. Els vehicles electrificats continuen guanyant pes a les Balears i ja representen el 15% del parc mòbil de l'arxipèlag. Actualment hi ha 1.150 punts públics de recàrrega en funcionament, tot i que, segons dades de la Conselleria d'Energia, només 4 de cada 10 són gratuïts. Des d'aquest cap de setmana, Felanit s'afegeix als municipis que regulen aquest servei amb la posada en marxa d'una vintena de punts de càrrega de pagament després de l'aprovació de l'ordenança municipal el passat mes de juny. L'objectiu és ajudar els ajuntaments a assumir el cost que suposa mantenir aquestes infraestructures. Ho explica Jaume Ferriol, president de la Felip.
2: I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, doncs són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar, doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de tres també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
1: Pel que fa als incendis, la situació a la península evoluciona en general de manera favorable, tot i que la prudència continua marcant les tasques d'extinció. Millora la situació a Begallina, allò on s'ha rebaixat el nivell de gravetat i els evacuats ja han pogut tornar a casa seva. El punt més delicat continua sent Burgondo, Ávila, que manté el nivell 2 d'emergència després de detectar-se 3 rebrots que podrien ser intencionats, tot i que la previsió per avui és favorable. A Càceres, el foc de Cases de Millan ja està perimetrat en un 70% i la majoria dels 800 veïnats evacuats han pogut tornar a casa seva, tot i que es manté el confinament temporal mentre s'avalua l'evolució d'un incendi que afecta unes 1.500 hectàrees. A més, s'investiga un nou focus que podria haver estat provocat. Abel Autistas, el vicepresident de la Junta d'Extremadura.
3: En estos momentos está en vías de estabilización, que hay un 70% perimetrado, el resto es por cuestión del propio terreno de Pedregoso y por tanto hay que seguir trabajándolo. Se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe, por tanto nos preocupaba mucho esta cuestión. Hemos levantado la evacuación tanto de Grimaldo como Casas de Millán, pero hemos acordado el confinamiento de ambas. Hoy tenemos riesgo muy alto o extremo de incendio.
1: Recordar que el risc d'incendi forestal també és extrem a gairebé totes les Balears, així recordeu que es mantenen les provisions per fer foc en zones forestals i s'anulen les autoritzacions per a cremes. I per causar també per les altes temperatures, l'avís de l'AEMET és taronja al nord de Mallorca i groc al Pla i a Menorca. Els termòmetres poden arribar als 39 graus. Això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 4 i continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, entram en les sessions de migdiada d'Òrbita 3. Aprofitam per punxar referències musicals menys habituals, com ara ens endinsam en la 32a edició del Mallorca Jazz a Sa Pobla. El proper dilluns 10 d'agost tindrà lloc l'actuació de l'octet musical Blau Salvatge, un projecte cosmopolita liderat per el compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas, que fusionen de manera única el jazz contemporani, la música clàssica i el folklore popular, creant aquest so dinàmic i de caràcter camaleònic. Amb la peça Here, There, No Here, tot just acabam d'encetar aquesta selecció de migdiada presentant les cançons a la selecció de continguts i a les mescles Tito Fuster. Farem un repàs a les propostes per aquest mes d'agost d'aquest Festival Internacional de Jazz a Sa Pobla. Una peça més de Joan Pérez Villegas liderant el seu projecte Blau Salvatge.

aquest poble agrícola del reggae de Mallorca, que es converteix en tot un escenari de la música jazz contemporània, i enguany el festival ret homenatge en el centenari del naixement de Miles Davis. I una altra de les propostes a la vista aquesta mateixa setmana, pròxim dijous, dia 6 d'agost, a Can Verdal, a partir de les 8:30 del capvespre, i seran Goran Levy Quartet.

Així sona el jazz de Goran Levy Quartet, que actuaran aquest proper dijous, dia 6 d'agost, a Can Verdal, a partir de les 8:30 del capvespre, una de les actuacions emmarcada en el Festival Internacional de Jazz, 32a edició, a Sa Pobla, que va arrencar el passat 28 de juliol i es durà a terme fins a aquest proper 20 d'agost. Tota la informació i horaris a mallorcajazzsapobla.com. Una peça més de Goran Levy actuant aquest proper dijous a Can Verdal. Aquesta peça du per títol Songs for Marius.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No!
0: IP3 Ràdio és diversitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Ens enyorau?
2: No!
4: Tornem!
2: Bolleria absoluta!
4: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Mare meva, quin vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
4: Ulala, monagú!
6: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
4: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
2: Que repiquin!
0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: out the boy.
1: Amb un registre vocal brillant, aquesta cantant i presentadora de televisió, la nord-americana Sheena Moses, artista de Los Angeles, que protagonitzarà una de les actuacions de caire internacional del Mallorca Jazz a Pobla 2026. L'actuació de Sheena Moses prevista per aquest proper dimarts, dia 4, a l'espai Can Cirera Prim, a partir de les 10 del vespre. Hem escoltat la peça que du per títol Mad About the Boy, donant pas ara en aquesta Widower.

Així sonen les interpretacions, les produccions creades per aquesta vocalista de Los Angeles, Shaina Moses, que a més també és presentadora de televisió. Una cantant en actiu des de mitjans de la dècada dels anys 90. Poc més de 30 anys avalen la seva carrera mesclant el jazz i el rhythm and blues amb tocs de soul contemporani. La seva música i la seva veu sonarà aquest proper dimarts, dia 4 d'agost, a partir de les 10 del vespre, a Can Cirera Prim, en aquest espai, a Sa Pobla. És una de les actuacions d'aquest Festival Internacional de Jazz que es du a terme en aquesta localitat de Mallorca i es desenvoluparà fins dia 20 d'agost. Shaina Moses actuant aquest proper dimarts. Escolta'm, una peça més de Moses, aquesta du per títol Blame Jerry, amb la col·laboració d'Anthony Marshall i Theo Crocker.

0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
3: Dissabte i diumenge durant el capvespre et proposa aquest viatge per al món musical, on pots escoltar i gaudir de multitud d'estils. Moltes cançons ompliran de ritme i seran part d'aquest mosaic sonor fins a arribar en el punt horari de les 9. Després del butlletí informatiu de les 4, seguim orbitant, disposats a musicalitzar, punxar la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes d'agost i de l'estiu. Serà un plaer compartir cançons i continguts amb tu. I tanca la sessió de migdiada d'aquest 2 d'agost, Shaina Moses, que actua en el Festival Mallorca Jazz a Pobla 2026, aquest proper dimarts, a Can Cirera Prim. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'interès per instal·lar plaques solars a les Balears s'ha disparat arran de la convocatòria d'ajudes públiques. Els 2 milions d'euros inicials procedents dels fons europeus s'han esgotat davant l'allau de sol·licituds i el govern ha ampliat la dotació en 5 milions més de fons FEDER i 3 milions del fons d'insularitat. En total, s'han repartit 10 milions d'euros entre 1.280 expedients aprovats. La subvenció mitjana és de 7.600 euros, tot i que alguns projectes rebran fins a 15.600, fet que permetrà als com beneficiaris assumir només el 20% del cost de la instal·lació. Ho explica Diego Viu, director general d'Economia Circular.
2: Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no? Que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores y han instalado nuevas placas. Pero la mediana, ¿no? Y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no? Hasta empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
1: Més temes. Milers de persones han completat aquest matí la 52a edició de la marxa d'Esguei a Lluc a peu. Els participants han recorregut els 48 quilòmetres que separen Palma del Santuari després de sortir a nit a les 11 de la plaça d'Esguei. També hi ha hagut sortides d'Esdinca i altres municipis del recorregut i tot i que hi havia més de 6.000 inscrits, l'organització destaca que la participació ha estat encara més elevada, ja que molts d'ells no es registren. En arribar a Lluc, els caminants han pogut recollir el diploma acreditatiu i disposar transport gratuït de tornada. El cansament era evident, però també la satisfacció d'haver completat una cita que ja és tota una tradició.
3: Bueno, nosaltres en guany venim de Lloseta, superbé, ja fa 2 o 3 anys que l'hem fet de Palma, i bé, cansats, però se repite.
4: Jo porto ja no sé com cada any, ben cada any, i són tots 4 de Menorca, i les experiències del torn cada dia, cada any venim, perquè és fabulós.
5: Lo hemos conseguido.
6: Ya lo hemos conseguido.
7: El cansanci, o sea, supera el fet d'haver arribat i la força de voluntat que han tingut que no es cansanci. Molt contentes.
1: En clau nacional, a Ceuta continua l'operatiu desplegat després de l'entrada massiva de persones des del Marroc de dijous passat. La xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 72 mentre prossegueixen les tasques de recuperació de cossos a la mà. Aquest diumenge encara s'ha detectat l'arribada d'algunes persones nedant fins a la platja del Tarajal. Tot i això, la majoria de les prop de 60.000 persones que varen accedir a la ciutat ja haurien retornat al Marroc. Ceuta recupera a poc a poc la normalitat amb comerços oberts i carrers transitats, tot i que es manté un dispositiu especial amb prop de 3.000 agents de les forces de seguretat. El delegat del govern, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes per fer front a la situació.
8: Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
1: També ha negat que el govern o cap institució espanyola tingués coneixement previ de la convocatòria d'aquest intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir en un futur. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció. I en clau de servei, recordar també que segueix vigent la vista taronja de l'AEMET per altes temperatures al nord de Mallorca. En el cas del Pla de Mallorca i de Menorca, l'avís és groc amb uns termòmetres que arribaran als 39 graus. També és extrem el risc d'incendi a gairebé totes les illes, així que precaució. Això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 5. Continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

La mescla de pop, electrònica, folklore, fusionat amb ritmes tradicionals i populars i el cançoner d'arrel mallorquí. És el que proposa l'artista valldemosina Júlia Colom en el seu darrer treball discogràfic Paradís, un àlbum que té cançons com ara aquesta T'he cercat, cansada, una nova sessió de la coctelera sonora de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Punxant la banda sonora de l'estiu i d'aquest primer diumenge del mes d'agost, Tito Fuster davant de micròfon, un plaer compartir cançons i continguts amb tu. Si orbites des de Menorca, anunciar-te o recordar-te que Júlia Colom actuarà el proper dimecres 12 d'agost en el cicle de concerts d'estiu en el claustre Amo. Una més de Colom, aquesta cançó du per títol Sa nit i es dia.

Hola a tothom, jo sóc la Júlia Colom. Durant el cap de setmana me trobareu orbitant a Òrbita 3 d'IB3 Ràdio. Espero que m'acompanyeu i que vos agradi el viatge. The Fem

0: L'artista valldemosina Júlia Colom, que actuarà dia 12 d'agost en el claustre a Mahó, Menorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I més actuacions en aquest espai cultural que dinamitza les nits d'estiu a Mahó. En el claustre, aquest proper divendres, dia 7 d'agost, actuarà Queralt Lahoz, la vocalista i compositora de Santa Coloma, Barcelona, que mescla la tradició flamenca i la música hip-hop. Ho fa amb un missatge reivindicatiu fusionat amb poesia. Escoltam la cançó Línia 18. Camino.

0: Varietat musical i fusions sonen al llarg del nostre recorregut sonor dissabte i diumenge durant el capvespre quan orbitam la galàxia musical. Hem escoltat la vocalista que era Laoz i la seva mescladissa de flamenc, hip-hop, electrònica, amb poesia i missatge reivindicatiu. Actuarà aquest proper divendres, dia 7 d'agost, en el claustre de Mahó a Menorca. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i en la tornada, la protagonista Buica. Aquesta artistassa en mayúscules actua aquest proper dimarts, dia 4, a Ciutadella de Menorca.
1: Òrbita, Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: TV3 Ràdio Osc, actualitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Ens enyorau? Ah! Tornem!
4: Bolleria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
5: Mare meva, quin vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
7: Ulala, monagur, bají,
6: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
8: Que repiquin!
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Tot un clàssicàs del repertori de Buica, jodida però contenta. Artistassa de caire internacional, guanyadora d'un Latin Grammy, vocalista, compositora, productora i poeta, reconeguda per la seva veu intensa i un estil musical inclassificable que travessa gèneres i cultures. Coneguda com la veu de la llibertat o la perla negra de la música. Ha col·laborat amb figures tan rellevants com ara Carlos Santana, Anushka Shankar, Seal o Pedro Almodóvar. La seva trajectòria fusiona flamenc, jazz, soul, música africana i electrònica en un llenguatge profundament personal. Buica actua aquest dimarts en el festival Pedra Viva a Ciutadella a partir de les 9 de vespre. L'actuació es durà a terme a l'espai Mallaui. Propers minuts recordarem part de la discografia de Buica, com ara una de les cançons d'aquella primera etapa fusionant el flamenc, soul, funky i una pinzellada de ritme electrònic. Échate a mi vera.

suggerents fusions musicals amb ritme afro i essència africana. Acabam d'escoltar New Afro Spanish Generation, es Buica, que protagonitza aquests minuts d'Òrbita 3 a motiu de la seva actuació, que és proper dimarts, dia 4 d'agost, a partir de les 9 del vespre, a l'Espai Mayawi, en el cicle Festival Pedra Viva a Menorca. Cantant nascuda a Palma el maig de 1972, la passada primavera, va fer 54 anys, d'origen africana, de Guinea Equatorial. Cantant i compositora en actiu des de fa ja 26 anys, començant la seva carrera cap allà l'any 2000. Una altra de les cançons d'aquella primera etapa de Buica, Little Freak Girl. Després farem una pausa i abans d'arribar a les 5 escoltarem la seva vessant més electrònica, col·laborant amb el DJ i productor Kiko Navarro. Primer arriba aquesta Little Freak Girl, Buica.

0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tita Fuster.

Afro House i ritme africà en aquesta El Silencio que acabam d'escoltar, la compositora, poeta i cantant Buica i el DJ i productor mallorquí Kiko Navarro des de fa molts anys ofereixen aquestes sucoses produccions. Abans de la pausa han sonat algunes de les cançons més representatives de la carrera de Buica, artista de caire internacional que actua aquest proper dimarts a l'Espai Mayawi de Ciutadella, actuació marcada en el Festival Pedra Viva de Menorca. Buica que oferirà un concert ben segur de gran força emocional i espiritual. Arribarem en el punt horari de les 5 amb una producció més de Buica i el DJ Kiko Navarro, aquesta Mama Colin. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Davant de micròfon, Tito Fuster. Després de la pausa per al bulletí informatiu, seguim orbitant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. La Unió de Socorristes manté la vaga prevista pels pròxims dies 10, 11 i 12 d'agost, aquest darrer coincidint amb la data de l'eclipsi. Després d'una reunió amb l'Ajuntament de Palma i l'empresa Divendres Altamib, que va finalitzar sense acord, denuncien la falta de compromís d'ambdós per resoldre les mancances que diverses platges de Palma, diuen, arrosseguen des de l'inici de la temporada, el mes de març. Ara, començat l'agost, continuen en les seves reivindicacions per tal de garantir la seguretat a les platges. Julián Delgado és el portaveu de l'Unió de Socorristas.
2: Lamentablemente sigue habiendo falta de infraestructuras básicas para los trabajadores y para los usuarios. No hay baños públicos, por ejemplo, en la playa de Cala Estancia. Lo único que existe en esta playa es la torre de vigilancia y falta el puesto de primeros auxilios, las pasarelas para las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa como todos, el baño adaptado, que también por ley universal debería de estar, así que sigue habiendo discriminación hacia este colectivo.
1: També denuncien que a la platja de Palma, per exemple, no existeixen unes boies adequades que delimitin la zona de bany, en la qual cosa existeix el risc que embarcacions puguin arribar a topar amb els banyistes. I les altes temperatures han marcat enguany les festes de Sant Cristòfor de Ses Corregudes a mitjorn gran. Per primera vegada, el tradicional jaleo s'ha avançat dues hores i ha començat poc després, de les 10 del matí en lloc de les 12, per evitar les hores de més calor i protegir tant els cavalls com els caixers. La decisió es va prendre dos dies abans de les festes per part de la Junta de Caixers i ha estat ben rebuda pels veïnats, que valoren positivament el canvi d'horari.
3: Ja era hora que qualque ajuntament fegués el pas. Trob que més ajuntaments s'haurien de sumar.
4: Ja tenen el temps, és que el que han de fer tots.
5: És molt agradable, ja t'he dit, ja se fa, és mitjorn, i jo estic molt contenta que s'hagi recuperat.
3: Els cavalls estan molt cuidats, però la calor és igual per tothom.
6: Al final la plaça està plena igualment.
7: I ells també ho disfruten molt més.
1: També s'ha fet una volta menys, la missa s'ha traslladat després del jaleo, i és mitjorn, no? Omplert de tendals pràcticament tot el poble per tenir més ombra a veuradors i una mànega per refrescar els animals. Més temes. Els vehicles electrificats ja representen el 15% del parc mòbil de les Balears i la xarxa de recàrrega continua ampliant-se. Actualment hi ha 1.150 punts públics en funcionament, tot i que només 4 de cada 10 són gratuïts, segons la Conselleria d'Energia. Des de que aquesta setmana Felanit s'incorpora una vintena de punts de recàrrega de pagament després d'aprovar la regulació del servei. L'objectiu és compensar el cost que suposa per als ajuntaments mantenir aquestes infraestructures. Ho explica Jaume Ferriol, president de la Felip.
8: I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'Ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, pues són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de 3 també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
1: En clau internacional, almenys 3 persones han mort i una vintena han resultat ferides a l'atemptat en un cèntric restaurant de Moscou. L'explosió va ser provocada per una bomba casolana que portava una dona que va intentar introduir l'artefacte a l'establiment. Segons fonts de la investigació, l'objectiu era el comandant en cap de les forces aeroespacials russes que estava celebrant el seu 55 aniversari en aquest restaurant. A l'esdeveniment hi van assistir els càrrecs de l'exèrcit, del Ministeri de Defensa, parlamentaris i funcionaris del govern. I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 6. Continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

El so nostàlgic d'aquestes perles musicals oldies de tots els temps i tendències que ens agrada recordar i punxar en format vinil quan orbitam. Ho feim durant el cap de setmana, dissabte i diumenge cap vespre, aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, punxant des de la cabina, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, rep una cordial salutació de Tito Fuster aquí en els estudis centrals de la Ràdio Autonòmica a Palma. Tot just hem recordat aquesta Don't Go, el tema més popular del duet britànic de synth-pop Yazoo, projecte que va tenir la seva repercussió i èxit comercial a principis dels anys 80, amb la característica mescla d'aquest pop electrònic, el synth-pop i els nous ritmes de la New Wave tan propis de l'època. Aquesta propera sessió transitarem per al so dels anys 80, escoltarem les cançons originals i genuïnes i les càlides i dolces adaptacions del projecte francès Nouvelle Vague. Arriba la seva versió de Don't Go.

són les delicadeses musicals d'Òrbita 3, com ara Heart of Glass. Fa uns instants escoltàvem l'original, la mítica, de Blondie, el grup de Nova York, abanderats del so New Wave de finals dels anys 70, en el seu aclamat àlbum Parallel Lines. Arribaven al número 1 de les llistes a Nord-Amèrica i a Regne Unit amb el clàssic Heart of Glass, que s'ha convertit en tot un himne de la banda, escrita per Chris Stein i la líder i vocalista de Blondie, Debbie Harry. Una peça que realment va aconseguir una revolució sonora al productor Mike Chapman, que va ajudar a transformar el tema integrant caixes de ritmes, els sintetitzadors novedosos de l'època, d'aquella New Wave, afegint seqüenciadors i creant una fusió pionera entre punk, New Wave i disco music. I tot just acabam d'escoltar aquest gran clàssic versionat per al col·lectiu francès Nouvelle Vague, un projecte creat per dos arranjadors i productors, Mark Collin i Olivier Libaux, fent referència en aquella onada, en aquella sèrie de cineastes francesos de finals de la dècada dels anys 50, així anomenen el seu projecte, que mescla lounge music, tocs de bossa nova brasileira, ritmes reposats, càlids i suaus, i versions enriquides

Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

un d'aquests temes que pots escoltar una i mil vegades i sempre sona brutal. Blue Monday, del combo de Manchester, New Order. Gran single que editaven l'any 1983, convertit en el maxi senzill de 12 polzades més venut de la història de la música, creant un pont definitiu entre el post-punk i la música electrònica de ball. Una autèntica obra mestra. I ara baixam el compàs, el tempo musical, la intensitat per reconvertir aquest clàssic immortal en un cover suau i calmat, la reciclada Blue Monday per als francesos Nouvelle Vague.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs

Seguim navegant per el so dels anys 80. Són els britànics de Depeche Mode i la seva històrica Never Let Me Down Again. Una cançó creada per al principal compositor del projecte, el teclista i guitarrista Martin Ligor, que tot just fa uns dies ha celebrat el seu 65è aniversari. Escoltam la versió de Nouvelle Vague, que de fet és una de les novetats del projecte francès que tot just acaba de llançar aquest tema reciclat. En aquesta ocasió ha comptat amb la vocalista Flavia Coelho.

Enjoy the Silence, himne en majúscules dels Depeche Mode, un tema que publicaven l'any 1990, gaudeix del silenci. Una vegada més, amb la composició del teclista Martin Gore, el britànic que tot just acaba de celebrar 65 anys. I una altra de les novetats de Nouveau Vague, ja populars per les seves versions dels clàssics, del pop, del rock, del punk, de la new wave, dels anys 70, 80 i 90, amb aquests covers suaus i calmats. I per aquesta Enjoy the Silence ha comptat amb la vocalista Sky Edwards, de Morshiva i Larry Love. Thank you.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: IB3 Ràdio és música. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai, ai,
3: ai. Dissabte i diumenge cap vespre, punxat la banda sonora de l'estiu. Seguirem musicalitzant aquest primer diumenge del mes fins arribant al punt horari de les 9. Primer arriben els serveis informatius de la casa, 4 minuts d'informacions, posa'm el dia, i després seguim orbitant. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, compte enrere, perquè a les 7 comenci el tradicional simulacre de moros i cristians de Pollença, la cita que commemora la batalla de l'any 1550. Les tropes turques, liderades per Dragut, ja han desembarcat a l'illa i avancen cap a Pollença, on li esperaran les tropes liderades per Joan Mas, que serà l'encarregat de fer el tradicional crit implorant a la Mare de Déu dels Àngels. Enguany, encarregat de representar Joan Mas és el pollencí Daniel Pérez, que viu així els moments previs a l'inici de la batalla.
2: Crec que estic massa tranquil. Ara quan entren ja suposo que serà una altra cosa, però amb moltes llanes. Jo tinc un parell de la fila de la barrera que he dit que duia en barra. És veritat que després la poden deixar per tenir més ajuda, però que el carrer major estigui ple de barres. I a més he dit a la gent que sé que estarà per el carrer major, a l'Almoina, per la Font, que intentin dur barra. Ja veurem a menys si s'aconsegueix o no, però l'objectiu que quedi guapo.
1: Un simulacre que podreu seguir en directe per IB3 Televisió. I més temes, la Unió de Socorristes manté la vaga, convocada per els dies 10, 11 i 12 d'agost, coincidint aquest darrer amb el dia de l'eclipsi. Les negociacions entre els representants dels treballadors, l'Ajuntament de Palma i l'empresa han acabat sense acord després de la reunió celebrada divendres al Tàmit. Els socorristes denuncien la manca de compromís per resoldre les deficiències que asseguren arrosseguen diverses platges de Palma des de l'inici de la temporada. Per això mantenen les mobilitzacions i reclamen millores per garantir la seguretat dels banyistes. Ho explica Julián Delgado, portavoz de Unidos Socorristas.
3: Lamentablemente sigue habiendo falta de infraestructuras básicas para los trabajadores y para los usuarios. No hay baños públicos, por ejemplo, en la playa de Calestancia. Lo único que existe en esta playa es la torre de vigilancia y falta el puesto de primeros auxilios, las pasarelas para las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa como todos, el baño adaptado, que también por ley universal debería de estar, así que sigue habiendo discriminación hacia este colectivo.
1: Entre les mancances denuncien que a la platja de Palma encara no hi ha un sistema adequat de boies per delimitar la zona de bany, fet que, segons s'adverteixen, incrementa el risc que les embarcacions puguin acostar-se massa als banyistes. I seguim. La universitat s'ha tancat com a ascensor social per als estudiants balears, però continua obrint oportunitats als nous residents de les illes. Tot i que la UIB ha passat uns 14.000 estudiants fa 20 anys, a prop de 11.000. El curs passat, el pes de l'alumnat estranger no ha deixat de créixer. Si aleshores representava només el 3% dels matriculats, ara ja supera el 10% amb prop de 1.300 estudiants procedents de més de 20 països. Encara és una xifra inferior al pes de la població estrangera resident a les Balears, que supera el 20%. Però la tendència continua a l'alça. Cristina Moreno és la vicerectora d'estudiants de la UIB.
4: Quan ells anaven pujant, primer que nosaltres veiem estudiants racialitzats, no? de diferents, però també ginatges, no? I anaven sentint ginatges catalans, ginatges castellans, ginatges àrabs, i aquesta diversitat a mi, la veritat, m'ho feia estar superorgullosa.
1: En l'àmbit internacional continuen els bombardejos sobre la Franja de Gaza. Almenys 12 palestins, entre ells un menor d'edat, han mort en una nova onada d'atacs israelians. Les autoritats gazianes asseguren que des de l'entrada en vigor de l'acord assolit l'octubre del 2025 han mort 1.202 persones i més de 4.000 han resultat ferides. En conjunt, el balanç de la guerra s'eleva ja a més de 73.000 víctimes mortals i prop de 174.000 ferits. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 7. Continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

amb la rocanrolera, el Rompeolas. Hem tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Activant el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, pilotant aquesta nau radiofònica Tito Fuster, aquí en els estudis centrals de la ràdio pública a Palma. Començam així, sessió d'actualitat, repassarem l'agenda de concerts per aquests propers dies a les Illes. I hem escoltat el clàssic El Rompeolas, Loquillo, amb la col·laboració de Manolo García, de l'Último de la Fila, que han protagonitzat una sonada gira de retorn, o de celebració, millor dit, del 40 aniversari, juntament amb Quimi Portet. I l'any passat, Loquillo publicava Corazones Legendarios, un LP carregat de col·laboracions, com ara Leiva, Rubén Pozo, Alaska, Carlos Segarra, Bumburi, Calamaro, Dani Martín o aquesta amb Manolo García. Si orbites des de Menorca, Loquillo actua aquest proper dimarts en Es Mercadal. Escolta'm ara Besos Robados amb la col·laboració de Coque Maya.

Loquillo i Coquemalla cantant Besos Robados, un dels clàssics del rock and roll, que és part del seu treball publicat l'any passat, Corazones Legendarios, un disc històric amb moltes col·laboracions. I, per cert, Coquemalla estarà oferint dos concerts íntims i exclusius organitzats per al Jazz Bar del Port de Ciutadella en el Teatre del Casino els dies 24 i 25 d'aquest mateix mes d'agost.

0: ¡Muchas gracias! ¡Dale, Martín!
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
9: Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Òrbita 3. Òrbita 3.
13: Òrbita 3. Òrbita 3.
14: Òrbita
13: 3. Òrbita
14: 3. Òrbita 3.
15: Òrbita 3.
16: Òrbita 3.
17: Òrbita 3.
1: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio amb Tito

Així sona el pop-rock romanticón de Sidecars i aquesta Hasta que cierro los ojos. Sidecars, juntament amb Miss Cafeïna, actuaran aquest proper dijous, dia 6 d'agost, en el cicle de concerts d'estiu Es Jardí, en el recinte Mallorca Live a Calvià, obrint aquests directes i seran els mallorquins Comodo García. Escoltam Bla, bla, bla, de Miss Cafeïna.

0: Seguim repassant l'oferta de concerts d'estiu. Aquest proper dijous, en el cicle Es Jardí, actuaran aquests Miss Cafeïna i també Sidecars, que escoltàvem fa uns minuts, obrint els concerts, i seran els mallorquins Comodo García.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I aquest proper dimecres, 5 d'agost, en el claustre de Mo, festa presentació Cranc Illa de Menorca, esdeveniment que es durà a terme de dia de 7 a dia de 9 del proper mes de setembre. Aquesta festa de presentació comptarà amb el directe d'Ortiga.

0: tot just acabam d'escoltar aquesta cançó que du per títol Pájaro. És el projecte anomenat Ortiga. És el directe que proposen des del Festival Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme, com abans apuntava, el pròxim mes de setembre, i la festa de presentació tindrà lloc aquest proper dimecres, dia 5 d'agost, en el claustre de Mo. I de moment, des del festival, han presentat part del cartell encapçalat per als francesos The Blaze, també hi serà Shame, Solea Morente, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan i Go Cactus, entre d'altres.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.

s'ha convertit en una de les artistes més respectades del pop indie actual. Amb una personalitat desbordant i una veu única, la catalana Su estarà presentant noves cançons i els seus clàssics aquest proper divendres en el Jazz Bar del Port de Ciutadella a Menorca. Tot just acabam d'escoltar una de les més exitoses de la discografia de Su, aquesta Eres un temazo. I arriba el pop electrònic càlid d'aquesta Barcelona tropical amb la col·laboració de Carlos Sánchez.

0: La rítmica i ballable enamorada de la moda juvenil catalana Su versionant tot un himne de ràdio Futura. Su actuarà aquest proper divendres, dia 7 d'agost, en el Jazz Bar del Port de Ciutadella.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Seguim agitant la coctelera sonora del cap de setmana i repassant l'agenda de concerts que compleixen de ritme les nits d'estiu. I el proper divendres, en aquest cas a Campos Mallorca, 40 aniversari de Sopa de Cabra. I escoltam ara Camins, exitats del grup gironès, però versionada en clau electrònica. Per la cantant Su, el propi Gerard Quintana, i la remescla feta per el disc jockey Mont Digi.

0: vols.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ipetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

0: besarte.
1: Mami, quiero besarte.
2: Les noves tendències i nous artistes que també sonen a Òrbita 3, com ara una de les figures més fresques del pop-rock alternatiu i de l'escena urbana, Barry B, que és el nom artístic de Gabriel Barrioso García, cantant i compositor que actuarà el proper dissabte 8 d'agost en Es Mercadal a Menorca. I durant el cap de setmana també repassam l'agenda de concerts i festivals fora de les illes. També el proper cap de setmana, dissabte dia 8, l'Internacional Mica estarà actuant en el Festival Cap Roig de la Costa Brava Catalana. Així sona el seu nou disc,

La darrera entrega discogràfica de Mica, titulada Hyperlove. 15 temes, i molts d'ells mirant cap a la pista de ball, com ara aquesta Immortal Love o Modern Times que escoltàvem fa uns minuts. Mica estarà presentant aquest nou treball dia 8 d'agost, el proper dissabte, en el Festival Cap Roig de Catalunya. Durant el cap de setmana pots estar ben informada i informat dels concerts, festivals d'aquí, de les Illes, però també fora de les Balears. I aquest mateix cap de setmana té lloc el Low Festival a Torrevieja i un dels caps de cartell, els britànics Kasabian. Amb aquest aperitiu del que serà el seu nou treball discogràfic que sortirà el pròxim mes de setembre, arribarem en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Després de la informació, no deixis d'orbitar. Seguirem punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest primer diumenge del mes d'agost fins a arribar en el punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre, pollences, un nervi ara mateix, perquè està a punt de començar el moment àlgid del simulacre de Moros i Cristians, el moment en el qual Joan Mas farà el tradicional crit, implorant a la Mare de Déu dels Àngels i donant inici a la batalla. Escolta'm, la senyal en directe des del carrer Major de Pollença. És el silenci tens al carrer Major, per on ja es pot veure dragut endinsant-se dins el poble. Està molt a prop de sa finestra, d'on sortirà en Joan Mas i començarà l'esperada batalla i aquest crit, i plorant a la Mare Déu dels Àngels. Us anirà informant al llarg del vespre de com es desenvolupa aquesta batalla, que s'enorgull per tots els pollencins i que s'hi ha viscut les darreres setmanes Rafael Morro, l'encarregat de fer de dragut.
2: Han estat dues setmanes de molt d'estrès, perquè hi ha molt d'esdeveniments, però ha estat molt guapa, molt emotiu viure-ho tot. Hem intentat viure tot, ser-hi presents a cada moment, i sí, moltíssim d'assajos, però bueno, crec que això també fa que després la festa surti bé.
1: Podeu seguir la retransmissió del simulacre en directe per IB3 Televisió. Canviem absolutament de tema. Dies després dels incidents a Ceuta, continua la polèmica política i institucional, sobretot el que ha passat a la ciutat fronterera amb el Marroc. Més enllà d'aquestes polèmiques, de moment ja confirmades la mort de 72 persones en una crisi migratòria sense precedent. Aquesta és la visió de tot el que ha succeït d'Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras.
3: Resultado de 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio. Antes hemos asistido a situaciones de chantaje usando a las personas migrantes en el año 2021, en el año 2015, en el año 2014, pero es que ahora tenemos otra situación geopolítica totalmente diferente y lo que ha pasado esta vez en Ceuta es algo que las personas que llevamos en frontera muchos años nunca habíamos visto.
1: En clau migratori, destacar també que a Balears la Guàrdia Civil ha interceptat aquest matí una embarcació amb 17 persones a bord a la zona del Pilar de la Mola de Formentera. I la Unió de Socorristes manté la vaga prevista pels pròxims dies 10, 11 i 12 d'agost, aquest darrer coincidint amb la data de l'eclipsi. Després d'una reunió a l'Ajuntament de Palma i l'empresa divendres, el TAMIP, que va finalitzar sense acord, denuncia la falta de compromís d'ambdós per resoldre les mancances que diverses platges de Palma diuen arrosseguen des de l'inici de temporada, el mes de març. Ara, començat l'agost, continuen en les seves reivindicacions per tal de garantir la seguretat de les platges. Julián Delgado és el portaveu de la Unió de Socorristes.
4: Lamentablemente, sigue habiendo, faltan infraestructuras básicas para los trabajadores y para los usuarios. No hay baños públicos, por ejemplo, en la playa de la Estancia. Lo único que existe en esta playa es la torre de vigilancia y falta el puesto de primeros auxilios, las pasarelas para las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa como todos, el baño adaptado, que también por ley universal debería de estar. Así que sigue habiendo discriminación hacia este colectivo.
1: També denuncien que a la platja de Palma, per exemple, no existeixen unes boies adequades que delimitin la zona del bany, en la qual cosa existeix el risc que embarcacions puguin arribar a topar amb els banyistes. En clau internacional, almenys 3 persones han mort i una vintena han resultat ferides a l'atemptat en un cèntric restaurant de Moscou. L'explosió va ser provocada per una bomba casolana que portava una dona que va intentar introduir l'artefacte a l'establiment on estava el comandant en cap de les forces aeroespacials russes. Amb això és tot, l'actualitat informativa torna a les 8 i continua ara Òrbita 3. En Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

una de les lletres i història plasmada en aquesta L'Empordà, emblemàtica del repertori dels Sopa de Cabra, que enguany estan celebrant el seu 40 aniversari. Encarregats de tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Seguim ambientant, punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes d'agost, i de l'estiu ho farem fins a arribar a la puntrari de les 9, un autèntic ple compartir amb tu cançons i continguts davant de micròfon Tito Fuster. Sopa de Cabra són notícia per aquesta gira de 40 aniversari i, a més, la única actuació que tindrà lloc a les Illes aquest proper divendres, dia 7 d'agost, a Campos, Mallorca. I ara arriba Camins, per la seva banda, cançó que enguany celebra, en aquest cas, 25 anys d'existència. Va aparèixer en el seu popular àlbum Plou i fa sol de l'any 2001.

Un altre clàssicàs de la discografia dels gironins, Sopa de Cabra, aquesta, el boig de la ciutat, que l'hem escoltada en directe i en versió acústica. Un tema que no hi pot faltar aquest proper divendres serà Campos Mallorca, celebrant aquests 40 anys de trajectòria. Un directe per repassar totes les seves cançons més emblemàtiques. Sopa de Cabra com a abanderats de l'anomenat rock en català. I ara arriba Si et quedes amb mi.

0: Clàssics a Òrbita 3.
1: Són els de Girona Sopa de Cabra, celebrant 40 aniversari i aquesta gira de celebració fent aturada a Mallorca aquest proper divendres a Campos. Repassaran tota la seva carrera d'aquest grup, el més popular de la música cantada en català, que l'any 2021 va rebre el triple disc de platí per l'històric Ben Endins, assolint més de 130.000 còpies venudes d'un sol disc, àlbum en viu que s'enregistrava a la Sala Celeste de Barcelona a principis de la dècada dels anys 90. Sopa de Cabra actuant a Mallorca aquest mes d'agost.
0: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: I ara la rumbera versió de tot un clàssic, l'Empordà.
2: Això es diu l'Empordà.

Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment.

0: Elena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat. Fundació Mallorca Literària. Consell de Mallorca.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

0: El Far del Sud, tot un classicàs del repertori de Sopa de Cabra, versionat per el trio barcelonès Sidoni, un grup que actuarà el proper mes de setembre, dia 12, a la Sala Jasba del port de Ciutadella.
1: Hola, què tal? Hola a tots i totes. Soc l'Àxel Pi, el bateria de Sidoní. La quantitat de nits màgiques que hem arribat a viure a la nostra vida, sobretot, que hem viscut després d'un concert a Ciutadella de Menorca, quan després d'una nit preciosa i màgica i dolça, el Marc, abans de clocar els ulls, va escriure «Aquesta nit és la nit».

0: Hola, què tal? Soc l'Axel Pi, bateria de Sidoní. Francament, si miro enrere, m'adono que portem molts i molts anys tocant. Però de tots aquests anys tocant, els últims 20, durant els quals hem estat orbitant. Orbitant gràcies a qui? Gràcies a aquest programa, Òrbita 3. Gràcies per posar-nos, gràcies per cuidar-nos, gràcies per estimar-nos. Un petó molt fort.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster.

Són els de Granada, Lori Meyers, que tornen a l'actualitat discogràfica amb noves cançons que ja escoltes com a novetat a Òrbita 3. Tot just acaba de sonar El Lo Total, que més ve acompanyat d'un nou vídeo. I la pròpia banda comenta d'aquesta El Lo Total: no sabíamos muy bien cómo contar esta canción desde fuera, así que hemos preferido hacerlo desde dentro. Siempre es difícil elegir una primera canción porque tiene que abrir una puerta, marcar un tono y al mismo tiempo dejar espacio para todo lo que viene después. Lori Meyers, que de mica en mica està presentant el que serà ja el seu vuitè àlbum d'estudi. Un altre tast d'aquest retorn discogràfic, aquesta cançó du per títol Mal a follar, Lori Meyers.

0: Si fa uns minuts escoltàvem les pulsacions guitarreres de Lori Meyers, que estan presentant nous temes, també ho fan Alcalá Norte. Fa poc han presentat el vídeo d'aquesta nova cançó Los Llamados Pitagóricos, single que avança el que serà el seu segon llarg. Els guitarrers Alcalá Norte estaran presentant aquestes noves cançons dissabte 22 d'agost a Santa Margalida, Mallorca, en el Salitre Fest, que també reunirà a Hey Kid, La Mujer de Verde, entre d'altres propostes. Arribem així a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en Òrbita 3.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: L'actualitat discogràfica a Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: Seguim orbitant l'actualitat discogràfica. Un altre grup que presenta noves cançons i avança el que serà el seu propi disc, els irlandesos, els veteraníssims U2. Aquesta serà una de les noves cançons d'aquest proper treball, cançó que du per títol Streets of Dreams, que a més ve acompanyat d'un videoclip que ja es pot veure per la xarxa. I, per cert, serà el 15è àlbum d'estudi dels irlandesos. Pel que fa al vídeo, mostra la banda tocant sobre un autobús a la ciutat de Mèxic.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I els històrics Eco Endeveniment també publicaran noves cançons. Així sona aquest aperitiu.

0: Fidels en el seu segell sonor, Echo and the Bunnymen, l'històrica banda de Liverpool, tornen a l'actualitat. Feia un grapat d'anys que no llançaven nous temes, la darrera entrega va ser cap allà l'any 2014, i rompen el silenci amb aquesta nova feina a la vista que llançaran el proper mes de setembre i que durà per títol Apples for Isaac. L'actualitat discogràfica i les notícies del món musical les comentam i punxam en els seus protagonistes durant el cap de setmana.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. Yeah! Amb Tito Fuster.
0: I una altra novetat discogràfica. Se publica una actuació inèdita dels desapareguts de Cranberries. Sortirà a la llum a finals d'aquest mes d'agost Live at the London Astoria. Una actuació inèdita recuperada dels arxius del grup que pertany a una actuació de l'any 1994. The song is called Empty.

0: La difunta Dolores O'Riordan al capdavant de Cranberries, interpretant aquesta balada, Empty, que vol dir buit, i és l'avançament del que serà el seu proper disc en directe, recuperant aquesta actuació que va tenir lloc a Londres l'any 1994 i que es llançarà aquesta edició en viu el proper 28 d'agost. En aquella ocasió, el grup irlandès va oferir un concert davant un públic molt reduït a la llegendària sala Astoria de Londres.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Completam aquesta sessió d'actualitat. Arribarem en el punt horari de les 8 i després del butlletí informatiu seguirem una hora més orbitant la galàxia musical amb la intenció de musicalitzar la posta de sol d'aquest primer diumenge del mes d'agost. I a la selecció musical sonaran els mítics Kraftwerk, pioners de l'electrònica. Els alemanys actuen el proper dimecres a Mallorca. Moltes gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. En aquesta hora es posa en marxa el fotocol de la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest, que presideix la reina i que comptarà amb la presència de l'equip al complet del Ser Querido, encapçalat per Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo. A la misericòrdia hi és la nostra companya Sandra Martínez.
2: Tota aquesta gent que comentaves, la plana dels representants, els protagonistes del Ser Querido, també Sa Majestat, la reina Letícia, totes aquestes persones han d'arribar, però arribaran un poc més tard, vers les 9 ara mateix, però aquí el Pati de la Misericòrdia ja comença a estar pràcticament ple per aquesta sessió inaugural, una sessió inaugural que per mort de la presència de la família real precisament implica una qüestió específica pel que fa a la seguretat, i tot això dificulta encara més també l'entrada. S'han de passar uns controls als accessos i tot això fa que tot el procés vagi més lent, per la qual cosa abans de les 8 ja s'han obert portes i no serà fins a partir de les 9, 9 i 10, quan comenci la gala aquesta de clausura. Una gala de clausura que comptarà finalment amb l'actuació de Julia Colom i no de Leonor Watling, com estava previst en un principi. Després, el lliurament del Premi Master of Cinema al compositor Alexander Desplat i finalment la projecció de la pel·lícula El Ser Querido, amb la presència, com dèiem, de Rodrigo Sorogoyen, també de Javier Bardem, també de Victoria Luengo i de tota la resta de representants i de protagonistes d'aquesta pel·lícula. Una gala, recordeu, que podreu seguir en directe per IB3 Televisió quan faltin 5 minuts per les 9.
1: Moltes gràcies, Sandra. En directe des del Pati de la Misericòrdia de Palma, seguint aquesta gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest. El simulacre de Moros i Cristians ja està en marxa a Pollença, amb dos bàndols lluitant carrer a carrer per sortir victoriosos d'una batalla que és un dels moments més esperats de l'estiu a Mallorca. Així s'ha viscut el crit de Joan Mas, enguany representat per Daniel Pérez.
3: Mare de l'Alt dels Àngels! Assistim-vos! Pollencins! En som-vos! Jumiretes! Són aquí!
1: La batalla continuarà ara fins a Canes Can Rinxo i si els cristians aconsegueixen fer-se la victòria, entonaran el tradicional Te Deum. I més temes, dies després dels incidents a Ceuta continuen sorgint moltes preguntes al voltant de tot el que ha passat. Una crisi migratòria sense precedent després que desenes de milers de persones creuessin la frontera en una tragèdia que s'ha cobrat la vida del Mancó 72 persones. Ara, les autoritats concentren els focus en reforçar la frontera i retornar les persones migrants al Marroc. Una actitud que ha volgut denunciar Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras.
4: Estamos muy preocupadas por las reconducciones que se están haciendo a frontera sin ningún tipo de garantías. Esta mañana los compañeros de LINC lograban parar una reconducción a frontera de menores de infancia, de adolescentes y de refugiados sudaneses, pero porque los compañeros estaban allí. La situación humanitaria de las personas que han llegado, niños durmiendo en la calle, personas que no están siendo atendidas o que no tienen agua o que no tienen comida es terrible.
1: Per últim, Bombers de Mallorca dona per extingit l'incendi de planta de compostatge de Maquinsula, a Porreres. Ha començat al voltant de les 2 de la matinada i ha estat necessària l'actuació dels bombers dels parcs de Llucmajor i Felanitx i també un servei. Tot i així, els bombers continuen refrescant el terreny per evitar que revifi. La gran quantitat de material, molt de plàstic, sobretot, i també la calor i l'humitat haurien pogut ser les causes del foc que encara s'investiguen. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 9. Continua ara Òrbita 3 en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

els beats electrònics que mesclen la música techno, electrònica de ball, Encant Gregorià. Són Gregotecno, el projecte que encata la darrera part, aquesta darrera sessió d'Òrbita 3, el viatge per al món musical que t'oferim durant el cap de setmana. Ambientarem la posta de sol d'aquest primer diumenge del mes d'agost fins arribant al punt horari de les 9, amb dues propostes, escoltant primer aquests Gregotecno i després punxaré algunes de les cançons més representatives de la carrera dels mítics Kraftwerk, pioners de l'electrònica. El combo alemany actua aquest proper dimecres en el recinte Mallorca Live. Seleccionant els continguts, mascles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, gràcies per sa altra banda, i pel que fa al trio Gregotecno, aquesta proposta innovadora que és part del cartell de la programació La Lluna en Vers, Festival d'Estiu de Mallorca Literària. Proper divendres, dia 7 d'agost, Gregotecno actuaran en el Puig de Consolació a Sant Joan, Mallorca.

0: Així sona el trio grego-tecno, que combinen l'antiga tradició del cant gregorià amb la música electrònica contemporània, orientats cap al tecno, una experiència escènica, musical i audiovisual única. Ja ho varen demostrar en el Cranc Mallorca l'any passat. Nova cita a la vista, aquest proper divendres, dia 7 d'agost, en la programació de la Lluna en Vers Festival d'Estiu de Mallorca Literària. L'actuació de Grego Tecno tindrà lloc en el Puig de Consolació Sant Joan Mallorca, una fusió sonora que es complementa amb visuals captivadors inspirats en el microcosmos de paratges naturals sagrats capturats mitjançant tècniques de microscòpia. I a més, el proper divendres, nit doble de lluna, perquè també hi haurà l'actuació de Paco Pecado. Després tancaran la ballada Grego Tecno. Tota la informació a lallunaenvers.cat. Moment de fer una pausa i en la tornada arribaran els pioners de la música electrònica, els alemanys Kraftwerk.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és actualitat.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IP3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

Melodies inolvidables que formen part de la història de la música, com ara aquesta Computer Love. Són els pares pioners de l'electrònica, els alemanys Kraftwerk. Innovadors i avançats en el seu temps, ja en la dècada dels anys 70, es convertien en abanderats de l'avantguarda musical. Kraftwerk convertits en la màquina humana. Pioners de la música electrònica i referents de la cultura contemporània arriben aquest proper dimecres a Mallorca en el cicle de concerts a Jardí que es du a terme en el recinte Mallorca Live a Calvià. Ben segur que oferiran una experiència que va molt més enllà d'un directe. La seva visió artística en què la música, la tecnologia i la imatge es fonen en un mateix llenguatge els ha convertit en una de les propostes més innovadores i respectades de la història. Clàssics com ara Autobahn, Die Model, segur no hi faltaran en aquesta actuació, que continuen sonant avui en dia amb una vigència única. Guanyadors d'un Grammy, reconeguts amb el premi a tota una carrera per la seva contribució a la música. La mítica formació alemanya oferint aquest únic concert a les Illes d'aquest estiu 2026 arriba de Model.

0: Són el quartet alemany Kraftwerk. El seu característic so robòtic, el segell de la seva electrònica d'avantguarda, les màquines i computadores que ofereixen fantasies envolvents de textures robòtiques, manipulat amb aquells primers ordinadors i computadores, antics i primitius teclats que es mesclen amb efectes de so i els novedosos samplers dels anys 70 i 80. Fundats l'any 1970 per Ralph Hutcher i Florian Schneider, Kraftwerk varen assentar les bases sonores de la música digital i varen exercir una influència decisiva en gèneres que van del synth-pop, al techno, electropop o el hip-hop. La seva actuació a Mallorca aquest proper dimecres suposarà un repàs per les seves composicions històriques mesclat amb els seus icònics shows audiovisuals en format 3D. Hem escoltat temes que han passat a la història, com ara The Robots o Autobahn. Es toca fer una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar dins l'univers Kraftwerk.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster. Go! IB3 Ràdio és música.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Governa las Illes Balears.
3: IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster.

0: El so d'avantguarda d'aquests pioners de la música electrònica, els de Düsseldorf, els alemanys, Kraftwerk, que protagonitzaran una de les actuacions més sonades d'aquest estiu. Per primera vegada a les Illes i única actuació a tot Espanya, aquest 2026, actuant en el recinte Mallorca Live.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Àlbums històrics com ara Radioactivity, que era el seu cinquè treball discogràfic que va aparèixer l'any 1975, marcant època i tendència. Disc que l'any passat, amb motiu del seu 50 aniversari, es va llançar una edició especial que ja s'ha en el mercat discogràfic en format doble, en vinil, en Blu-ray i descàrrega digital. I si ets amant de l'electrònica i d'aquests referents, hi ha un llibre ben interessant, Kraftwerk, la màquina humana, publicat per l'editorial Musicalia. És la primera biografia traduïda al castellà de la banda més influent de la història d'aquesta música contemporània i electrònica i que ha obert les portes a altres estils, com ara el electro, techno, synthpop, entre d'altres estils. Referents d'artistes tan diversos com ara Björk, Daft Punk, David Bowie, Depeche Mode, Joy Division, New Order, Pet Shop Boys o Chemical Brothers. Aquest llibre, que té més de 300 pàgines, escrit per el periodista musical Pablo Ferrer, Kraftwerk, la màquina humana. En la mítica Radioactivity, tema que dona títol en el seu popular cinquè treball discogràfic, completarem el nostre viatge per la galàxia musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a IB3 Ràdio. Proper dissabte tornarem a activar aquest satèl·lit sonor que ens connecta amb les cançons que tinc el gust de presentar i seleccionar. Davant de micròfon, Tito Fuster, així completam la sessió de posta de sol d'avui 2 d'agost amb Radioactivity de Kraftwerk. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. En aquest moment estem pendents de l'arribada de la reina Letícia perquè doni començament a la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Ja han arribat alguns dels convidats com els protagonistes de la pel·lícula El ser querido. Seguim tot plegat a la plaça de la Misericòrdia de Palma i és la nostra companya Sandra Martínez. Bon vespre, Sandra.
2: Bon vespre. Com deies, estem esperant l'arribada de la reina. Nosaltres, els mitjans de comunicació, vam veure una quarantena aquí a les portes de la Misericòrdia i també les principals autoritats de les illes, entre les quals la presidenta del govern, Marga Proens, també la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i el batle de Palma, Jaime Martínez. Tots ells esperen, com dèiem, l'arribada de la reina. Mentre fa una bona estona ja han arribat els protagonistes del ser querido, com deies, entre els quals Javier Bardem i Victoria Luengo, que cridats per la gent que està esperant darrere d'unes tanques aquí al costat de l'entrada de l'hospital, els han cridat, han aplaudit i ells han anat allà a fer-se unes fotos. Aquest era el moment.
3: Hem vingut a dir-vos hola. Hola.
4: Estan molt bé.
5: Molt bé.
4: Esperàvem.
5: Molt bé. Moltes gràcies. Però veureu la pel·lícula?
6: No podrem veure.
5: Heu d'anar al cine. Anireu al cinema.
7: Avui no la veurem.
2: Heu d'anar al cinema, deia Victoria Luengo. Recordem que El ser querido s'estrena a sales dia 26 d'agost i que res, en qüestió de minuts, possiblement bé d'una hora, després que es lliuri el premi de l'Atlàntida, el reconeixement que dona aquest festival a Alexander Desplat, el músic, el compositor de bandes sonores de pel·lícula. Després d'això serà el moment de la projecció d'aquesta pel·lícula que posarà d'aquesta manera el punt i final a aquesta 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
1: Moltes gràcies, Sandra. En directe des del pati de la Misericòrdia de Palma. I en poc manco de mitja hora també està previst que els cristians de Pollença entonin el Tedeum i el cant dels gots de Costa i Llobera, Can Escarrinxo, com a mostra de la seva victòria damunt dels moros en el tradicional simulacre per les festes de la patrona. Un dels moments més esperats de l'estiu de Mallorca, el punt àlgid del qual ha estat el crit de Joan Mas.
8: Mare de Déu dels Àngels! Assistiu-vos! Pollencins! Els salvors! Jovinetes! Són aquí!
1: Enguany, Daniel Pérez està encarregat de representar l'heroi pollencí. Dir també que diverses persones han hagut de ser ateses pels serveis sanitaris en cops de calor. I canviant de tema, els bombers de Mallorca han dut a terme aquest diumenge tres rescats en diferents punts de l'illa. El primer s'ha produït cap a la una del migdia a la zona del Delta, a Llucmajor, on una dona ha caigut sobre unes roques i s'ha lesionat un turmell. L'helicòpter Samilana l'ha evacuada fins a l'hospital de Sones Passes i després, el segon acampanat, un home de mitjana edat s'havia desorientat durant una excursió i s'havia quedat sense aigua ni menjar. Està localitzat en bon estat i no ha necessitat assistència sanitària. I finalment, efectius del parc de bombers de Solla han rescatat una persona que s'ha indisposat mentre caminava per la zona dels penya-segats entre el port de Solla i el refugi de Murata. Els bombers l'han duit fins al punt on l'esperava una ambulància. Amb això, un darrer punt, la universitat s'ha tancat com a ascensor social per als estudiants balears, però continua sent una via d'oportunitats per al nou resident de les illes. Per a moltes famílies arribades, cercant un futur millor, la universitat continua representant una oportunitat de progrés, ho explica l'antropòleg Marc Morell.
9: Els processos migratoris han anat alimentant la classe treballadora. A partir de la democratització de la universitat i estenent-se, s'ha anat incorporant aquesta gent i s'ha convertit en un element que la gent troba indispensable. Jo no sé si és tant per ascensió social, però indispensable per trobar una feina.
1: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 10 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositats, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Dia.
1: Els petits comerços tenen un encant especial.
2: Indexació de dades.
1: I aquells de tota sa vida tenen un plus.
2: Inici de recerca d'àudio.
1: Te convidem a anar a sa merceria Mixes de Menorca.
2: Inici de reproducció.
3: I avui a Comerços Emblemàtics visitant Mixes, merceria creativa de Mou. Hem ratllat una estona amb la propietària de l'establiment, na Raquel Andrés, i entram.
4: Hola, bon dia.
3: Raquel, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Aquest local, on ara hi ha una merceria, té molta història i moltes capes de pintura a les parets. Què en sabem? Quins usos va tenir aquest local, aquest edifici, abans de ser la merceria que és avui?
4: Pues mira, jo, segons m'han contat els veïns i gent més major, pues antigament va ser una barberia. I, bueno, era un punt de trobada també interessant en quant a, bueno, a una feina ben feta, i també que es veu que era una barriada, pues, que era un punt de reunió també, de moltes conversacions i de moltes històries.
3: Una barberia, i després va ser a Argos, no?
4: Sí, després va ser Argos, que bueno, marquen quadros i pòsters i, bueno, tot el que és el tema de, que ells duen, de manualitats i totes aquestes coses.
3: I llavors ja sí, una merceria.
4: Sí.
3: Però no hi eres tu.
4: No, encara no. En aquell moment, pues, hi havia na Isabel González, és una neta de la jugueteria de Can Juguetes Cardona, davant de Can Vallès, de tota la vida, i ella du aquesta merceria, pues, molt bé, molt decidida, amb unes manualitats, bueno, un artista com és ella. I, bueno, i després, amb el pas dels temps, ella va tornar a la jugueteria de sa família i tenia sa merceria en traspàs. I, bueno, jo per circumstàncies vaig perdre sa feina, perquè vam estar a un ERTE al caserío per tot el tema de, bueno, Ruiz Mateos i demés. I, bueno, hi va haver un grapat d'emplats, pues, que van quedar al carrer. I, bueno, vaig dir, bueno, ja no puc fer 3 mesos d'hostaleria i dic, me tinc que moure. I ella ho tenia per traspassar i, pues, me vaig tirar a sa piscina.
3: Del caserío a la merceria, eh?
4: Sí.
3: Com hi vas posar la teva pròpia identitat, perquè et queries un negoci que no era teu, arriba sense una experiència prèvia com a botiguera, però sí, entenc que tenia certa proximitat al món de les labors, no? Algun tipus d'experiència més personal en aquest sentit.
4: Pues sí. És molt curiós perquè la meva mare era modista, la Rosario Ferrer, i, bueno, tota sa vida hem vist fils i botons i llanes i, bueno, sa mama sempre mos ha fet sa roba, cosia també per sa gent, i eren molt petites i mos donava trossets de taletes, pues, per estar en quietud. Ella podia fer abans sa seva feina i nosaltres, pues, estàvem amb ses meves germanes. Tinc 2 germanes més i després vam tenir un germà més petit, però en aquell temps érem nosaltres 3. I era una manera de tenir-mos vigilades. Nosaltres, pues, mos vam iniciar amb el cosí i, bueno, i sa mamà, pues, podia fer amb la seva feina.
3: Però, de fet, no t'havies imaginat mai que t'acabaries dedicant a això?
4: Pues no, la veritat és que no. Va ser una sorpresa perquè, bueno, tot va venir d'una manera molt rodada, molt bé. Amb això vaig tenir molta bendició, perquè vull pensar que és així, de que les coses, pues, poguessin rodar, de jo poder tenir una feina. I així que m'he cada dia en il·lusió d'obrir la porta i servir, pues, tots aquests materials de manualitats.
3: Sa mamà ho va arribar a saber que vas agafar el negoci?
4: Sí, sa mamà va tenir
3: gust.
4: Sí,
3: Ja està contenta?
4: Molt, la veritat és que molt. Li fem molta il·lusió. La veritat és que inclús el nom de sa botiga, Mixes, era un nom que el papà mos deia quan érem petites, perquè no el deixàvem. El papà feia, era comptable, però feia feina, pues, a molts de puestos, a més, eh? I has de pensar que quan érem petites a vegades no el deixàvem ni sentir futbol per la tele. I mos enviava per el passillo amb una linterna a cercar Mixes, que eren formiguetes. Era una manera de dir, deixeu-me un poc llibre. I aquest nen de Mixes era com un nen carinyós, com us deies, papà, de ses formiguetes. Perquè sempre mos feia sa comparació de ses formiguetes, que eren molt feineres i no es cansaven. I que nosaltres havíem de ser feineres. Era una manera, jugant, però d'inculcar-nos uns valors. I entonces van considerar molt important, ja que el papà en aquell moment no hi era, ara farà 18 anys que el van perdre, posar-li el nom que ell mos deia quan érem petites de manera tan carinyosa.
3: Un homenatge.
4: Pues sí, un homenatge a ell també, sí.
3: I al final, la del món de les labors, la feina de la modista, és una feina realment de formigueta, eh? Tot té sentit, eh?
4: Sí, pues sí, tot té una relació. També tinc una germana, tinc una major i una més petita, jo estic enmig, i tant una com l'altra, principalment la major, és molt artista, de pintar, de fer manualitats, l'altra meva germana també, eh? Però la primera té un poquet sa mà de pintar del papà, i bueno, pues m'han ajudat molt a decorar, a fer... Pues, fer escaparate, pues, sempre estan allà. La meva filla també, inclús, m'ha pogut venir a ajudar a decorar l'escaparate. Vull dir, sempre tenc aquell apoio, aquell assessorament, que no me sent tota sola dins el negoci.
3: Ara, quan fa que vas agafar el negoci?
4: Ara faràs maig 12 anys, ja. Sí, passes temps.
3: Puc preguntar quina edat tenies quan el vas agafar?
4: Sí, pues tenia 50 anys, una edat difícil per trobar feina.
3: Reinventar-se en 50 anys, eh?
4: Pues sí, la veritat és que me vaig posar la manta a la cabeza, que diuen, i vaig intentar, pues, dins els mèdits, eh? Perquè, bueno, agafar un negoci i tot això, pues, és complicat, però no impossible, eh?
3: I amb 50 anys, en Raquel... Posa un cartell on hi diu Mixes en una façana que és històrica, que la façana sí que no ha canviat gaire, no?
4: No, jo sempre l'he vist així, inclús quan era Argos, de lo de que quan era sa barberia no ho record. Aquí ja era petita jo quan va ser barberia, però sí, sa façana amb els colors així, la veritat és que és molt... Sí, està molt retratada, sobretot a l'estiu la retraten molt, sí.
3: I a banda de Mixes, hi afegeixes la paraula creativa. Per què? Quina és la importància d'aquesta paraula, Raquel?
4: Perquè pues, intentam sempre assessorar de lo que sepi, perquè bueno, també tinc clientes que m'assessoren a jo, gent amb més experiència que sempre mos enriqueix i mos aporta pues, tot aquest coneixement que jo potser puc transmetre a una futura clienta, perquè una clienta més veterana m'ho ha transmès a jo i és una cadena, és una feina de cadena.
3: Parles en femení, eh? Clientes.
4: Sí, en principi sí, però també tinc clients, eh? També tinc dissenyadors, molts d'ateliers que tenen verdaderes meravelles en els seus escaparates. Hi ha un atelier aquí en el carrer de l'Infanta que fan unes meravelles de vestuaris i de vestits així de festa i coses guapíssimes, i també són clients meus.
3: Parlàvem de formiguetes... de feina, de formigueta, de paciència. La paciència no és un dels forts, no és un dels punts forts de la societat actual. Com està canviant el client a l'hora de demanar-te coses? Perquè jo crec que això del fet a mà, hi ha qui ho conserva com una afició molt, molt pròpia, però a nivell general s'està perdent.
4: Sí, hi ha una part que s'intenta recuperar perquè veig molta gent jove que, per exemple, s'està introduint amb el crochet, amb el ganxet de tota la vida, i gent que en sap un poc, amigues, a lo millor, pues, que s'ajuden. També és YouTube ben emprat, pues, hi ha tutorials molt bons per iniciar. I, bueno, gent que fa punt de creu, diferents versions de lo que és el tema de costura... I després també el que la gent fa, i jo també intento potenciar, és gent que té potser un vestuari d'uns certs anys, que la qualitat de la roba que tenen és molt bona, i a vegades baratant uns botons, posant uns complements, pues tens un vestit, tens un abrigo, que li dones un canvi, però radical. I és una manera també de reutilitzar el que tenim, de valorar que potser tenim prendes que potser tenen 10 anys o en tenen 15, però les qualitats de roba són molt bones i és una manera de donar una continuïtat a una prenda.
3: I aquí compren la matèria primera o et demanen que ho facis tu, tot això que expliques?
4: No, jo hi va haver un temps que sí que feia arreglos de baixos de calçons i aquestes coses, però amb el temps pues, se me complica molt.
3: Quantes coses hi tens aquí dins, Raquel? No s'hi cap, eh?
4: Sí, la veritat és que sí.
3: Jo crec que aquí s'hi troben coses que a internet ni hi són, ni es poden comprar.
4: Sí, la veritat és que aquest estiu vaig tenir una experiència molt divertida.
3: Conta'm.
4: Mira, va venir una mare, que potser és de la meva edat, amb una filla i una neta. Van venir a cercar una sèrie de bueno, complements per poder fer un estel d'aquests de ses festes, dels cavalls, per tenir així penjats a ses finestres i tal. I va resultar que la mare era una treballadora de Pontejos, de la merceria més grossa que hi ha a Madrid. I va ser pues, una trobada molt, molt interessant, molt gratificant. I bueno, per lo petitó que és aquí a Silla, pues, la veritat és que estic agraïda, perquè gent que potser ve de la península me diuen ai, pues, ojalà tinguéssim una merceria així propera allà on vivim, no? Perquè han anat tancant molt de comerç petit.
3: Raquel, hi ha alguna anècdota, alguna història que t'hagi marcat especialment en tots aquests anys de feina a la botiga?
4: Pues sí. Aquest estiu van venir una parella estrangera, van venir amb un fol escrit tot en espanyol, que m'explicaven que eren venien a estiuar a Menorca feia molts anys i que tenien per costum venir, se n'enduen llanes i els aduen allà on ells són, anglesos, per la seva mare. Perquè resulta que fas muñequitos aquests de llana, que després els adonaven a una associació, bueno, d'aquestes tipus
3: benèfiques.
4: Sí, d'aquestes benèfiques. I va venir amb aquest fol, explicat tot en castellà perquè m'ho poguéssim entendre millor, i me va dur un muñequito escocès de regalo, de part de la seva mare, que havia mort l'any anterior. Però li havia deixat dit que allà on comprava ses llanetes volia que tinguessin un muñequito fet d'ella. I això, vamos, mos vam abraçar. Jo no recordava, que me perdonin, perquè en aquell moment no vaig recordar que ells podien venir cada any, i però va ser entranyable, mos vam entendre. I, bueno, tenc aquest muñequito, que la veritat és que una meravella. I quan me mir com està fet, pues, en tot l'amor que ella hi va posar, pues, és una continuïtat de totes aquestes coses guapes de la vida.
3: Raquel, gràcies.
4: Pues moltes gràcies a vosaltres per la visita.
2: Vida a l'arxiu.
5: IB3 Ràdio és patrimoni.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Equip de Guàrdia, Pep Díaz.

0: En Dico Corba, molts hauran tornat a la seva infància.
1: Consultant base de dades.
0: Són 40 anys de trajectòria professional que se va repassar a Tentol.
1: Àudio localitzat. Play.
2: I avui tenim la companyia de Cucorba. És a dir, en Paco Aguiló, en Gabriel Gamundí i na Gemma Palà.

0: Hi ha grups que fan música i després hi ha grups que formen part de la teva vida, que han sonat a escoles, a festes populars, a teatres, a comunions, a aniversaris i a places de Mallorca durant dècades, que t'han fet ballar a nins, a padrins i a famílies senceres. Els Cucorbes són una autèntica institució de la cultura illenca i després d'anys pujats als escenaris han anunciat que havia arribat el moment de dir adeu. Però ho fan amb el mateix somriure i la mateixa energia en què han fet cantar generacions rere generacions. I per tancar el seu periple i commemorar el cinquantenari de la formació, editaran enguany mateix un nou enregistrament discogràfic amb Bona Edicions Musicals, sota la direcció de Miquel Brunet, com a regal de comiat per als infants i seguidors de tota una vida. Un comiat que volem comentar en profunditat aquí a Tèntol amb els Cucorba.
1: En profunditat.
2: I quina il·lusió que mos fa rebre en Paco, en Biel i en Gemma. Com estàu? Benvinguts.
3: Beníssim.
2: Ells són Cucorba i sempre mos fan somriure i tot i que ara mos hagin dit que això s'ha acabat, que Cucorba diu adeu, encara mos queda un any per poder aprofitar que estàu en actiu. No és vera?
4: Això és així, eh?
3: Sí.
4: Si d'era còmia de moses, de nins, dels que mos estimen, dels pares, dels predins, de tot el públic, evidentment.
2: Sí. És que, clar, 50 anys heu vist passar molta gent, Paco.
3: Ha hagut moltíssimes generacions d'infants, perquè compta que aguanten 20 fins a 7, 8 anys, però se van renovant. Uh-huh. I n'han passat milers d'infants de Mallorca i d'altres bandes per escoltant les nostres músiques i fent festa amb nosaltres.
2: I
3: mos han donat un any, han fet amb un any d'antelació per donar la possibilitat a els que mos contracten de poder gaudir d'una darrera actuació de Cucorba i per nosaltres, com ha dit en Biel, tenir l'oportunitat de acomiadar-nos dels infants de Mallorca.
2: Clar, del vostre públic, de tothom públic. Que vos ha seguit tots aquests anys. Ho fet com les estrelles de rock and roll, eh, Biel? Com ha de ser. No el va?
4: Bé, aquest lloc que acaba de dir en Xesc, vull dir, han tingut aquesta gran sort de que arriben 7-8 anys, llavors mos fugen, però llavors quan tenen els seus propis fills, són els primers que tenen, els venen els records, que clar, han estat bons perquè si no vendrien. Uh-huh. I mos tornen a venir a veure i per nosaltres és una gran satisfacció.
0: I per què Cucorba ha decidit dir fins aquí, ha arribat el moment de retirar-nos? No sé si perquè cansats, no crec que sigui la paraula, però sí que necessiteu descansar, la vida aquesta de la carretera, de la camioneta, i de fer funcions una rere l'altra, ja se fa feixuc, perquè justament ara, o perquè els 50 era una xifra redona, ja has dit millor tancar amb un número rodó que sempre queda com a millor.
4: Exacte. Nosaltres, ara ho hem comentat aquest dia, un poc de broma i un poc així en sèrio, també. Hi havia dos motius que sempre comentàvem. El dia que la furgoneta s'espanyi... ja ho deixàvem anar.
0: No sé per què, però sabia que la furgoneta hi tindria
4: bous. Quan t'has dit això de fer camí, el dia que la furgoneta faci patir, diguem, s'ha acabat. O el dia que no passem gust d'actuar. I no ha passat. No ha passat
2: ni
4: perquè...
2: Ni una cosa ni l'altra.
4: Perquè això és el que... encara seguiríem. Seguiríem perquè realment les actuacions funcionen molt bé, la gent s'ho passa molt bé, nosaltres m'ho passem bé, i ara és veritat que hi ha cosetes... Ja som més vells, llevat de la Gemma, que la Gemma torna jove cada dia. Però nosaltres ja mos un poc més feixuc i, clar, vulguis o no, no només és l'hora d'actuació. Sempre hi ha tot el d'abans i de després. Has d'arribar, d'anar, de muntar, de replegar, etcètera, etcètera, etcètera. I això, vulguis o no, pesa una mica. I llavors, en Xet ja té problemes a sa veu.
3: Sí, quan... té nòduls a ses cordes.

0: de que se fa a Mallorca, animació infantil per infants, això ja ho vàrem fer, i vàrem fer la tasca de recuperació de cançons populars, la portació de noves cançons, però bé, en qualsevol moment s'havia d'acabar. Això també ha estat important, lo de les cançons, i és que nosaltres, que tenim 14 discs enregistrats, tenim una mecànica, que és fer un disc, després el veníem, sobretot a les actuacions en directe, perquè nosaltres, evidentment, estem fora del circuit comercial, i bé, anàvem venent discos quan havíem rescabalat l'inversió que havíem fet en un disc, començaven l'enregistrament del següent. I això va ser una roda, fins que hi va haver l'irrupció de les xarxes i les plataformes, i se van deixar de vendre dits. En sec, puf! Llavors, aquesta, diguem, dinàmica d'anar creant músiques noves se va trencar una mica, perquè a darrer dia ja havien estat deficitaris i nosaltres no podíem assumir fer un àudio perquè mos són cas els nostres dits, perquè cercant bons músics, perquè hi perdem molt de temps, perquè els fem feina a consciència quan els enregistram. I una vegada trencat això, se trencava també una mica la feina de creació i van dir, bé, mira,
1: també se trencava el dia a dia, perquè nosaltres, quan van començar els grups, l'aspecte d'animació, duien músics en directe sempre, tots els músics que vos anaven acompanyant, tant a les obres de teatre com a les animacions. Llavors, per les circumstàncies de la vida, se va anar reduint, i llavors, aquests darrers anys, jugàvem en les bases que Miquel Brunet fèiem els estudis, i llavors actuàvem en aquestes bases. Si no creaven discs nous, evidentment això també s'estancava una mica. I això també era una altra causa negativa, diguem, una mica d'aquest procés, no?
2: Sí.
1: Procés.
3: I tenim una Gemma que està aquí escoltant, encara com que, clar, ella se va incorporar més tard, te volia demanar, Gemma, que va suportar per tu passar a formar part d'Escocorba, perquè, clar, és com entrar a una companyia en tradició històrica, no sé si va ser fàcil entrar a formar part d'aquest duet que en tu varen passar un trio una altra vegada.
2: No era un duet, era un trio i va passar a ser un quartet.
3: Un quartet de dies,
2: encara
3: que
2: hi havia en
0: posteriorment, després.
2: Posteriorment, després, quan se'n van en Geroni, van quedar tres. Va ser un honor, òbviament, va ser un honor. I fàcil, m'ho varen posar molt fàcil, perquè mos varen a venir tot d'una i me vaig trobar a casa tot d'una. Per la manera de fer feina, de comunicar-mos i bé... a vegades en crits, així, amb aquestes maneres tan efusives i emotives. Però molt bé, meravellós.
1: Crits d'aquí?
2: No ho sé, m'he mirat a ningú.
1: Perquè ella també va entrar, dura. Jo vull estar aquí. Això va ser molt bo, perquè tenia molta iniciativa, i té molta iniciativa.
2: Com a les millors famílies, sí. Com a casa.
3: No, la millor manera de trobar-se a casa és seguint les dinàmiques familiars de que cadascú hagi de poder dir allò que pensa, i de vegades aquest puntet sicilià que dius, si ho han de dir amb un crit, ho direm amb un crit, i no passa res. Senyales de que el senyal de que ha anat bé és que heu aguantat fins ara, o que vos heu acompanyat, més que aguantar, vos heu acompanyat fins ara. Clar, aquestes actuacions que queden per endavant ja tenen aquest punt nostàlgic, és una crida, ho dèieu, que feien els vostres seguidors de Cucorba se retirarà, llavors pot ser que torni com a cosa puntual, especial, un dia, però clar, aquesta regularitat que tenia Cucorba ja no hi serà. Sí. Clar, que són molts d'aniversaris, són moltes comunions, són moltes festes populars, que clar, els nins ja no ballaran en Joan Petit quan balla, ni la mosca, ni res.
2: Bé, sí, bé, procurarem seguir fent coses.
0: Exacte,
2: per
0: la Gemma no continuarà.
4: Ells, òbviament, sí. Això sí. Gemma, perquè clar, qualcú ha de cantar en Joan Petit.
2: Sí, això s'ha de seguir fent.
4: Qualcú ha de cantar.
2: Tot aquell llegat.
4: Com te'n fa quedar. Perquè si se'n va a Cucorba, qui ho cantarà, tot això? Que els infants han de continuar cantant aquestes cançons, o no, Gemma?
2: Sí, així és, totalment.
4: Ara tens una responsabilitat. Que te passen una pilota.
3: Sí, però també els nins de cada vegada són nins mancotents. Això Cucorba també ho ha notat, perquè sí, abans, en 12-13, a la meva època, encara podies anar a una actuació de Cucorba i t'ho passaves bé. En canvi, no sé si ara...
4: Ara escolta'm Bad Bunny.
3: Que

0: Bonza, ja escolten reggaeton, no sé si també sa vida útil de ses cançons de Cucorba per un infant també s'ha escurçat una micona.
1: Molt, molt, molt, això. És un fenomen, diguem, que no només afecta Cucorba, afecta
0: també li a tot. Passa, també li passa a Cantajuegos, eh? És a dir, li passa a tothom.
1: Li passa absolutament a tothom. Els nens, efectivament, de cada vegada són més petits. Nosaltres, tu has parlat de 12-13, però jo te puc parlar fàcilment de 14-15, quan nosaltres fèiem les primeres actuacions. Tenim fotografies, a més, d'aquella època, i els nins eren grans, tot eren grans. Mamàs en nins petits pràcticament no n'hi havia. Nins ballaven i fèiem determinades danses que eren molt vitenques i tenien mecàniques bastant més complicades que ara no poden fer perquè és impossible que nins tan petits les segueixin. I això ha estat anant bimbant, progressivament, fins que una altra vegada l'irrupció de les xarxes ha provocat encara un canvi molt més ràpid i més profund. Els nins volen ser adolescents ja, que són busquerets, que ja se senten com adolescents i refusen Cucorba, perquè Cucorba diuen, no, això és per nins petits, Cucorba. Nosaltres ja som homonets. I aquest pas de l'infància i l'adolescència és molt més brusc, no té un procés com tenia abans, sinó que és molt accelerat i a mi no m'agrada, jo troc que tot se precipita una mica massa, que el creixement necessita èpoques i que s'ha de fer, la maduració s'ha de fer en temps,
2: clar,
1: no?
2: Sí.
1: I ara...
2: Tot i així, Cucorba no ha infantilitzat mai. Vull dir, no ha tingut aquesta cosa de tractar els infants com a...
1: No, absolut.
2: Absolut.
3: Sempre, evidentment, i nosaltres sempre una de les preguntes típiques que ens fan, a veure amb el públic infantil com reacciona davant, a veure si és més fàcil treballar de cara, i nosaltres sempre deim que sí que és més manipulable, però per una altra part és molt més sincer a l'hora d'expressar-se i de mostrar-nos els sentiments. Si una cosa no li agrada, se n'anirà davant tu mateix i te fugirà de l'escenari. I aquesta cosa és així. Vull dir, nosaltres sempre hem intentat que el nin és una persona intel·ligent, una persona receptiva, intentant no manipular-la, participar sí, que participi sempre, hosta, dins de les nostres obres i dins de les espectacles d'animació.
1: Jo, sí. Nosaltres seguim molt una frase que va dir en Gabriel Gené Manila ja fa molt de temps, quan teníem una relació molt intensa amb ell, i en Biel de referir-te a la literatura, de la bona literatura infantil, és aquella que també és capaç de commoure els adults. I en el nostre cas també és una mica això. Els pares que acompanyen els nens a les nostres actuacions i que moltes vegades ballen en altres perquè els nens són més petits i necessiten qualcú que alargui, que les acompanyi, s'ho han de passar tan bé com el seu fill, perquè si no, qualque cosa falla. Llavors, res d'infantilitzar els infants, tractar-los com a sers madurs, amb moltíssim de respecte i amb moltíssima preparació. Sempre, tant quan fan obres de teatre, quan després quan han creat cançons, van fer pensant, qualsevol cosa serveix per una la, no.
3: Hem anat al màxim de qualitat sempre que hem pogut, respectant, evidentment, la cultura nostra, la llengua nostra, i una de les coses, sobre el tema de qualitat, que l'altre dia en Xesc ho comentava, que amb en Miquel Brunet, que han tingut una simbiosi molt potent en l'hora de construir cançons, quan no m'ho agradava una cançó, en Xer ni va refusar 4 o 5 que van d'arribar a ser que realment trobaven que funcionaria. Vull dir, cercàvem que funcionàs, però a més en qualitat de tant de lletra com
1: De música.
0: Són les 5 i 20, heu sintonitzat TV3 Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Cucorba, que aquesta setmana, la setmana passada ho van anunciar, que deixaven els escenaris, complen 150 anys, ha arribat un moment de fer una aturada, i clar, m'ha sorprès allò que ha dit en Paco, com m'hagués imaginat aquella cosa tan freudiana de matar el pare, que també passàs per Cucorba, és a dir, que els nins ja han 9 anys, Cucorba no, perquè jo ja són gran, és a dir, ho he trobat. Clar, en part, demostra com maduren o com se pensen madurar d'aviat i després com anant perdent una mica d'innocència, que també era és una cosa que sempre ha representat Cucorba. I volia demanar-vos, ara que el teu company deia que heu anat deixant moltes cançons pel camí si no tenien la qualitat necessària, com se fa una cançó de Cucorba? Penseu la peça popular que voleu adaptar, la música, i poseu ja també tot d'una la coreografia perquè els nins ballin, perquè això una cosa teniu, és que aneu beníssim per fer cardio, perquè és que sou un grup molt complet. És a dir, és que cardio, un pot de pilates, un pot de psicomotricitat, aprenent català, és a dir, és que Cucorba és un 360.
1: Sí. Bé, quan són cançons populars, cap problema, perquè feim l'adaptació i prou, només és que procurant que tingui un ritme, una cadència, que en altre mot sembli més, per l'estructura que tingui per ballar, no? Però quan han fet cançons noves, si són danses o són cançons de participació, perquè a vegades són purament cançons per escoltar i prou, que la majoria de vegades aquestes cançons se queden en el disc i res més, però les que tenim intenció d'interpretar en directe, sempre cercam que hi hagi, com ha dit en Biel abans, la participació infant. I quan feim una dansa, sempre el primer que feim és dissenyar l'estructura de la dansa. En xerram, tots tres, i deim, mem, tenim aquesta idea. Mira, podem fer que surtin un bombers i que es quitin aigua i apaguin el foc, cal. Molt bé, com ho farem? Bé, primer faran això, o l'acordeó, venga. No, que siguin rotllos concèntrics, que vagin cap a mi, cap a de fora i tal. Val. Per tant, primer tenim molt clar el disseny de ball i si hi ha d'haver espais instrumentals per fer determinades coses. Una vegada tot això està ben estructurat i clar, és quan normalment jo escric les lletres de les cançons i faig una lletra adient a lo que volen contar en la dansa que sigui. I quan està fet el disseny de la dansa i la lletra, després el repàs és la composició de la música, que normalment ho fa en Miquel Brunet, però que també va fer altres compositors, com en Caque Portes, que ha fet molta feina en altres, i des principi, en Toni Colomà, en Toni Rodríguez, que fan les músiques. Però les músiques, ells les fan i nosaltres les supervisàvem. I li deien, no, això ha de ser més ràpid, aquí hi ha d'haver una pausa que ha de durar 20 segons perquè han de fer aquest canvi, aquest alt i tot això, i entre un acord i l'altre quedava la cançó definitiva i, afortunadament, l'immensa majoria de les cançons que han fet pensant en que siguin ballables han funcionat.
3: Alguna no, alguna serà...
1: Alguna no.
3: Serà d'un que això...
1: Sí, no, evidentment.
3: No som tan bons.
0: No, sí, el que passa és que pot ser avançat a la vostra època. I el públic no estava preparat per aquests avanços. Jo no estic convençut. Per cert, com serà aquest disc nou que ja heu anunciat que fareu com a part d'aquest comiat per aquests 50 anys? Serà un Greatest Hits? És a dir, trobarem The Best of Cucorba? Serà New Cucorba? Com anirà la cosa perquè tothom s'ho demana.
1: No, Greta Hint no ho serà perquè ja precisament que de vegades cansa cantar sempre les mateixes cançons, mos agrada incorporar noves cançons al repertori. I llavors el que farem serà fer no cançons pròpies, que en farem alguna, però no primordialment perquè no mos donarà temps després a fer una difusió en la nostra presència, perquè les cançons pròpies funcionen així. Per això, perquè nosaltres les cantam en directe i les popularitzam. En aquest cas no tenim marge i farem alguna cançó nova, pensant en els nostres nets, en Biel i jo,
2: en
1: la Gemma, de moment, només té un fiat.
2: Ja quan... teniu nets, eh?
1: Sí, ja sí, tenim sí, nets. Sí. Jo quatre.
2: I venen, quatre, xesc, sí. I venen els concerts. Venen.
1: Una se fa molta por, la més petita. M'ha de veure 100 metres de distància.
3: Aquesta ja és petita.
1: Per dir pintat, me diu, però per dir pintat li va por, li va por. Bé, idò, això, seran cançons populars o cançons d'autor, però cançons ja fetes. L'únic que volem és... No farem segurament suport físic, potser una tirada petita, perquè sí...
0: Per col·leccionistes.
1: Col·leccionistes, exacte.
0: Per cucorbers.
3: No farem vinils.
1: O per justificar per determinades subvencions, però la nostra idea és penjar-les a les xarxes i que de manera gratuïta hi puguin accedir els infants que vulguin.
3: Si qualcú val vinils, en tenim, de la primera era.
2: Vinils,
3: d'altres en tenim.
0: Encara hi ha tradició de vinils de cucorbers primers.
3: Tant, i tant.
1: Mos han enganxat tots els canvis que hi ha hagut, mos han agafat de por.
0: Però, Paco, munteu-vos a paradeta i teniu de tots els suports? Si qualcú ve un concert vostre, s'apoderaran d'un vinil? Ho dic perquè ara estan molt de moda.
1: Sí, sí, sí.
2: I casset també?
3: No, l'enviarem, si no.
1: Però, sí, exactament. Hi havia vinils i casset. Llavors, va desaparèixer les dues coses en l'insurrecció de CD. I llavors va desaparèixer el CD en l'insurrecció de les plataformes de música. I cada vegada mos ha quedat un estoc de tot editat, perquè els canvis han estat molt radicals, molt ràpids. No ha estat una cosa progressiva que durés una guarda d'any, no. Era d'avui per demà deixar de vendre dir què ha passat aquí.
0: I... Clar, que el món de la música, allò que és que t'has d'adaptar molt de canvis, sí. un darrere l'altre, que parlaven de canvis, vos ha passat perquè, clar, 50 anys donen per el manco 5 generacions, si en comptem una cada 10. Mm-hmm. En els vostres concerts s'ha juntat una padrina o un padrí que venia a escoltar Cucorba quan era petit, que va dur els fills i que ara dus nets. Clar, 3 generacions, una darrere l'altra, s'haurà topat allà amb en Joan Petit.
1: Sí.
2: Sí, ha passat.
1: Sí, ara l'altre dia... ha xerrat de comunions i festes privades. Nosaltres ja fa temps que no feien festes privades, ho van deixar fa molt d'anys, però arrel de publicació que ho deixava, han tingut bastantes telefonades o whatsapp de gent que s'ha interessat perquè anàvem a les festes. I ahir mateix, no sé si era jo després, ahir vaig rebre a través de la web un missatge d'un pare que me diu, vareu venir a la comunió de la meva filla i ara m'agradaria molt que vengueu a l'aniversari del meu net. I vaig dir que no, perquè no fem aquest tipus d'actuació ja, però se dona molt aquesta circumstància de que venguin generacions diferents.
0: És que una comunió en Cucorba bonatjava. Quan feies la comunió i després venia Cucorba, se notava que allà hi havia inversió.
1: Van fer de comunions abastament, sí. Però sí, això de que moltes generacions... I el més guapo de tot això és que aquests predins o que pares te diguin que s'ho varen passar tan bé a la seva festa, que quan ells varen ser protagonistes, que ara volen que el seu fill i el seu net s'ho passin tan bé com s'ho varen passar ells, que s'ho passen habitualment.
2: I supos que com tots els artistes teniu cançons que tothom vol escoltar. En Joan Petit, La Bien, Mosca, evident. La Lluna, La Pruna. Bé, clar, és que ja en teniu tantes. Sí, sí. Però
0: La Mestra em fa quedar.
2: Em fa quedar, clar, que varen aprendre les vocals.
1: Sí.
2: Quines són aquestes cançons que sempre heu de tocar? Les
3: cardites.
4: L'Elefant, també.
2: L'Elefant.
1: Però bé, la més radical de totes és en Joan Petit.
2: És en Joan Petit.
3: De fet, en Joan Petit...
1: En Joan Petit...
3: No, anava a dir que a vegades la gent venia i te deia... estan cantant la vostra cançó. No és la nostra cançó. En Joan Petit és una cançó popular que nosaltres sí que l'emporada a la plaça, l'emporada... Sí, però molta gent diria, no, en Joan Petit, la vostra cançó... No, que no és nostra.
0: No, jo perquè que per els listenings de català anau beníssim, perquè per un A1 t'ensenyen totes les parts dels cos gràcies sí, sí, sí. a Cucorba.
1: Sí. Joan Petit, nosaltres mos hi varen revelar una temporada
2: sí?
1: perquè de... cantar sempre en Joan Petit, dic, la cantarem més poc i jo què sé. Però quan no la cantàvem una actuació, al final veníem mamà, papà, com així no heu cantat en Joan Petit? Fins que un dia van dir, s'ha acabat, mordonam, en Joan Petit Sempre. A totes les actuacions. És l'única cançó que cantam a totes les actuacions, perquè les candides de la lluna, l'elefant, o aquestes altres cançons que també són populars i s'han popularitzat molt, la mestra em fa quedar mateixa, que aquesta nostra...
2: Aquesta però, sí.
1: Sí, aquesta, la música.
2: Sí.
1: Però això s'ha popularitzat, però aquestes les anant canviant, perquè...
2: Una
1: mania absurda, però com que jo control des de la primera actuació fins ara tot el que qui actua, quines cançons cantam, a totes les actuacions que han fet les tenen documentades, totes. I llavors, quan repetim un poble, procurant canviar el repertori per no cantar les mateixes cançons que han cantat a l'actuació anterior.
3: I el renyam, Paco, que ni se'n paren recordar mai.
2: Ni se'n recorden, han canviat el
3: fa dos anys.
0: És a dir, musicòlegs de Balears, si voleu documentar Cucorba, en Paco té tot l'arxiu i sabreu una mica com ha evolucionat el gust musical de tantes i tantes generacions gràcies en aquest estudi preinfilat que tu has fet.
1: Sí.
2: Ho vaig fer... I no deus tenir puntades quantes actuacions ha fet Cucorba? Sí.
1: 3.656.
3: Que jo he dividit i surten moltes, Paco, estàs segur?
2: 3.656.
3: Perquè 49 anys...
1: Sí, això a final de l'any passat, ara ja n'hi han d'afegir una guarda més que han fet enguany. Però sí, no.
3: Però sortien quasi 70 per any.
2: 70 per any.
1: Però tenen en compte que hi va haver una època que en feien 180 actuacions en un any.
3: Wow. Sí, són
1: 180 actuacions el dia sí dia, no?
2: I tot això, Vial i Paco, heu tingut una altra dedicació, també?
1: Exacte.
2: Tot això, perquè, clar...
1: Sí, nosaltres hem estat professionals, perquè funcionaven com a societat limitada. Per tant, estàvem assegurats, érem professionals d'allò, però no dedicació exclusiva. Sempre hem fet feina, nosaltres, na Gemma és més, artista, perquè fa feina a la Sonrisa Mèdica i fa malabars, fa acrobàcies, fa de tot, fa una mica de tot. Però nosaltres sempre hem tingut una altra feina, que ha estat el puntal, que per una part... mos ha obligat un esforç suplementari perquè feia feines de matí i llavors de cap vespre hem d'actuar, però per altra mos ha donat un marge, una llibertat absoluta, de manera que sempre que hem muntat una obra de teatre o hem enregistrat un disc o això, la part econòmica era la darrera que teníem en compte. Nosaltres fem el que volíem fer i el que mos agradava fer. I això ha estat una sort, que el que a nosaltres ens agradava fer, eren nint també els hi agradàs. Això és una sortarra immensa.
2: Idò, disco que esperarem amb moltes ganes, i darrera actuació dia 4 de gener de 2027.
3: Farem el 50.
2: Sí. Correcte.
3: Farem
2: sí?
3: El 50.
1: Sí, tenim 3 dies compromeses al Teatre Xef Fortesa, de Palma, dia 2, 3 i 4 de gener, i dia 4 de gener, exacte, que feim els 50...
3: Hem de dur la tortada i hem de bufar.
2: Sí. Però...
1: Aquella actuació a les teatres Xef Fortesa serà segurament la darrera de la nostra trajectòria i haurem de celebrar el seu públic, no sé com...
3: Encara està això.
2: Encara
1: està molt verd. Sí. Està molt verd.
3: Ho farà.
2: Gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
2: Un pot de pena.
1: La darrera vegada que mos vareu entrevistar, mos vareu dir quan vos retireu o heu de compareixer. I mos heu tornat a convidar, vos agraïm moltíssim.
2: I encara tornareu, perquè mos queda un any i un disco nou.
3: Sí. I ara venim amb la competència. Bueno, competència. Sóc xiu-xiu.
2: Ah, també, també.
3: Venim la setmana aquí.
2: Clar que sí.
3: Bé, ja me varen dir... Ell s'han adolentat, vull dir que ja pot...
0: Però bé, millor que vagis després a xiu-xiu, perquè sempre s'ha d'anar de manco més. Si no, mal negoci.
3: Ja mos arreglareu, eh?
2: Cesc Aguiló, Vial Gamundí, Gemma Palà, gràcies. Cucorba,
1: gràcies a vosaltres.

0: Speed Audio.
1: IB3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Ens enyorau?
3: No!
2: Tornem!
3: Bogeria absoluta!
2: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
4: Mare meva, quin vespre!
5: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
6: Ulala, mon amour, Paris!
5: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
2: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
3: Que repiquin!
1: Equip de Guàrdia, Pep Díaz.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Unes 250 persones s'han concentrat avui cap vespre davant del Consolat de Marroc, a Palma, per protestar pels fets ocorreguts a Ceuta. La mobilització havia estat convocada per les organitzacions d'extrema dreta, Identitas i Nucli Nacional, sota el lema Defensem Espanya, tots en Ceuta i Melilla. Durant la protesta s'han sentit càntics de Pedro Sánchez dimissió i Espanya cristiana i no musulmana, entre d'altres.

0: Els assistents també han exhibit banderes espanyoles i crucifixos. Hi han participat diversos càrrecs de Vox, entre ells el diputat Jorge Campos i la portaveu del Parlament, Manuela Cañadas. La concentració, però, no havia estat comunicada prèviament a la delegació del govern, tal com estableix el procediment habitual. I en marxa en aquest moment, en el pati de la Misericòrdia de Palma, la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Seguint tot el que passa en directe, i és la nostra companya Sandra Martínez. Bon vespre, Sandra. Ja ha recollit el compositor Alexandre Desplat el Premi Master of Cinema.
1: I dono, perquè el que s'està donant des de fa... Mira, tot just ara anuncien que arriba el moment del Master of Cinema. Fins ara el que s'ha donat han estat el palmarès d'aquest festival i a destacar dues produccions, una d'elles amb el suport d'IB3 Televisió, parlant de les produccions balears que han rebut el premi en aquesta edició, La barraca, de Júlia Castaño, que feia aquest agraïment.
2: És una història que neix un poc de sentiment d'impotència, crec que tots coneixem, de com viure en un sistema turístic absolutament abusiu amb els residents. I m'agradaria dir que crec que els mallorquins estan cansats i que sortirem al carrer totes les vegades que faci falta i fins que se mos escolti. Moltes gràcies.
1: També ha rebut premi a millor llargmetratge balear La carn, de Joan Porcel, com dèiem, coproducció d'aquesta casa, que deia aquestes paraules al públic.
3: Crec que és una secció molt encertada, crec que el festival ha encertat perquè les sales estaven plenes, la qualitat de les obres han sigut magnífiques i per primera vegada crec que fem cine des d'aquí, des de Mallorca, des d'aquí, des d'Escó, però volent interpel·lar a un públic de fora. Per tant, companys, companyes, cineastes, seguim i ens veiem a les sales.
1: Tot això, com dèiem, quan ara es projecta el resum d'algunes de les bandes sonores mítiques d'Alexandre Desplat, el compositor que, com dèiem, rebrà en uns moments aquest Premi Master of Cinema de l'Atlàntida Film Fest, d'aquesta 16a edició que ara sí viu ja les seves darreres hores, perquè després del lliurament d'aquest premi es farà la projecció del Ser Querido i es posarà així d'aquesta manera al punt final d'aquesta edició, que per cert ha batut tots els rècords de participació.
0: Gràcies, Sandra, en directe des del pati de la Misericòrdia de Palma. I aquest diumenge ha fet 4 anys de l'estranya mort de Paco Belmonte a la presó de Palma. La família reclama aclarir les causes i poder enterrar-lo. Segons ells, va ser un assassinat a mans d'un funcionari, però la justícia no ho ha aclarit. Avui s'han reunit davant la presó amb 1.350 roses donades per gent de tot el país. En Carni Ferrer és una de les seves familiars.
4: Cuando llegamos al tanatorio encontramos la cara, esa cara que ves ahí, completamente desfigurada y todo el cuerpo lleno de moratones y los disparos de la pistola Taser. Y nada, entonces sus hermanas se fueron al juzgado a poner la correspondiente denuncia.
0: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà demà de matí. Continuen ara els nostres companys d'aire.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Hi ha biografies que, si les escrivissis, te les tombarien per inversemblants, perquè ja em direu vosaltres si no sona una mica atrevit que una mateixa persona hagi estat futbolista, campiona de tir amb fona, pagesa, treballadora de bingo, mestra i fruitera. I a més, tot això se'n dona i menorquina. Maria Caimaris du dècades al front de la fruiteria familiar, al mercat d'Esclaustre de Maó, on va néixer i on de petita els seus pares ja venien la fruita i les verdures que son pare sembrava al verger de Sant Joan. Na Maria va sortir, com diu ella, de caràcter rostit, sempre va ser un poc rebel, però al final va ser ella que va decidir fer-se càrrec del lloc que els seus avis varen obrir i que ella du des de fa ara una trentena d'anys. I a més d'això, hi ha tot el demés, que no és poc. Així que avui escoltareu un testimoni de categoria. Això és Aire i Vetres Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim al mercat d'esclaustre, Maó, asseguts just enfront d'on na Maria té la fruiteria. Ella mateixa es presenta.
7: Jo som na Maria Magdalena, Caimaris, Villalonga, i vaig néixer dia 6 de gener de 1960. Vaig néixer a Maó junt amb un germà. Jo som melliza. Eren tres més, un se va morir, en Jaume, ja fa molt d'anys. I després tenc la meva germana, na Catalina, na Cati, i després tenc un altre germà, que és en José.
8: I a què es dedicaven els vostres pares?
7: Els meus pares eren pagesos. Antes de conèixer la meva mare, na Magdalena, va néixer a Mercadal i era pagesa d'Estermi de Mercadal, va estar per l'Anzell, després va estar per Favari, a Santa Rita, i mon pare sempre va ser el que se deu hortalà, el vergeter. Sempre va estar en els vergers de Sant Joan, en els vergers de Sant Joan, a la Copa d'Or, i es van ajuntar tots dos, un de terra seca i un de regadiu. I mon mare va venir a viure a Mó. Mon pare era de Mó i van venir a viure a Mó. Nosaltres on estem és de regadiu. És tot de regadiu, és un barranc, és barranc de Sant Joan. Allò un dia va ser a la mà. De fet, moltes vegades te trobes escopinyetes i moltes cosetes, i allò és una zona inundable. Un dia, pues, la mà recuperarà el que va perdre, no?
8: Que se sol fer bé en aquestes terres?
7: Que se sol fer bé tot productes d'horta. El que passa és que ara... N'hi ha qui diuen que no hi ha canvi climàtic, que li diguin el que vulguin, però les coses de cada vegada són més difícils perquè de cada vegada fa menys fred, després fa molta humitat. El fred que passa pues, que no deixa que els arbres es recuperin, per exemple, les plantes també, encara que nosaltres tinguem aigua allà perquè hi ha fonts, encara que nosaltres tinguem aigua, necessita l'aigua de ploure. Però es fa tot lletugues, tomàtics, insistiu, se fa molta de producció, i en l'hivern se fa més producció de coses de fua, per exemple, ceba tendra, lletugues, després espinacs, bledes, la carabassa, que se sembra a principi d'estiu i s'arreplega, els munyacos, totes aquestes coses. I després, en l'estiu, hi ha tot el que és tomàtic, obresínia, pebre verd, pebre vermell, les patates es fan durant tot l'any, bueno, coses d'aquestes.
8: I en els mercats, des de quan hi estàs?
7: Jo, la meva família, en el mercat, hi està des de l'any 1923. Van començar l'avi i l'avi, després va seguir mon pare, després va seguir, bueno, tots dos més tard va seguir ma mare. Jo també hi vaig tenir una germana que hi va fer feina, uns anys, i després pues, ho vaig seguir jo. I jo, no sé, pues, potser fa 35 o 36 anys que som.
8: Ho has vist canviar molt.
7: Sí, clar, tot canvia, és que totes les coses canvien, nosaltres canviem, les estructures canvien, la vida canvia, les persones, els animals, les terres, el clima, tot canvia. És que no hi ha res inamovible. Per això t'he dit que hi ha gent que diu canvi climàtic o no, doncs no ho sé, però tot canvia, tot acaba. Tot té un procés, naixement, tornant grossos, i després tornant petits, i potser ens transformem en altres coses, que va, la vida, el que és que va, no acaba, que potser se pot transformar en altres coses. Però clar, és a dir, la vida també canvia, és a dir, és que és tot té la seva plenitud i després la seva decadència, és que és tot.
8: Com va ser la teva infància, Tito?
7: Ai, jo me'n record que la meva infància va ser... L'hivern bé, anava a escola, i després insistiu, com que mon pare era pagès. Jo era petita, i el papà, mon pare, com que antes podien jugar pels carrers i tot això, no? Però ells mos volien tenir un poquet més controlats i anaven a l'esverger, i jugant, doncs mos feia regar. Regar és, doncs, bueno, que duet l'aigua a les regadores i tombava l'aigua i esperaves. I...
8: Que anaves amb escala,
7: sí.
8: No obrint.
7: I després, i bé, però sempre, era una manera de jugar, però era una manera també... Ells sempre deien que havien d'aprendre a fer de tot. I jugaves perquè eres petit i te posaves una herbeta o posaves el que fos i l'aigua se l'endua, o posaves una fueta i posaves un puriolet i l'aigua se l'endua sense... Que, perquè jo, veus, em passava de matar animals de petita i tot això, no? Jo me'n recordo una anècdota, si la puc contar, que me va regirar moltíssim. Resulta que, bueno, un altre ja t'ho dic, que meva, per part de ma mare, eren de terra de secà i eren caçadors, anaven a caçar tords i anaven a caçar, doncs, bueno, el que se caçava antes, no per menjar. I jo me'n record que el conco meu tenia una escopeta guardada dins un no sé on, i jo un dia la vaig trobar. Hi havia molt de coloms, i jo ni me'n record ni com ho vaig carregar ni com no ho vaig carregar. Jo el que sé és que me vaig posar d'espatles a una paret i vaig començar a tirar, disparar. I ole, i jo tota sola a fer una feina, una festada, no? Fins que així es veu que em vaig ferir un i va caure. I jo vaig deixar aquella escopeta, me vaig xicar, i quan vaig veure aquell animalet que treia sang, ai, jo me vaig regirar molt, molt, i me vaig posar, bueno, molt trista, em vaig agafar aquell animal, me'n vaig anar tot d'una a ma mare, i mira que ha passat, i ajudem, perquè, i culpa meva, i aquest animalet, i mira que treu, i mira que treu molta sang, i que se'n morirà, i que no se'n morirà. I ma mare me va donar un parell de zones pel cul, i em va dir primer que no havia d'haver agafat l'escopeta i que després aquest animalet pues, que se moriria. Jo no sabia molt bé què volia dir allò des de morir-se, perquè jo l'idea que agafés esparadrap, en aquell temps era esparadrap, no eren tirites, i que l'aferrés, que el fagués net, i ma mare em deia que allò no se podia aferrar, i jo no acabava d'entendre abans com és que no se podia aferrar. I me'n record que el va deixar no sé on, el va enterrar o no sé què, no sé on, i me va dir, diu, mira, veuràs, veus, mai més se tornarà a moure. I jo allò vaig estar un dia esquinant a veure si se movia, i jo allò me va decepcionar molt, i mai més. I després ella me va dir que passava pena, que tenia mal, que li havia fet mal, i jo allò no me va agradar.
8: I no has tornat a matar d'animals?
7: No, mai més.
8: Mai més?
7: Mai més, no. I setzers me fa molta por, i quan te'n troca alguna dins una psiqui o el que sigui, faig desastres de cris, però jo l'agaf i la trec. Sí, i a més he posat les bevedores d'aigua dels animalets, he posat unes pedres perquè tampoc no hi ha per a què... No m'agrada el sofriment gratuït. Si és per menjar, no n'he mort mai d'animals per menjar, però si s'hagués per menjar per necessitat, doncs clar, vull dir, l'instint de supervivència com animals, hi és. Jo, des de l'ego, no m'hi voldria trobar, però tot queda obert.
8: Hi ha matances, que vostres?
7: Sí, i jo no m'agradaven.
8: No t'agradaven gens?
7: No, jo no. Jo no m'agradaven. De fet, a mon pare tampoc no li agradaven, se posava molt trist. I, bueno, i sempre venia un senyor que sempre li deia no li feliç menys mal possible, perquè jo me l'estimo, en aquest animalet i tal, i jo no, jo sé que me feien estar allà, i jo només sentir aquell crit i aquella cosa, ja el sofriment aquell, no? Vull dir, i després me feien agafar la cor i feix que vaig dir prou, n'hi ha, i no hi vaig anar més. Després me deien que anés dalt, que preparés, ajudés a preparar el dinar, però a poc, ni dinar ni res, jo només aquell olor i tot allò, no me... de botifarrons i aquestes coses. La sobrassada, qualque vegada en l'any em menjo un trosset. Però és que tampoc no m'agrada el botín, no, som un poc rara. Menys car, menys un pot de pollastre, però menys molt les verdures m'agrada molt la pasta. Després també m'agraden els ciurons, les llenties, el peix també, no tot el peix, però un peixet també a la planxa també m'agrada. Però ja t'ho dic, la carn no me diu... És que no per res, sinó que no me diu molta cosa, m'entens? A part, pens que la carn té que ser, quan menges una carn, té que ser una carn molt bona. Vull dir, jo considero que si un animal ha estat ben tratat, ben traslladat i ben mort, la carn és molt bona. Si un animal ha passat pena, no. I un carnisser ho sap.
8: Com funcionaven les matances aquí? A Menorca era com a Mallorca, que és una festa familiar, que convides els veïnats...
7: Nosaltres no ho solíem fer així. Nosaltres era una cosa molt familiar, no venia ningú, m'entens? Que jo me'n recordi, quan jo era potser més petita, pot ser. Però que jo me'n recordi, no. Només hi havia mon pare, mon mare, els germans, el matador, el qui el matava, i la senyora, la dona que l'ajudava. I era una cosa que... Sí, el qui el matava pot solia beure un gin, li tenien un gin, això sí, se feien els crespells, se feien s'arroes, les arroes que se treien, les coques en roes, se feien també pastissets, després sempre per menjar se feia el brou, però no se feia de les matances, diguéssim, se feia de pollastre, un bol de pollastre.
8: Que menjàveu vosaltres aquí?
7: Sí.
8: Perquè ja menjàvem el frit de matances.
7: No, aquí no, aquí no. Aquí nosaltres feien bullit brou. I després, això sí, després la sobrassada que s'havia fet en provaves un tros, m'entens? Però no era una festa de festa, perquè jo t'ho dic, per mon pare allò i per mon mare, que tampoc no els agradava molt això de matar animals, els era una cosa que era una feina, s'havia de fer el més ràpid possible, bé, un bon ambient, però si podien acabar a les 6 des de que vés per les 7, per després anar-me a penjar les sobrassades i botifarrons i tot això, i ja està acabant. No era una festa. Era un acte com un poc de respecte, diria jo. Com un poc... Sí, jo crec que sí. Sobretot ara ho veig de gran, no? De petita potser no me'n donava compte, i potser ells tampoc ni se'n donaven compte. Però de gran me n'he donat compte que en realitat era això, vull dir, no era cap festa.
8: Vols dir que ton pare li agafava carinyo en aquell port que engreixava.
7: Sí, jo sé que ell antes de matar-lo, una setmana antes, estava malament, i quan antes de matar-lo, d'obrir-li la soll, jo una vegada el vaig sentir, ai, pobret meu, te tenc que matar, però és que saps sa vida, és que saps sa vida, nosaltres serem pitjor, que mos menjaran els cucs, deia ell. Cosetes així, vull dir, no n'estan mai... Però bueno, però menjaven carn i els agradava la carn. Tots dos eren molt agradables, sí, tots dos. I després, el fet d'estar a la plaça els hi va obrir molt el cap. Es conèixer... Sí,
8: estar...
7: Sí, es conèixer la gent, es conèixer les maneres de pensar, es conèixer situacions, perquè se viuen moltes situacions. I també va ser temps, doncs, ells també de joves, doncs, de, bueno, de que no passaven gana, perquè no passaven gana, tenien els vergers, però bueno, que es menjar que no s'atirava. El menjar s'aprofitava i un animal s'aprofitava. És a dir, un animal el mataves bé perquè el havies de menjar o bé per supervivència anaven i venien, no? Però els caçadors eren caçadors per menjar i per vendre. No hi havia, crec jo, aquestes coses esportives. Però vam, tampoc no mos tenim que enganar, perquè antes era un test també de gent molt ruda. I un animal era un animal. I jo he vist faldis desastres en els cans que hi havia per allà de vora. No t'agradava un cal i foties una cosa, o el agafaven, el penjaven, el fotien dins un sac, tapar... Bueno, jo he vist moltes coses. I un asa i una mula també hi havia gent que ets apretava, m'entens? Jo te ratll de Cameva. Cameva era una altra... Potser amb unes altres coses no, però amb aquestes coses, doncs sí que ho eren. Jo me'n record que teníem una vaca, es veu una vaca que era de nom Mora, i només en teníem una, no? I era per donar molt llet en els bessons, que eren el meu germà i jo. I jo me'n record que una vegada mon pare se l'endú afermada en el carro, no? Dic, on vas, al matadero? I jo no sabia que era el matadero. Ah, jo venc. Bueno, bé, però tens a quedar de fora. Sí, jo quedaré. I el matadero era en esport. Allà on té la casa del mar, veies un canal i allò hi veies... Bueno, tot anava desastres, veies. Però, bueno, jo en aquell moment no. I així, quan van arribar allà, mon pare me diu que esperi, ell entra en sa vaca, i es cap de molt poc, surt. I dic, i que han anat a fer? Res, anem cap al verger, anem. I anant cap al verger, i quan arribam, mon mare sé que diu, oi, què fas amb ell, en sa vaca? Diu, bueno, idò, diu, jo, diu, només he vist tot el que he vist. Diu, i veure tot el que he vist i tot... No. Diu, jo me l'estimo, aquest animal. Diu, ja se morirà aquí quan sigui bé. I diu, bé, i també m'han dit que estava massa magre, que estava massa magre i que l'havia de tenir grassa i que no sé què. Ala, heu fotut sa punyeta. Diu, me'n vaig, me l'enduc, i ala. Diu, almenys si hagués de morir, que m'adonessin cosa, però morir per res. Diu, ala, me l'enduc i això m'ha quedat, no? Era molt petita, jo no sé exactament, m'entens? Però, vamos, era això.
8: El que teníeu aquí, en el mercat, sempre provenia del vostre bocí?
7: Sí, en un principi sí, perquè no hi havia... És a dir, la gent menjava de lo que hi havia. No hi havia aquestes grans superfícies, ni hi havia els almacens, ni hi havia res. De fet, nosaltres això era un mercat d'abastos, i això proveïa a tot el que era Mercadal, Ferreries, venia la nineta de Ferreries, que sempre me'n recordaré, venien després els de Mercadal, venien en Lito, i venien Pancràcio, Villalonga, i després venien també des Mitjorn, i després venien de Fornells, la nini de Fornells també, i venien moltíssima gent, i carregaven els hotels, també venien... i carregaven, i allò, es de matí, pràcticament a les 11, ho havies acabat quasi tot. Després era per la gent que hi havia, però t'aixecaves molt de matí a les 4 que hi havia una festada. Carros i carros i tothom que hi duia coses. El mercat d'abasto alimentava tota la població. I després hi havia animals i gallindis per Nadal, i ves per aquí suelto, i de tot, carnisseries, de tot, no ves? Era un mercat. Després ja les coses van canviar, i, bueno, i s'ha seguit un procés.
8: havien estat tots uns personatges.
7: Ai, sí. Havien
8: estat ben curiosos, no?
7: Sí, hi havia de tot, hi havia de tot, sí, sí, sí. Jo me'n recordaré aquí, aquí en aquesta banda d'aquí hi havia les carnisseries, i era una passada, perquè quan hi havia qualque cosa diferent que passava, bueno, tothom sortia, i a més era aquell caràcter machista, de siular, de bueno, no, d'aquelles coses que se deien, no? I jo me'n record la primera vegada que vaig veure una persona negra, bueno, aquí hi va haver un esvalot, una persona negra, has vist un negre. I jo pensava, dic, bueno, és un negre, tampoc no sé, no? Però, i després, quan en aquell temps que començaven a haver-hi turisme, començaven, qualque, pues, que hi havia qualque dona que venia del nord, o qualque, pues, rotjos, i qualcomo, però sobretot elles, no? Elles són les que llamaven l'atenció a el que era aquí, no? Pues aquí, clar, la gent, ja no sé, es movia qualque ull de negre, i tot era molt... Estic ratllant de les èpoques d'en Franco, d'antes de Moritzé, no? Pues quan hi havia una cosa d'aquesta, et xiulos per tot, i bueno, jo que sé. I després moltes anècdotes, clar, jo que sé. Hi havia molta gent que tenien... N'hi havia un que tenia un garrot, i quan les senyores tocaven, tu no toquis, pam, li donava un... Després hi havia en Caneles, que eres qui se n'en cuidava de tot, i després aquí també hi havia una presó... Sí, jo un parell de vegades vaig veure... Però, clar, jo no me'n record. Jo no me'n record perquè, clar, moltes coses no me'n puc recordar. Però, bueno, la gent, sí, molta gent. Gent de molta feina, moltíssima feina, d'hores i hores i hores de feina, perquè els homes feien de pagès i les dones eren les que venien a vendre la plaça i després havien de fer allò de la casa i després se n'anaven a esverger a ajudar, m'entens? Però, bueno, la gent feia moltíssima feina. És a dir, és bé que tothom tenia... El millor va arribar un moment quan els anys van començar a canviar un poc, que la gent pues, vivia més o menys bé perquè tothom podia tenir la seva caseta a la platja o podia tenir una sèrie de coses. Però és que la gent feia molta feina. I, clar, i l'esforç també té que dur alguna cosa, m'entens? És que... Jo, per exemple, mon pare sempre deia a ell, ell perquè ell... va aprendre a fer les coses de sa casa perquè en els 8 anys li va passar un carro per damunt i li va fer mal aquí per damunt dels pits i el doctor es veu que li va dir que no podia anar en el camp, no? Entonces, sàvia, el que li va dir va ser pues, que ell quedés a casa i ell quedava que seva i que fegués cosetes i ell feia cosetes, no? Però és que s'avorria i volia fer més cosa. I va aprendre a fer menjar, va aprendre a fer de tot, no? I els mateixos temps, com que li agradava molt l'electrònica, pues va fer ràdios, o construir ràdios, i va fer unes ràdios...
8: Transistors
7: d'aquests de ton, no? De llenya, de tot. El meu germà me sembla que ho té guardat. Però sempre ell contava que mon pare, una vegada que ho feia d'amagat de mon pare, perquè si son pare ho veia, que diria i tal i qual, i son pare un dia es veu que li va dir, escolta tu, diu, deixa tot això... o feu quan no sé què, o ho deixeu o alguna cosa així. I li fes favor d'anar a l'esverger, estaràs a l'esverger. Digui tu que vas dir, diu, mai me n'he arrepentit d'això, mai. Diu, perca. Diu, sempre, diu, he fet, no hi ha hagut ningú, persona que m'hagi comandat. Diu, sempre he fet el que jo he pensat que havia de fer, que a vegades has anat més estret, perquè han passat moltes penalitats, que a vegades has anat... Diu, però mai m'ha comandat ningú, mai. Diu, i aquesta llibertat, diu, de que no te comandi ningú, de que tu fas pel que fas, diu, inclús passant pena. Diu, i després, diu, estar a l'aire lliure, diu, això, veure el sol, veure la lluna, veure... Diu, això és... Diu, és... Jo no puc estar dins d'una oficina, diu, ni puc estar... Diu, això, diu, cada un serveix pel que serveix. I diu, que la llibertat aquesta, que això, sempre ho va valorar molt.
8: Tu també.
7: Bueno, jo també. Bueno, jo era un poc revolucionària de joveneta.
8: Ah, sí?
7: Sí, clar, és que era normal. Jo era revolucionària perquè jo vaig néixer amb un germà, és a dir, el meu mellizo era un nòmo, no? I clar, i quan van començar a tenir aquella edat de preadolescents i adolescents i tot això, aquestes hores tens a venir tal, jo sempre, clar, a quina hora tenim que venir? Pues tu a les 9. I tu? Tu no. Tu, a l'hora que vulguis.

0: Sempre corria, era nerviosa, no? I me van posar a cosir, a aprendre a cosir, perquè almenys me tenien una horeta o dues quan sortia d'escola, un poc tranquil·la, i allà a cosir, i bueno, hi vaig aprendre, que ara m'ha servit de més gran, que ara de jove no em vaig voler saber res. Després, en els 12 o 13 anys, vaig anar a una botiga a Can Tatzeden Topili, a Serraval, que venia roba i tot això, i després vaig anar a Cal Leandro, que venia fruita i verdura, en el Duque de Crillon, i bueno, i allà vaig, i després vaig anar a l'institut i tot això, no? Però jo era un poc rostida, sempre m'avarava amb ma mare i discutia, i jo què sé.
1: M'encanta aquesta expressió, rostida.
0: Claro, rostida, era un rostida, caparruda, rostida.
1: Sí, sí,
0: jo, sí
1: de
0: tenia,
1: sang calenta.
0: Sí, tenia una gorga i tenia... i remugava, i jo, bueno, m'abullia la sang, no? Vull dir, jo...
2: Era Maria Caimaris, nascuda a Mahó, Menorca, el 1960, pagesa, placera i moltes altres coses, de les quals en parlarem en uns segons. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio, fem una breu pausa i tot d'una tornada.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: A IB3 Ràdio... Seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
9: Calor?
10: Moscars?
9: Gelats que se desfan massa ràpid?
11: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire i avui estem escoltant el testimoni de la gran Maria Caimaris. Tot un personatge i una celebritat en el mercat d'esclaustre, ja sigui només pels anys que du la seva família allà des dels seus avis. Però és que, a més, na Maria és molta Maria. Basta dir que ha estat futbolista, campiona de tir amb fona i fins i tot va treballar un temps al bingo de Ciutadella. Tot això havent nascut en un Maó que no s'assembla gaire al Maó que coneixem avui en dia.
1: Era molt més poble, jo me'n record, que era... Per una banda era molt trist, no? Però per l'altra era molt alegre. Era molt alegre perquè estàs molt pel carrer, amb la gent. Després, tota poqueta cosa, jo vaig néixer en el 60 i tota poqueta cosa que arribava era un món per nosaltres, coses noves, no sé. I els mateixos temps era trist, perquè quan hi havia, jo me'n recordo, quan hi havia tot el de que hi ha Setmana Santa i tot això, era tot jo, allò no m'agradava.

0: perquè jo no ho acabava d'entendre, tothom allà vestit de negre, que no, jo me'n record que no podies posar ni ràdio ni televisió, no podies anar a jugar, després no sé què passaves des diumenges, que no podies fer feina, perquè no sé què, el bon Jesús, i jo veia com una cosa que sempre mos castigava i que sempre jo pensava, però bueno, jo no, no, no. Clar, jo no ho acabava d'entendre, tot això, jo no, i no sé, i saps, i tenia moltes contradiccions, no? No acabava d'entendre, no sé. Era... Vas cresquent i les coses se fan obriguent. I...
1: Com vas acabar quan es fent càrrec del lloc? De...
0: Bueno, jo fins als 30 anys no vaig venir cap aquí. Jo vaig estudiar COU i BUP i tot el que hi havia antes. Després vaig anar a l'escola de magisteri. Després me vaig treure el que és ara... com li diuen ara, tècnica en guarderia, bé, amb escoles infantils i tot això. Vaig fer molt poc de pràctiques i tot això, jo necessitava. A més, en aquell temps vaig estar un parell de mesos a Sindioteria, a Palma, i allò era una escola on hi havia molt de treballadors, fills de treballadors, hi havia molt d'edats i tot això. I jo aquelles coses, jo és que... Aquelles coses de que havia de ser tot així, que l'administració me deu, bueno, que els mestres... I jo allò no m'agradava... Jo no m'acabava d'agradar, no? Jo era més lliure, no? Jo veia que hi havia altres maneres d'aprendre les coses i no sé. I la qüestió és que, bueno, vaig rodar, vaig fer també vaig fer feina per l'Ajuntament de Palma també de monitora, de temps lliure i totes aquestes coses. I com que sempre m'agradava provar coses i sempre m'agradava, jo era joveneta i era nerviosa i havia de fer... També vaig fer feina, perquè feia feina amb moltes coses, també vaig fer feina, contra tu, de transportista en aquell temps, dur coses de Palma a Cala Ratjada amb una furgoneta, no tenia carnet, però en aquell temps era... No. Jo no hi arribava, i molt bé que m'anava, molt bé que m'anava. Després, quan vaig venir aquí per examinar-me, me van suspendre la primera vegada. Vaig pensar, mira, vaig fer dos anys de sona. I després també vaig jugar a futbol amb el Baleares, Vaig jugar amb el Baleares i vaig jugar. L'única menorquina que hi havia, na Montse, qui va ser batlessa de Sant Lluís. I després vaig tenir com a companyera, que ara, després de 40 anys, me va donar recuerdos a través del meu germà i ara mos posarem en contacte, en Natonga Villaronga, que Natonga Villaronga jugava en el Baleares i va jugar també en el Bunyola, que jo també vaig jugar, i era sa germana de n'Agustí Villaronga.
1: Jo som de Bunyola.
0: De Bunyola? I coneixes en Apaca, idò?
1: Sí, clar.
0: Idò, i en Apaca va jugar amb jo. Bueno, jo vaig jugar amb ella. Sí, senyor, i ella va ser la capitana de la capitana i va jugar a la selecció espanyola. El que no sé si és la capitana. Sí, jo m'agradava, però no en sabia. Però jo m'agradava i jo corria molt i vaig jugar a futbol i compaginava el futbol i el futbito, no? I de futbito jugava de portera amb el Molinar i el futbol de delantera. I me posaven, i quan me posaven, quan no hi havia ningú més, me posaven. Sempre feia el meu golet, sempre feia un golet, sempre feia... I allà vaig fer molt bones amistats, clar que sí.
1: Clar, que era un món hipermasculí.
0: Sí, perquè jo no ho podia dir aquí. Jo aquí a Menorca no ho podia dir.
1: A Menorca no podies dir
0: que... Jo no ho podia dir perquè, abans que diria, mon pare i mon mare, per ells era, mon mare era un desastre que jo, una dona, jugués a futbol. Això era cosa de mascles i era cosa de no sé què. I jo no ho trobava, jo, és a dir, de la mateixa manera que anaves a Verger o que anava i que agafava catses i que... Doncs perquè no podia fer allò, i bueno. I me'n record que una vegada jo tenia tots els equipatges guardats del Balears, del Bunyola, de tot el que vaig a ser, i una vegada, no sé, me va agafar un de so i ho vaig tirar tot. I me n'he arrepentit molt, me n'he empenedit. Sí, perquè ho tenia, imagina't, tenc 65 anys, això en deu fer 35, 40, en deu fer jo d'això.
1: No me puc ni imaginar com devia ser els partits, com devien ser els partits.
0: Hombre, passaves molta pena perquè passaves molt de fred, després els camps no eren el que tocaven, després les dutxes per les dones eren jo que sé què, i entrenaves... Però bueno, bé, però ho passàvem molt bé, hi havia molt de companyerisme. I rivalitat, clar, i rivalitat.
1: Qui eren els vostres rivals?
0: Els rivals eren el Santa Maria, després hi havia el Gènova.
1: Però amb el Bunyola i Santa Maria, com que són veïnats...
0: Idò, Bunyola i Santa Maria. I jo jugava amb el... Tenc fotos del Bunyola. I na de sona, na Paca, també. Paca. Sí.
1: Què vols deies públic? com reaccionava el públic quan veia dones, perquè hi havia un poc de tot.
0: Hi havia de tot.
1: Però, a més, la gent era molt salvatge abans.
0: Sí.
1: En el camp de futbol...
0: Sí. Hi havia de tot, hi havia de tot. Hi havia gent que t'insultava, hi havia de tot, no? Però, bueno, jo jugava i ja està, jo tampoc no me...
1: Quan d'ells vas jugar?
0: No ho sé, potser 4 o 5 anys. Però era dolentota, eh? Però, bueno, és igual, jo m'ho passava molt bé. Jo m'ho passava molt bé, però hi havia gent molt bona. I ara, quan veig el nivell d'ara, és que, clar, és que és molt diferent, el nivell d'ara, que no té res a veure, les preparacions i tot, no? Però, bueno, és com tot, en totes les coses van avançant i sempre hi ha gent pionera. I antes que nosaltres n'hi havia hagut tanta. I tu imagina't que jo, quan vaig saber que a Mallorca hi havia futbol, jo vaig al·lucinar. Perquè aquí jo no m'hi podia imaginar, i allà hi havia potser 6 o 7 equipos. T'ho imagina't? El que duen de lluita, ja aquella gent, m'entens? Duen molta de lluita, ja.
1: Quants anys vas estar a Mallorca?
0: No ho sé, hi vaig fer un quants, n'hi vaig fer un quants. Vaig venir aquí, crec que tenia 29 anys. I me van oferir una feina que a meva no els hi va agradar gens, i jo... Ah, i jo la vaig voler provar, a un bingo, el bingo de Ciutadella. I jo me van posar allà, el primer mes me'l vaig passar plorant, perquè no en sabia i costava molt i no podies perdre, perquè si perds i perdies doblers en el moment que anaves a vendre els cartons, els havies de posar tu. I, bueno, però vaig passar aquella etapa, vam fer un grupet de gent, molt bona gent, les dones i els homes que feien feina allà, n'hi havia de Ciutadella i n'hi havia de fora, encara som amics, i una gent fantàstica, a més una gent molt feinera, i que van dur allò, bueno, allò era una sala de festes, doncs, bueno. Jo, de tots modos, ho passava jo molt malament, totes les que hi començaven ho passava molt malament, doncs perquè veiem doncs que la gent gastava el que no havia de gastar, i tu sofries, no? I tu sofries, no? I ves allò i sofries. I cada dos per tres, el jefe de taula mos feia un parell de... mos posava un poc les piles de deies que això, però és que jo això no ho podia suportar, no. Jo me feia molt de mal, no? Fins que després arriba un moment. I vaig fer uns anys allà, i un dia... quan dia d'agafar les vacacions, me va cridar el jefe de sala i me va dir que agafava les vacacions perquè ja no feia falta que hi tornés. I jo, molt digne jo, no sabia què havia passat, però molt digne jo li vaig dir, dic, jo no me rebaix davant tu, anda ja, jo ho tenia molt clar, jo no me rebaix, no? Per sa feina, doncs per sa feina, m'és igual, ja en trobaré una altra. I res, i me va pagar, tal i qual, i me'n vaig anar. I vaig venir aquí de Merlí i ma mare, vam, que jo me feia ganes, vam i tal. Ella ja m'havia dit, però aquí n'hi ha un només qui comanda. Sí. Però, bueno, jo era així com era i... Però he fet feina molt a gust. M'ha agradat molt el que he fet. No m'arrepenteix gens. Mon pare es va disgustar perquè me va dir que era un desastre, perquè me va dir, diu... te'n vas d'allà on no te n'hauries d'anar, tindries vacacions, tindries dies lliures, tindries, jo què sé, donant classes i tot això. I jo vaig dir que m'era igual. Diu, aquí és molt diferent. Dic, és igual, però faré el que vulgui. No, no faràs el que vulguis, perquè al final la gent te comandarà, però és igual. Faré... I no me n'arrepentit gens. L'únic que potser m'arrepentés, que se pot arrepentir tothom, és de no tenir prou temps per haver fet més coses. Jo he intentat fer sempre el que crec que podia fer i que volia fer. I sempre queden coses en el camí, per supost. Però, bueno, he conegut molta gent. Mai he sabut, quasi mai, més igual la procedència, més igual si és ric, si és pobre, si és no sé què, si és no sé quantos. Sempre he intentat tractar la gent de la manera que m'agraden que me tractin jo. I la veritat és que ho he passat molt bé, moments molt cansada, moments estic fins d'altres bollo, no? Moments he tingut, sempre hi ha qui tracta amb el públic, però he estat molt satisfeta de la feina que he fet. A més, no sé, jo crec que he defensat la verdura, el camp, jo crec que sempre ma mare sempre me deia, sempre m'ho va dir, quan me va deixar tota sola amb això que me va ajudar, me va dir que sempre somriés davant de tot, que mai posés una cosa podrida a ningú, mai. Diu, perquè tu no saps aquella gent amb els doblers que t'apaga, no saps... el que li ha passat, el que sa pena que ha passat, diu, perquè nosaltres n'hem passat. Diu, i els doblers, diu, vol dir feina, i feina vol dir hores. Diu, i això, diu... I sempre me deia, diu, i si qualque dia tens qualcú que no tenia cap dependenta, si qualque... això m'ho deia mon pare. Si qualque dia tens qualcú, primer pagar tot el que te duen. Després pagar sa dependenta, Diu, després pagar llum, aigua, tot el que hi hagi. Diu, i si queda res? Diu, per tu. Diu, si n'hi queda molt, fas un parell de mons. Per tu, diu, és més petit per tu, això per si pot haver una avaria, això per allò, allò per l'altre, diu, i així. Diu, quan vinguin maldades, sempre tindràs allò. Diu, i insistiu, quan se'n fa més, diu, se guarden. Diu, i és que l'aix mai se pot tocar, mai, ni per un caramelo, ni per el que sigui. Diu, i si el toques? Diu, allò et sagrat. Diu, si agafes 10 pessetes que tens a posar. Diu, perquè no és teu, és que l'aix. I, bueno, hi ha una sèrie de normes que això ha estat, i crec que això és lo fonamental.
1: Veneu verdura cultivada pròpia?
0: Sí, de mon pare i mon mare, i després del meu germà, i encara, i, bueno, i després d'altres pagesos.
1: El consum abans tot era de temporada.
0: Sí.
1: Era impensable,
0: sí, clar,
1: comprar una tomàtica a l'hivern.
0: Sí, no, però, bueno, o sou dur la varietat i l'abundància. És bé que hi ha mals moments, que hi ha gent que ho passa molt malament, és bé, però sempre hi serà. Vull dir, són utopies, voler vivir en un món feliç perquè mai ho serà. El que passa és que vivim en un món on hi ha el 50% d'una cosa i el 50% de l'altra, el que tenim que intentar, com de tot, és que la balança vagi més per una banda que cap a l'altra, no? Però tot el que ens du a s'avançar, hi ha coses bones i hi ha coses que no són tan bones. També dependeix de cada un consumir-hi. I en quant a l'alimentació, pues, què és que passa? Pues que el que és vital en aquesta vida, que és el menjar i el beure, pues sempre hi ha els vivos, els empresaris, els corruptes, el que li vulguis dir, que amb una cosa que és fonamental i no podem viure sense ella, pues amb això fan els seus doblers. I que passa, i fan moltes varietats. I com que la gent va passar de que passava fam i de necessitats i tot això, se li ha obert un món i, clar, i venga a consumir. I hi ha de tot. I per això la gent ja no disfruta menjant. Avui la gent no disfruta menjant. Jo a vegades ratll de col que verdura la gent i els dic que salivau. Diu, si dic que feia anys que no havia salivat, dic, clar. Dic, és que hi ha coses que quan te ratllen de segons quines coses, dic perquè s'ha arribat a un punt que hi ha tanta varietat de tot que la gent se mal alimenta, i és una pena, perquè en tots els avanços que hem fet, i en totes les medicines, i en tot el que hi ha, la gent que viu dins un ambient de pau, diguéssim, i de benestar, podia estar molt més bé del que està. I la gent, en realitat, està fent feina a matar per pagar totes aquestes coses que no són tan necessàries. I menjar malament, per exemple. Quan una patata té que fer gust a patata i s'ha acabat. I amb un poquet d'oli d'oliva i un pot de sal, allò és fantàstic. Jo dic que les verdures bones no fa falta apenas quasi posar sal. Ni posar salses, perquè les salses, de què han nascut les salses? Perquè les coses no tenen gust. Les coses no tenen gust i així t'ho fas. I potser t'ho posen i dius, que bo, està boníssim, oi, quina cosa més bona, disfrutat. Sí, però què has menjat? Bueno, no ho sé, sé que hi havia patata, hi havia, però no saps el que has menjat. I jo crec que tot s'abans de tot, qualsevol tipus de cosa, tot la part bona i la part que no és tan bona. La part automobilística, la part de tot. Els cotxes estan molt bé, però les pinyes te mates. Amb un carro no te mataves. El que passava és que no arribaves antes i te banyaves, no? Tot té el seu, com tot. És a dir, tot té el seu equilibri i tot té bo i tot té dolent i segons on ens trobem o en els puestos de la terra com ens trobem i segons quins llocs i quins països, pues una cosa que aquí estarà molt bé, pues una altra estarà molt malament i viceversa. I com que estem dins una bolla que tenim que conviure i que de cada vegada és més petita, doncs pues bueno.
1: Teniu varietats locals que siguin especialment preuades per
0: bueno, nosaltres tenim una sèrie de coses, igual que supos que altres pagesos tindran unes altres. Nosaltres tenim la carabassa, que la llavors fa molt d'anys que la tenim i és molt bona. És de pell molt primeta i té molta carn. Després també tenim estem. Tomillo, aquí estem, també fa molt d'anys que el tenim. Feim la sopa verda, que la feim molt ben feta i fa molt de gustet i és molt bona. Després també és tomàtic, el meu germà d'un tomàtic molt bo. És tomàtic, és gustós, però el dur quan el té que dur. És a dir, finals de maig, principis de juny, segons el sol i segons la calor que faci. I enguany, per exemple, estem en el novembre i encara en dur, que no tocaria, però com que fa calor. M'entens? Hi ha tota una sèrie de coses. I a part tot el que més, pues bueno, ell fa moltes coses en ses mans. Té tractors i tot això, però ses coses et assemblen ses mans, et acullen ses mans, I aquestes coses es nota. Després té molta terra i la terra sempre la pot, sempre pot fer descansar i pot fer, m'entens? Pot cercar el puesto que li agradi més. I per això tot el que du, els espinacs són molt bons, la bleda són molt bons, l'aigua també és molt bona. I totes aquestes coses noten. I per això tant nostre com qualsevol altre pagès d'aquests més antics. Els pagesos més moderns, més joves, el que passa és que tenen que luchar molt perquè és que mos maten, es maten d'impostos i de coses i és que tenen que és que és molt difícil.
1: Sí, i aquí no sé si està succeint el mateix, però el que està passant amb molt de pagesos joves a Mallorca és que, clar, és molt difícil trobar terres per cultivar.
0: I, bueno, i aquí supos que passarà el mateix. De tots modos, amb Bassota hi ha molta controvèrsia, perquè aquí a Menorca s'està venguent molt, s'estan venguent molt de llocs, s'estan venguent moltes terres, la gent se queixa, però jo sempre he dit, bueno, primer és que ho venes és menorquí. De la procedència que siguis, igual. Primer és menorquí. I després també hi ha una altra cosa, que això també se té que tenir en compte. Quan de pagesos allà tinguent un hortet o tinguent una finqueta o una estancieta, que és més petit que un lloc, o un lloc, que potser ha hagut de llevar totes les vaques perquè li paguen a 30 cèntims la llet, i potser el formatge avui tens a mastè tantes infraestructures i tantes coses que aquell home ha passat pena tota la vida i ara en té que passar més, i li arriba a qualcú i li diu, mira, de sota dona això. I aquell senyor, pues, que diu, pues, a la merda, m'entens? A la merda tot, clar. I què passa? Que clar que tot és molt difícil jutjar. És molt difícil jutjar que estem canviant, sí que estem canviant, que fa molta pena que arribarà que Menorca, a totes les fotos aquestes del camp, així com era i tal, pues, no se podran vendre. Pues, no ho sé, però és que també jo ja ho sentia l'àvia i l'àvia, és que està canviant tot. I mon pare i mon mare, és que està canviant tot, i ara nosaltres, és que està canviant tot. I sempre canvia, però sempre els joves, el millor que hi hagi ara, d'aquí 30 anys, el millor diran, ai, es cantes, que és estès d'ara. Saps que ho era guapo, i nosaltres ja mos queixam. Vull dir, que tot va canviant un poc.
1: Ja per acabar.
0: Sí, també tiren fona, eh?
1: És que anava de demanar-te per
0: la sí, fonera. Ai, sí.
1: I com vas començar?
0: Pues mira, vaig començar amb una amiga de Madrid, de Vallecas, que va vivir a Menorca. Vivia a Cales Coves, era una escola escovenya de Cales Coves, que jo allà a Cales Coves vaig conèixer una gent fantàstica. Cales Coves era una meravella, després ja es va embrutar, va venir gent de fora, ja hi va haver baràs amb els barcos... Bé, tot té el seu principi i el seu final, també, no? I aquella lota tenia un can, Yuki, un pastor alemán, i sempre li tirava pedres. I jo un parell de vegades la vaig anar a acompanyar, diu, mira, diu, he aprendido de los honderos. Ella era molt primitiva, li deia jo, perquè li agradava molt l'arqueologia i sempre llegia coses, i sabia d'esfoner, jo sabia d'endeví, però no. I ella va aprendre un poc i tirava les pedres en escanja, si no me n'escar, si no me quejo, no me canso i tal. I un dia em va cridar, mira, podies venir. I jo allà tirava, se me caia, i jo no. Em va dir, hi ha un equip aquí, el d'un Martí, en Martí Pons, des Mercadales, que era fabioler. I tal, i bueno, ja vaig començar i no m'agradava, però després me va agradar. I fins ara, no sé si duc 28 o 29 anys, i m'encanta, de més, perquè coneixes gent de molt de puesto, gent d'Eivissa, he vist moltes vegades Eivissa, i com que duc tant d'anys tirant la vista com era i com és, Formentera, que jo, l'engirada de Montavall a Formentera, perquè allà hi havia quatre bicicletes i quatre ases, hi havia quatre cases, no hi havia ni Consell Insular. Jo quan vaig veure Consell Insular, quan vaig veure hospital, quan vaig veure supermercats, hotels, és que no m'ho crea. Només per dir-te que una vegada van anar a tirar fa uns anys, en el 2013, i no cercaven una tanca per grossa per poder tirar. Van haver de tirar un puesto... I després molta gent de Mallorca. Jo, la gent mallorquina m'encanta. Jo penso que jo crec que la gent tots mos feien, jo crec que els qui mos divideixen són els senyors de la cosa, aquests que somien, no sé què somien, no sé què mengen ni què beuen, no sé quin món estan. I bueno, i no sé, m'agrada molt i he tingut moltes satisfaccions amb pastir en fona i és un joc que te dona molt d'equilibri.
1: Vas a ser natural.
0: Bueno, de Menorca ho som no sé quantes vegades, després de campiona Balears, de Balears, pues, també, no sé, 11, 12, 13, no ho sé. I després internacional, fa quants anys ho vaig ser, internacional ho vaig ser dues vegades, i després ara me vaig presentar a la Copa del Món, que no era oficial, la feien des d'Eivissa, un senyor, en Pep Ribas, que és un senyor que és molt difusor de tot això, fa desastres de coses, i vaig quedar subcampiona, però vaig tirar amb dones, perquè ara fa 2 anys que tiren bombos. Me fa moltes ganes tirar amb bombos.
1: Perquè... I el que guanya?
0: Ara van quedar fa 3 setmanes de Balears per aquí, es van quedar, i jo hi era amb ells, vaig tirar amb ells. I, bueno, i ara, diumenge passat, l'altre van fer el campionat de Balears de pilota, jo vaig tirar amb homos, de 24 homos vaig quedar a 3 punts de tenir pòdium, estic molt contenta, dels 24 millors de Balears. I ara pedra, mos toca diumenge que ve.
1: I practiques sovint?
0: Bueno, jo sempre tenc fona per cotxo i per tot, no? I per les tanques, i sempre agafes la pedreta i tir, però no tira dianes, tira aquí, tira allà. També m'agrada tirar les fosques, avant a bon tir, se renou, avant m'agrada... T'inventes coses. Jo sempre, com que estàs nerviosa i molt imaginativa, sempre m'he inventat, amb això m'invent. I després moltes vegades he tirat com plovia i quan feia vent, perquè també són sensacions... No sé, volia... Saps allò de viure un poc el sentit, l'esperit foner, no? De que aquella gent tirava en fona per menjar i per defensar-se. És a dir, que això no hi ha volta de fum.
1: I devia fer un bon mal? Que
0: sí, una vegada... Bueno, és que és molt perillós, per això, quan vas amb gent i quan vas a fer demostracions i tallers, tens de tirar en pilota. Jo una vegada, amb una primera volta, sense tenir força, me van ferir, me van obrir, me van fer un trenc en el cap. Però vull dir, això fa mal, ui, això maten, clar. Això fa mal.
1: Com esteu ara en els mercats? Molts de mercats... s'estan transformant.
0: Sí.
1: Jo visc a Palma i els mercats a poc a poc queden menys llocs de mercat.
0: Sí, clar.
1: I més llocs de gourmet, de sushi...
0: Bueno, però això és el que du també a la gran transformació aquesta que fa el món, que tot el que s'intenta és que hi hagi grans corporacions de tot, o grans supermercats, o grans de tot, i que els petits pues, que la pesquin i que siguem un país de nosaltres i els altres de serveis. Jo, per exemple, sempre dic ara, en tot això que hi ha hagut i en tot això dels animals i tot això, jo no vull fotre la pata, però jo el que en realitat enverenen els animals i maten els animals i produeix virus i produeix bactèries i produeix de tot, són totes les granges aquestes, les 400.000 granges aquestes que hi ha d'animals de Vallterra, que moren, viuen a la mort, allò, perquè allò és terrible, la panada que passen, i només fa falta veure els supermercats, els lineals aquests que tenen de carn, és que no fan ni color de vida. Tu ves una carnisseria, així com toca, on gent, i no en veuràs mai d'animals d'aquests. I clar, i això és el que du les malalties. I ara que te diguin que si hi ha llengua blava, que si hi ha no sé què, i que tens a matar els animals sants, mira, es posin les piles, jo ho dic, a Espanya o a la península arribarà un moment que tot serà un camp ple de plaques solars i ple de macrogranges i de places de toros, perquè ara sembla que places de toros, les deesses per als toros de Lídia, que no sé què fan, això són animals aquests fets genèticament, perquè un toro bravo és una altra cosa, un toro de Lídia és una altra cosa, mesquins, però bueno... I després a Menorca, si això segueix així, també hi haurà una banda plaques solars i per l'altra hi haurà llocs dels senyors aquests de rics que venen a comprar llocs i després hotels i agros i hotels i agros i agros i hotels. I hi haurà, jo dic que això d'aquí uns anys, hi haurà, no esperarem tant, 10 o 12 llocs o 20, contratats pel Consell, que tindran 10 vaques, 4 porcs, 5 no sé què, i la Madonna farà de cuinera i vendrà a la botiga i explicarà en els senyors que hi vagin, i l'amo farà de mostrarà com se feia en aquell temps, i el Consell, siguis que sigui, encara seguirà mirant per amunt i farà coses que no. I espero que mos hi du, potser mos hi du, els doblets són molt golosos, i el poder tenir, i el poder... I qui comanda? Doncs pues els doblers. I qui comanda? Doncs pues això és el que comanda. I a Mallorca, i a Eivissa, i a... Qui importen 4 pagesos? Qui importen?
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Caimaris pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies a Josep Maria Fita, que va ser qui ens va proposar l'entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants. Així que, si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ib3.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson and Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, en Sergio Rigó davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, que està aprofitant l'estiu, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 669 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 2 d'agost de 2026 i jo crec que avui també farem una mica de monogràfic. El que vull és tractar de veure més si mos dona temps per tot. Així que anem a sumar-hi i començam.
2: Començarem aquest programa 669 de Font de Misteris coneguent algunes pinzellades de la biografia de Miquel Josep Cabanelles Cladera, un metge nascut a Sa Pobla que va arribar a inspector general d'epidèmies i va combatre la febre groga arreu del Mediterrani peninsular. Seguidament, el programa es món de les justes i tornats medievals a Balears i Europa. Coneixerem més coses, per exemple, de l'origen del topònim Born, la prohibició d'enterrar en sagrat els morts en tornats i altres coses molt sorprenents. I cap al final del programa ens traslladarem al pont d'Órbigo, en el camí de Santiago, on l'any 1434 el cavaller lleonès Suero de Quiñones va protagonitzar el legendari Paso Honroso. Com va ser aquest episodi? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a la d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, també les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I avui, Sergio, a la teva secció Món Diversos, a on mos espipelles una miqueta aquesta intrahistòria de la història, mos vols parlar de Miquel Josep Cabanelles, que, si he de ser sincer, no tenc ni idea de qui era. Quan vulguis, Sergio Rigo.
1: I d'avui en aquest Món Diversos coneixerem la figura, una figura nascuda probablement a sa pobla, que va acabar tenint responsabilitats que el dugueren molt lluny de Mallorca. Com dius, parlarem de Miquel Josep Cabanelles Cladera, un metge nascut el 18 de gener de 1760 i mort a Madrid el 23 de desembre de 1830, que va ser cirurgià de l'Armada, metge militar i especialista en epidèmies, fins a arribar en el càrrec d'inspector general d'epidèmies, contagis, llatzerets, enterraments i cementiris a València i Múrcia. Com bé començar separant allò que sabem amb seguretat, d'allò que de moment només se pot intuir, perquè el naixement de sa pobla està molt ben sostingut per sa bibliografia mèdica, sobretot per l'estudi de José Manuel López Gómez, que fixa sa data des de 8 de gener de 1760, i una nota biogràfica del Museu Marítim de Barcelona que afegeix que va ser batejat dos dies després, el 20 de gener, una data que encaixi en ses pràctiques parroquials de l'època, tot i que, mentre no aparegui la seva partida baptismal, han de xerrar d'un naixement probable. L'entorn familiar es du cap a una sa pobla rural i patrimonial, marcada pels pes de ses cases i dels malnoms, on diferents fonts secundàries el presenten com a fill d'Antoni Cabanelles i de Magdalena Cladera. El vinculen a sa família de Can Baret, una branca de propietaris rurals, alhora que es fan cosí també de Cristóbal Cladera i company, cosa que reforçaria sa connexió amb un entorn d'una certa projecció social. La trajectòria professional és, en canvi, la part més ben documentada de tota la seva vida, perquè el trobam format primer a Palma com a batxiller en arts i després al Real Colegio de Cirurgia de Càdiz, on ja el 1781 apareix vinculat a la formació quirúrgica, fins que el 1785 figura com a segon cirurgià de la Real Armada en destinació al Callao i a Bellavista, els enclavaments navals del port de Lima, al Perú, des d'on, passat el temps, es va retirar de servei naval per obtenir la llicència i el doctorat en medicina a Mallorca i entrar de ple a la medicina militar i epidèmica. La seva vida professional, per tant, dibuixa un mapa amplíssim que va des de Sa Pobla, a Palma, Cádiz, El Callao, Cartagena, Figueres, Arenys de Mar, Sevilla, València, Múrcia i Madrid. Ha recorregut un home que va viure en primera línia una època de guerres, de mobilitat militar, de por en el contagi i de transformació de les polítiques sanitàries, i no és casual que el seu nom aparegui associat a la febre groga i a la gestió d'epidèmies, especialment durant la crisi sevillana dels anys 1800 i 1801, i a partir de 1805, quan va arribar en el càrrec d'inspector general. Tenir aquest càrrec d'inspector general d'epidèmies, contagis, llatzerets, enterraments i cementiris volia dir intervenir en alguns dels grans temes sanitaris de l'època moderna, des del control dels moviments humans i la vigilància dels ports, fins a la separació entre sants i sospitosos, les quarantenes, la gestió dels cadàvers i la reorganització dels cementiris fora dels nuclis habitats, de manera que en Cabanelles pertany de ple en aquell món en què la medicina dialogava també amb la por, amb l'administració i amb l'ordre públic. I molt més feble, com han dit, és el terreny de la seva vida familiar, posterior, perquè només tenim la pista d'un possible matrimoni amb Anna Rodón, a Sant Nicolàs, a Múrcia, procedent d'un índex genealògic, i la d'un tal Francisco Cabanellas i Rodón, nascut el 1807 i enterrat a Cartagena, que potser encaixaria com a fill seu. Tampoc no s'ha localitzat cap testament ni inventari post-mortem, ni partida de sepultura de Miquel Josep Cabanelles. Què vos pareix?

I de m'apareix que és molt curiós que un home tan influent a la seva època, amb aquest recorregut vital que va tenir en un moment on... bé, tota la història, evidentment, les epidèmies han tingut importància, però a qualque moment determinat, com el seu, també, crec que és molt curiós que s'hagi perdut la seva pista, que s'hagi perdut totes les dades que el podrien enredoltar. Com sempre deim, la teva secció, que mos obri melons, en aquest cas, per tractar de saber més qui va ser, què va fer i quin han estat els hereus d'en Miquel Josep Cabanelles. Moltes gràcies, Sergio.

Fa de més, no sé, un mes i busques, precisament a la teva secció, Sergio Rigo, on, com dèiem, obris melons, i de, vas parlar de les justes, el torneig tipus medievals, i ho vas fer centrant-te en un cas ben curiós, molt interessant, que va ser el de Sureda i Vallseca, de 1444, aquell que, bé, que tot indicava que semblava que seria un combat a mort entre dos dels principals cavallers del regne, però que un pic està tot a punt i fins i tot estant ja el propi rei en el camp on s'havia de celebrar aquest torneig, el rei, que era en el fons es magnànim, va determinar que aquells dos combatents ja havien mostrat el seu coratge i la seva determinació i que bé, que no valia la pena, no?, que cap dels dos morís. Vos recoman, a part del que mos va contar en Sergio Rigo, vos recoman la narració que fa el cronista de Palma, en Bestart, en el seu Cròniques de Palma, damunt d'aquest episodi de la nostra història illenca. I bé, en Sergio mos va parlar d'això, no va donar temps per ampliar, però clar, vàrem començar a comentar entre nosaltres en el postprograma, bé, quan acabam el programa i mos quedam una estoneta parlant de les nostres cosetes i això. I bé, m'ho vaig apuntar. I clar, és que no podia deixar de banda aquest tema per tot el que podem trobar. Perquè, clar, això no és només una cosa de fora o de la literatura o de les pel·lícules. És que forma part de la nostra història.

I bé, per començar els topònims, el Born, ja sigui el de Ciutadella o els tres de la ciutat de Palma, tenen el seu origen en ses justes. I és que Born és sa peça, sa part de s'extrem de sa llança, que sempre és hora de fer un combat. Combats que la majoria de vegades eren tipus espectacle, sense massa intenció de fer mal, encara que hi havia vegades, moltes a més, que sortia malament.

I és que, clar, era un lloc, però a vegades hi havia accidents, perquè és com mos ho imaginam, com Ivanhoe, d'en Walter Scott, però com a espectacle. El problema és que quan hi havia un accident i un resultava mort, la família tenia un problema afegit, perquè va haver una època en la que el manco a les nostres illes no estava permès ser enterrat a sagrat, que es deia, si la teva mort era producte d'un d'aquests tornats. Mos ho expliquen en el llibre Història de l'Església a Mallorca, editat per en Moll l'any 1986, un llibre d'en Pere Xamena i en Francesc Riera, i ho fan quan mos parlen dels enterraments. Diu, es negava la sepultura eclesiàstica en els heretges, els excomunicats, morts en tornats, lladres manifests, pecadors públics, suïcides, però si hi havia algun signe de penitència abans de morir i bastava un sol testimoni, aclareix, ja no eren exclosos del lloc sagrat. No obstant, els excomunicats, encara que morissin penedits, havien de ser absolts per poder inhumar-los en el cementeri eclesiàstic. Així, idò, si mories víctima d'un tornatge, no et podien enterrar en sagrat. I amb això me ve al cap això altre que no sé si mai ho han citat. Supos que sí. Però, precisament, un d'aquests combats, tipus espectacle, va ser el que va fer famós en Nostradamus, l'endevinador del segle XVI, que, bé, en el seu temps va publicar Les Centúries, que és cert que inicialment van despertar un gran interès, però, clar, molts dels seus lectors van arribar a la conclusió damunt de tot això, i és de que aquell autor no podria estar massa bé del cap. Però també hi havia un d'altres que pensaven que es tractava simplement d'un que volia fer un intent de profeta, que era un xarlatà, és a dir, un que es dedica a escriure, a suposar, versos profètics que, en realitat, no eren més que un conjunt d'estranys, de críptics, però també buits, missatges sense cap sentit real. Però a l'estiu de 1559, molt d'aquests escèptics varen canviar d'opinió i varen haver d'acceptar que aquell home que havien acusat de ser un mentider o un boig, idò, verdaderament podria ser que posseís autèntiques capacitats profètiques. I aquest canvi d'opinió es va produir per la mort accidental del rei Enric II de França a conseqüència d'una ferida infringida que li varen fer a una d'aquestes justes. Aquest terrible accident va passar quan el rei, que bé, sovint feia servir un lleó com a emblema personal, i estava prenent part a un tornatge que durava 3 dies per unes celebracions, quan en el darrer dia, el tercer dia del tornatge, el rei es va enfrontar amb una justa d'aquestes amb un comandant de la seva guàrdia escocesa, un jove a qui es coneixia amb el nom de Corges o, més freqüentment, com Montgomery. I aquest tenia un nom que semblava normand, es creu que probablement hauria nascut a França, però sembla que els seus avantpassats eren originaris d'Escòcia. I per què ho dèiem? Perquè és un país on tenien, on tenen, com a símbol heràldic, un lleó rampant.

perquè a Escòcia tenien i tenen, no?, un, com a símbol, un lleó així com a, com aixecat. Ara veureu per què estic parlant d'un lleó. I de, resulta que la llança d'aquest Montgomery va copejar en el rei en sa mala sort de que sa llança es va estellar. I una d'aquestes estelles va ocasionar una ferida superficial a la gola del rei, sense major importància. Però sa part principal de sa llança es va introduir a través de les daurades barres del visor de l'elm, que tenia com a forma de gàbia que protegia sa cara del rei, i aquesta estella va penetrar en un dels seus ulls. I aquest ull ferit, es va infectar, i algunes d'aquestes estelles de sa llança es creu que varen arribar fins al cervell. I després de 10 dies d'un patiment indescriptible, i finalment li va arribar sa mort.

I clar, davant d'aquest tràgic accident, qualcú se'n va adonar que un fet molt semblant semblava estar profetitzat per a Nostradamus, a la centúria primera, a la quarteta 35, que hauria estat publicada 4 anys abans, i a la que ve, gairebé com totes, no? Fins després del succés, ningú li havia trobat cap sentit, perquè aquesta quarteta deia una cosa, diu, una cosa així, diu: el jove lleó vencerà el vell en camp semblant al de batalla i en combat singular. Travessarà els seus ulls en gàbia d'or, un dels dos trossos, després morirà de mort cruel.

Massa detall, no?, per ser només una coincidència. El jove lleó, el vell lleó, sa gàbida, travessat per uns ulls, mort cruel, ja dic, massa coincidència, però que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que res a concloure, és clar. I això, en teoria, forma part de la història, llegendària història. I dins aquesta mateixa línia, també relacionat amb el tema, tenim una llegenda, una d'aquelles èpiques, molt de la seva època, on el protagonisme està precisament en un d'aquests combats. Encara que, en aquest cas, no només com a espectacle. Aquesta la va deixar recollida en Joan Amades en el seu Les 100 millors llegendes. Es titula L'alliberament de l'emperadriu d'Alemanya. És molt xula, la veritat. I com diria Irene, i conta tal que així.

L'emperadriu Matilde d'Alemanya, dona de l'emperador Enric IV, va ser acusada per uns cortesans de mala dona i de mantenir relacions amb un altre cavaller. I aquest delicte en un emperadriu era imperdonable. Comportava la deshonra del país i el càstig, clar, era rigorosíssim.

Així que va ser duïta davant de la justícia, que decidí de sotmetre el seu delicte a un judici de Déu. I va fixar el termini d'un any i un dia per veure si durant aquest temps sortia qualque cavaller que públicament i en torneig volgués defensar l'honor de la dama davant dels seus acusadors. I si no es presentava ningú que defensés la seva innocència, seria cremada enmig de la plaça per perjura i mala dona.

L'emperadriu va ser abandonada per tothom, totalment tota sola, perquè tothom temia la fúria de l'emperador. No hi hagué ningú, a part del seu germà, que volgués ajudar-la en aquestes circumstàncies, ja fos sortint personalment a defensar-la, o bé cercant si hi havia qualcú que li volgués tornar-la o no. El seu joglar, compadit de la dissort de la seva senyora, va sortir a Corramont, sense gens de repòs, i divulgar arreu en cançons la dissort de la seva dama. Corregué moltes terres fins a arribar a Barcelona, on, com per tot arreu, cantar i contar al mig de la plaça i on més gent hi havia reunida la trista situació de la seva senyora. I el cas va interessar molt, sí, però ningú no es va voler implicar en la seva defensa.

El comte Berenguer, que estava a la finestra i va sentir la cantada del juglar, se sentí ferit de la compassió per la pobra emperadriu Matilde. Així que quan el juglar hagué acabat la seva cançó, el comte li tirant als peus una gorra i una moneda d'or. El trobador comprengué ple d'esperança que qualcú a la fi havia escoltat el seu cant i volia lluitar per l'emperadriu.

El juglar entra a palau i li explica més detall la desventura de l'empere Driu i li va fer avinent en el mateix temps que no mancava sinó un mes i un dia per acabar el termini que havien fixat els jutges per a cremar viva l'empere Driu si no hi havia qui volgués defensar-la.

L'endemà, a tren d'Alba, sortiren cap a Alemanya i el joglar guiava en el comte, que anava armat en la seva més rica armadura i seguit d'un altre cavaller de la seva cort que es prestà a ajudar-lo en la brega, ja que dos eren els acusadors i dos també havien de ser defensors. I tot el camí van córrer, van reposar com menys millor, i és que el temps era molt just i estava el risc de no arribaria a temps. Així i tot,

defensar l'honra de la seva confessada i oferir al comte un vestit de frare perquè pogués entrar amb ell a la presó de la pobra dama. I un cop al seu davant li digué que ell era el comte de Barcelona, que s'aventà pel seu joglar de la dissort que patia, havia vingut des de Barcelona expressament per defensar-la. L'emperadriu estigué molt contenta de la seva llasta i li assegurà que venceria. Està clar, li va dir, que Déu bé voldria ajudar-lo perquè sortís la veritat ben triomfant. La notícia de l'arribada d'un cavaller estranger que venia a defensar l'honor de l'emperadriu corregué aviat per la ciutat, que va sentir un gran goig. Però tothom parlava molt del braó i de la valentia dels seus dos acusadors i es temia que el comte i el seu company fossin vençuts i, en conseqüència, cremada aquella pobra emperadriu, de la qual tothom pensava que era innocent.

però va resultar que tothom parlava tant de la gran valentia dels dos acusadors fins que tant ho va sentir que ple de por va arribar a espantar el cavaller que havia acompanyat en el comte fins al punt que va fugir corrents cap a Barcelona. I arriba el moment de sortir al camp i, clar, es presenta el comte tot sol. Ell tot sol a bregar contra dos. Els dos acusadors se sentien encoratjats en veure que lluitaven dos contra un i cregueren que, per brau i valent que fos el que ell compte, la brega la tenien guanyada, perquè, clar, si aquest vencien el primer, i doncs necessàriament seria vençut pel segon. A més, el comte Berenguer també tenia en contra de seu que aquells dos estaven frescos, estaven descansats, mentre que ell acabava d'arribar després d'un mes de viatge a cavall, sense descans, i fins i tot anava encara tot brut de pols i de suor, i va, que no estava massa en condicions per aquella lluita, no. I bé, totes aquestes circumstàncies que animaven en els dos acusadors feren que el comte es fes en la simpatia de tot el poble que, reunit a la plaça, esperava el resultat del torneig. I va començar el combat. Quan el primer acusador va embestir el defensor de l'emperadriu, la seva llança es va trencar mil bocins contra el pit del comte, que atacà furiosament l'enemic i el va fer caure del cavall quan anava a tornar a embestir-lo. L'acusador demanà treva i confessà que, en efecte, aquella acusació era falsa. L'emperadriu Matilde era innocent. L'altre acusador, en veure la fúria combativa del comte de Barcelona, fugí espantat, sense voler ni entrar en brega. El comte va demanant als jutges què més calia fer per a sostenir la innocència de l'emperadriu i contestaren que no calia res més perquè ja havia quedat demostrada. La foguera que el botxí ja havia encès fou apagada. Tot seguit fou deslligada la pobra emperadriu que no parava de plorar de tanta joia. El comte se'n tornà cap al seu hostal i de seguida sortia a cavall cap a Barcelona. Tot el poble sentia una gran alegria pel salvament de l'innocent emperadriu. El seu marit demanà qui era el brau cavaller que amb tanta gallardia l'havia defensada i volgué saber on tenia el seu hostal. Però fou gran el seu disgust en saber que ja havia sortit cap a la seva terra sense voler acceptar els honors i les grans gales que honor seu anaven a fer. I va ser l'emperadriu la que digué en el seu marit que aquell home era el comte de Barcelona. Un cop enllestides les solemnes festes que per celebrar la victòria de la dama varen ser fetes, idò l'emperador va decidir fer un viatge a Barcelona en tota la seva cort per agrair i per reconèixer en el comte la gesta i la valentia que havia tingut per defendre l'honor de l'emperadriu. Els emperadors d'Alemanya varen anar a Barcelona

acompanyats de més de 300 cavallers. I el comte, per obsequiar-los, va fer guarir una taula de més de 3 lleues de llargada que anava des del peu del turó de Montcada fins a la muralla de la ciutat. Cada noble i senyor del terreny per on passava aquella taula tan llarga estava obligat, per manament del comte, a tenir-la ben proveïda de menjar delicat, de carn de ploma, dolces confitures i bons vins. Tota la gent i els cavallers que acompanyaven l'emperador i la seva esposa i els molts nobles i cortesans del comte que havien sortit a rebre'ls podien menjar d'aquella llarga taula tot caminant. El comte i la seva cort feren també grans festes per alegrar els emperadors que estigueren a Barcelona molt de dies. I quan partiren, mos diu en Joan Amades que s'emportaren molt bon record del nostre comte i dels cavallers catalans.

0: Bé, jo crec que és una meravellosa llegenda, ja dic que molt de la seva època, i bé, en semblança, no?, de tenir una base històrica, si no fos. Si no fos perquè, clar, segons les dades que podem extreure del que va deixar recollint Namades, aquest Ramon Berenguer va ser en Ramon Berenguer I, també conegut com el Vell, que va ser el padrí d'en Ramon Berenguer III. Aquest tercer va ser el que va conquerir, reconquerir, podríem dir, per a la cristiandat, les Balears, encara que va ser per molt poc temps, va ser un segle abans d'en Jaume I. Idò, és cert que aquest Ramon Berenguer va ser coetani de l'emperador Enric IV d'Alemanya. Ara bé, segons les meves dades, pot ser que estigui equivocat, perquè entre Ramons Berenguer i Berenguer Ramons hi ha un bon lío, però si anem amb aquest Ramon Berenguer, del que tenim que hauria mort 8 anys abans de que Enric IV hagués estat coronat com a emperador, amb això ja tindríem que mos faria una mica d'aigua el relat aquest. Però hi ha una altra cosa que el fa encara menys probable. I és que en Enric IV no es va casar amb cap Matilde. De fet, aquesta Matilde, per la relació de l'època, i en Enric IV podria ser una cosina seva. Sí, hi ha una Matilde que era cosina seva. Però no és que estiguessin casat, és que ni tan sols tenien una bona relació, és que eren autèntics enemics, enemics de guerra. Així que no ho sembla. Però com a llegenda, no me negareu que és ben xula. I en aquesta llegenda s'han d'ubicar principalment a la segona meitat del segle XI, però no seria fins més tard quan aquest tipus de justes es feren ben populars. Tenim, per exemple, la de 1424 a Barcelona, on hi ha un caramull de dades. Fins i tot et saben algun dels participants. Ara fa poc vàrem estar parlant del rei en Fos el Magnànim, aquell que va muntar la seva cort a Nàpols, rei de Mallorca també, i d'això relacionat amb aquest rei que es varen fer els Jocs a Queixos de 1424, que pots riure't a tu des de Barcelona 92. Ara comentaré aquest torneig de Barcelona i després m'hauria de recordar d'un detall de les celebracions de Nàpols que me vaig quedar ben intrigat i ben estorat quan ho vaig veure per primera vegada. Però si primer hem de fer, que ja l'hauríem d'haver feta, una primera pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Ens enyorau? Tornem!
6: Bolleria absoluta!
5: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
7: Mare meva, quin vespre!
8: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
9: Ulala, monabús,
8: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
5: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
10: Que repiquin!

Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa ens podeu trobar a fontdemisteris.com, també a ivetres.org. I volia començar amb les justes celebrades a Barcelona l'any 1424. En recordar que aquestes justes, aquell combat entre cavallers, en tota aquesta parafernàlia que ho acompanyava i que també es feia a banda de les nostres illes, però a Barcelona sembla que es feien precisament també en Esborn, des del segle XII. Si bé a vegades també era vera que canviaven d'ubicació. Però en aquest cas no, en aquest cas els pregoners ho varen anunciar allà, en Esborn de Barcelona. Un espai que des del segle XIII ja estava habilitat per dur a terme aquestes activitats, un espai ampli, llarg, pla, amb capacitat per poder posar grades pel públic. De fet, aquell any de 1424 se va expropiar una casa per ordre del rei precisament amb aquesta intencionalitat, el fer més ample i més justrós, no?, aquell espai. I és que el dia 6 d'agost el rei organitzà un torneig espectacular on ell mateix va formar part, perquè se va implicar personalment. És a dir, ell formava part d'aquella comitiva anunciada en tambors, trompetes, d'una manera molt solemne. Ell mateix, el propi rei, formant part d'aquells actes amb tanta pompa i magnificència i també rompent llances damunt dels seus adversaris, els cavallers més notables i destacats, i ell fent-se mereixedor, podríem dir, d'una fama pròpia dels herois mitològics. No era el primer pic que Barcelona s'engalanava d'aquesta manera i que duia a terme aquest torneig. I és que molt de casos hi ha recoïts al llarg de la història, on, com mos diu l'autor del treball Jocs de Guerra, Jocs de Lleure a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, del professor de la Universitat de Barcelona, en Josep Ramon Julià, diu: la noblesa barcelonina, desitjosa de conservar l'esperit que va guiar els seus avantpassats, es llança amb fervor el compliment de tot aquest ritual i acata així en tot rigor els deures i obligacions de la cavalleria, entre els quals ocupa un lloc destacat, tal com deia Ramon Llull, la pràctica de certes proeses com les justes i la caça. I de valla, sembla que era una mica idea d'en Ramon Llull. Valla quines coses.

I allò me crida l'atenció, que bé, tal i com diguérem en el programa aquell de no fa molt, que vàrem estar parlant d'Alfons el Magnànim, que deia que havia de, diguem, que vendre beneficis a canvi de dobbers per a financiar les seves guerres i les seves coses, i de resulta que, a la vegada, les dificultats que pateix la ciutat condal, tanmateix, no són suficients per tal d'imposar l'austeritat en la despesa pública i els consellers malbaraten fons i mitjans per envellir la plaça del Born. Amb motiu de les justes d'Alfons el Magnànim de 1424, per exemple, diu, es construeixen tarimes de fusta i trons per a la família real i els regidors urbans, tot folrat en draps daurat, i s'instal·len les banderes de ras de la ciutat i els penons de seda dels participants, mentre que durant la visita de Ferran d'Antequera es desemborsa la gran suma de 38 lliures i 10 sous per contractar el servei de 17 trompeters i 2 timbalers, a més d'altres 16 lliures i 10 sous, per pagar 4 mestres armers que actuen en les justes. Aquestes derrames extraordinaris obeeixen, en tota certesa, el desig dels rectors municipals de celebrar festeig i organitzar jocs que contribuiran a fer més suportable la situació a una ciutadania que disposa d'escasses oportunitats de distraure-se. I jo dic, vaja quines coses, no? Pa i circ fa just 600 anys. Millor no cercar semblances. I anem a veure una mica la descripció de com sembla que eren, es tret del mateix treball, ara citat, diu, en els torneigs es combat a cavall o a peu, en llança i espasa de doble tall, però també amb destral i massa de bola dentada, pilota de ferro, posa entre parèntesi. La cavalcada en llança es dona entre dos competidors o entre dos equips, format per diversos paladins, que resten eliminats si són descavalcats. Una de les variants que practiquen els aventurers barcelonins en el període final de la Baixa Edat Mitjana és l'anomenat joc de canyes, que consisteix a cavalcar llançant canyes com si es tractés de venables, és a dir, com si fossin darts o com si fossin llances, contra el rival i aturar l'escut les que alhora engega l'adversari.

Que jo me cridés atenció vist això, bé, no me la crida massa, però sí que és curiós perquè dins d'aquests participants en aquestes justes de 1424, que com hem dit trobam moltes de les persones més significatives del Regne d'Aragó, trobam, per exemple, en Gilabert de Montsoniu, que aquest era un frare de l'ordre de Montesa. Apuntar amb ordre de Montesa, perquè també és ben interessant aquesta ordre molt desconeguda, que va ser fundada un pit desfeta la dels templers, que és semblant a la de Calatrava de Santiago. I d'aquest frare figura com un dels participants, a la vegada que també surten els documents com el que va beneir les naus emprades per el rei Alfons per anar a l'expedició de Nàpols.

Bé, i tota aquesta descripció del que feien era per parlar de les carreres d'alcàncies, eh? I en què consistia. I va bé, que feien com a carreres, i per no enredar massa més, el que feien era se lanzaban proyectiles de arcilla en cuyo interior había polvo blanco que al estrellarse cubría al enemigo. És a dir, un paintball a l'antiguitat. Jo crec que devia ser ben divertit.

I és que, al cap i a la fi, era una manera de jugar, es posava en el públic, però una manera de jugar. No ho sé, tal vegada, com els gamers de YouTube, de que la gent, el públic, ho mirava, no sé si la comparança seria dient, però que era una forma de jugar, això, segur.

Bé, és que actualment també els adults també jugam, no?, a unes o altres coses, però clar que sí, jugam. I a l'antiguitat està clar que també. I evidentment, els nins també. Abans he citat en Ramon Llull, ja en el seu temps, en el segle XIII, recomanava en Ramon Llull que els nins juguessin. I dins d'aquests entreteniments estirien els dels rols socials, que, bé, com sempre, no?, era una forma de preparar-se per la vida adulta. I clar que sovint aquests entreteniments eren una mica bèstis, com tirar-se en ballestes petites, perquè eren nins, però s'atiraven en ballestetes, o també jugaven a pegar-se pedrades en fones. Però és que fins i tot en Sant Vicenç Ferrer, aquell sant que estava tot el dia donant sermons i fent miracles, idò, ell deia que era bo que els cavallers duguessin en els seus fills a torneig perquè així se familiaritzarien. Bé, és que no hi havia tant de miraments com ara.

0: Ara bé, una cosa és jugar i l'altra és barallar-se. Així que consultar per tractar de saber una mica més com distingir el que era una brega o com era si era un entreteniment. I això ho he trobat en el llibre Tirant lo blanc, la vida cavalleresca i les Illes Balears, de Miquel Ferrà i Martorell, el prolífic Miquel Ferrà i Martorell, on mos diu, a la pàgina 54, diu, justa si torneig a la ciutat de Mallorca. Han de distingir entre torneig i justa. El torneig, com a entreteniment i espectacle cavalleresc, consistia en un combat a cavall entre diverses persones ajuntades en quadrilles i que es duia a terme en un joc tancat sota la presidència de cavallers de gran experiència que feien de jutges. Començà com un joc de cavallers i la seva pràctica es va propagar des de França a tota Europa. L'Església Catòlica els va prohibir a causa de la gran quantitat de morts i ferits que produïen, però així tots seguiren fins ja ben avançat el segle XVII. La justa, en canvi, era el combat o brega singular entre dos cavallers armats de llança i muntats a cavall. Se solien realitzar en ocasió de determinades solemnitats i la llança anava proveïda de roquet, és a dir, una peça que podia batre l'enemic sense ferir-lo. Per tal de celebrar tals esdeveniments, la ciutat de Mallorca comptava la plaça del Born, on la palestra era muntada i encara avui, a la plaça de la Font de les Tortugues, a la vora de la façana del Passau Solleric, hi podem veure una gran placa de pedra amb un relleu escultòric que representa dos cavallers en una justa i sota d'aquests hi ha una inscripció llatina que diu... Bé, i aquí en Ferran Martorell la va posar en llatí, però jo he agafat la traducció feta per en Gaspar Valero, que diu «A la memòria que habita en aquest lloc dels cavallers mallorquins de la confraria de Sant Jordi i també dels genets participants». Li donaren el nom de Via Born. Se la dedicam a l'any del senyor de 1956. El que passa és que a vegades era tan feble, no?, aquesta línia entre jugar i barallar-se que es podia... confondre, no? És a dir, en aquest cas un pic que la violència podria duir-te fins a la possibilitat d'un accident, o bé quan parlàvem dels nins que jugaven a barallar-se tirant-se amb ballestetes o pedrades en fones. Espero que no em pleguis cap fona per tirar-me una pedrada perquè no entra lo teu. Ja he dit en el començament que pensava que no donaria temps per tot.
1: No entra, però quedarà per l'entura de la setmana que ve, quan sigui, una història...
0: Sí, la propera setmana acabarem amb això, perquè també volia dir lo de Nàpols, que és molt curiós.
1: Una història tan fascinant que la recull el propi Cervantes en el Quixot.
0: Correcte.
1: I que a dia d'avui s'ha convertit en... està protegida, és un bé d'interès turístic. Si no record malament la denominació.
0: Ho contaràs la setmana vinent. Abans he parlat de Borns, he dit tres Borns. Els tres Borns de la ciutat de Palma són el Born que tothom coneix, que ara li diuen la Milla d'Or. No faré cap comentari damunt d'això. L'altre estiria i és en el Molinar, i l'altre és el Born de Santa Clara, que està davant del convent de les Clarisses. Però, clar, aquell era el convent, el Born primigeni, per quan el Born encara era el final del torrent de la Riera de Palma, que fins que se va fer Born s'emprava el del convent que hi havia davant del convent de les Clarisses, però clar, era molt més estret que no el que tenim ara. Però jo crec que el fet d'aquests tornejos, d'aquestes justes i tot això, jo crec que és apassionant. Suposo que estàs d'acord.
1: Totalment d'acord, i sé que no l'has triada, però allò, per acabar aquest programa, acabaria en Born to be Wild.
0: Ai.
2: I Vetres Ràdio és història.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor.
3: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: Man, no ho sé jo.
5: Però
4: quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
6: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I quan he parlat de això de les justes i de les despeses en el reina d'Aragó de l'any 1424, que era quan patien una situació econòmica extrema, en aquell moment, i d'ho he citat textual, aquestes derrames extraordinaris obeeixen en tota certesa el desig dels rectors municipals de celebrar festejos i organitzar jocs que contribuiran a fer més suportable la situació a una ciutadania que disposa d'escasses oportunitats de distraure-se. I a dir que el com, millor no fer comparances. I, efectivament, després de 6 segles, crec que estem igual, fent ús de les distraccions per amagar una realitat, malgrat sovint aquestes distraccions empitjoren aquesta realitat. Però, tanmateix, sembla que a ningú no li importa, i el més trist de tot és que no és només aquí, és que és per tot arreu. Bé, ja sabeu, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però crec que cal obrir els ulls. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas crec que encaixa aquesta d'en Joan Margarit, titulada L'educació sentimental, i que diu: solia dir-me, amb el seu vell menyspreu, no serveix per a res la poesia. Volia ensinistrar-me en un infern on distraure-se és perdre la partida, on només els diners fan passar el fred de l'edat. Però, en canvi, no sabia que allò que ens protegeix és el poema i que cal rastrejar la poesia pels hospitals i pels jutjats. Més tard ja acabarà parlant de l'estimada. Hi ha poesia fins i tot en gent com el meu pare que odia la vida i tenia raó en allò que deia: no serveix per a res la que ell llegia. No, Borja, no posarem Born to be Wild, posarem un altre que el seu títol és encara més adient, d'en Andrés Calamaro, Clonazepam i Circo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. No sabe...

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Hola, hola, molt bon dia, com estàu? Benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears, sempre després d'aquest butlletí. Ja sabeu que diumenge puntual, sa? Les 9 i 4, 9 i 5, sempre estem aquí, amb tots vosaltres, per oferir-vos aquest programa de 3 horetes. Raül, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia a tots i totes, com estàu? Hi ha gent que té més son que d'altre,
1: sí,
2: però vaja, aquí
1: badalls.
2: Estem.
1: Jo ja n'he fet un període de badalls. Record quan era jove, sobretot a la meva adolescència, vaig tenir la sort de poder viure una mica per allà, per Umoll, en xarxa d'esport de Pollença, molt a prop d'allà on se celebrava l'alborada, perquè fa unes hores s'ha fet aquesta festa, no?, prèvia dels moros i cristians que se farà avui a Eurobaixa, i per això li volen donar protagonisme avui en aquesta festa que tenim tan arrelada i, sobretot, que des d'IB3, donant com si estiguéssim a ca nostra, des de sa finestra, allà en els carrers de Pollença.
2: Correcte. Bé, però a part d'això també hi ha moltes més coses, sí, que farem durant, sí, el dia d'avui, perquè anirem, el primer de tot, fins a Pollença, perquè, com dèiem, avui és el dia gros, el dia dels moros i cristians, i sobretot el dia de la patrona, sí, la Mare de Déu dels Àngels. Bé, idò, xerrarem d'això, però també anirem a altres llocs de les illes, perquè hi ha un poc de tot, un poc de tot.
1: Sempre tenim un poc de tot, sí, i tenim una passejada per Mallorca,
2: però,
1: també.
2: Bueno, però el més important, volem saber on sou vosaltres, què feis i què no feis i tot aquest remenat.
1: On vos trobau? Si heu anat mai a Pollença a veure els moros i cristians.
2: Sí, anireu.
1: Si teniu pensat anar-hi, quina ha estat la vostra experiència? Tot això mos ho podeu contar en aquest número de WhatsApp.
0: 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Ara el repetirem més que res, perquè sempre qualcú que va en el cotxe diu, sempre m'agafen el cotxe, pot ser ràdio, posi IB3, no puc apuntar. Mem, Maria, Pau, apuntau.
0: 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: A més, avui, Joami, és la clausura de l'Atlàntida Film Festival, sí, que aquesta casa també, sí, en retransmetrà. Vos contarem tots aquests detalls d'aquesta gala de clausura, on hi assistirà la reina Letícia, en el Pati de la Misericòrdia de Palma, i bé...
1: Estora Vermella, no sé, amb actors també, sí, reconeguts, sí, sí, sí, sí, sí, pel·lícules que s'han s'han rodat aquí també a Mallorca.
2: Tenim un diumenge completat.
1: Tenim un diumenge d'aquests entretinguts.
2: I un
1: aquí
2: entre tu i jo, que has de donar una pista.
1: Hem de donar una pista, vinga. Avui donaré dues, amb un metge jubilat, sí, i ha donat dues, però bueno, la tercera és que ara se dedica a crear la seva pròpia marca de vins.
2: Ah, mira.
1: I mira, ha deixat la medicina per els vins.
2: Molt bé. I d'haureu d'esperar fins a les 11, però.
1: Sí, jo m'agrada molt el vi, no tenc ni idea de vins, però m'agrada molt el
2: vi. Va bé, i d'un metge que fa vins, una monada.
1: Exacte. Aquí.
2: Exacte. A les 11, entre tu i jo. Però anem a començar, no?
1: Vinga, començam.

0: Idò, sí, avui tenim aquest tradicional simulacre de moros i cristians de les festes de la patrona de Pollença i la podreu seguir aquí en aquesta casa per IB3 Televisió, també per plataformes digitals i tot això a partir de les 5:30. Clar, aquesta transmissió arrencarà a les 5:30 i sempre tenim cosa a contar, tot i que jo espero que tornem a guanyar a nosaltres, Raül.
1: Nosaltres a qui te refereixes?
0: Els cristians.
1: Ah, els cristians. Sí. Ah, no, perquè jo sempre vaig amb els moros.
0: Tu ets el que sempre vol que guanyin els moros.
1: Sí, és més divertit. És molt més divertit els moros que els cristians.
0: Hi ha un moment que ho pareix, eh?
1: La veritat que sí.
0: Quan surt allà en Joan Mas i assiste humor...
1: Sí, aquell home li pega un infart.
0: També.
1: Clar, imagina't, tu a les tantes d'en Sanit...
0: Una intensitat.
1: En el pijama posat.
0: Tu agafes un guiri, el poses allà enmig, en el carrer, i li pega alguna cosa.
1: Sí, però tu imagina't en aquell temps estar dormint a casa teva en Joan Mas, tot aquell renou campant, el foc, i mos ataquen, sortint el pijama. Oh, mare Déu dels àngels, i estiu mos.
0: Aquest pijama que picava.
1: Clar, imagina't aquella calor en aquell temps... fora aire, fora ventilador, i ara t'he de barear.
0: Exacte. I de nosaltres, avui el que volem fer és fer 5 cèntims de tot el que volem, del que oferiran a IB3, i ho feim de la mà de na Maria Àngels, na Marian, que, per cert, avui ets el seu sant.
1: A veure, clar, Maria Àngels.
0: Bon dia, molt d'anys, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Que bé, que bé.
1: Troc que estàs molt xalesta, no vas fer tard ahir?
0: Sí.
2: No, home, tenim responsabilitats a IB3 en aquesta casa.
0: Ben desperta, així mos agrada.
1: Bé, hi ha que dir que na Maria Àngels no està tota sola. Avui tenim dues pollencines en aquest programa. Na Maria Àngels Romero, na Marian Romero, que tots coneixeu, que veus cada dia, en els 5 dies, i na Marta Ferrer. Hola, Marta.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Jo he fet un poc més tard per mi, eh?
1: Sí, però tens la veu beníssim.
3: Sí, perquè tenia actuació, ja ho sabeu que jo faig de tot, i m'he anat a dormir un poc tard. T'he enganxat a l'alborada a les 5 de matí a Pollença.
1: Un bon cafè llet i vinga, a seguir.
3: Una siesteta per agafar energia, perquè avui m'espera un dia molt llarg, el lot.
1: Bueno, això mateix. Na Maria Àngels estarà acompanyada en els comentaris en Joana Solivelles.
0: Una altra pollencina.
1: Maria Àngels, com...
3: Que? He de dir que na Joana finalment no serà.
1: Ah, no?
3: Na Joana enguany ha decidit, ha posat la balança i...
1: Viure la festa de bon de veres.
3: Exacte. Viure la festa de bon de veres. Na Joana me va acompanyar l'any passat, però enguany... Això ha estat de canvi de darrera hora, sí. per això no ho sabíeu. Però, bueno... Serà sorpresa.
1: Molt bé, molt bé.
0: D'acord. Així, per això feim aquestes entrevistes, per enterar-nos de la darrera hora. Na Joana Solivelles, efectivament, que a més ha estat presentadora i col·laboradora aquí també en aquesta casa i que ara té altres feines per Pollença i que també l'estimam molt. Però bé, que disfruti, no?, una mica la festa. Així com disfrutareu totes pollencins.
1: Bueno, Marta, tu estaràs a peu de carrer, però jo me'n recordo un temps quan jo feia aquest trotes, que un any anava de moro i un any anava de cristià. Tu sempre vas de cristiana o sempre vas de moro o fas el canvi?
3: Mira, jo som cristiana de tota la vida, però clar, li hem de donar un poc d'emoció a la cosa.
1: Clar.
3: I d'ençà que d'on per IB3, jo fa 2 anys que he fet el primer any, m'ho van dir, idò començaràs diferent i començaràs amb humoros.
1: Val.
3: Això de perdre no me va acabar de fer. I l'any passat vaig ser cristiana, però en guany he dit, mira, això ho hem d'arreglar, jo som com tu, Raül, que dic, humoros qualque any, han de guanyar. I he decidit enguany tornar amb humoros, a menys si faig un mano a mano amb en Dragut, i entre tots dos miram de com humoros
1: guanyi. De guanyar, no?
3: No sé jo com anirà.
1: No ho veig clar.
0: Som pollencí, a què vols que te guanyi? Això,
1: sí.
3: Exacte. Però he de dir que en acabar de retransmissió jo me poro el meu vestit de cristiana, si veig que la cosa no va bé, perquè jo m'anà de guanyar.
1: Això en el meu poble, Marta, se li diu gira-jaques.
0: Gira-jaques.
3: Exacte, un gira-camies.
1: Bé, també, bé, és el mateix. Bé, Marian, i tu, clar, hauràs de tenir una posició un poc més neutra, no? Perquè tu ets la primera vegada que fas la retransmissió, Marian?
3: És el segon any.
1: Segon any, també.
3: Sí, va ser el segon any i bueno, sí, un poc més neutre, perquè no se m'ho veurà, però vaja, jo aniré vestida de cristiana com tota la vida hi he anat.
1: Clar. Bé, no ho direm, però ja està. Tu estaràs allà contant-nos allò que passa, però també no estaràs tota sola, estaràs acompanyada. Deixem allà amb aquesta sorpresa, perquè aquesta retransmissió, que serà avui mateix, començarà a partir de les 5:30 i fins a les 7:15, no, Àlvaro?
3: Efectivament. Bueno, enguany hi ha hagut un petit canvi, és que per primera vegada l'allargarem una micona. No serà fins les 7:15, sinó que serà fins les 8. Així que tindrem 45 minuts més de Patrona i de Pollença. Així que encantats que estem. Clar, que la gent molt de pit de... Ai, però ara, si jo no som a la festa, què passa, què hi ha? I d'intentarem contar una miqueta. És vera que a les 8, com ja has dit abans, Raül, tenim l'Atlàntida Film Festival, aquesta clausura, però intentarem mostrar-vos durant aquí 45 minuts més què passa, que no passa. A més, si aconseguim veure la sortida de l'Ajuntament Bea, que són uns altres protagonistes d'aquest dia, que ja sabem, a les 7 sí que sabem que sempre hi ha el crit d'en Joan Mas, que això va com un rellotge, però després la festa... cada any canvia, perquè depèn de la via que facin o càrrecs, la gent, si hi ha més empentes, menys, però intentarem, a veure què vos podem mostrar, i si no, ja serà un precedent per de cada any intentar mostrar-vos una miqueta més d'aquesta Patrona.
0: I del que està clar és que en Joan Mas, la sortida serà a les 7 en punt. Això no canvia.
3: A les 7 en punt...
2: Quan són el campanar, sempre a les 7, un minut endavant, un minut enrere, però vaja, sol ser bastant puntual, i el que comentava na Marta, no? El cap i la fi, el que volem és que no s'acabi la retransmissió tot d'una just fet aquest crit d'en Joan Mas, sinó veure una micona més, perquè, clar, hi ha molta gent de Pollença que ho veu, però és que totes les illes miren aquesta retransmissió.
0: Correcte.
2: Per tant, no coneixen la festa. És una manera també de que entri les cases de tots o balears un poc més d'aquesta festa. Quan deia na Marta, el rellotge marcarà, i sí, també la gent, el ritme de la gent. Per tant, veurem fins on mos dona fins a 8, aquesta retransmissió, veurem fins on podrem mostrar.
0: Marian i Marta, sí, jo vos volia demanar per aquesta sensació que teniu vosaltres, aquest moment d'espera, en el moment que surt en Joan Mas i ha de pegar aquest vel, aquest crit, això és el moment de més tensió, de més nervis per la gent que està allà, o vosaltres també, quan t'ho contau, és el moment més important? Com diríeu que és el moment més important per vosaltres?
2: Bueno, jo només te diré que ara amb aquesta pregunta ja m'has posat un pel de punta. Avui cap vespre.
0: A més, l'he fet com a molt sèria, no, perquè m'he imaginat aquell silenci. Ho he vist ara.
2: Exacte. Home, jo he de dir que... Bé, Marian, tu no sé si t'hi has posat mai en un carrer major fer barrera. Tu ets de les que també fas barrera?
3: Jo, Marta, som de les que me posa Can Costa, que és un poc més endavant, per tant, barrera no em faig, però a vegades som allà en un carrer major i he de guaitar una micona, però ho veig. En canvi, tu mai falles allà,
2: Sí, jo, a veure, que el que me costa més d'anar a fer aquesta retransmissió amb la part d'Humoros és que jo, des de que tinc 16 o 17 anys, a les meves amigues mos poran, però just a la part de la finestra allà on surten Joan Mas i feim barreres. És a dir, hi ha diferents actes i festes abans d'aquest crit d'en Joan Mas, i nosaltres mos ho perdem, perquè des de les 3:30, 4 de l'hora baixa, 3 hores abans, ja anem a reservar lloc per tenir aquell lloc privilegiat per fer barrera, per ajudar en Joan Mas i en els cristians, i és vera que és un moment molt emotiu per tots els pollencins i pollencines poder viure allà de ben a prop aquest crit d'en Joan Mas, i que després sempre t'emociona. Però és vera que poder tenir l'oportunitat de veure com se vesteixen aquests moros, de com viuen ells a la festa i un poquet l'altre costat, també m'ha ajudat molt, perquè jo sempre havia vist només la part dels cristians, i enguany tindré la sort de poder tornar a viure aquesta part d'Humoros.
1: Bueno, idò, escolta, en Maria Àngels i na Marta i tot l'equip d'especials d'aquesta casa, d'IV3 Televisió, tenim una cita avui cap vespre que no mos poden perdre. Ara no sé si hauríeu d'anar a fer una becadeta, però està llavors a xalestes,
0: Sí.
2: Com bé. No se pot, al·lots, ara. S'estan vestint la dama, jo que sí, i a les 12 tenim l'ofici.
1: És que na Marta té fomo com jo, és que és gros.
2: Clar que sí.
1: És que és gros.
2: A més,
3: Jo, aturau, que vaig ser dama en el 2023, això és una cosa que no pot fer.
1: Ella ha de ser per tot, ja em pot fer de vots. Res, idò, vos deixam tranquil·les, que descanseu un poquet o el que pugueu, i res, que vagi molt bé, estarem pendents de la televisió avui.
0: Que guanyis millor.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies. I Raül, esperant veure-te en persona, perquè ara no m'has dit, però en Raül també és un moret que cada any ve a lluitar.
1: Sí, ves. Allà hi seré, que no facis pena, que mos hi trobarem.
0: I fa pinta, avui comença a tenir cara de moro, sí.
3: Ho veus.
4: Au, ja t'espero.
3: Moltes gràcies. Molt d'anys.
0: Molt d'anys, gràcies.
5: A poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc. I en ses nits més fredes somies. Que encara estem en els mes d'agost.

0: costat.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Ensenyarau? Ah! Tornem!
4: Bolleria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
5: Mare meva, sí. Quin vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
7: Ulala, monagú,
6: tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam!
8: Que repiquin!
9: Josep, com Hola. Estàs?
10: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
9: Fes calor, posa'ns aire.
10: No, ara estic bé aquí.
9: Fa calor psicològic.
10: Man, no ho sé, jo.
11: Sí,
10: psicològic. Quan hi ha vacances?
9: Quan hi ha vacances?
10: Nosaltres?
9: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
10: Xiu-xiu és tot l'estiu.
9: Sí.
10: Ah, que bé.
9: Servei públic.
10: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
12: Idò, és moment ara de continuar. Ja sabeu que avui, en bon diumenge, arreu de les illes hi ha multitud d'activitats, moltes coses a fer, però també aquesta casa té moltes coses a oferir-vos. No només és de matí aquí a IB3 Ràdio, sinó que durant avui capvespre podreu veure un any més la clausura de l'Atlàntida Film Festival que es celebra al Pati de la Misericòrdia de Palma. Una retransmissió que ja és tota una tradició cada estiu en aquesta casa IB3 Televisió, i un festival que ja s'ha convertit en un referent no només nacional, sinó també internacional. Bé, idò, qui serà l'encarregada de fer aquesta presentació, la clausura, que ja dura una setmana que viu, com aquell qui diu, a la Misericòrdia, a Palma? Idò, la nostra companya, Míriam García, bon dia.
13: Molt bon dia, Raül.
12: Bueno, Míriam, estic aquí amb en Joanmi, que...
14: Hola, Míriam.
13: Hola, Joanmi, com anem?
14: Com estàs? Molt bé.
13: Que... Molt bé, molt bé.
12: Bueno, dèiem, no sé, aquesta setmana, ni Míriam, gairebé vius a la Misericòrdia.
13: Bàsicament. Ja fa una setmana, com bé dius, que varen començar en la gala inaugural i he anat passant de gala en gala, Raül i Joanmi, fins avui, que és una mica escolofo d'aquesta Atlàntida.
12: Bueno, deia jo que és ja part de la tradició de cada estiu que aquesta casa doni...
14: 16 anys,
12: aquesta...
14: no? Són 16. Ja. 16a edició.
13: Són la 16a edició, com bé dius, Joanmi, i és vera que aquesta retransmissió de la gala de cloenda de l'Atlàntida és el tercer any consecutiu que ho donàvem en directe a través d'IB3 Televisió i d'aquestes plataformes també digitals d'IB3. I amb moltes ganes, la veritat és que jo, que vols dir, estic a unes hores de sortir allà a l'escenari i m'estic repassant el guió, com se diu en castellà, de cau a rabó.
12: Bueno, tu qui ho vius allà personalment, qui estàs a darrere també amb tots aquests preparatius, sí. Abans ho xerràvem amb nosaltres que s'ha convertit l'Atlàntida Film Festival no només en un festival de cinema que se fa a Mallorca en l'estiu, sinó és un festival ja de referència a nivell nacional i internacional. Això és important també per aquesta casa, no?, per IB3, per poder donar un festival com aquest dins la seva programació.
13: Exacte, heu de pensar que són, per exemple, el que dèiem, la 16a edició d'aquest festival és un gran aparador, no només per Mallorca, però és nostre també talent balear, que enguany crec que és un dels anys més extraordinaris d'aquests cineastes, d'aquests creadors també balears. De fet, nosaltres aquí a IB3, en aquestes projeccions que se fan durant aquests 10 dies, IB3 ha impulsat també aquest talent balear a través de la participació, bé, com a poc productor o participant en part d'aquestes produccions que, com deien, dels creadors balears també s'han pogut veure durant tota aquesta setmana i enguany són 10, de fet, aquestes pel·lícules, aquests llargmetratges i curtmetratges, com per exemple La Carn, o Xam, Amílcar, o Els Dies Azules, que s'han pogut veure i que també per part d'IB3 és aquest compromís, no?, podríem dir, amb la promoció cultural del talent moviment també balear emergent, una mica també donar un poquet a, bueno, fer del teu veu, no? Podríem dir, d'aquests creadors de tot el que s'està cuinant aquí a les Illes Balears, i crec que és un orgull, que és també pues, una responsabilitat, no? I una... algo que hem de fer des d'aquesta casa que hem d'impulsar.
14: I a més, hi ha pel·lícules amb actors, directors superreconeguts, per exemple, de pel·lícules que s'han rodat aquí a Silla de Mallorca, també, no?
13: Exacte, per exemple, bueno, la gala inaugural que se va fer ara fa una setmana, vàrem poder veure la pel·lícula La Forastera, que també està rodada íntegrament aquí a Mallorca, i també un poquet el que dèieu, és a dir, al final Mallorca com a territori, no? Com un poquet aquest escenari que per poder exportar, no? No només el talent, sinó també que se pugui projectar aquesta imatge de Silla, que com dèiem, tant amb la creació com el que és el territori, que també se vegi com un lloc on hi ha molt de cinema, hi ha molta cultura, i el que dèiem, això és el talent balear, però després, evidentment, hi ha molt de directors, molt d'actors, moltes cares conegudes que segur que avui passaran per aquesta catifa vermella i que estem segurs que seran tot un reclam, no? No només per la gent que hi sigui a la Misericòrdia, sinó també per tots els telespectadors que avui mos vulguin veure per IB3.
12: Clar, mem, això a qui mos agrada? Quina?
14: A la catifa vermella.
13: Anem en això, anem en això.
14: Vinga, anem a la catifa.
12: Quin nom mos pot donar, que mos pots avançar, de qui vendrà, de quin salser haurà muntat avui vespre, mem?
13: Mireu, pensau que avui la nostra retransmissió començarà quan faltin 5 minutets minuts per les 9 del vespre, d'acord? Uh-huh. I primer començarem amb una prèvia amb els comentaris de les nostres companyes, na Margalida Mateu, na Maria Pons, val? Un poquet per veure aquesta catifa vermella, aquesta desfilada, no? Com dèiem, de personalitats importants. Qui tindrem? Per una banda tindrem la reina Letícia, que ja ho sabeu que és una fidel, no? Companya, que sempre tenim la seva presència en aquesta cloenda de l'Atlàntic de Mallorca Film Fest. I després, què tindrem? I tindrem tot l'equip, l'elenc del Ser Querido, amb en Javier Bardem com a cap de cartell, podríem dir, d'aquesta pel·lícula del Ser Querido. També la mallorquina, l'actriu mallorquina Victoria Luengo, el seu director, Rodrigo Sorogoyen. També podran veure en Raúl Arevalo, que també forma part d'aquesta pel·lícula que avui se projectarà. I bé, després també hem de dir que aquesta gala de cloenda farà sus amb la música d'en Leonardo Nord Wilding, que tampoc està gens malament.
12: Mare meva.
13: I després actors tant de nivell balear, directors també a nivell balear, nacional, internacional. Ja no vos vull fer més spoiler, perquè crec que heu de posar...
12: Ho hem de veure. Sí.
13: A la televisió per poder-ho veure i gaudir d'aquesta celebració.
12: Bueno, un diumenge especial perquè, a més, aquesta casa també retransmetrà, com ja és més que tradició, els Moros i Cristians de Pollença. Així que... Tot...
14: A menys que guanyi. Aquí poden fer spoiler, eh? No passaria res.
12: Joan Mas, no sé què dirà. Bé, la qüestió que ho podran veure i tot és diumenge, posats a dinca nostra, ventilador, aire, el que tinguem, i gaudint d'aquestes retransmissions d'IB3 Televisió. Míriam, ja tens el modelito, com diuen en castellà?
13: Ja tenim l'outfit preparat des de fa estona. Sí, també és una altra sorpresa, Raül, però vos puc dir que anirem d'un color molt aquí mediterrani, vestuari molt mediterrani, ho deixarem així, ben fresqueta, perquè crec que avui
12: cap serà necessari.
13: Temperatura, exacte, s'enfilarà i han d'estar ben còmodes, però bé, aquí l'important és gaudir d'aquesta festa del cinema, de la música, de la cultura, no? Podríem dir. També, bueno, dir-vos també que mos hem oblidat d'una cosa molt important, que és el premi, no? Màster of Cinema, que avui també el lliurarà durant aquesta gala en el compositor Alexandre Desplat, amb 2 Oscars i 11 nominacions, i bé, compositor de pel·lícules tan conegudes com, per exemple, Crepúsculo o les dues darreres d'en Harry Potter. Ben, que serà una nit de cinema i de música que no vos podeu perdre.
12: Que bé. Idò, Míriam, moltíssimes gràcies. Te deixem que dos tenim molta cosa a repassar. A més,

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La Gran Vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La Gran Vida. Còmodos. Joan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
2: Molt bé, seguim a La Gran Vida, les 9:37. I recordeu que ahir va ser el Dia Mundial de l'Alegria. Yeah.

0: Idò, sí, aquesta efemèride que va ser instaurada, se va posar l'any 2010, és una iniciativa d'un colombià, Alfonso Becerra, durant un congrés de gestió cultural a Xile. Res, que això és l'objectiu d'aquest dia mundial, que sabeu que hi ha un dia mundial fins i tot de xocolata, i de tota casta, i de, és per tenir importància saber i tenir present aquest sentiment dins la vida quotidiana. Res, que vosaltres esteu contents, sou alegres, sou persones alegres, a vosaltres què vos dona alegria? Seria la pregunta que vos han demanat en aquest Còmodus. Bon dia, com anem? Com estàs? Li volia fer una pregunteta. A vostè què li dona alegria? Amb això que sempre hi ha tant de problemes i avui demanant per les coses bones, les coses que ens donen alegria.
1: Bueno, saber-nos entretenir-nos amb molt de hobbies petits.
0: Ah, molt bé. Jo està entretinguda.
1: Fer crucigrames, fer aquestes coses, llegir el primer.
0: Encara dibuixa?
1: No, tenim 88 anys.
0: 88? Però molt bé.
1: Retirada.
0: Idò, m'agrada que vagi amb aquesta alegria a fer la compra.
1: Sí, un
0: actimel antes. Un actimel, exacte. Gràcies. Felicità és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicità. Quina bona salut que té aquesta senyora. Un actimel sempre va bé. No és per fer publicitat, però m'ha fet molta gràcia aquesta senyora, que t'aprens això i arrencam. Idò, sí, però què necessitem per ser feliços? Hi ha estudis de Montaixó. Però la veritat és que tenir temps també està molt ben valorat. No m'he escoltat també un parell de talls de veu de persones que diuen que tenir temps, i si poden tenir una mica de dobles dins la butxaca, de fet, el meu predí deia tenir temps per gaudir i 2 euros dins la butxaca.
2: Alegria?
0: Sí.
2: El tener para vivir, no sé, el poquito que tenga me vale.
0: Jo record que el meu predí deia que s'ha de tenir 2 euros dins la butxaca, que abans eren pessetes, 2 euros dins la butxaca i tens per gastar-los. Amb això ja tens tot.
2: Sí.
3: Bueno, som catalana.
0: Bueno, cercava una catalana, també.
3: Val.
0: Que és el que necessitis tu. Demanant per l'alegria.
3: Sí.
0: A tu què te dona alegria? Quines coses te fan feliç?
3: Moltes coses. Bueno, sobretot el temps, tenir temps lliure.
0: Tenir temps per tu.
3: Sí. I per compartir.
0: Jo ara t'estic llevant un minut de temps, però potser avui hora baixa diràs mira, m'han aturat, m'han fet una pregunta, coses inesperades també, no?, que te poden passar durant el dia. I tens molt de temps per tu o no?
3: Sí, he aconseguit, per jo l'èxit era això i ho he aconseguit.
0: Quines coses li donen alegria?
4: El dinero.
0: Els dobbers.
4: Està molt bé.
0: Això queda molt bé. Queda molt bé dir que els dobbers és el que te dona alegria.

0: Ara anem a escoltar un senyor. Ell justament feia 8 anys, complia 83 anys. Nosaltres li volíem felicitar. La veritat que era que és un home que tenia molt bon estat de salut. I anem a escoltar aquest senyor. És un tall que se diu molt d'anys, avui fa 83 anys.
1: Pues, s'alegria, pues passejar-me cada dia i tenir salut.
0: Sortir i passejar.
1: I tenir salut, algo principal.
0: I cada matí surts a passejar amb aquesta fresqueta?
1: Bueno, avui he sortit tard, però més o menys una hora, una hora i mitja o menys.
0: Ara encara se pot estar, fa un parell de dies.
1: Ara surt, en el bar, fer un quipotet, sí. Llegir diari i a casita.
0: Molt bé.
1: Això és el meu pare nostre de cada dia, que diem.
0: Mos informam, eh? Vale. Has berenat ja?
1: No. Bueno, he berenat un cortado, un nuet de lana i a correr.
0: I ara un llongat, un entrepà.
1: Una fruita, però de veure les 11, 11 i mitja, una cerveseta o me vaig, eh?
0: No. És que hem de tenir alegria.
1: No, si no, no tindran res més.
0: Xerrant d'alegria és alegria de veres.
1: A la meva edat ja no puc fer res més.
0: I després a dinar?
1: Ja, claro, com a lògic, eh?
0: T'esperen per dinar o te l'has de fer tu?
1: Sí, no, m'esperen perquè avui faig 83 anys.
0: Molt d'anys, molt d'anyets, molt d'anyets. O sigui, jo m'encanta en aquests moments, eh? Perquè 83 anyets.
1: Gràcies a Déu, me trobo bé.

0: Avui tu fa els anys. Facebook ens ha recordat i ets tu a qui volen desitjar.
1: I atenció a aquest senyor que escoltareu ara. Resulta que està jubilat, té 64 anys i diu que li agrada fer es vago i sobretot té un somni, que és anar a la Torre Eiffel. La seva preocupació és saber si té un bar. Si la Torre Eiffel té bar. Sí, sí que té bar, té un parell. A part dels dobbes, què t'agrada fer?
2: No te lo vas a creer.
1: A veure.
2: No te lo vas a creer. El vago.
1: El
2: vago.
1: El vago. I dobbes dins la butxaca i tombat mirant la tele.
2: Exactament.
1: I això ja està. Amb això...
2: I viatge pa allà i viatge pa aquí.
1: Ah, bueno, i de viatjar. T'agrada viatjar.
2: Exactament.
1: Si te toques a loteria, on viatjaries? On t'agradaria viatjar?
2: Antes de morirme, tengo pensado ir a... A París.
1: A París.
2: I subir a la Torre Eiffel.
1: Molt bé, bueno.
2: Esa es la ilusión que tengo.
1: I quan estigui dalt de la Torre Eiffel, què farà?
2: Què haré?
1: S'ho està pensant, me preocupa.
2: Ahí va, allí arriba, no?
1: No, si lo de vago era vera.
2: Ahí va, allí arriba.
1: No ho sé, és una bona pregunta. No sé,
2: sí,
1: no ho sé.
2: Jo crec que hi ha un bar, però si hubiese bar me tomaria dos o tres cervezas.
1: I si no a cap bar el feim, eh? A veure, un espanyol el posaria segur.
2: Las compraría abajo y me las subiría yo para arriba. Sí. Si pudiese ser.

0: Idò, seguim aquí a la Gran Vida i ara moment de parlar amb el nostre delegat d'Hoquei Balears, moment de parlar de successos, tribunals, tot això que passa aquí a les Illes Balears i sempre ho feim de la mà d'en Julio Bastida. Com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Jo no m'he pres un actiment, però estic a tope.
0: Però estàs activat, eh?
1: Estic activat,
0: eh? I te veig per tot. Ara anam i venga i tele...
1: Per tot. Hem de fer un poc de promoció de sí, sí, canal, sí. De la ràdio i televisió pública.
0: I en aquests reels, se diu així? Reels, que dius tu, sí. No? Com una espècie de croc. Home, bé, sí. Ell i darrere tot el que passa.
1: Ara les xarxes socials estan de moda.
0: T'ho vaig demanar, però no me'n record. Quants seguidors tens ara?
1: Ara, entre totes, 300.000 seguidors, mira, manco.
0: És una barbaritat, eh?
1: Està bé, està bé. A més, sí, sí, sí. Lo més curiós és que quan t'acabes la setmana sí. O el mes i fas anàlisis i te fan les estadístiques i veus que t'han vist de 9, 20... 50 milions de persones, dius, hòstia, te preocupes, eh?
0: Ja, sí, sí, sí. Ja.
1: Diu, lo que va començar fent... Bueno, que va ser com un hobby, i després ho veu 50 milions de persones, diu, alerta.
0: Això vol dir que s'ha fet viral, no?
1: S'ha fet viral, sí.
0: Sí, comença... Bé, pum.
1: Tu saps que la gent, quan li comptes els successos en menys d'un minut, la
0: sí.
1: Gent...
0: Li agrada. I de nosaltres és una mica el que farem aquí, no en menys d'un minut, perquè hem d'explicar que, però tenim 12 minutets per contar coses importants que han passat aquesta setmana.
1: A més, tenim un tema molt important.
0: Sí, eh? Si vols, podem començar per el tema que tu vulguis.
1: Bé, anem a començar per el tema important, que és el que ha passat a l'Acadèmia de Vall.
0: D'acord.
1: Que aquest tema és molt delicat.
0: Un professor de Vall, de Mallorca, va agredir sexualment el manco a 5 nines, i, a més, com que no eres més el llapis més afilat d'espot, resulta que ho va distribuir per internet.
1: Correcte. Mem. Lo primer de tot, hem d'explicar a la gent, perquè la gent ha de saber com funciona el procediment judicial a Espanya. Mm-hmm. Això és bàsic. Quan la policia fa una investigació i te detén, t'envia en els calabozos, està allà 24, 78 hores, 48 hores, depèn, fins a 3 dies per presentar a disposició judicial. Vale. Una vegada que te passen a disposició judicial, hi ha un fiscal, un jutge de guàrdia i la teva defensa. Si, per exemple, te detenen a tu, doncs tindries la teva defensa, un fiscal i un jutge. I la policia presenta totes les proves que té contra tu. I, a més, la fiscalia acusa. Això és l'important perquè, en aquest cas concret, vull que quedi molt clar, el jutge, el fiscal i la policia acusava en aquest professor, que té 25 anys, és d'origen equatorià, encara que té DNI espanyol, ho va acusar de 5 agressions sexuals i el jutge el va enviar a presó preventiva. Això és molt significatiu, perquè la gent ha de saber que moltes vegades te poden detenir, tu pots dir, jo som innocent, no hi ha proves i tal. En aquest cas, quan ja et jutge t'envia a presó, sí. Hi ha indicis molt importants de que el que hi ha és cert. I ara després ja discutirem si te cobran 20 anys o 25.
0: Però el que et segur és que tu ja estàs acusat.
1: Estàs acusat i un jutge i un fiscal ja t'ha vist i t'ha enviat a presó. Per tant, ojo amb això. Dic tot, he fet tot aquest preàmbul perquè no se tracta d'una cosa que la gent digui a lo millor no és cert, a lo millor sí, no. Aquí hi ha uns indicis molt clars de que això ha existit. I per què ha existit? Resulta que és un jove que té 25 anys, i torno a repetir, és d'origen equatorià, nascut a Espanya, i dic això perquè és important i ara ho entendràs, perquè la nacionalitat en aquest cas és important, que és professor de breakdance, de breaking. Mm. A més, forma part d'una lliga de breaking de menys de 18 anys, que se fa aquí a Mallorca. Aquest jove fa classes, o feia classes, a una acadèmia de sa part forana, concretament a Inca. Ho dic perquè ha sortit ja publicat per tot.
0: D'acord.
1: A Inca. Què passa? Que, aprofitant que era professor de breaking, a nines de entre 8 i 13 anys va agredir sexualment al manco a 5 d'elles. Ho va gravar i ho va vendre i intercanviar per la dark web, la xarxa oscura d'internet. I aquí és on una organització internacional va agafar una carpeta amb 27 arxius i va detectar i va avisar la policia espanyola. La policia espanyola comença la investigació, en aquest cas a la Guàrdia Civil,
0: sí.
1: Perquè Inca li pertany per demarcació a la Guàrdia Civil, i comença a fer una investigació. Detecta, a més, per TikTok, va fer, en set nines, va fer gravacions a diferents indrets de Mallorca, mm. I detecta que aquest jove de 25 anys, torno a repetir, era l'autor. Ho detenen, que per cert ja tenien antecedents d'agressió sexual 2 anys abans, o sigui que ja te val.
0: Que per això ja el fiquen directament a presó, perquè ja aquest... ja té, ja,
1: antecedents.
0: Ja relació, primer antecedents i després que relacionen aquestes imatges amb ell.
1: Correcte. Com ho va detectar la Guàrdia Civil? Un professor de break de Mallorca, que és de nacionalitat equatoriana, que té tatuatges per braços, tot d'una ho varen detectar i sabien què era. I van anar, ho varen detenir, però és que no se queda aquí. Què va passar? Que hi ha 5 agressions sexuals, com a mínim, en aquestes nines. Què els hi feia? Pues li obligava a fer fel·lacions, masturbacions, etc. Que tampoc hem d'anar en aquestes hores de matí, de diumenge, ser molt explícits. Però alerta, perquè, a més, fixa-t'hi si està trabucat, perquè està trabucat, no té un altre nom, que en el seu esperma el ficava amb begudes isotòniques.
0: Què dius?
1: Sí, sí. I els hi donava les nines. I tot això ho pujava a internet. O sigui, és que està trabucat. Què ha passat? Que la Guàrdia Civil l'ha detingut, ho varen enviar al jutjat, i el jutge ho va enviar directament a presó. I ara hi ha una gran commoció a la comunitat de break aquí a Mallorca, perquè, evidentment, no volen que un ciuró de negre faci mal a tots els altres.
0: Però hi ha molta cultura aquí de ball i moltes acadèmies de ball molt bones que competeixen a nivell nacional. La meva filla ja és major d'edat, però quan era menor també ballava i sé que hi ha un recorregut i hi ha gent que fa molta feina.
1: O sigui, correcte.
0: En aquest món hi ha molta gent implicada avui dia.
1: Correcte, però també hem de dir, i hem de ser honests, que fan 2 anys, si no vaig errat, 2 professors de ball d'una acadèmia ja van ser condemnats a 8 anys de presó per agressió sexual a un menor. Per tant, és cert que sí que no han de generalitzar, perquè no s'ha de fer, però sí que és cert que ja són 3 casos en molt poc temps amb professors de ball d'aquí de Silla. I t'he de dir allò de nacionalitat, perquè en el principi se va voler tapar tot i el nucli d'aquesta persona va dir que és que no, que havia follit, que s'havia anat a Equador perquè tenia temes personals i tal. I no, no és cert. Estàs a presó. O sigui, això que s'havia dit, un comunicat i tal, que estava a Equador perquè s'havia anat, perquè tenia un temes familiars i tal, és totalment fals. Estàs a presó de Palma, ingressat per al Manco 5 agressions sexuals a menors entre 8 i 13 anys.
0: Ai, això passa en esbai, però també passa durant aquest estiu a altres llocs, no? Per exemple, hi ha un jove que també ha estat detingut, en aquest cas té de 8 anys, per una agressió sexual també a una lota, a un creuer que se va fer, que va un viatge entre Barcelona i Mallorca.
1: Correcte. Aquí sí que és cert que canvia tot, és totalment radicalment oposat a el que t'he contat fins ara. En el primer cas, sí que hi havia proves fidedignes i el jutge ho va enviar a presó. Aquí és la versió d'un contra la versió d'un altre. La història, nosaltres contem simplement la història que va succeir. Un creuer per Mediterrani, que parteix des de Barcelona, i van molt de joves. I, per una banda, tenim un grup de joves atlots i un grup de joves atlotes. En el trajecte de vespre entre Barcelona i Palma van a la discoteca i el que passa a totes
0: discoteca
1: les
0: discoteques...
1: Des creuer. El sí. Que passa a totes les discoteques.
0: No sé si heu estat a una discoteca d'un creuer, però és curiós.
1: Bueno, la gent bou i lo típic. I una d'aquestes lotes acaba en el camarot d'un dels altres joves. Estic xerrant de que tant víctima com agressor tenen de 8 anys. Molt jovenets. Acaben en el camarot, el dia següent ja està. Fins aquí hem acabat. Hi ha excursió per Mallorca i tal. Què passa? Que l'amiga de l'atleta li comença a dir que per què havia fet sexe sense preservatiu, que... Bueno, el que no s'ha de fer mai. Sexe sense precaucions. I li comença a encalentir un poc el cap i tal. Van a una farmàcia d'aquí de Palma i la farmacèutica, a demanar la píldora el dia després, i la farmacèutica, que fa el que toca fer, li diu que això no ho ha de fer perquè relacions fora preservatius és molt delicat i, bueno, li adverteix de les malalties que pot agafar. Aquesta lota, a partir d'aquí, ja no saben què ha passat perquè se'n va a la Policia Nacional i denuncia que l'ha agredit sexualment el jove durant el vespre. El jove ho nega, diu que eren relacions totalment consentides perquè han passat moltes hores i, en el final, la Policia Nacional ha hagut d'anar al creuer que estava aquí en Esport de Palma, i abans de que partigués, sap que es creués damunt les 6, 6 i mitja parteix, pues un poquet abans varen procedir a la detenció d'aquest jove detingut per agressió sexual. Aquí és el que nosaltres sempre deim, ara serà el jutge, és qui haurà de decidir. De moment sabem que ha quedat en llibertat en càrrecs i veurem quines proves pot aportar la lota i quines proves pot aportar aquest lot de que no ha passat res.
0: I mentre s'aporten proves, aquest lot en 18 anys detingut.
1: Sí.
0: Sigui innocent o no.
1: Està detingut. Hi ha una denúncia per agressió sexual.
0: De moment detingut.
1: Hi ha una denúncia per agressió sexual, això és molt seriós, i la policia ha de detenir. I ara veurem quines proves aporta ella i quines proves aporta ell. Aquí ja. Sí que està clar, és que un diu que ha estat consentit i ella diu que no, que ella no va donar el seu consentiment.
0: Això només ho saben ells.
1: Bé, jo suposo que a un creuer és molt més fàcil de descobrir que no en el carrer. Pensa que un creuer sí. Té càmeres absolutament per tot.
0: Això segur.
1: Veuràs si has entrat voluntàriament en el camarot,
0: correcte.
1: Veuràs com has sortit, si has sortit correctament. Veurem, el comportament d'això sí. Ho decidirà l'autoritat judicial.
0: I detinguts també després d'una agressió a dues prostitutes, no? Varen robar i varen agredir a dues prostitutes en les que estaven fent un acte sexual a un pis de Palma.
1: Correcte. Això és un home espanyol que contracta els serveis...
0: Dius uns temes avui... tope!
1: És el que hi ha, el que hi ha. Sí. És un home espanyol que contracta els serveis de dues prostitutes.
0: Sí.
1: Perquè volia fer un trio. Això és la seva... Ja està. Sí. Ho deixem aquí. Avui haurem de posar rombo, no?
0: Sí, jo en tinc quatre de rombos.
1: Bueno, pues... I després, quan estan a la feina...
0: Que és d'antic, això de rombos. Te'n recordes?
1: Sí, sí, sí, parlem de rombos, etc. Sí, sí, sí. Bé, pues què passa? Que en un moment que estan allà amb aquest, fent estrio i acaba,
0: sí.
1: L'home no vol pagar. Diu que no té dos més, que no paga. I, a més, no només que no paga, sinó que els hi roba a les prostitutes. I se'n van. Què passa? Que criden la Policia Nacional, la Policia Nacional fa una batuda per la zona i, amagats darrere uns cossiols i uns arbustos per allà, els hi troben. El troben aquest home, que, evidentment, va reconèixer que no havia pagat, també va dir que ell no havia robat, però tot d'una, que li van fer un registre, un catxeo, van trobar coses que estaven de dona dins el bolso de les dones i va ser detingut per un delicte de... robatori en violència, a més d'un delicte d'estafa, perquè això és una estafa.
0: És una estafa perquè no. Heu de pagar sempre.
1: Que, per cert, hem d'explicar a la gent, perquè moltes vegades sí. La gent no ho sap, que la prostitució, el servei de prostitució, és molt difícil de demostrar, perquè, evidentment, per por de demostrar això, o és client o és qui dona el servei, sí. Un dels dos ho ha de comptar. Mm-hmm. Moltes vegades, com que ningú dels dos compta res, per tant, és molt difícil de demostrar que ha hagut un... Bueno, que ha hagut tot això, i per tant, per això, moltes vegades la policia té molt de problemes.
0: Tenim un minut perquè m'es comentis que diferents cafeteries del Born de Palma han denunciat que varen haver de refugiar clients davant l'agressivitat de grups violents
1: després
0: de la manifestació. Com és el tema?
1: Molt important, ràpid. Aquí no entrem en política, perquè sé que això s'ha polititzat moltíssim, i aquí nosaltres, política, res, fent successos directament. La Policia Nacional diu que el seu atestat, que dels incidents que hi va haver l'altre dia, els altercats que hi va haver a la manifestació, que un grup violents, que no era la manifestació, ells diuen que entre 22.000 i 25.000 persones varen participar en aquesta marxa, que el comportament va ser exquisit de pràcticament tothom, però sí que hi havia un grup molt petit de gent que no va estar a la marxa, sinó que se va incorporar en el final, que és qui va rebentar aquesta marxa. Això és el que diu s'ha testat, i també diu que molt de locals, de cafeteries del Born, van haver de refugiar els turistes perquè aquests grups violents els hi volien atacar. Per tant, dic queda, i també t'he de dir que no m'agrada gens unes imatges de la policia copejant a un fotoperiodista, que se veu unes imatges terribles, i la policia també està investigant aquestes imatges en el seu propi cos.
0: Te faig una pregunta molt ràpida i és fàcil de contestar o no, però per què quan la policia diu que hi ha 25 manifestants, 25.000 manifestants, i els manifestants diuen que hi ha 70.000, a qui han de fer cas?
1: La policia local diu 23.000, de 22 a 25.000, lo que és Policia Nacional.
0: Policia Nacional.
1: Hi ha un dron que ho controla.
0: Vinga, tornem a les 10 i 4 minuts.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Deu i cinc minuts. Continuem a La Gran Vida. Avui és diumenge 2 d'agost i encara tenim molta feina, moltes coses per contar i, sobretot, ganes d'entretenir, perquè si vos acabeu d'aixecar, heu de saber que amb en Lluís Menéndez, aquí al control tècnic, encara mos queden dues horetes de programa. Fins les 12. No vos han donat encara cap pista. Sí, hem de donar una altra. Pista de qui serà la persona entrevistada a les 11 des de matí. Ell és biòleg i resulta que se dedica, des de que se va jubilar, a temes de vins. Té la seva pròpia marca de vins, de fet. I és una persona que no va néixer a Mallorca, però l'hem adoptat. Ja du aquí més de 60 anys. Fa que viu aquí, a Mallorca, va fer feina a la Universitat de les Illes Balears. Ell és de La Rioja, va conèixer, se va enamorar quan estudiava a Barcelona, se va enamorar de la Magdalena i va venir a viure aquí a Mallorca. I ell és biòleg, parlarem amb ell, després sabreu qui és, però ja veureu que és una entrevista que vos agradarà molt, això a partir de les 11. Però abans tenim encara moltes coses per contar. Per exemple, parlarem de Llevant en Marxa, perquè resulta que fa uns dies, varen tornar de Venezuela, perquè varen anar allà, aquesta ONG mallorquina va anar allà per veure damunt el terreny com podien ajudar, sobretot els infants que s'han quedat sense sostre, infants que necessiten recuperar la seva vida, que han de tornar a l'escola, que no tenen famílies. I de Llevant en Marxa ha fet una feinada damunt això i faran tot el que puguin per aconseguir. De moment, vos he de dir que més de 90 nins i nines ja han estat ajudats per gràcies a Llevant en Marxa i aquesta solidaritat que també vos la contem aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. I ho farem amb en Toni Mesquida, que és el president de Llevant en Marxa. I ja sabeu que també tenim entrevistes. Per exemple, parlarem amb una psicòloga. Una psicòloga que mos parlarà de la importància de viure alegres, ja que ahir va ser el dia de l'alegria i que hem pogut escoltar talls de veu de gent del carrer de per què són persones alegres o que vos dona alegria. I xerrarem d'una part més de psicològica, de per què podem ser feliços, no?, moments del dia. I la diferència també entre l'alegria i la felicitat, que no és el mateix. Parlarem també d'un llibre, Les raïces perdides, que és la quarta novel·la d'un jove escriptor mallorquí, ell és en Charlie Jiménez, i també tindrem cuina, tindrem en Quico Martorell del restaurant Can Boqueta, que avui mos farà una tomàtica farcida d'estiu, però ja veureu que li donarem la volta. Si vos agrada la tomàtica, avui la veureu amb altres ulls. Però de moment anem amb aquesta entrevista que ha fet en Raül Valls, en Charlie Jiménez, escriptor d'aquesta novel·la.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Seguim a La Gran Vida i vos hem d'explicar una història que mos interessa a tots. Mirau, crec que va ser dia 11, el cap de setmana del 11 de juliol, 12 de juliol. Durant aquest cap de setmana parlàvem amb en Toni Mesquida, que és el president de Llevant en Marxa, i ho fèiem just abans de que una expedició de l'entitat viatjàs a Veneçuela per ajudar els infants afectats per el terratrèmol. El temps passa molt aviat, però el terratrèmol encara està molt present. I avui, després de tornar recentment d'aquesta zona afectada, volen saber com ha anat aquesta missió, una missió humanitària, i volen saber què s'han trobat, no?, sobre allà mateix, i quina és la situació actual de les famílies que ho han perdut moltes vegades, ho han perdut gairebé tot. I doncs, parlam amb Antoni Mesquida, president de Llevant en Marxa. Com està? Molt bon dia.
2: Què tal, Toni? Bon dia a tots. Molt bon dia a tots.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Mira, ja acabam el mes i començam ja el mes d'agost, i en aquest principi de mes d'agost han passat gairebé ja un mes d'ençà que vàrem parlar, i sé que heu tornat de Veneçuela. Quina és la primera impressió que tens d'aquesta expedició que ha anat allà i que vos heu trobat?
2: La paraula per definir és apocalíptic, és a dir, la zona de La Guaira, que serà on va ser l'epicentre, perquè també sí. Va per Caracas i tot això, un desastre, un verdader desastre. És a dir, finques de 13-14 pisos completament col·lapsades, completament, és a dir, que tu ves a lo millor dos pisos, d'escombros de dos pisos, els 12, 13, 14 pisos. No hi havia ajudes de res, no hi havia màquines. Gràcies a la societat civil se va fer qualque cosa, perquè després de l'administració també una nul·litat absoluta, una nul·litat. No hi havia màquines per excavadores, per aixecar hormigons, i els que varen per arribar, n'hi havia de privades, havien de pagar $2,000 diaris per aquestes màquines. Vol dir que molta de gent no va poder arribar. Encara estan traient cadàvers i coses d'aquestes, perquè, a més, no... És a dir, l'administració ha estat... Això, la veritat, és que jo quan veig això veig un país fallit, completament fallit. Molta policia bolivariana, les ametralladores per allà, que l'únic que feien era pillatge. Almenys se'n varen moure, d'aquests.
1: Se'n varen moure. I doncs la situació... I doncs la situació no era la que esperàveu, o sí? Malauradament, sí que era el que esperaves.
2: Quan sempre parlar de Veneçuela, el que se conta i totes aquestes coses, i tu veus com funciona, pues que esperàvem que les coses... Jo, Pentura, encara esperava més, O sigui, m'esperava pitjor.
1: Ja.
2: I que no... Vaig veure que també un país amb moltes possibilitats, és a dir, és un país ric, que vol dir per lo que té, Però, bueno, la situació dolenta. Nosaltres vàrem arribar allà. La idea era veure com podíem fer per anar recollint nins i nines, i això, pues, estem emprenyats amb aquestes coses, és a dir, per identificar nins, per veure si tenen família, per los tornar, alimentar-los i començar l'escola que començarà al setembre. Ja nosaltres, aquests puestos dels nins, sí. Els tenim amb escoles, vol dir que poden recollir nosaltres uns 90 nins, si mos va bé tot, i en el mateix temps podran anar a escola.
1: Per tant, vosaltres ja heu fet una actuació directa damunt d'aquests nins, uns 90 nins ara mateix, que podran anar a escola en els pròxims mes de setembre?
2: I exactament, i a més alimentació i tot això. Però, bueno, la feina principal és a veure si poden trobar familiars d'aquests nins que puguin tornar a les seves famílies. Mm. Això és el més important. I això els hi deien nosaltres llocs segurs, perquè, clar, en aquests moments aquests nins necessiten llocs segurs. No poden estar dormint aquí, per allà, i que hi hagi bandes que se n'aprofitin d'aquests nins.
1: Quines són, per tant, aquestes necessitats més urgents que vos heu trobat i quines heu pogut cobrir fins ara?
2: Bueno, pues nosaltres allà ja tenim els espais, ara s'haurà de fer obra a aules que estan destrossades, hauran d'augmentar la capacitat d'aquests puestos que tenim, però bé, i menjadors adequadors una miqueta, vull dir que en tenim dos d'espais d'aquests, que poden tenir allà 45 nens i 45 nines entre tots dos.
1: El gran projecte, la gran intenció, la primera intenció era poder crear un orfenat. Això serà possible o no? Perquè la darrera vegada que vàrem parlar eres molt pessimista. La situació ha canviat?
2: Desitjat. Això no es pot fer feina en l'administració. És a dir, ells volen controlar totes aquestes coses i com que jo ja conec situació d'orfenats segons quins països, com a Rússia i aquests puestos així, allà són pobres desgraciats, que no. I no mos donaran permís, ho volen controlar ells.
1: Per tant, l'ajuda és una mica més individualitzada, m'imagino gent que fa feina allà, perquè sí. Aquests nins, mos has comentat que uns 90, sí que tinguin possibilitat de tenir un lloc, una família on puguin ser acollits i també una educació mínima, no?
2: Efectivament, a part d'això, sense gent que feim feina, tenen els permisos bé. Són diguem, les cases de Don Bosco. Don Bosco són salesians. I ja, vamos, ja estan completament d'acord amb el que hem de fer, no hi ha cap problema ni un, i estem ara mirant a veure si fem qualque escola, una cosa d'aquestes, però en aquests moments la gent està com estorada, entens? Jo he tingut un parell de reunions amb el bisbe i pobret.
1: Què vols dir el bisbe? Que se pugui contar.
2: Que no té coratge, que no té coratge. Perquè sap que n'hi ha de coses, sap que n'hi ha.
1: Moltes coses per fer, molta feina. Sobretot, a quina part de Veneçuela estem parlant?
2: A la part del Caribe. Això pega en el Caribe. Va afectar un parell de puestos més, però mínimament, és a dir, a Caracas hi havia no tantes finques, molt de cruis i coses d'aquestes, però finques així tombades de tot, n'hi havia 3 o 4 a Caracas. En canvi, a La Guaira parlen de 800.
1: Hi ha alguna història d'alguna família que vos hagi marcat especialment?
2: Pues mira, això era ja els darrers dies que nosaltres érem allà. M'anàvem passejant i vàrem duem aliments, perquè almenys feien qualque cosa. Duem aliments, menjar, aigua, que era molt important, els duem des de Caracas a La Guaira. I ho vàrem dur a un lloc que hi havia una dona, que aquesta dona era l'única dona de tota la barriada que tenia la casa aixecada, que no havia caigut. I, vamos, aquesta dona, una feinada a disposició de tots, te va dient quina és la gent que està fotuda. Molt bé, jo hi vaig parlar amb ella. Em diu, no, ara vaig dur perquè hi havia un puesto que necessitaven penyals i coses d'aquestes. Molt bé, molt bé. La gent, els civils s'han portat beníssim. I després, en el mateix puesto, hi havia una altra dona que em va contar la seva història. Tenien davant un edifici col·lapsat i allà hi havia entrat ja la seva cunyada i dos fills d'aquesta dona. No la dona que parlaven altres, de la cunyada.
1: Sí.
2: Aquests dos fills els tenia aferrats, morts, Els van treure. I ara, fa 3 dies, van trobar somo d'aquesta dona. Mort, bé, fa 3 dies. Ja, sí, són situacions, i mos ho contaven, desespero, que les màquines no n'hi ha. Ara, si és una finca que la gent no té dos bés, no pot arribar. Però en això, no arriben. I doncs, aquestes finques ja fa olor. Que ja el que faran serà... ja els líquida i ho tiraran per damunt, perquè si no haurà com problemes d'epidèmies i coses d'aquestes.
1: Clar, perquè hi ha molts de cossos que no se podran recuperar.
2: Que no se podran recuperar.
1: I no se poden recuperar. Mira, perquè no hi ha maquinària suficient o perquè la situació de com ha quedat tot és impossible?
2: Bueno, jo també...
1: Que no ets tècnic, sí, però per supost que no hem parlat.
2: Molt aturat, però quan tu veus... potser 20 edificis, tot col·lapsats. Saps que és difícil entrar allà de dins?
1: Sí.
2: I no hi ha res, m'he de dir.

0: cosa. Fer qualque escola amb mòduls, aquestes prefabricades, no? Perquè comencen al setembre, les classes.
1: Hi ha escoles que necessiten mòduls per poder ampliar, vols dir?
0: Per poder ampliar, no, per poder-los posar.
1: Proposar-lo, ja no ampliar, esclar, perquè les
0: de
1: escoles
0: 35 o
1: deu...
0: 40 escoles que hi havia a
1: Ja.
0: la Guaira, n'hi ha 35 a terra.
1: Buf, clar. Sí. I ara hauran de menester mòduls per poder...
0: Ara, però nosaltres ja hem mirat a Venezuela si n'hi havia, eren
1: Sí.
0: mòduls que venien de Xina, però,
1: Ah.
0: clar, dolors de Xina cap allà és un problema. És a dir, hauràs d'agafar una empresa d'allà. Sí que vàrem mirar i una escola de 180 nens, més o menys, sortia sense comptar. Després, la part elèctrica, la part d'aire condicionat, que l'has de posar, perquè ja estàs al Caribe, i si no, se tornaran allà dins, sortia per uns 70-80 mil.
1: Ja.
0: No, és molt, per lo que jo veig.
1: Se pot aconseguir aquest doblers? D'on hauria de sortir?
0: Bé, jo crec que aquí la gent és solidària. És a dir, la gent és solidària, nosaltres fem feina amb aquesta contrapart, perquè, a més, són els que estan més ben situats en aquest moment. És a dir, hi ha religiosos. Nosaltres, sempre que entram a puestos d'aquests, entram en religiosos. Després ja fem el nostre camí, o això, però sempre, sempre, sempre. Perquè sí que mos donen molta, molta mà i, a més, molta idea de com estan les coses.
1: Hi ha previstes noves expedicions, Toni, o nous enviaments d'ajuda, però sobretot teniu pensat tornar-hi d'aquí uns mesos? Com està la situació?
0: Bueno, situació, sí, nosaltres ja vàrem parlar amb la gent d'allà,
1: Sí.
0: que nosaltres no som dels qui inauguram i mornam. No, nosaltres continuam. I l'exemple és que fa 30 anys que anam al Perú, hem estat 15 anys a Colòmbia, l'any 3 vàrem entrar a Etiòpia i encara estan fent feina, vol dir que tenim escoles a Haití també de fa 70 anys, vol dir que continuam anant en aquests puestos. El que passa és que també jo penso una cosa,
1: Sí.
0: penso que Venezuela, dura d'aquí 5 anys, 6 anys, si les coses canvien un poc, serà un altre país.
1: Us parlaves en el principi del pillatge, d'aquests
0: Sí.
1: militars, que jo anava a dir que embossen. No, una cosa és embossar i una altra cosa és aprofitar-se d'aquesta gent. Contra això, vos han explicat si se pot fer res o té mala ferida?
0: Té mala ferida, això. Té mala ferida perquè, quan, mem, si ja som el general dels que fan pillatge, i fa pillatge, continuarà fent pillatge. És a dir que... O sigui que no, té mala ferida, té mala ferida. És a dir, mira, vaig sentir les declaracions de la ràdio d'un líder chavista, Diosdado Cabello, el nom, i de que a ell no el trauran d'allà. Si el treuen d'allà serà amb Venezuela mig cremada. Basta veure quin és el concepte. És a dir, si a mi me treuen, se destrossarà mi Venezuela. El que estimen el seu país. El que estimen és la riquesa que els aporta, el poder i aquestes coses. Res més.
1: És un problema que ja comença a ser endèmic, que pareix que ja no saps ni te'n recordes, no?, una mica de quan va començar, de quan se podrà aclarir, sobretot quan les persones que més ho necessiten tenen una desgràcia de sofrir un terratrèmol i llevant en marxa, per sort, pot col·laborar a la seva manera i molt, i molt, i sobretot per a aquests nens. Vosaltres heu posat fil a l'agulla amb aquests infants, dedicau aquesta ajuda sobretot en els nens que s'ha quedat sense família, sense papà, sense mamàs, els recol·locau de qualque manera a diferents famílies, podreu aconseguir, això sí, deies, econòmicament per comprar o que puguin posar mòduls, de qualque manera, massa bé i massa cosa estàveu fet, tot i no poder construir un orfenat, perquè mos comentaves, no?, que la part burocràtica és el més complicat.
0: Efectivament. A mi ja quan ja vaig començar a parlar amb gent d'allà, per telèfon, ja me vaig desanimar, desanimant, desanimant. I és molt curiós, perquè parlava amb un d'allà, i el tio me va veure tan desanimat que me va dir, Antonio, no se desanime. O sigui que
1: Ja.
0: el que valen és que fer coses i que ajudis, entens? Clar, però tu quan comences a topar-te amb parets, parets i parets,
1: Era així.
0: és complicat, és
1: I de Toni,
0: complicat.
1: vàrem parlar fa 3 setmanes, ho vam tornar a fer. El manco ja teniu les coses més clares, de quina manera podeu ajudar, ja teniu un número de nens que estan sent ajudats. Me deies 90, això se pot ampliar? Penses
0: Sí,
1: que poden ser més nens?
0: se pot ampliar. I, a més, una altra cosa que no t'havia pensat a dir. És a dir, en aquests puestos, donarem menjar.

0: nins que no estaran allà de dintre, o sigui, nins que vulnerables i tot això, els donarem menjar també. O sigui, intentarem ajudar a el que és la joventut i infància d'aquest país, que està un poc abandonada.
1: I de la Ràdio Pública de les Illes Balears ja saps que tindrà sempre un altaveu per comentar totes les ajudes que tinguin aquests infants que ho necessiten. Jo t'ho vull agrair que estiguis amb nosaltres una vegada més aquí a La Gran Vida aquest cap de setmana i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
0: Jo vos vull agrair a vosaltres la finestra que mos doneu, perquè sense aquestes finestres poca cosa faríem, de veres.
1: I de moltes gràcies, Toni. Seguirem parlant.
0: A vosaltres, una ferrada per tots.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio.
1: A IV3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IV3.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: I doncs sí, com vos hem dit durant tot aquest cap de setmana, ja comença a arrencar el mes d'agost i, clar, molta gent comença a tenir vacances. És que els heu tingut ja per juliol, idò, bones tardes, perquè heu de tornar a la feina. Si les heu tingut per juny, ja ni vos en recordeu. I si les heu de tenir per setembre, no era bona, perquè tindreu, sobretot si vos quedeu aquí a Mallorca, un potser, no sé si farà manco color, però segur que tindreu més tranquil·litat, hi haurà manco gent, no? I tot estressa, però, clar, aquest cap de setmana ha estat el Dia Mundial de l'Alegria. Per això nosaltres hem sortit en el carrer, ho heu pogut escoltar en el Còmodus, molta gent feliç per diferents motius, i, clar, és una emoció que tots cercam. Però a vegades també ens demanem què és exactament l'alegria. Quin temps dura l'alegria? Hi ha persones que sembla que sempre els veus i ja tenen alegria, eh? Ja tenen alegria a la cara, sempre són com a més optimistes. I de, sabeu que jo, com que m'agrada la música, hi ha una cançó que m'emociona, i no és molt coneguda, de Freddie Mercury, de Queen. No és, ja veureu, no és molt coneguda, però jo m'agrada molt. I la música també anima.

0: Idò, he decidit tenir aquesta cançó per baix durant aquesta entrevista. Li farem a Cati Llodrà, ella és psicòloga. La podeu trobar, si voleu, al web psicologiacaminant.com. I la veritat és que tenien ganes de parlar amb una psicòloga per parlar d'aquestes qüestions. Jo he posat un exemple, una cançó que jo m'agradi, perquè la música també anima. Però si no som una cançó, com us podem animar? Abans de res, la saludam. Cati, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, Juanmi, bon dia.
0: Gràcies
1: aquí,
0: per estar amb nosaltres.
1: Aquí, sobretot, contenta.
0: Contenta, és important estar contents. Què és realment l'alegria? Com la definiries? És una emoció, és un estat d'ànim o és una actitud davant la vida?
1: Com a, per definició tècnica, podríem dir que és una emoció. Que de més mos apareix a un moment molt concret que nosaltres ho visquem com agradable. Quan mos donen una bona notícia, com quan me crides a jo i me dius si volem xerrar un poc, o quan mos retrobam un colco que estimam, o precisament quan escoltam una cançó que mos emocioni, o veiem la posta de sol. Això sí, com a emoció és intensa, però normalment és més breu que el que diríem a lo millor felicitat o una sensació més duradora.
0: És a dir, l'alegria pot ser més breu, no? Perquè sovint confonem alegria amb felicitat. Quin és el principal error o en què se diferencien? Sobretot això, que dura, que és més intens i dura menys.
1: I més concreta, de fet, perquè la felicitat, en canvi, normalment l'associem més amb la sensació en conjunt. Quan la nostra vida té sentit o és coherent, és un poc més una satisfacció més global. I que, evidentment, pot coexistir en moment de tristor. En canvi, deien que normalment o estem alegres o estaríem trits, no?
0: D'acord.
1: Així que seria una alegria un poc més concreta i momentània i la felicitat una cosa més global i més duradora.
0: Hi ha persones que sempre semblen alegres. És gent que ha nascut així, que o això s'aprèn en el moment de viure per tenir una actitud més positiva o pensant que les coses poden sortir millor. De què depèn que una persona tingui aquesta... mos doni al manco aquesta sensació d'alegria?
1: I ja hi ha bastant d'estudis que, de fet, la relacionen amb la nostra capacitat atencional. Fixa't, eh? Perquè la veritat és que, malament no puguem estar alegres tot el temps, no, sovint neix de les coses petites. La investigació del que m'ho mostra és que se sol associar o se sol generar alegria en petits moments molt quotidians, però que, per tant, hem d'estar pendents i m'ho hem de dar compte. De que passen aquestes coses guapes al nostre voltant o que vivim amb alegria, no? Una conversa, una posta de sol, riure amb qualcú... Tot això se pot anar acumulant, però malament no mos puguem obligar a sentir alegria, sí que m'on hem de dar compte de quan passa això al nostre voltant. I que és un poc quan entra lo de que podem cultivar qualque hàbit que mos facilitin estar contents. Quan tenim relacions amb els altres de qualitat, quan fem esport o activitat física, tot això, i inclús practicar la gratitud o el descans, fan que la nostra atenció estigui més amb aquestes coses, que mos posen contents i contentes.
0: Cati, situacions quotidianes, 2026, les xarxes socials mos roben, ja no mos mengen, mos roben. Clar, mostren, tu agafes Instagram i comences a fer, se diu crawl, no?, i vas passant pàgines i tal, i mos mostren tot el temps gent somrient, gent viatjant, gent que s'ho passa molt bé. Som incapaços de estic generalitzant, de no fer una foto abans de menjar quan mos serveixen a un restaurant. Normalment tenim també, i això és una cosa més personal meva, la mania de parlar de la paella que varen dinar la setmana passada mentre estem en un restaurant, perquè el que estem menjant ara serà tema de conversa del següent dia, però no disfrutant del moment. Tot això, sobretot el que te comentava de les xarxes socials, tot això fa que ens puguem sentir pitjor quan veiem que nosaltres no estem igual en aquell moment? Que la gent que s'ho està passant
1: també. I tant. El que ocorre aquí és que una cosa és l'alegria, que per si pot ser contagiosa, no? Si tu m'ho contes qualque cosa que t'ha fet estar molt content i jo m'alec de la teva alegria, ja som dos que estem contents. Però tu has incorporat aquesta comparativa. Ostres, jo puc no estar contenta perquè tu te vagi bé i jo no. no? Quan apareix aquesta comparació aquí on nosaltres puguem sentir que hi perdem, pues fet de que l'altre estigui content, aquí l'alegria, malament sigui contagiosa, no se mos contagiarà, no? El que deies, a més, de que parlaràs d'allò que t'ha agradat, també té que veure en que el cervell se'n recordarà millor dels moments alegres si els assaborim. O sigui, Juanmi, la pròxima paella
0: quin bon
1: que et facis estar molt content,
0: sí.
1: ja el que te proposa és que dediquis aquest moment a gaudir-ne conscientment. O sigui, disfruta-la.
0: Pensava que anaves
1: ja
0: a dir que no t'agrada la paella, t'imagines?
1: Home, sí. Pensa que l'alegria és aquesta emoció superbàsica i adaptativa, però que, a més, mos ajuda un poc a detectar quines coses mos fan bé. I si mos fa bé, quan ho compartim, pues l'alegria pot créixer. Però si el que compartim és que el que a mi me fa bé tu no ho pots tenir, que sovint és un poc el que hi ha a les xarxes, aquest efecte és invers, talment.
0: M'agrada xerrar amb psicòlegs perquè t'ho donen un altre punt de vista. Jo t'ho donaré un, val? Crec que estem acostumats a ajornar l'alegria. M'explic. Quantes vegades hem escoltat lo de quan tingui més temps, quan me jubili, quan tingui més doblers, quan estigui de vacances ja seré més feliç. Sempre mos acostumam a ajornar l'alegria. M'he trobat un senyor que me deia, jo abans de morir vull anar a la Torre Eiffel a París. Dic, i per què no hi vas ara? I se m'ha quedat pensant, i clar, és que tot ho ajornem.
1: I això el que mos fa és que visquem més pensant en el futur que en el present, el qual, només per definició, ja és ansiogen, fixa't, ja mos genera aquest neguit i aquesta, fins i tot arribant un poc a l'extrem, aquesta ansietat de pensar en el futur, perquè el futur realment, en el fons, és incert. Vagis o no vagis, en el final a veure aquesta Torre Eiffel. En canvi, l'alegria, també els estudis, mos demostren que està molt, molt relacionada en el moment present, precisament per lo que dèiem de lo poquet que dura. I, a part, has de saber també que mos fa canvis en el cervell i tot, eh? Poca broma amb això.
0: Cert.
1: O sigui que quasi que aquest moment que pots dedicar ara, sentir lo content que estem de xerrar un amb l'altre, això que sabis que ja mos està impactant a nivell de neurones.
0: Dormir bé, fer exercici, tenir contacte amb la natura, la gent gran que se'n revolta de més gent gran, és a dir, que tenen companyia, estar al costat de qualcú si voleu estar en qualcú, si no, tot sol a vegades està bé, també. Però tot això influeix més del que mos pensam en el nostre estat emocional. És important descansar bé i fer exercici i estar ocupat.
1: És molt important i una base del benestar, ja no només de l'alegria, és poder descansar i incloent és poder dormir, que ja sé que durant l'estiu a vegades se mos complica una mica, però perquè és el moment en què les nostres estructures funcionals, cervell i demés, tenen aquest temps per seguir fent feina. Jo dic moltes vegades que el nostre dia en realitat no comença quan mos sona el despertador, comença quan mos hem anat a dormir vesprantes. I, per tant, això impacta moltíssim. Els temes de fer esport o tenir activitat física, perquè fer esport mos pot semblar que és ara haver d'anar a fer una cursa.
0: No
1: necessàriament. Però sí que també té molt que veure amb aquest funcionament. I quan mos parlam d'estar en contacte amb les altres persones, mira tu quina cosa, l'alegria com a tal també se li coneix i se li reconeix una funció social. T'imagines? Mos fa fer sentir més a prop. Mos fa fer sentir comunitat de qualque cosa, quan rem plegats o quan estem contents de lo mateix. I si no, basta que mos anem a veure qualque resultat d'algun esport conjunt, no?
0: Ara amb el Mundial, els argentins potser no estan tan alegres, no? Però aquí hi hem estat molt. O Sonrisa Mèdica, vas a un hospital i també fan aquesta feina, no? Precisament.
1: I, de fet, des d'aquí els envio una abraçada molt gran perquè aquesta feina que fan sí que a mi m'emociona només de pensar-hi, perquè ajuda tantíssim a tenir algú a de vora un moment donat que estigui content, no només perquè pugui ser contagiós, sinó perquè a una alegria real mos ens transporta o ens pot fer arribar a la nostra pròpia alegria en mi d'una situació que, per exemple, un hospital, pues, a priori no ens fes massa contents, esperi.
0: Cati, la darrera pregunta. Si haguessis de proposar un petit ret als oients per avui, en el Dia Mundial de l'Alegria, o aquest cap de setmana, perquè va això avui és diumenge i el Dia de l'Alegria va ser ahir dissabte, però si haguessis de proposar un petit ret per tenir alegria aquest diumenge, què proposes?
1: El meu preferit. El meu preferit, que a més el vaig practicant i com més ho faig, més gràcia me fa encara, que és a partir de l'expressió de l'alegria, que ja sabeu que no és el mateix a tots els països del món, però que quan nosaltres, per exemple, estem contents, reim o somreim, la meva proposta de repte, que ja vos dic que hi soc bastant abonada, és anar pel carrer fent-ho. I que quan te topis en qualcú en sa mirada, puguis riure, o puguis somriure, en moltíssims sensos, és que és igual, perquè és un moment aquí on realment podem veure com de contagiós és això.
0: Cert.
1: I si qualcú s'anima, segur que serem més pel carrer que anem riguent que no que vagin ensofronyats.
0: Idò, jo avui som una mica més alegre, perquè tot d'una que te vaig proposar l'entrevista me vares dir que sí, i per això avui diumenge podem parlar amb tu. O sigui que també estic molt content de xerrar amb tu, i tu també me dones alegria. O sigui, Cati, te poden trobar, ho poden aprofitar, ho poden dir, a Passejades... hi ha una pàgina que crec, si no me'n pots corregir, cati@psicologiacaminant.com.
1: Directament és www.psicologiacaminant.com. Sí.
0: Perfecte. Estupendo. I d'aquí aquí la podeu trobar. I a més, fas teràpia també, passejant per la natura, i això també canvia una mica l'aspecte, no?, d'estar tancats dins un estudi. I mos connecta. I de moltes gràcies, Cati.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Juanmi, i tot l'equip, i ja sabeu, ja m'ho contareu si heu aferrat moltes riaes en els altres pel carrer.
0: Gràcies.
1: Adéu.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Ens enyorau?
4: No!
3: Tornem!
4: Bogeria absoluta!
3: Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IV3 Ràdio.
5: Mare meva, quin vespre!
6: El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
7: Ulala, monabugui!
6: Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IV3 Ràdio.
3: Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
8: Que repiquin!
2: La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
0: Ràpidament, quan són les 10:55 minuts, tenim 5 minutets per anar al rebost i agafar el que pugueu per fer aquesta recepta. Una recepta senzilla, però avui parlarem de les tomàtiques, que se poden fer farcides, i ho feim com sempre i moltes vegades amb en Quico Martorell del restaurant Can Bocota de Solla. Allà precisament està ell. Molt bon dia, Quico, com estàs?
9: Hola, bon dia. Estic molt content i res, almenys si me donen 4 idees bones per fer aquest estiu.
0: Idò, vinga, la tomàtica, un producte tan bàsic que tant mos agrada, però a vegades no hi pensam massa en la tomàtica. Què hi podem fer amb una tomàtica?
9: Això mateix, és l'ingredient de l'estiu, perquè l'estiu a Mallorca també se cuina. I la tomàtica, menjar una tomàtica amb un pot d'oli, a una barqueta, a una cala, un sopar a una terrassa amb amics, a sombra d'una figuera, això fa a Mallorca. Mira, vos propos una tomàtica farcida d'estiu, li direm, perquè m'ho representi ara. I això jo faria ben senzillet, un plat que se menja fred. Tomàtica una tomàtica que tingui un poc de cos, una tomàtica d'estamany que vulgueu. Si tinguéssim una tomàtica... que t'he de dir, col de bou d'aquestes tipus bombilla petita, sí. Tomàtica pera, Bien, pues a de dins la farciríem. Bé, s'escalda queixa domàtica, se refreda, se buida, i li posaríem un parell de coses a de dins ben treda, ben picadet i tal. Aquestes coses, bulgur, bulgur que seria un tipus de couscous, sí. I si no, també blat tendre, per no fer-la d'arròs, com tota sa vida, m'entens? Mm-hmm. Faríem algo un poc més exòtic. Preves escalivats, que mentre estem bullint les domàtiques han sortit en barbacoa a torrar aquest preves, ventresca de tonyina, d'aquestes que venen comercials, però ventresca, sí. Bona, bona marca.
0: Tot això estàpera... ben picadet, eh? Ben picadet.
9: Sí, sí, sí, sí. Sí. Tot això anant teant, tot esmigant, tot ben picat, ho anirem mesclant amb aquest bulgur, anant afegint aquests ingredients, m'entens? Tot això un fred grey, la ceba tendra, tàperes, olives negres, olives trencades, jugo verd, que també és cerveta de l'estiu, oli verge, si és de soia millor, però bueno, Déu Mallorca, i una gota tres d'oli. Au, tot això mesclat, ho posem dins aquesta domàtica, que hem escaldat, que hem pelat, que hem buidat a de dins, ho deixam una hora dins de gelé perquè agafi fredor, i sincerament, és un d'aquests plats que els cuiners hem après a no complicar-nos, però emocionar amb quatre ingredients, perquè l'estiu és això, emocionar amb un producte que pali tot sol, en aquest cas la domàtica.
0: També se podria fer com un dinar o un sopar de menjar d'aprofitament. És a dir, totes aquestes cosetes, el millor bulgur l'has fet amb un altre plat, el millor tenia la tanyina a part, i també la podríem aprofitar així, no? D'una forma...
9: No?
0: Aprofitar la automàtica que tenim
9: i ficar tot això. Sí, correcte, se trata d'això. Sí, sí, se trata d'això, perquè fem aquest bulgur abastament i el sendemà fem una recepta de couscous.
0: Exacte. Saps
9: què te dic?
0: Que bo.
9: La tonyina, doncs pues fem un pa amb oli normal i corrent en el que m'obri la llauna o les potes de tonyina. Mm. Preves escalivats. Tot s'havien de fer conserva de preves. Les posarem pues, en la paella de diumenge, les preves, m'entens?
0: Sí.
9: És que també he cercat una recepta que ingredients que poden tenir, que podem reutilitzar, podem fer altres coses. Saps què te dic? Perquè, què t'he de dir? A vegades és millor aprofitar el que ja tenim i ser, això sí, una bona domàtica. Una bona domàtica de Mallorca, per tot el món que ara n'hi ha, que són bones.
0: Sí.
9: I ja t'he dit, això que m'ho recordi menjar un pa amb domàtica, perquè m'entenguis, saps què t'he dit? Però diferent. És com un pa amb oli, vale, però amb molta domàtica, diferent, perquè al final du prova torrat, du la tonyina, du les tàperes, du les olives. Què més volem? Això és l'estiu.
0: Se podria fer també...
9: Bona companyia.
0: I si tomàtica aguanta, també la podríem ficar... Tenim un minut, però la podríem ficar en el grill i ficar-li un poquet de formatge per damunt, o que això ja és...
9: Mira, està molt guai el que estàs dient, però jo no m'ho complicaria tant. Jo faria un plat fred, que ara fa molta calor.
0: És una ensalada però diferent, sí, també. És una manera de menjar ensalada.
9: Sí que podríem gratinar, sí que podríem fer, però... A lo millor hi ha uns altres ingredients de dins, saps què t'he dit? I si no, la tomàtica, tota sola, en el grill i formatge està molt bé.
0: Idò, Quico, que nosaltres tenim ara una entrevista a les 11, ho farem amb un senyor que resulta que, mira, és biòleg, investigador, i ara se dedica també a fer vins, o sigui que també segur que t'agrada els vins, idò, la podràs escoltar ara a partir de les 11, de 11 a 12, aquí, La Gran Vida. Encara tenim una hora més de programa. Jo t'ho vull agrair que hagis estat aquests 5 minuts amb aquest plat de tomàtica farcida. M'encanta i el faré.
9: Així m'agrada. Doncs ja ho saps, eh? Sense una bona tomàtica no existeix un estiu mallorquí.
0: Gràcies, Quico.
9: Vinga, que vagi bé, que tingueu un bon diumenge. Una ferrada a tots.

Què tal? I doncs, sí, tercera hora de programa per si vos incorporeu ara en aquest diumenge 2 d'agost. I ja sabeu que en aquesta tercera hora nosaltres tenim una entrevista relaxada, tranquil·la i sempre amb moltes ganes de conèixer a la persona que està amb nosaltres ja en aquest estudi de Manuel Azaña, aquí a Palma. Si no heu tingut la possibilitat d'escoltar el programa fins ara, vos hem de dir que avui a la baixa teniu els Moros i Cristians. N'hem parlat d'aquesta programació que també oferirà en directe IB3 Televisió. I si no heu anat mai en els Moros i Cristians, teniu una oportunitat també per veure-ho des de que vostra. Per tant, ara el que volem fer és començar aquesta tercera hora amb ganes de conèixer... Mireu, parlarem de moltes coses, però sobretot parlarem de vins, parlarem de medicina, parlarem d'infantesa, parlarem d'aquestes coses que vos agraden tant a vosaltres, no? Que sabrà conèixer una figura que ha fet moltes coses durant la seva vida i que ara se dedica sobretot en el tema dels vins, està jubilat. Coneixem un home dedicat tota una vida a entendre com funciona la natura, que ara continua vivint des d'una altra perspectiva, i el nostre convidat és doctor en biologia, ha estat professor de la Universitat de les Illes Balears durant dècades, ha visitat aquests estudis per aquest motiu també, és una referència internacional a l'estudi, dins el que seria l'estudi de les plantes, i també la seva adaptació a la sequera. En sap molt de tot això, ara que vivim dies calorosos també. I, clar, quan molts pensen en la jubilació, ell va decidir començar una nova aventura en recuperar una varietat de raïm gairebé desapareguda i elaborar un vi molt especial. Ens parlarà també d'aquest vi, que té una marca pròpia, i parlarem de ciència, de passió per la terra... De...